un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.

0: matí els experts i passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
0: Mira, perquè has arribat el mateix de sempre. Fas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Atès... Que em canso hasta jo d'explicar-ho.
1: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
0: Digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans per si de cas...
0: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: Ah, és el primer.
0: Clar, si no jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: Segur que...
0: No pot... T'ho juro, t'ho juro. Bueno, vale.
1: Ara miraré el
0: sabré jo que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
0: Va, fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Diu mansplaining.
0: Que et foll... No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts contra el fotiment. Programa força lliure, on cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El papa Lleó XIV arriba aquest migdia a Catalunya i comença la segona etapa del seu viatge oficial a l'Estat. És la primera visita d'un papa a casa nostra des de la que va fer Benet XVI l'any 2010. Després d'aterrar al Prat, participarà en una pregària a la Catedral de Barcelona i mantindrà una trobada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa. El primer gran acte multitudinari arribarà al vespre amb una vetlla de pregària a l'Estadi Olímpic Lluís Companys davant de 40.000 persones. Serà una jornada molt centrada en el contacte amb la gent, ja que la part més institucional del viatge ja l'ha feta a Madrid. A Catalunya el missatge serà, doncs, sobretot pastoral i social. I demà serà la jornada central de la visita, amb la que culminarà a la Sagrada Família, amb una gran missa i benedicció a la Torre de Jesús. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Sara Riera.
2: Aquest dimarts més de 45.000 alumnes començaran una selectivitat marcada per la vaga de docents i aquesta visita del papa. Els sindicats es comprometen a no fer cap protesta abans que comencin els exàmens i el govern insisteix que l'arribada del pontífex no coincidirà amb l'inici de les proves. El primer examen serà el de llengua castellana i literatura.
1: Els bombers estabilitzen l'incendi que ha cremat una cooperativa agrària de Lleida. Els veïns que han hagut de ser desallotjats ja han tornat a casa seva i es mantenen confinats. La feina ara se centra en evitar que les flames afectin més naus de la cooperativa.
2: Israel i l'Iran aturen els atacs mutus desfermats al cap de setmana arran del bombardeig israelià a Beirut, al Líban, Teheran i Tel Aviv, però avisen que respondran amb contundència qualsevol nou atac. L'ofensiva israeliana continua al sud del Líban amb un balanç d'almenys 7 morts aquest dilluns.
1: L'escriptor i biòleg Biel Mesquida, que aquest dilluns ha rebut el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes en un acte al Palau de la Música, ha dit en el seu discurs que en temps d'incertesa i amenaces el que cal és més llengua, més escola en català i més cultura. Els treballadors del centre de recanvis que Nissan té al Prat de Llobregat han començat una concentració indefinida a les portes de la planta.
2: L'empresa té la intenció d'acomiadar 211 treballadors entre aquest centre i els altres que té al Prat i a la zona franca. Avui s'acaba el període de consultes de l'ERO i fins ara no s'han posat d'acord. Juan Carlos Yepes, de la UGT.
3: L'empresa segueix amb el tema de voler parlar de quantitats d'indemnització i de càrregues de sortides i nosaltres primer, abans de començar a parlar d'això, no ens neguem, però primer tenim que parlar de la disminució de l'ERE o de la recol·locació de la plantilla que queda.
2: Els sindicats diuen que mantindran la concentració fins que l'empresa els doni una solució.
1: Esports, el Barça de bàsquet arrenca avui dimarts les semifinals de la Lliga ACB enfront del Tenerife. El base del Barça, Nicola Provitola, ha deixat entreveure que marxarà al final de la temporada.
2: A causa d'aquest partit de bàsquet, el decisiu cinquè enfrontament Barça-Igualada de semifinals a l'Hockey Lliga d'Hockey Patins, que coincidia en dia i hora, s'haurà de jugar finalment a Blanes. El Barça havia demanat ajornar-lo, però la federació s'hi ha oposat.
1: La selecció espanyola de futbol juga a aquesta hora un partit de preparació de cara al Mundial que arrenca aquest dijous. La selecció espanyola s'imposa per 2-0 al Perú en un partit que es disputa a Mèxic. Un dels gols l'ha fet Pedri. Mentrestant, el seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, està convençut que el blaugrana Lamine Yamal estarà a punt per al debut d'Espanya al Mundial previst per dilluns contra Cap Verd, però veu complicat, diu, que jugui de titular.
2: I la pròxima Lliga de Primera començarà el cap de setmana del 15 i 16 d'agost. Ho ha dit un jutge que d'aquesta manera dona la raó a la Lliga en contra de l'associació de futbolistes que volia començar una setmana més tard.
0: Fins aquí les notícies. Les 5

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 9 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquest dimarts els ruixats ens acompanyaran tant de matinada com a la tarda al Pirineu. A la resta del país lluirà el sol amb un ambient més suau i les màximes baixaran arreu del país. Les temperatures més altes del dia no passaran dels 32 graus. I avui, per cert, vull saludar com cada matí a la Marta Viana. Marta, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Blanes el sol sortirà a les 6:15 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 7 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui, dia 9 de juny, és el Dia Mundial de l'Ànec Donald. I per això hem de recordar aquesta gran frase d'un dels personatges d'animació més icònics de Disney. No et limitis a volar, si aconsegueixes enlairar-te, planeja i gaudeix del cel.
0: Deixa'm escoltar aquesta cançó, a veure què, a veure. M'encanta aquesta cançó, just està entrant-me jo al Roger amb aquesta cançó. M'encanta arribar.
3: Bon dia.
0: Bon dia, Mariol, què tal?
3: Molt bé.
0: T'agradava tu l'Ànec Donald o no?
3: No recordo un especial carinyo, ni tampoc un especial odi, vull dir, una certa indiferència.
0: Allà al mig, no?
3: Allà, sí, està allà.
0: Bé, avui dimarts, amb aquesta musiqueta de fons, recordem un artista celebrat, enyorat i recordat. Sempre és un bon moment per arrencar el matí amb la seva música.

0: presentacions necessita Pau Donés, el seu estil senzill, directe i ple de sensibilitat el van convertir en una de les veus més estimades de la música en espanyol gràcies a cançons com La Flaca, Depende, Agua o Bonito. Més enllà de la seva trajectòria musical, va destacar per la seva actitud davant la vida. L'any 2015 li van diagnosticar un càncer de còlon, una malaltia contra la qual va lluitar durant 5 anys, i ell, lluny d'amagar-se, va compartir la seva experiència amb sinceritat i optimisme, transmetent missatges d'esperança i de valorar l'ara i l'aquí, és a dir, el present. Segur que tots recordareu que una de les idees que més repetia era que viure és urgent, una frase que s'ha convertit en un llegat de superació i humanitat. Era una persona generosa i, malgrat tot, va voler compondre Eso que tú me das per agrair tot l'afecte, el respecte, l'amor i el suport que havia rebut durant els seus últims anys de vida, especialment durant la seva lluita contra el càncer. Va dir que havia rebut molt més del que mai havia demanat o cregut mereixer. Malauradament va morir el 9 de juny del 2020, als 53 anys, però la seva música i el seu missatge continuen vius. De fet, avui vull engegar el programa amb el llegat que ens va deixar en forma de cançons, on explicava que sovint la felicitat es troba en les coses més senzilles i que cada moment de la vida mereix ser viscut amb autenticitat i gratitud. Res més afegit.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Vinga, arrenquem el programa d'avui dimarts, 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Noi, el Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: A partir de les 6 del matí, com cada dia, comença el matí de Catalunya Ràdio. I avui què toca?
2: Doncs mira, avui pendents de la visita del Papa, que avui sí a Terra Barcelona, 12:25, a Terra a l'aeroport del Prat, i per tant estarem molt pendents de tots els detalls. De fet, enviem a la Lara García a l'aeroport de Barcelona i la Marta Canella a l'estadi olímpic, on hi haurà l'acte d'aquest vespre, i estarem molt atents també a les restriccions del trànsit. Parlem amb l'excap de comunicació de l'aeroport per saber com es gestiona una arribada d'aquestes característiques. Després també parlarem amb el Manuel Barbero, la persona que va destapar el cas dels maristes, per saber una mica la reunió que va tenir ahir amb les víctimes d'abusos i els missatges que va enviar el Papa, com s'han rebut. I després parlarem del dispositiu de seguretat amb el cap del dispositiu, el comissari David Boneta. I després tindrem a la persona encarregada de la seguretat del Papa Mòbil, tot el dispositiu que rodeja el vehicle del Papa. En parlarem amb el Josep Lluís Merlos, també el periodista, a 3:15. Després, secció d'economia amb Xavier Salamartín. Parlarem de festivals d'estiu amb el Juli Guiu i l'Oriol Aguila de Peralada. El Juli Guiu és director de Clippers. I després, a la secció de televisió i sèries, rebrem a Anna Ponsí i a la directora de la sèrie Abandonados de Disney Plus. Si no m'he equivocat, que la Marta m'ha mirat amb cara de... No sé si t'has equivocat i és la protagonista.
3: Ara, molt bé.
2: Això.
3: Ja està,
2: ara ho he dit bé.
0: Ja està.
2: Ara ho he dit bé.
3: Amb una de les germanes, amb l'Alvira.
2: Sí, perquè ahir en un moment havia intentat tenir la directora, però finalment és veritat que és la protagonista.
0: Doncs ja ho sabeu, a partir de les 6, com sempre, en Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Fins ara. I en 3 minuts arribem ja a 6:15 del matí. Àlex Bosch, també molt bon dia.
4: Bon dia, Martínez.
0: Què tal, com va aquest dimarts?
4: Doncs molt bé.
0: Nit moguda, els informatius de Catalunya Ràdio.
4: Sí,
0: l'incendi.
4: Estem molt pendents d'aquest incendi de Lleida, que al cap i a la fi no ha sigut res important, en el sentit que no hi ha hagut cap víctima, però sí que els desperfectes són molt importants, i veurem a veure quin impacte té tot plegat, perquè s'ha cremat una cooperativa de fruita i l'incendi realment ha sigut espectacular. Estava molt a prop d'una barri de cases,
0: la ciutat jardí,
4: i s'ha hagut d'evacuar diverses persones. Totes han pogut pràcticament tornar a casa. De fet, em sembla que hi queden dues persones que no han pogut tornar a casa, però la resta sí que han pogut tornar a casa, però això sí, confinats, perquè el fum era bastant important.
0: Important, ho celebrem, doncs, que celebrem quan hi hagi hagut víctimes, i mentrestant han passat més coses al món mentre dormia Marx.
5: Aquesta matinada hem estat bastant pendents de Donald Trump.
0: Home!
5: Perquè ha anat a veure el tercer partit de la final de la NBA, que juguen els seus Knicks, ell és de Nova York, els New York Knicks, contra el San Antonio Spurs. Era la primera vegada que un president en actiu dels Estats Units assistia a una final de bàsquet. I la cosa s'ha embolicat. Primer, perquè les mesures de seguretat han posat Manhattan potes amunt, i fins i tot s'ha cancel·lat una festa popular que els aficionats dels Knicks havien organitzat als voltants del Madison Square Garden, que és on es disputava el partit. I després, perquè en una ciutat que és bastió demòcrata, qualsevol cosa que faci Trump,
0: clar,
5: no acaba de ser ben vist.
0: Clar.
5: Ell mateix ho ha pogut comprovar quan, un cop a dins de l'estadi, durant els prolegòmens, ha sonat l'himne dels Estats Units i les pantalles del pavelló han projectat la imatge de Trump. Escolta com l'han escrit.
6: Ara,
5: ara. No tenim a, en aquest moment... La, però hem sentit... Bàsicament, es veu les imatges, ho reproduiré, eh? Es veu el cantant que en aquesta mena d'activitats sí. Comença a cantar. I les imatges han enfocat Donald Trump fent una salutació marcial per respecte a l'himne i tot el públic
6: xiulant.
5: Ha començat a xiular-lo d'una manera realment extraordinària. Recordem, a més, que Nova York és la ciutat de Trump, o sigui que no és ben profeta a la seva terra.
6: A la seva terra.
5: I, a més, és malestruc. Perquè a hores d'ara, el partit encara està en joc, estan perdent 108-100 els New York Knicks, per tant... Donald Trump els ha portat mala sort.
6: És que, coneixent a Donald Trump, no m'estranyaria que demanés identificació de tota la gent que ha entrat a l'estadi per fotre'ls a la seva particular llista negra.
5: Imagina.
6: Que passaria Donald Trump. Fins que ho compra tot, doncs també podria comprar les dades dels espectadors. Gràcies,
5: va,
6: Àlex.
5: Fins ara.
6: Adéu. Vinga, va, que estem fregant ja pràcticament un quart de sis del matí. Bon dia, matiners. Benvinguts als matiners de Catalunya Ràdio. Avui també volem saber, Lara, per què el lloc serà... per què el món serà un lloc una mica millor, ara sí.
3: Doncs el món és un lloc millor per peticions com la de la síndica de Greuges de Catalunya i que l'Ajuntament ha assumit. L'administració assumirà el cost de les activitats d'estiu adaptades a infants amb discapacitat que tenen necessitats específiques. El que passava fins ara és que l'Ajuntament autoritzava unes activitats que tenien un cost superior al màxim que el propi consistori marcava i eren les famílies les que acabaven suportant el sobrecost. Així, ara s'eliminaran els greuges comparatius.
6: I alerta, perquè us hem de parlar d'una notícia que segur que interessa als pares que esteu en ple dilema amb els vostres fills adolescents a l'hora de plantejar a casa si necessiten tenir un smartphone, un telèfon intel·ligent o no. Perquè és una de les coses que parlarem poc avui, Marta.
3: Sí, sobretot això, que els pares utilitzen o no els telèfons davant dels fills. Ara Suècia es veu que ha demanat que no ho facin. L'Agència de Salut Pública Sueca, a més, unes directrius amb què volen que els pares i mares facin un ús saludable de les pantalles davant dels seus fills. Els experts també demanen que hi hagi zones lliures de pantalla dins de casa perquè el govern veu fonamental doncs, que els pares creïn bons hàbits amb les pantalles perquè diuen doncs, que això influirà i molt en el que fan els seus fills en un present i en un futur. Els experts d'Espanya aplaudeixen aquesta proposta i psicòlegs i pediatres demanen doncs, predicar amb l'exemple.
6: És que el tema dels mòbils és per donar de menjar a part, eh?
3: Sí, perquè... vagis on vagis, hi ha nens i a pares amb el mòbil.
6: Jo, a casa sempre quan hi ha dinar familiar, els mòbils fora.
3: Sí, tots, clar, clar. Tots. Nosaltres perquè ja som grans, però...
6: Però igualment també estàs amb el mòbil a la butxaca.
3: Sí, però
6: i és
3: clar.
6: Molt fàcil caure en el vici de mirar el mòbil mentre estàs dinant.
3: Sí,
6: i el...
3: sí, sí. Tot el sentit que els nens t'imitin. Sí, sí, sí. Per tant, no li demanaràs que no passin servir el mòbil si estem nosaltres enganxats.
6: Mòbils fora, almenys durant els àpats familiars, les trobades familiars, els moments per estar amb la família. I amb quina bona notícia ens haguem al matí, Lara?
3: Doncs mira, tinc bona notícia si sou de Lleida, Tarragona o Reus, perquè aquestes tres ciutats, tot i que es troben dins la llista de les 20 ciutats on hi ha la gent més infidel d'Espanya, han baixat de posicions del rànquing.
6: Ah.
3: La capital lleidatana, Marta, que s'havia col·locat en el setè lloc durant l'any passat, es troba ara en la posició número 10. Tarragona és una de les ciutats que ha baixat més posicions, des de la 8a fins la 13a, i Reus, per la seva banda, també ha baixat un esglaó, del lloc 15 al 16. Però, en canvi, no tinc tan bones notícies per la gent de Girona.
7: Girona, s'enamora tu, m'enamora a mi, i a tots ens enamora.
6: Ens enamora però...
3: Girona.
6: Girona, els gironins, déu-n'hi-do.
3: És la ciutat més infidel de Catalunya i, atenció, ara també d'Espanya. D'aquesta manera, la ciutat gironina encapçala el rànquing nacional seguida de Manresa i després Barcelona. Manresa, la capital del Bages, ha escalat dues posicions respecte a la llista de l'any passat, on ocupava la quarta posició a nivell nacional, i la capital catalana, per la seva banda, ha passat del cinquè lloc al tercer. Tot això, segons les dades de l'aplicació de cites extramatrimonials Ashley Madison, que és com una mena de Tinder secret per infidels.
6: Doncs escolta'm, déu-n'hi-do amb els gironins, la ciutat més infidel de Catalunya i també d'Espanya, i Manresa i Barcelona, que tampoc es queden
3: Manresa
6: temps curtes.
3: Manresa sempre està al rànquing, a dalt de tot. Sí, és molt curiós.
6: Ara ja m'estic imaginant que hi haurà gironins, manresans o barcelonins que ens estan escoltant i dirà, puc passar per la porta de casa o no puc passar per la porta
3: de casa? Que truquin!
6: Que truquin en directe! Petonet des d'aquí, els oients gironins infidels que a aquestes hores també ens esteu escoltant. I avui també volem saber quin motiu tenim per saltar del llit. Ens ho explica, com sempre, l'Ot Serra. Ot, molt bon dia.
8: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és visitar l'Amfiteatre de Tarragona, sobretot ara que s'està renovant per intentar tornar a la seva essència. L'Ajuntament ja té acabat el projecte que busca millorar l'entrada a través de la Porta Triumfalis i així es recuperarà l'accés des del costat del mar. Tindrà un sistema de rampes que, això sí, no reunirà les condicions d'accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda perquè hi haurà desnivells de més del 6%. Com a mínim serà un itinerari practicable per a persones grans i cotxets amb infants.
6: Doncs vinga, un bon motiu per saltar de llit aquest dimarts 9 de juny, fent els matiners a Catalunya Ràdio. Obrim la nostra revista del cor. Buf, alerta, perquè el cor encara batega aquest matí amb la relació que van tenir fa 5 anys el Modena City i Cristian Gálvez.
3: Sí, perquè el programa El Sótano de TEN han destapat quin hauria estat suposadament el motiu de la ruptura el 2021. Encara estem parlant d'aquest tema. S'havia dit molt que va ser perquè... S'havia dit molt que va ser perquè el Cristian volia tenir fills, que el Modena en aquell moment doncs no volia o que no ho tenia molt clar i que ell doncs havia dinamitat la relació. Doncs bé, és possible que hi hagués alguna cosa més.
9: Sobretodo lo que hubo fue una terrible infidelidad que le provocó a la pobre Almudena una situación tristísima durante mucho tiempo.
10: Pero escúchame, ¿infidelidad con la que es actualmente su mujer?
9: Eso ya no lo sé.
6: Cristian Gálvez des de Girona?
3: Ui. No ho sabem. De Manresa.
6: Les infidelitats, aquest és un tema que sempre acaba portant cua, eh? Ara hauria de sortir al Modena City i dir sí.
3: Sí.
6: Va haver una infidelitat.
3: Tal com està de, no, fent aquestes declaracions al Modena City últimament, doncs que ho digui tot i ja està.
6: Digui, perquè a més, com que sempre li estan preguntant i sempre acaba sent ella com la víctima revictimitzada, que ella digués, ho vaig deixar amb Cristian Gálvez perquè em va fotre les banyes.
3: I llavors que li posin el micro al Cristian.
6: Ah, molt ben apuntat. I alerta perquè el cor també batega amb Mario Casas.
3: Sí, perquè ara ha tornat a atrevir-se a dirigir una altra vegada amb el seu germà Òscar Casas i, de moment, ha explicat això pel que fa a fer pel·lícules amb la seva família.
11: Una aventura el yo protagonizar junto a él, a la vez dirigir también. Una de las protagonistas es una de mis perras, que nos acompaña toda la película. Entonces, bueno, ha sido una experiencia nueva para los dos.
3: A banda de fer aquesta pel·lícula també amb una de les seves gosses, ara Mario Casas no ha tancat la porta a compartir pantalla amb la seva nòvia, que és la influencer Melissa Pinto. Atents al que deien.
11: Esperemos.
12: Va a salir.
11: Yo creo que lo podría hacer muy bien, además.
3: Diu. No sé jo.
6: Home, no, però escolta, això a nivell de màrqueting va superbé, ja t'ho dic ara.
3: I tant, anirà com un coet.
6: Clar, tu el que has de fer és... Què et passa d'ara?
3: Què m'ho feia?
6: No, però estossega, home, estossega. A veure.
3: Ja està.
6: Segur?
3: Que no.
6: Podem avançar?
3: Sí, que sí. Si tu sés en aquest programa, tens durant tota una setmana Xavi Canalies ficant...
13: És una condemna.
3: Veus? Ja està. Demà, quan et saludi...
6: 9 minuts, 6:15. A veure, a qui li toca això? Ui, a la Lara.
3: Bueno, a veure com surt això, no sé.
6: Lara, quin son deixa la ràdio?
3: Al matí de Catalunya Ràdio, la Laura Fa ens va explicar on viurà Pep Guardiola ara que ha deixat la banqueta del Manchester City.
14: Els plans de Guardiola és descansar entre 3 i 6 mesos en un lloc tan cuqui com Abu Dhabi, perquè diu que ja està tranquil, també és veritat que el seu fill està allà, que té negocis a Abu Dhabi, un dels propietaris del City, un xec d'aquests àrabs, que també està a Abu Dhabi. Vull dir que se'n va perquè continuarà fent feina des d'allà. Però... que Guardiola torni a Catalunya i que Guardiola sigui una persona aquí fixa i que tal, de moment això no passarà.
6: Oh, déu-n'hi-do, doncs.
3: Carai.
6: Abu Dhabi? No.
3: Què? Abu Dhabi.
6: Però és que hi ha molta gent que ha anat a viure a Abu Dhabi que es veu que es viu bé. Jo tinc els meus dubtes de que allà es visqui molt bé.
3: Oh, clar. Si tens diners i t'agrada tot això, a mi no m'hi veuran.
6: Aquí és el tema, a mi
3: també. Però és un tema de pasta. Money. Estaria molt bé veure Pep Guardiola per aquí.
6: Doncs sembla que, segons el que va explicar i Laura fa al matí de Catalunya Ràdio, de moment això costarà. I també ens va visitar, per cert, l'actor Joan Pera, Lara.
3: Sí, que protagonitza l'oca del senyor Pera al Teatre Condal de Barcelona.
15: No m'hi vull posar de nerviós, perquè inquiet sí, perquè sempre la meva por és no complir les expectatives de que la gent és tan mala gent, m'aprecia tant que sempre penso ahir... Pobre gent, que els hi faci bé, almenys que vagin a casa tranquils.
16: Perquè saps que les expectatives són molt altes.
15: Sí.
16: Perquè hi ha gent que porta molts anys passant-ho molt bé amb tu.
15: Ara què els hi diré? Perquè no s'enfadin.
6: poder recuperar la conversa fantàstica amb Roger, amb Joan Pera, ara sí, el Roger del Fill, a través del web i l'app de Catalunya Ràdio. 7 minuts, 2:15 del matí.

0: passava, Marta, un dia com avui?
1: Doncs un 9 de juny del 1972, Elvis Presley feia història després de vendre totes les entrades per 4 nits consecutives al Madison Square Garden. Feia 10 anys que Presley no tocava a Nova York i, per tant, això va ser una fita històrica. No és d'estranya que fes sold out al concert i van anar un munt d'estrelles de la música. T'ho imagina't, d'assistents tenir-hi, doncs, John Lennon, George Harrison, David Bowie o Bob Dylan.
0: Gens malament, eh?
1: El concert, per cert, va ser gravat i llançat després, 9 dies després d'aquell gran concert.
0: Ai, Elvis Presley, Elvis, que estàs al cel com nosaltres, que hi anem ara mateix per saber quin dia ens espera astrològicament parlant, que els astres els tenim una mica mudets aquesta setmana de juny, aquesta segona ja pràcticament setmana de juny. Anem a saber què és el que ens explica la gent d'astrocat.cat. Sergi Tous, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 9 de juny, Venus i Júpiter es troben junts en el signe de Cranc, i això no només passa a la carta astral, també ho podrem veure al cel. Després de la posta del sol, mireu cap a l'oest. Venus i Júpiter apareixeran molt junts, com si el cel ens fes una picada d'ullet. Astrològicament, aquesta conjunció ens parla de caliu, confiança i vincles que ens fan de casa. Així que aprofiteu, estimeu millor, celebreu més i deixeu-vos cuidar una mica.
0: Doncs vinga, estimar i deixar-vos cuidar, està molt bé. Sí, molt bonic avui, molt bonic. Mentrestant, hi haurà persones que es despertaran i diran: avui és el meu aniversari.
1: Sí, avui dimarts tenim un trio d'estrelles de Hollywood que fan anys. Primer felicitem l'actor Johnny Depp, que en fa 63. Un altre actor, en aquest cas, és Michael J. Fox, que avui celebra que ha arribat als 65 anys. I acabem felicitant l'actriu Natalie Portman, que bufa 45 espelmes. I avui també felicitem l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, que en fa 96. Que el poder de bessons us acompanyi i que tingueu un molt bon dia d'aniversari.
3: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio.

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio analitzarem els talls en la mobilitat amb motiu de la visita del Papa. També parlarem dels festivals de música de l'estiu, ara que ja ha arrencat la temporada amb el Primavera Sound. El primer dia a la selectivitat, a la tarda, reunirem els estudiants que han tret les millors notes dels últims 25 anys. I el Catalunya Nit arrencarà a les 9. Serem en directe a l'acte del Papa a l'Estadi Olímpic de Montjuïc.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimarts 9 de juny. Àlex Bos, bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb l'Àlex repassem els titulars d'aquest matí. Ja fa dies que en parlem, però avui sí. És el dia que arriba el Papa a Catalunya.
3: El Papa Lleó XIV arriba aquest migdia. Després d'aterrar al Prat, participarà en una pregària a la Catedral de Barcelona i mantindrà una trobada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa. El primer gran acte multitudinari arribarà al vespre amb una vetlla de pregària a l'Estadi Olímpic davant de 40.000 persones. Demà serà la jornada central de la visita amb la benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família. Un viatge marcat també pel debat sobre la presència del català, les demandes de reparació de les víctimes d'abusos i la campanya Jo no t'espero d'associacions atees i laiques que no volen pagar la visita del Papa. I també compta amb les restriccions de trànsit per motius de seguretat que poden complicar aquests dies la circulació per la ciutat.
2: Ahir, en el seu darrer dia a Madrid, el Papa es va comprometre a reforçar la resposta de l'Església davant els abusos.
3: Ho va fer després de reunir-se amb 6 representants d'associacions de víctimes de l'Església espanyola. Són testimonis que han estat proposats, entre d'altres, pel Defensor del Poble i la Conferència Episcopal. Les associacions de víctimes que han quedat al marge de la reunió lamenten, però, que el Papa no s'hagi volgut reunir amb elles.
2: I el Papa també va passar pel Congrés.
3: En la seva intervenció, el pontífex no ha esquivat qüestions

0: com l'avortament i l'eutanàsia, on ha reafirmat els postulats tradicionals de l'Església, però també ha denunciat la discriminació dels immigrants.
1: Allí donde una persona es discriminada por su origen nacional, étnico, religioso o lingüístico, o por su condición económica y social, se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad.
2: Els representants polítics l'han aplaudit durant més de 7 minuts i s'han fet seu, d'una manera o una altra, el seu discurs.
0: El ministre Félix Bolaños, les paraules del pontífex són un aval a les polítiques de la Moncloa. I per Alberto Núñez Feijóo, les crítiques de l'avortament i l'eutanàsia reforcen el Partit Popular.
3: En la defensa de la paz y la defensa de la dignidad humana, el discurso del Papa es absolutamente concordante con la posición del gobierno de España.
4: Suscribir desde la primera a la última de sus palabras acredita que tiene algo que falta actualmente en la política nacional e internacional, que son convicciones.
2: D'aquí unes hores, a les 9 del matí, més de 45.000 alumnes catalans començaran la selectivitat.
0: Una selectivitat amb dues circumstàncies excepcionals. D'una banda, la vaga de docents i de l'altra, la visita del Papa a Barcelona. Els sindicats d'educació es comprometen a no destorbar. I sobre la visita del Papa i les restriccions de mobilitat, el govern recomana anticipació als alumnes. Núria Montserrat, consellera de Recerca i Universitats,
5: intentar arribar una miqueta abans per intentar, com dèiem, pal·liar qualsevol situació. Si els estudiants arribessin una miqueta més tard per causa major, està contemplat en el procediment i tenir després el temps que faci falta, no?
2: I el judici contra el germà de Pedro Sánchez quedarà avui vist per sentència.
0: La Fiscalia manté la petició d'absolució per a tots els acusats per falta d'indicis i l'advocat de David Sánchez insisteix que la causa té un clar biaix polític. En paral·lel, l'Audiència Nacional ha citat a declarar com a testimoni la presidenta del PSOE pel cas Leire.
2: I els bombers han donat per estabilitzat aquesta matinada l'incendi que ha cremat una cooperativa agrària de Lleida.
0: Tres persones de dues cases pròximes al foc han hagut de ser evacuades i han passat la nit fora de casa. També s'ha demanat que es confinessin els veïns del barri Ciutat Jardí. L'incendi ha començat cap a les 10 del vespre. Els palets de fusta que estaven emmagatzemats per a la campanya de la fruita a l'exterior de l'empresa Arcofrut. Fèlix Larrosa és alcalde de Lleida.
6: Estan tots els veïns a casa seu, estan confinats. Els de l'urbanització Vila Montcada, dos cases de torres de l'Horta de Lleida han estat evacuades amb tres persones que hi havia en aquell moment i que tampoc han sofert cap tipus de dany.
2: Per cert, Àlex, al principi del programa m'he quedat amb les ganes d'escoltar, he de dir-t'ho, l'escridassada aquesta matinada a Donald Trump.
0: Per això l'hem recuperat.
2: Gràcies.
0: Ha sigut al Madison Square Garden de Nova York, on aquesta matinada ha assistit al tercer partit a la final de la NBA de bàsquet que enfronta els New York Knicks i el San Antonio Spurs. El públic novaiorquès l'ha xiulat quan l'ha vist a les pantalles durant la interpretació de l'himne dels Estats Units.
2: Quina bona rebuda, Trump.
0: Està bé,
2: els americans són molt sentits amb això, eh? Tu vas a veure un musical i ho donen tot i també les escridassades. Gràcies, Àlex.
0: Vinga, adéu.
2: Dos quarts de 6 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia.
2: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
8: Bon dia.
2: Moment de repassar les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
7: Avui amb el Papalleu, 14 de 9 en totes les portades del dia. Canalies, comencem amb La Vanguardia, que titula que el Papa demana al Congrés fugir de la permanent desqualificació política. El periòdico diu que el Papa fa posar dret al Congrés reivindicant la dignitat humana i per l'ara el pontífex rebutja la prioritat nacional del PP i Vox.
8: La premsa de Madrid també és la principal notícia de portada. La més cridanera, la de La Razón. Fotografia a tota pàgina del pontífex al Congrés i el titular, ovació històrica per a Lleó XIV a les Corts. El País destaca que el Papa urgeix als bisbes a actuar contra la plaga de la pederàstia i El Mundo demana als polítics límits morals al poder.
7: Altres temes de portada, El Periódico, la justícia situa el focus en els rescats de la CEPI i La Vanguardia explica que Cristina Narbona, la presidenta del PSOE, anirà a declarar com a testimoni del cas Leire.
8: I acabem amb l'Ara, que destaca d'una banda que més de 45.000 estudiants comencen avui la primera selectivitat amb detectors de mòbils i de l'altra que Biel Mesquida ha rebut el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes fent una defensa dels docents.
2: I a les pàgines d'opinió dels diaris, reflexions diverses sobre les paraules del Papa.
8: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, diu que aquest Papa agrada i la millor prova d'això és que en una política espanyola tan polaritzada hi va haver unanimitat en tots els partits a aplaudir el discurs del pontífex al Congrés.
7: Afegeix que quan escoltem Lleó XIV no tenim la sensació que sigui un sermó, sinó una invitació serena i subtil a reflexionar sobre aquesta societat que viu en crisi i canvi permanent.
8: L'editorial de l'Ara destaca el titular popular que el papa va condemnar la xenofòbia des del Congrés dels Diputats.
7: Celebra que el discurs de Lleó 14 és una esmena absoluta al principi de prioritat nacional que el PP i Vox han introduït en els pactes autonòmics.
8: El periódico lamenta que no sembla que hi hagi gaire predisposició des dels partits a aplicar les lliçons sobre la necessitat de bastir ponts i evitar la polarització.
7: I desitja que la Sagrada Família ressoni també el missatge a favor de la convivència.
8: A El País, una de freda i una de calenta. Diu que el papa va encertar a advertir a les Corts contra la polarització política, però que la seva crítica a l'avortament pertany a un altre escenari.
7: Sí que aplaudeix, en canvi, que parlés de pederàstia, on era més necessari, davant dels bisbes i a la seu de la Conferència Episcopal.
8: El Mundo aplaudeix que Espanya ha estat l'escenari escollit per Lleó XIV per projectar una dimensió pública del seu pontificat.
7: I diu que el discurs d'ahir confirma que vol intervenir en els grans debats contemporanis des d'una posició incòmoda per tots, crítica amb els excessos del relativisme, però també amb la deshumanització de la política i l'economia.
8: L'ABC destaca que el papa va recordar a les Corts que la dignitat humana precedeix la política.
7: I afegeix que molts van aplaudir, però pocs es van donar per al·ludits.
2: Pràcticament ja 8:02 a.m. Sílvia Solanes, molt bon dia.
9: Molt bon dia.
2: Moment també de repassar la premsa digital amb la Sílvia. Alerta perquè Gaudí tindrà un museu.
9: Sí, i amb l'aprovació del Vaticà. L'edifici de les Teresianes de Barcelona, projectat pel mateix Gaudí, serà l'espai que acollirà aquest museu que combinarà patrimoni, exposicions d'art i se centrarà en els valors espirituals i humanistes de l'arquitecte. Fins ara aquest edifici estava tancat al públic, doncs bé, ara s'obrirà d'aquí un parell d'anys, ho veiem a diversos digitals.
2: I alerta la notícia que dona esperança a mestres i alumnes.
9: Que Torrejón de Ardoz, a Madrid, es converteix en la primera ciutat de tot l'estat a tenir aire condicionat a totes les classes de totes les seves escoles públiques.
2: Ho celebrem.
9: Celebrem.
2: Ho celebrem.
9: 2026.
2: Per favor. És que clar, els alumnes... A l'estiu i a l'hivern.
9: Exacte.
2: No sé què és pitjor, si passar calor o passar fred. Però en tot cas, que això s'hauria de començar a arreglar i a solucionar.
9: Sí, sí. Pues a mi, números són 899 aules a 21 escoles i ha suposat una inversió de 7 milions d'euros. Els aparells de baix consum ofereixen tant fred com calor, en sentit.
2: Doncs escolta'm, felicitats a tots aquests... instituts, aquestes escoles de Torrejón de Ardoz. I qui s'ha endut una sorpresa?
9: Un home britànic que es va trobar una moneda antiga i es pensava que era això, una moneda antiga, però no, resulta ser un anell d'or romà de fa 1.700 anys. Ara l'organització Southwest Heritage Trust s'ha quedat amb aquesta joia. L'home la va trobar fent servir un detector de metalls en una parcel·la, ho veiem al diari Bonés.
2: I una segona vida?
9: Per l'antic escorxador de Gramunt, llegim el Segre, que ha tornat a tenir vida com a nou espai cultural. Ara obrirà de forma habitual a partir d'aquest mes de juny, una vegada i traslladin l'arxiu municipal.
2: Molt bé, escolta.
9: Optimista avui, eh?
2: Quina meravella. Gràcies, Sílvia. Marc, quin temps ens espera per avui dimarts 9 de juny, va?
7: Doncs mira, depèn del punt del país. Avui parlem d'entrada de dia, de nuvolades i de ruixats al Pirineu, localment intensos fins a primera hora del dia, ara al Pirineu també a la tarda cap al Ripollès. A la resta del país, però, el dia serà assolellat, temperatures que baixaran, tant les mínimes com les màximes, farà poca calor, amb màximes que no passaran dels 32 graus.
2: Amb 5 minuts, 5:03 a.m, fent els matiners com cada dia de dilluns a divendres a Catalunya Ràdio. I just quan arribem a aquesta hora, també ens interessa repassar alguns apunts culturals amb la Marta Viana.
10: Mireu, avui comencem amb una previsió perquè al Palau de la Música Catalana se celebrarà la Dia de Pau Casals 2026, precisament doncs, amb un concert del Quartet Casals acompanyat pel pianista Alexander Melnikov. I, si voleu anar, doncs el concert és a les 8 del vespre. Avui també, dia important, en aquest cas per Arnau Vallvé, que és el bateria de Manel, que ha decidit doncs, llançar-se a la piscina i presentar el seu primer single del seu primer disc i també dates de la gira que farà el 2027.
11: Tinc una amiga que li agrada fugir. Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum. Defugim el dins, dominem el fora. Podem desaparèixer durant hores i hores. La gent quan ens pregunta, però com us ho feu? Jo dic que fem igual que fa el conill amb la guineu.
2: Ai, hi ha un ressò aquí de Manel, eh?
10: Que sí?
2: Hi ha alguna
10: cosa
2: que són de Manel.
10: Sí, no?
2: Sí, sí, Llugolar, sí,
10: Llugolar.
2: Sí, sí, sí.
10: La cançó aquesta es diu Mentre el monstre, ha estat coproduïda pel productor i músic Xicus, el segon membre del grup que comença carrera en solitari després del Guillem, i el que ha fet això és presentar aquest single, també dates de la gira, i per tant apunteu que el primer concert serà el dia 2 d'abril del 2027 a la Sala Apolo.
2: I alerta matiners i matineres perquè qui també publica música nova és Pepet i Marieta.

0: Aquest és l'avançament del disc de comiat de la banda Abrenc, que és un dels dos temes inèdits que es publicaran en un àlbum recopilatori que sortirà a la venda al juliol. A l'abril, recordem que van obrir la gira de comiat L'última i mon anem al Perelló, al Baix Ebre, sí, una gira que hauria d'acabar al setembre, però es veu que ja tenen peticions per fer concerts l'any 2027, per tant, segurament encara tindrem temps de veure'ls.
1: Els podrem estirar una mica més. Gràcies, Marta, i alerta perquè avui movem el dial fins al juny del 2015. El suplement, quan la presentava aleshores a Sílvia Coppolo, el Pere Tàpies original i el Pere Tàpies, en aquest cas de Pep Plaza, intentaven portar precisament a la Coppolo a estiuejar l'escala mentre cantava la moto. A veure si sabeu qui és qui. La moto xupo papapa, la moto xupo papapa, vinga, posa la tercera. Sí. Que amb la moto ens sentim joves, a l'escala ens esperen un bon bany i unes anxoves.
2: Sí, sí, sí.
1: La moto xupo papapa, la moto xupo papapa, la moto xupo papapa.
2: Serà un estiu d'altura.
1: Ui, ui.
2: Parlant de cuina i de cultura.
1: Oh, oh.
2: I la Sílvia entrevistant. Oi. La gent en el divan.
1: Oi.
2: Sí, sí, sí. La moto xupo papapa, la moto. Ja estem arribant. Que diu que aquí no podem córrer. Ai, que...
1: No accelerem, aquí no accelerem. No accelerem.
2: Ai, que ve una baixada, pega. Ai, la Sílvia ha agafat fort. Ha agafat fort. Ai, que ens va fotre.
1: Les veus de la ràdio, escolta'm, complicat distingir l'estimat i enyorat Tàpies i el Pep Plaza, eh? Recordant també aquests bons moments al suplement de Catalunya Ràdio. I quan falten 17 minuts per les 6 del matí, alerta, Uganda és una hora més, allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
3: Bon dia, matiners. Entre el 1980 i el 1986, aquí a Uganda es va viure una terrible guerra civil on van morir més de 150.000 persones. Encara avui en dia es treballa per recosir la societat, les infraestructures i l'economia del país i avui, dia 9 de juny, és el Dia dels Herois Nacionals per commemorar els caiguts durant la guerra.
4: The day has been celebrated in remembrance of those who contributed to the 1981-1985 Civil War.
3: El Dia dels Herois Nacionals es va aprovar al Parlament el 2001 i des d'aleshores se celebra cada any, sobretot de manera institucional. Als centres culturals es fan xerrades divulgatives i a les escoles es recorda als infants els temps passats.
5: We celebrate many kinds of heroes. People have made advances in science and technology. People have saved lives during pandemics.
3: En tot el país, la jornada s'aprofita per homenatjar els difunts, generar consciència sobre les atrocitats de la guerra i la seva devastació, i també per celebrar el progrés d'Uganda. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des d'Uganda, pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: A partir de les 6 del matí engega el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Avui, Maiol Roger, suposo que pendents de l'arribada del Papa.
6: I fins la 1, perquè a les 12:25 el Papa aterra a Barcelona i seguirem en directe aquesta arribada i la recepció abans que completi la seva agenda avui. Avui va a la catedral i aquest acte a l'Estadi Olímpic al vespre que presenta el Xavi Pérez Esquerdo. Analitzarem també una mica què va dir ahir, els seus missatges, sobretot amb les víctimes de l'avortament. També estarem pendents de totes les implicacions que té la visita a nivell de mobilitat i de seguretat a la ciutat. En parlarem, per exemple, amb el comissari David Boneta, que és l'encarregat de del dispositiu de seguretat. També tindrem a l'excap de comunicació d'AENA, l'Agustí Rodríguez, que ens expliqui com es gestiona a l'aeroport una situació com aquesta, i el Manuel Barbero, que és el qui va destapar el cas dels maristes per parlar de la reunió que va tenir ahir amb víctimes d'abusos i del seu posicionament.
1: I estava seguint la visita del Papa a Madrid al llarg d'aquests dies. El cert és que porta una agenda apretadíssima i el sistema de vigilància i seguretat que ha de portar aquest home ha d'estar treballat en mesos, perquè... De fet, ahir quan sortia del Congrés dels Diputats a Madrid es va saltar el protocol, que van a saludar els treballadors del Congrés, i veies a tothom molt espantat perquè s'estaven trencant aquestes mesures de seguretat. Entenc que també és... Vaja, sembla com una mega estrella. Jo pensava dir que és una mega estrella protegidíssima.
6: És un dels caps d'estat més importants del món i té
1: diuen
6: una
1: que porta més seguretat que Trump,
6: I té una seguretat a l'alçada, sí, sí, sí.
1: Què més?
6: Després parlarem d'economia amb el Xavier Salamartín i dels festivals d'estiu, que ara ja que ja va haver el primavera, ja ens agraden.
1: I tant.
6: Va venir el primavera i ara ve tota la resta. Doncs en parlarem amb el Juli Guiu, el director de Clippers, i l'Oriol Aguilar, que és el director de Peralada. I després a la secció de telesèries amb la Mariola i el Darío parlarem d'Abandonados amb l'Anna Puzzi i una de les protagonistes, l'Alvira, ara sí que ho he dit bé.
1: Molt bé.
6: I ja està. Després un humor pendent i a rebre el papa un altre cop.
1: Doncs vinga, d'aquí pràcticament, escolta'm, 14 minuts, 13, engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. I alerta, oients dels matiners, perquè molts esteu fent el primer cafè i volem saber si sou assertius, si sou intuïtius i funciona o no funciona la vostra assertivitat amb la dada Maiol.
6: I avui, aviam si escolteu el matí de Catalunya Ràdio, perquè és una dada que vaig dir ahir. Ui. Perquè avui que fem la prèvia de la visita del Papa, dada sobre la Sagrada Família. Santo, santo,
1: yo te canto. A veure, Sagrada Família.
6: Uf, a veure, i en a veure. Concret, quantes peces té l'edició especial de Lego dedicada al temple?
1: Milions.
0: Moltes, llavors van fer, a més, un Lego que m'agrada molt.
1: Jo diria 30 milions.
0: Va. 13.000. 11. 13.000. 12.
1: A veure, un moment. 12. A veure, filles, que sembleu de veritat, sembleu Miri Vanilli. A veure, Lara García, ordenadet.
0: 13.000. 12.
6: Doncs avui el premi és per Marta Viana... Ella ha dit 30 milions, perquè són 12.060 peces.
1: Molt bé, Marta.
0: És que m'ho vaig mirar,
6: és el Lego.
0: És el Lego. És molt xulo.
6: Aviam, ahir vaig fer una secció que es diu El Professor, a les 7.23, en què ho vaig explicar, i també vaig explicar el preu, aviam si us en recordeu.
0: Molt.
6: El preu d'aquest Lego.
0: Sí, perquè m'ho vaig mirar per ma germà. 700...
1: 700 euros?
6: 750 euros. És el Lego amb més peces. Però no és el Lego... més gran, perquè el rècord l'ostenta la Torre Eiffel, que fa 149 centímetres d'alçada, ni el més ample, que el té el Titanic, que es fa 135 centímetres de longitud.
1: Bon.
6: Què us sembla? Aviam on el poseu, eh?
1: Mira, estava pensant, dic, a veure, munta les, la família.
6: Munta les 12.000 peces i després aviam on paga, munta'l i després posa'l, saps?
1: Quina mandra.
6: És preciós.
1: Gràcies, Maiol. Fins ara. Vinga, d'aquí uns moments repassem alguns dels sons que ens ha deixat la tele aquestes últimes hores i també parlem amb aquells matiners que ja esteu desperts i que aquestes hores ens truqueu al 93207474.
7: Senyores i senyors, bon dia.
8: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
7: Leire Díaz, bon dia.
9: Bon dia. No sé nada, no sé nada, sinceramente.
7: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
9: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
10: Tinc informació clara i parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família.
7: Jordi, bon dia.
11: Bon dia. Sí. Tenim un problema que hi ha un veí que fuma porros, provoca moltes molèsties.
12: La persona amb un element privatiu, com és la seva terrassa, té tot el dret de fumar.
7: Catela Penya! Què passa?
13: Quina il·lusió. Oh, estàs boníssimo, Ricard. Ets un referent, tens actualitat.
8: Sí. De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
14: Evitem el soroll.
15: Ens allunyem de les estridències.
14: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
15: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
16: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
14: Un informatiu sense presses.
15: Per donar context als grans titulars.
16: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
8: El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
17: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
18: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
17: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
8: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
17: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
19: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
17: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
8: El Mundial al Club de la Mitjanit, a partir de l'11 de juny, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
19: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
17: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
8: A Catalunya Ràdio, els matiners. El despertador que desperta els altres despertadors.
20: Doncs ara tinc quatre gallines,
1: sí.
20: Una de les quals ara mateix fa coc, coc, coc, coc, com si fos un gall. Les gallines fan coc, coc, i els galls fan quiquiriqui, no? Doncs ara hi ha una gallina que fa coc, coc, coc, coc. Ahir la vaig pescar muntant-se una altra gallina.
1: M'estàs dient que la gallina ha adoptat el paper de gall?
20: Sí, jo crec que té una personalitat alterada o no ho sé.
1: Trans.
20: No sé, o se sent gall, no ho sé.
1: Ricard Ostrans.
6: Trans. Hola.
20: Té una identitat sí, sexual. Sí.
1: Està claríssim que ha adoptat una altra personalitat en aquest cas del gall. Sí, sí, està clar.
8: Els matiners.
1: Vinga, va, que en 9 minuts arribem ja a les 6 del matí, pràcticament recta final dels matiners d'aquest dimarts 9 de juny. Repassem també algunes de les coses que ens ha deixat la televisió aquestes últimes hores, perquè a la Renaixença la mare d'en Peyu ha arribat al límit, estava emprenyada amb el papa, i ella té els seus motius, i precisament així li va comentar al seu propi fill.
2: Ben?
21: Ei, mama,
2: què? Escolta, qui entrevisteu demà al programa?
21: Demà, no sé, ara mateix qui
2: entrevisteu. No aprofitareu que ve el papa de Roma per entrevistar-lo?
21: El papa de Roma? No, no, no està previst, no, mama, no.
2: Ai, doncs mira, millor, perquè per mi no cal ni que vingui ja.
21: Què dius, mama, pobre home, què t'ha fet?
2: Que què m'ha fet? Doncs mira, anar a Madrid ha fet, eh? Ha hagut de passar primer per Madrid, no podia venir directament a Barcelona, no?
21: Perquè devia haver d'anar a fer alguna cosa a Madrid.
2: Una merda! Li fotem l'Iglesia més ben parida del món, 100 anys, per construir la Sagrada Família, el truquen per venir a inaugurar la Torre de Jesús i se'n va a Madrid. Pesa la merda, home.
21: Mama, no pots dir. Escolta, pesa la merda el papa de Roma, no se li pot
2: 172
21: dir.
2: 172 metres i mig, l'església més alta del món.
21: Sí.
2: I primer se'n va a Madrid. Pesa la merda.
21: Mama, sisplau.
2: Quina església tenen a Madrid?
21: No sé, quina església. Tenen la catedral de l'Almudena, es diu aquella, em sembla, no me'n recordo.
2: 73 metres fa aquella casa de nines. Oh. Res, 100 metres a la Sagrada Família. M'hi pixo i m'hi cago a l'Almudena.
21: Prou, mama, prou. Estàs molt enfadada i estàs pixant fora de test.
2: Si hagués hagut el papa Francesc, que era molt amic de la Sor Lucía Carat,
21: sí,
2: els collons hagués anat a Madrid.
21: Bueno,
2: primer hagués vingut a Catalunya.
21: No ho sabem, mama, tampoc ho sabem.
2: Tota la vida anant a missa, va. I ara, guaita, de veritat que és que donen ganes d'agafar un mocador, embolicar-se el cap i fer-se musulmana.
21: Penjo, mama, que estàs dient massa disparats. Va,
2: a la Gaspar.
21: Mama, penjo. Adéu.
1: La mare d'en Peyu, que barrejadíssima aquesta primera visita del papa a Madrid. I alerta perquè l'actor immunologuista Marc Buixaderas va passar pel cotxe de l'Eloi Vila, va fer una reflexió interessant sobre un dels propòsits que, valgui la redundància, s'ha proposat aconseguir, i és que la discapacitat es normalitzi i que la gent canviï la percepció que en té.
22: Les diferències són diferències, sí, d'acord, però, o sigui, no hauríem de ser tan problema. I això és probablement el que més m'ha costat d'assumir, també perquè els meus pares ho han normalitzat tant i m'han ajudat tant els meus pares, i sempre que parlo dels meus pares parlo amb els germans, evidentment. Ho han entès tot tant que surts a fora el carrer, comences a rebre hòsties i dius, aquestes hòsties d'on venen? Perquè a la meva mare, a mon pare, a mon germà, quan estan parlant de mi als restaurants, per exemple, jo què sé, on ho col·loquem? I dius, pregunta-m'ho a mi. No, les piruetes i els xupi-xups amb el conte, i dius, hòstia puta, dius, posa'm una ratafia, un algú, no.
1: I meravellós la conversa que va tenir en Buixaderas amb l'Eloi Vila, i que podeu recuperar també la plataforma 3CAT. I alerta perquè el cas Endic segueix portant cua, i ho va explicar la Maica Navarro, el tot es moda l'Elena García Melero, perquè la fiscal ha demanat una reconstrucció dels fets, precisament també en presència de Jonathan Endic. Ho explicava d'aquesta manera.
23: Què ha demanat la fiscal a la magistrada? Doncs que li interessaria una reconstrucció. O sigui, una reconstrucció vol dir tornar aquest camí de la feixada, i que el Jonathan Endic, acompanyat del seu advocat, de la fiscal, de la magistrada, la lletrada, Mossos per enregistrar tot això, enregistraran tot el que va fer aquell matí en aquell punt amb el seu pare. Quan surten del cotxe, arriben, caminen i arriben al punt, i tot allò que fa ell un cop al pare cau. Jo crec que serà molt important que expliqui en aquesta comitiva què va fer en aquests prop de 5 minuts que passa entre el moment que el pare cau i què passa en el moment que se n'adona que cau i agafa el mòbil i fa aquesta primera trucada a la dona del seu pare, a l'Estefania. Per cert, en l'hipotètic cas que arribéssim a judici amb Tribunal Popular, el jurat també en el seu moment aniria allà a fer una reconstrucció, perquè el jurat ha de veure aquell espai per entendre aquest succés.
1: Pendents, doncs, del cas Endic, com ens estava explicant la Maica Navarro al Tot es mou de TV3. I com cada dia a aquestes hores tenim ganes de saludar alguns matiners que ja estan desperts, que el despertador els hi sona aviat i que sintonitzen amb Catalunya Ràdio. Deixeu-me saludar en Pep. Pep, molt bon dia.
24: Bon dia des del Pastador. Bon
1: Home,
24: dia.
1: A veure, què és el Pastador, Pep? Explica'm això.
24: El Pastador, bueno, primer el Pastador és com els altres, els que traiem, els sobradors de flet, que es diuen ara, els obradors de formeria.
17: Ah, i abans això era el pastador, eh?
24: Abans d'això, bueno, s'ha dit tota la vida, encara ho diguem aquí. I el... jo, la meva fleca, li vaig posar al pastador.
17: Pep, i on tenim, aquest pastador?
24: Això està a Vic.
17: A Vic, eh? Capital usonenca. Sí. Escolta'm, i què fas despert a aquestes hores, Pep?
24: Pana, perdona?
17: Què fas despert a aquestes hores?
24: Doncs mira, ara que hora fa.
17: A quina hora ens llevem, Pep?
24: Jo em llevo a les 4:30, ara. M'estic llevant.
17: Perdona, que et sento una mica, malament, Pep. A quina hora?
24: A 2:15.
17: A 2:15 del matí. Uau. I això, de quin dia a quin dia ho fem?
24: Això ho fem de dimarts, que nosaltres comencem dimarts al dret de la botiga,
17: sí.
24: Fins dissabte, però dissabte n'hi poso a les 12, ho vaig a dir abans.
0: I com ho portes, això, de matina tant?
24: Bueno, bé, acostumar-te.
0: Clar, ja estàs acostumat, eh?
24: Sí, acostumar-te.
17: Quants anys fa, Pep, que estem fent aquest horari?
24: Bueno, relativament, perquè jo ara fa 3 anys que vaig obrir el pastador.
17: Sí.
24: Llavors jo la meva vida vaig passar treballant també per una farinera, el pastador de fleca, i amb una fàbrica gran d'aquestes també de tot el sector. Una d'aquestes multinacionals que es fan per a precuit.
17: Déu-n'hi-do. És a dir, que has tocat una mica tots els pals, eh?
24: Sí, però llavors vaig sortir de casa meva, que és una casa centenària.
17: Sí.
24: I allà treballàvem tota la nit aquelles èpoques. Ara nosaltres enfornem tot el pa, fem tota la producció i ho deixem fermentar lentament i la coem l'any demà.
17: El bon pa de tota la vida, eh, Pep?
24: Sí. Part és clar. Hem tornat als dies,
17: ara.
24: Aquí al mig de Vic, i intentar fer bon pa, intentar fer que la gent repeteixi, pa de qualitat, pa amb farines de proximitat, que això és molt important.
17: Important, també.
24: Sí. A veure, és un tema que a vegades ens descuidem per la nostra pagesia, i també amb un valor afegit ecològic i d'agricultura integrada.
17: Escolta,
24: és que nosaltres busquem.
17: Aquest pa t'ha de caure la llagrimeta quan menges aquest pa, eh? Com ens ho estàs venent, Pep?
24: Bueno, això ho
17: haurem de
24: provar.
17: Vindrem cap al pastador de Vic. Pep, gràcies també per participar als matiners. També una abraçada i records a Vic.
24: Molt bé, moltes gràcies i gràcies per la confiança per haver-nos escoltat.
17: Gràcies a vosaltres. Adéu, Pep, que vagi bé.
24: Bon dia.
17: Ai, que bé, escolta'm, amb aquest pam és el boc aigua, tu.
0: Ai, sí, ara ens el
17: menjaré. Ai, Marta Viana, Anna Garcia, gràcies, estimades.
0: Adéu.
17: Tornem demà. Tinc per aquí el Cordomí.
3: Bon dia, bona hora.
17: Bon dia, Cordomí, què tal?
3: Hola. Bé, amb la boca aigua, també.
17: Escolta. Que sí, escolta'm, és que quan explica d'aquesta manera de fer pa, d'aquesta manera artesanal...
3: Sí, sobretot pensant que... en l'entorn, és veritat, sí. Que no sempre es té en compte això, el tema de la farina, d'on ve, de productors, etc.
17: Nosaltres tenim un home del temps de proximitat, que ets tu, i que ens explicaràs perfectament bé quin temps ens espera per avui, Eloi. Bones notícies, per favor.
3: Va, avui serà un dia una mica més canviant i, a més, avui baixarà la temperatura. De fet, ara mateix ja tenim alguns ruixats que es passegen pel Pirineu, pel Prepirineu, i també se n'aniran produint, tant durant el matí com durant la tarda. Aquest matí més cap a l'Alt Pirineu, a la tarda més cap al Pirineu Oriental, amb algunes nuvolades que s'aniran passejant a la meitat nord, farà més sol a la meitat sud, i amb vent de tramuntana i de mestral. I tot plegat farà baixar una mica la temperatura avui, sobretot a l'interior.
17: Bé, doncs escolta, amb la gent de l'interior que notarà aquesta baixada de les temperatures...
3: Però ja pujarà.
17: Sí, ha de pujar. Tot el que baixa acaba pujant, i al revés. Ricard Ostrell, bon dia.
4: Bon dia.
17: Com estàs?
4: No sempre, eh?
17: Oh.
4: Tinc un amic que es va prendre una pastilla blava una vegada.
17: Ah?
4: I no hi havia manera de baixar-ho, allò, eh?
17: Clar, que has de vigilar amb això. Que en riu. Doncs així ho deixem. Gràcies, Cordomí, una abraçada.
4: Vinga.
17: Que vagi bé.
4: Val més deixar-ho al que vagi.
17: També sempre. Engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. I tornem demà. Gràcies.
5: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cap.

0: experts amb Roger Saró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevé.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.

0: Quin és el plànic del Papa? 14 té previst arribar a l'aeroport del Prat cap a 12:15, mitja hora més tard anirà cap a la Catedral de Barcelona i després de dinar a la tarda hi haurà el plat fort, que és un gran acte a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, on els fidels hi podran accedir a partir de les 4. Hi ha previstes diverses actuacions musicals, Laia. Mira, d'una banda hi seran el Sabor de Gràcia.
1: Fa una nit clara i tranquil·la, hi ha una lluna que fa llum.
0: La banda graciengui hi tocarà tres temes, un del seu repertori, Nit de rumba d'esperança, i dues versions, una la del Boig per tu de Sau i aquesta que s'han dit del Cisa, Qualsevol nit pot sortir al sol.
2: Tot molt actual, no sé què és més actual de tot el que has dit.
0: Doncs mira, hi haurà una altra que potser t'agrada més, l'Álvaro Soler.
1: Yo quiero que estés en...
0: Cantant de Sant Cugat del Vallès oferirà d'una banda un dels seus èxits internacionals, de fet la cançó amb la que es va donar a conèixer, aquesta que s'endim Bajo el mismo sol.
2: Em sona de res.
0: I posteriorment també interpretarà una altra amb qui? Amb l'Alfred García Estrella.
1: La vida dona voltes, però és millor al teu costat. Cada fi del món ens troia tots ballant.
0: L'ex-concursant d'Operación Triunfo també cantarà la cançó Els teus ulls. Al concert papal de Montjuïc també hi participaran el cantant sevillà Beret i la cantant Conchita. Al final de l'acte el marcaran, saps qui? Això t'agradarà més, potser. Sergio Dalma, amb qui? Amb qui? Amb qui?
2: No sé.
0: Sergio Dalma?
2: No sé.
0: Amb l'Escolania?
2: Mira, encara.
0: De Montserrat? La cançó em dóna força, versió del tema You Raise Me Up, que va unir el cantant de Sabadell i l'Escolania per la marató de TV3 i Catalunya Ràdio, marcarà el punt final d'aquest espectacle. Dimecres el Papa al matí visitarà la presó de Cambrians, pujarà a Montserrat i a la tarda, ja ho sabeu, el Papa passejarà per Barcelona en Papa Mòbil i visitarà la Sagrada.

0: mapa podrà veure una placa nova, perquè ja s'ha instal·lat la placa que recorda, atenció al memeo, que farà la gent també per allí, al punt exacte de Barcelona on Antoni Gaudí va ser atropellat per un tramvia.
1: Per quines fotos comença a fer la gent damunt d'aquesta placa, també, eh?
0: Sabeu que van prohibir el tren de TikTok de fer-se un vídeo pujant les escales. Havies de deixar el mòbil a terra, recordes?
2: Sí.
0: Perquè segons anava pujant l'escala, anés veient la grandiloquència del temple i la gent feia una ballaruca, però clar, aquest minut ja fa que molta gent s'hagi d'anar esperant per pujar.
2: S'apilava la gent de mala manera.
0: Per tant, on es pot anar a fer el memeo, ara, on va ser atropellat, com dic?
2: Doncs mira, l'acte d'homenatge es va fer ahir, quan es complien just 100 anys del tràgic accident que li va acabar provocant la mort. La placa s'ha col·locat, responent al que deies, Roger, a la vorera central de la Gran Via, gairebé a la cantonada amb el carrer Bailén, amb un acte que va comptar ahir amb la participació de l'Esbar Gaudí. El comissari de l'any Gaudí, Galdric Santana, va apuntar a la possibilitat de portar la vida de l'arquitecte també al cinema.
3: El dramatisme de la seva mort dona argument propi per a una superproducció cinematogràfica que tant de bo trigui poc a generar-se amb un gran director de cinema.
2: La inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família està prevista per demà passat, data en què va morir l'arquitecte, 10 de juny, 3 dies després de l'accident. Cal recordar que després d'això ningú no va saber reconèixer que el ferit era en realitat el conegut arquitecte, sobretot perquè anava indocumentat i la seva roba el feia confondre amb un captaire. Se n'ha parlat molt d'això, eh? A més, Gaudí havia fet tots els esforços possibles per no sortir a les fotografies i pensava que la seva obra era només la màxima representació d'ell mateix.
1: Va ser víctima d'aquesta...
2: De la seva discreció.
1: Exacte, d'aquesta mania que tenia per no ser reconegut, eh?
2: Totalment. A Gaudí primer el van traslladar al Clínic i després a l'Hospital de la Santa Creu, on va acabar morint. Els experts, Icar.

0: Mireu el mòbil, que ja és d'hora, ja és hora, si encara no ho heu fet avui, i obriu l'Insta per anar al compte Dones que fan història.
1: Sí, m'ha encantat, atenció, no sóc l'única, 30.000 seguidors té aquest compte, eh? I és que des del 2019 cada dia s'hi publica un compte, perdoneu, no un compte, un perfil, una biografia d'una dona, jo he de dir que absolutament desconeguda. Esclar, si tu penses que ho estan fent des del 2019, és evident que han de començar a tirar de dones desconegudes. I quantes n'hi ha desconegudes? El que és sorprenent és que, malgrat desconegudes, tenen trajectòries super, super interessants i importants. Clar, a més, moltes d'elles lluny de les nostres latituds. Per exemple, la que penjaven ahir, doncs Maria Coloma Etjang, una dona de Guinea Equatorial que va ser política perquè va ser alcaldessa de Malabo durant més d'una dècada. I a més sembla doncs, que va exercir un paper molt destacat pel que fa a projectes de caràcter social, etc. Però no només aquesta. M'ha agradat, per exemple, la d'abans d'ahir, una dona australiana que va morir l'any 2024, que va ser la primera dona aborigen infermera del sud d'Austràlia i que, per tant, va defensar molt, de fet, va presidir la comissió pels aborígens i els illencs de l'estret de Torres i es va convertir en una figura molt important de la reconciliació nacional, la justícia social i defensora dels drets dels aborígens. Clar, jo no en tenia ni idea, de tant trobar... A més, et poso una fotografia de cadascuna, que és molt xula, però també dones vives, per exemple, hi ha una noia molt jove, molt jove, de l'any 89, la Jenny Costa, que és una biòloga marina d'Angola, que expliquen doncs, que és una col·laboradora habitual del National Geographic, defensora de la protecció dels ecosistemes africans. Clar, dius, dones d'Angola, doncs jo no me'n ve cap a priori. Clar, si mirem l'arxiu, estan totes documentades des del 2019, podeu accedir doncs, a les dones ja publicades. Clar, van començar per la de Lovelace, per exemple, qui més havia visió? La Amelia Earhart, les típiques, no? L'Angela Davis, les primeres sí que eren les més conegudes, però està xulo que hagin seguit fent-ho i, per tant, doncs ara podem accedir a biografies. Per exemple, sense anar més lluny, tenim la Immaculada Cabeceran, que va ser una catalana... Ah, mira, la veus?
2: Estava mirant ara mateix.
1: La que miraves tu. La catalana que va ser de les primeres a impulsar la creació del primer equip femení del Barça, això als anys 70, I, vaja, moltíssim mèrit, i en canvi ningú no sap qui és, o almenys fins tot gent interessada en el futbol femení, doncs no sabem qui era, no?
2: Està bé, perquè ara tothom s'està pujant al carro, però dius, ostres,
1: clar,
2: qui va ser?
1: Clar, qui van ser les pioneres,
2: en el,
1: no?
2: En el moment més complicat de fer-ho, perquè ara és molt més fàcil, però als anys 70 segurament devia ser allò de què fan aquestes dones.
1: Totalment. A més, en aquest cas, per exemple, el cas de la Immaculada Cabeceran, és xulo perquè va ser una usuària del compte, diguéssim, qui va proposar que es fes aquesta biografia. Per tant, si teniu propostes de dones que creieu que han estat super meritòries i, en canvi, ningú no les coneix, cosa bastant fàcil perquè ja sabeu que la història les ha oblidades, doncs ho podeu enviar a aquest compte, Dones que fan història, i se'n faran ressò i quedaran aquest arxiu tan xulo que hi podeu trobar des de jugadores de bàdminton a científiques de totes les parts del món, interessantíssim, i de totes les èpoques, sobretot.
2: Que xulo, molt bé.
1: Dones que fan història.
0: Aneu a visitar-lo a Instagram.
3: Ja comença a fer-se

0: els que vindran.
1: Hem de parlar d'una nova pujada, perquè tots coneixem les pujades costerudes de gener, sobretot de setembre, però es veu que n'hi ha una altra, la de maig. Que ja deu haver arribat a l'altiplà, ara que estem a la primera setmana, bé, la segona ja, de juny, però les famílies es troben en una situació difícil, també.
2: Sí, perquè el 40% de les llars no poden fer front a les despeses imprevistes. A veure, la majoria de nosaltres tenim unes despeses fixes, que sigui lloguer, hipoteca, cistella de la compra, i després al calendari doncs hi ha dos moments, o més específicament dos mesos de l'any, on les nostres butxaques pateixen més del normal, que seria gener i setembre. Però ara hi ha un altre mes de l'any que quan arriba doncs ens fa patir, que és el mes de maig. A veure, tots som conscients que durant l'any doncs podem tenir imprevistos. Rentadora que deixa de funcionar, goteres, un queixal que t'has de treure o li has de posar ortodòncia al fill, una roda punxada, una avaria al cotxe, una multa de trànsit, per mil coses.
3: Se m'ha espatllat l'extractor.
2: Veus? Coses que no t'esperes, però que et fan trontollar la teva economia, que quan et passa dius, merda, és que ara és que no és el moment, o sigui, ara no em va bé que arribi això. Com voleu que estalviï, no? Doncs això ens podria passar en qualsevol època de l'any, però si us fixeu, doncs hem parlat de maig, tot i que també podríem dir primavera. Segons un estudi de la Universitat Europea, a finals de la primavera és quan es concentren dos més esdeveniments socials, com ara doncs comunions, graduacions, casaments. De fet, segons l'estudi, doncs que una família hagi estat convidada a anar, per exemple, doncs a una comunió, un casament o una graduació, ha de comptar que durant 6 o 8 setmanes doncs se li aniran entre 2.500 i 5.000 euros.
4: Collons, no és pas poc,
5: eh? Ja, és que és
2: molta pasta, eh? Sí. Evidentment, cada any doncs tot és més car, tot puja, però també cal que tinguem en compte que cada vegada doncs fem celebracions més sofisticades. Abans es feien, per exemple, doncs casaments més senzillets, i ara doncs sembla que si no tens doncs un fotomaton, una hora loca, un DJ boníssim, un raconet pel ressopó, detalls al lavabo, un videògraf, flors naturals per tot arreu, doncs fa que sembla que siguis un ranci,
3: els
2: no?
3: Comiats.
2: Escolta,
3: abans dels comiats jo me'n recordo que eren un sopar i au. I alguna... No,
5: clar,
3: ara és tot un dia. I has d'omplir tot un dia.
1: És la preboda, no?, que es coneix.
3: Home. Sí, bueno,
2: també, preboda, postboda, vull dir, tot.
3: No.
2: I clar, això no només fa que els protagonistes, en aquest cas els que es casen, per exemple, doncs s'hagin de gastar una pasta, sinó que també els convidats, doncs també ens veiem obligats a augmentar el preu del cobert, tot per complir les expectatives. Com que volem arribar a tot arreu i ens sap greu doncs no assistir o no fer aquella festa, ens trobem que després, quan volem anar de vacances a l'estiu, mirem el compte corrent i diguem, doncs està complicada la cosa per marxar. De fet, hi ha molta gent que es veu obligada a retallar les seves vacances o, de fet, a no fer-ne, perquè és que, clar, no s'ho pot permetre. Però ja no parlem només de vacances, sinó també, per exemple, els nens, què? Si nosaltres treballem i tenim canalla, doncs, escolta'm, també els haurem de pagar un casal,
5: clar,
2: un campus,
5: clar,
2: que jo no sé el que costa, però vaja,
5: molt,
2: és un
5: dineral.
3: Molta pasta. I, a més, comences a fer els pagaments a aquesta època de l'any. És a dir,
2: sí, oi?
3: Vinga, si suma, també. O primer pagament de les vacances, també, per fer la reserva o el que sigui, també en aquesta primera època de l'any.
2: I també venim del Primavera Sound, Vidal Cruïlla, el Sonar, Lita Calví, del Tinglado, bueno, un munt de festivals.
3: La culpa és de Primavera, t'has fixat?
1: Jo li he comprat a l'abonament a un amic i m'ha dit que me'l pagarà a terços. És a dir, juny, juliol i agost.
2: És que, clar,
3: perquè al maig estem tots aquí.
2: És que hi ha gent que ha de recórrer a un préstec, un microcrèdit o sol·licitud d'ajornament de pagaments per parar el cop, però, clar, a la llarga hauràs d'acabar pagant aquest microcrèdit. Els experts recomanen o aconsellen actuar amb cert realitat realisme pressupostari, abans que arribin aquests esdeveniments o compromisos, doncs cal que feu doncs un pressupost específic amb el que ens podrem gastar màxim per aquella comunió, aquella graduació, aquell casament, per evitar després anar apurats. Per exemple, doncs sempre podem reutilitzar un vestit o un tratge, juntar-nos amb altres amics o familiars i fer un regal comú, o fer celebracions, per exemple, més petites, o amb l'opció de fer-les amb algú altre.
3: Els experts també diuen, dieu no a un casament, i així d'aquesta manera hi ha...
5: Home, és una opció. Clar,
3: és una opció. A vegades... No, perdona. A vegades
5: no,
3: si t'hi va l'economia...
5: Sí, però a vegades no és una opció perquè hi ha casaments de compromís que no pots anar-hi.
1: Oh, però no aniràs als llocs obligada.
5: Ui, tant, estem farts d'anar a llocs obligats. Jo a la feina en cada dia...
3: Per la família o per un amic molt amic. Escalf i tots tingueu present que ara s'acosta, bé, al final d'aquest mes, la paga de juny. Vull dir que, a veure, agafem-nos-hi una mica, no?
5: Sí, i racionem. Vull dir, racionem. Al final res no és tan necessari.
2: Sí, sobretot al final, si són esdeveniments que tu ja tens controlats, que ja saps que l'any que ve tindràs allò, jo almenys
5: previsió.
2: Em vaig apartant uns dinerets.
3: Això
2: i, escolta'm, així després ja no m'agafa tant...
5: D'imprevist.
2: D'imprevist. Els experts i tant.

0: L'arxipèlag del Japó, que segur que molts només us sona de pel·lis de la Segona Guerra Mundial, una illa tan remota, doncs és el cas d'aquest manga. Es titula Okinawa, el viento habla, de l'autor Susumi Higa. Són fets reals, 7 relats basats en la documentació de l'artista que ens situen ja a les acaballes de la guerra. És el moment en què els americans just acaben d'arribar o quan fa pocs dies o dies enrere podien deduir que estaven ja a punt d'arribar. En aquell moment d'impàs en què l'illa es conquereix o està a punt de ser conquerida i s'estableix aquest nou ordre.
1: I havien tirat les bombes i tot.
0: Sí, sí, o se sentien de lluny o ja els pobles arriben i es comença a repartir aquest nou sistema de vencedors i vençuts. Us destaco dos relats que m'han agradat. Un és el de tres soldats yanquis, ja un cop conquerida l'illa, que fan escapadetes del campament als pobles i violen dones. Així és la història. No es pot demostrar qui són, però se sap qui són, i vilatans i dones del poble s'organitzen, però no tant per defensar-se que també, sinó en el sentit de venjar-se. Aquí ja comences a tenir una mica de dilema ètic, perquè, clar, amb estris de pagès o amb velles llances o espases que tenien desades, i aquest conflicte recau en l'oficial americà, que comença a lligar caps, i recau en les decisions que prendrà al respecte. Dir-vos que, i això ho diu la documentació d'aquest manga, 55 anys després, l'any 2000, es van desenterrar 3 cadàvers de soldats que encara figuraven com a missing in action. Caram. Un altre relat que m'ha molat és el d'un jove que torna al front xinès, que es veu que era molt més cru que no pas que toqués el front contra els americans, i és que, clar, la majoria preferien lluitar al front de Llevant per no caure les trampes del front de Ponent contra els xinesos. Molts tornaven trastocats i així es jutjava diferent el fet d'anar o no anar a la guerra, de si ets un heroi o si no, si has anat i has tornat, si has anat i has mort. En aquest cas, aquest personatge comença a dubtar si realment té una malaltia mental o l'està simulant per a poder tornar del front al teu poble, cosa que també et marcarà tota la vida. Són fins a 7 relats i una pila que el mateix autor, que es dibuixa ell mateix trepitjant les platges d'Okinawa, escenaris de la batalla, per anar recaptant documentació per aquest còmic. A mi el que més m'ha molat, a banda que totes les històries m'han encantat i que em mola tots els llibres i pel·lis de la Segona Guerra Mundial, però valoro sobretot aquests punts en comú que podem trobar moltes postguerres. Aquests punts de vencedors i vençuts, qui torna i qui no torna, què fan les dones, la majoria, doncs, a banda de ser víctimes sexuals, doncs moltes partiran davant, prenen certes decisions per poder sobreviure, per poder tenir menjar, poder tenir més menjar. Els homes locals, doncs els que accedeixen a ser la nova policia, triada, dit, pels invasors, doncs si convé ser-ho o no ser-ho, si ets un traïdor o si no, si ho fas per tenir menjar, per teva família. Tot aquest mercadeig d'aliments, d'estreper-lo, escassedat de béns materials, l'esperança que alguna desapareguda en acció torni, potser està viu i tornarà algun dia al poble, aquella esperança que mai es perd. Són aquests punts que qualsevol guerra de la història o guerres contemporànies els pots trobar.
1: I tant.
0: Doncs també va passar a Okinawa. També bones relacions, eh? Hi ha soldats americans que són bones persones, hi ha gent de la Creu Roja americans que són bones persones i només volen ajudar aquests vilatans, aquests pagesos japonesos. Doncs es titula Okinawa, el viento habla, que ha fet que descobreixi la figura de Susumi Higa, aquest autor, que per cert va endur-se per aquest manga un premi que atorga al Ministeri de Cultura del seu país, i ara ha arribat al nostre país, publica Reservoir Books.
2: Els experts, cada matí de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: clar, i ens fixem ara en un article a la premsa on ens parla del poder de la barra pel que fa a la feina dels músics, que és a interpretar els seus temes en directe.
1: Sí, és un article de Nando Cruz al Salto Diario. És una reflexió interessant al voltant de com... Mira, el titular és "Quan el sold out no és suficient, com les barres condicionen la música en directe".
2: Les barres dels bars.
1: Les barres de les sales de concerts.
0: Val. O sigui, pots fer sold out i perdre diners igualment.
1: Exacte, perquè expliquen que abans es bevia més, es consumia més, i ara encara passa en segons quins públics, per tant, segons quins grups porten un tipus de públic que consumeix més en barra i altres que ho fan menys, i que això pot condicionar les sales a l'hora d'acceptar segons quins grups hi vagin a tocar. Sembla que en alguns moments de la història recent, segons quins grups, diguéssim, que no havien de pagar pràcticament lloguer de la sala, perquè la sala sabia que només amb el que facturaria de beguda ja podria, doncs, ja faria el negoci, i en canvi cada cop més costa poder arribar a fer números concrets només amb el consum en barra. I és interessant perquè explica, doncs, que hi ha models en altres països europeus, per exemple, en què hi ha molta més proliferació de sales públiques, en què no cal que hi surtin aquests números, és a dir, no cal que sigui rendible cada concert. I per tant és interessant veure aquest contrast de models. Diu que aquí pràcticament no n'hi ha de sales públiques i que per tant aquestes sales petites han d'anar alternant propostes emergents que potser segons el seu criteri artístic voldrien fer amb propostes que saben que els hi portarà un públic que consumirà més en barra i que els hi permetrà que surtin els números.
2: Hi ha un estudi que diu quin tipus de grup o quin tipus de música fa que la gent consumeixi més a la barra?
1: No, però sí que diu que l'edat condiciona, és a dir, com més edat té el públic, més consumeix perquè té més poder adquisitiu.
2: I perquè els altres segurament han consumit fora els instants previs, no?
1: Bueno, però per això, segurament,
2: sí,
1: perquè no tenien
2: per manca de...
1: Exacte. Sí, sí, i de fet parla en el reportatge amb diversos propietaris de sales a diverses ciutats de l'Estat, i bàsicament diuen això, que si no funcionen les barres, no és viable la sala. Parlen de, en algunes sales, doncs, que el 60% dels ingressos són de begudes i menjar davant d'un 40% de venda d'entrades. Fins i tot en llocs, doncs, això, que es recapta entrada, i tot i així, doncs, acaba sent menys que no pas el que es compta amb la barra, i per tant el que acaba fent viable aquell concert. Diuen que el consum en barra cada vegada és menor i per tant moltes sales han de recórrer al cobrament d'unes despeses de producció o a uns lloguers més cars del que era abans, i que per tant també hi ha grups, doncs, que no s'ho poden permetre.
2: També plantegem-nos el que estem cobrant per determinar les begudes en una barra, que això sí que és tenir barra.
1: Sí, sí, sí, però que també és veritat que potser deu passar molts llocs, però vull dir que potser en alguns llocs, si no les posen aquests preus, doncs tampoc els surten els números. Potser si fossin més baixos la gent veuria més, i... Però és veritat que l'alcohol tendeix, en números generals, no?, a reduir-se en el consum, o almenys amb aquelles quantitats que s'havia fet, potser, i això, l'únic efecte negatiu que té és, doncs, que costa més que surtin els números dels concerts, de la música en viu.
2: Jo fins i tot estic parlant d'ampolletes d'aigua, que penses, mare de Déu.
1: Sí, sí, el reportatge d'Anna de Cruz al Salto és un actiu per ells, perquè segur que serà més fàcil que els contractin en segons quines sales, perquè farà

0: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Les armes nuclears tornen a estar de moda. Una notícia que no és gens bona en termes de pau al món, Laia.
2: Sí, no sé si fins i tot dir de moda és una mica de banalització de la qüestió, però sí que és veritat que el món torna a donar prioritat a les armes nuclears i això inverteix una mica dècades d'esforços per reduir-ne el nombre i la capacitat destructiva. Allò que ha costat tant de començar a desfer, doncs amb un 3 i no res es torna a posar doncs, a primera plana. Aquesta és la conclusió de l'últim informe del CIPRI, l'Institut Internacional de Recerca per la Pau d'Estocolm, que s'ha fet públic just aquesta matinada, ens ho comunicava fa una estona l'Anna. Segons el document, els 9 països amb armes nuclears continuen modernitzant i ampliant els seus arsenals. Al gener d'aquest any acumulaven més de 12.000 ogives nuclears. És una xifra lleugerament inferior a l'any passat, però hi ha un element preocupant. Ha augmentat el nombre d'ogives emmagatzemades i preparades per ser utilitzades, que ja superen les 9.700. És com que estan cada vegada com més a punt per fer-ho servir, que calgui el mínim esforç possible per llançar-se doncs, directament a la guerra. La gran majoria d'aquestes armes pertanyen a Estats Units i a Rússia, i aquestes dades confirmen el gir que fa unes setmanes denunciava precisament el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres.
3: Per primera vegada en dècades, el nombre d'ogives nuclears està augmentant. Les proves nuclears tornen a estar sobre la taula. Alguns governs estan considerant obertament la possibilitat d'adquirir aquestes armes horribles.
2: L'informe del CIPRI adverteix que la modernització dels seus arsenals apunta a un futur amb més quantitat, més varietat d'armes nuclears i alerta que el ritme de desmantellament d'aquestes armes s'està alentint. Esclar, si el que fan per un cantó doncs, és posar-les a punt, és evident que el tema de desmantellament doncs, interessa a moltíssima gent i també el desplegament de nous sistemes continua augmentant. És clarament una inversió de la tendència. Els 9 països amb armes nuclears, ja ho hem dit, són Estats Units i Rússia, però també Regne Unit, França, la Xina, l'Índia, el Pakistan, Corea del Nord i Israel, tot i que aquest últim país no ho ha reconegut mai oficialment. En total, més a més països, alguns d'ells, doncs, gens favorables a la pau, o si més no, ben involucrats en conflictes molt importants, per tant, doncs, encara tot plegat ho fa més perillós. A més a més, hi ha un tractat, no sé si ho recordeu, de no proliferació d'armes nuclears, és un tractat de l'any 68, de l'any 1968, que tenia tres objectius: evitar la propagació de les armes nuclears i la tecnologia armamentística, promoure també la cooperació en els usos pacífics de l'energia nuclear i aconseguir el desarmament. Doncs sembla que aquest tractat està menys vigent que mai, menys de moda que mai, tot i que cada 5 anys se celebra una conferència de revisió on es va valorant, es va analitzant, es fa veient si es compleixen els termes d'aquest tractat. Evidentment, com veieu, de moment sense massa èxit a la vista dels resultats. Precisament fa uns 15 dies es va celebrar l'onzena d'aquestes conferències de revisió. Naturalment va tancar sense haver acordat un document final de consens. És un moment, doncs, de crisi per aquest tractat de no proliferació, quan ara mateix el que està de moda, diguéssim, o el que estan tornant a fer els estats és rearmar-se també amb capçals nuclears, que és una cosa que ens hauria de fer preocupar una mica.

0: parlem de l'assaig que, us confesso, és el que més m'ha agradat d'aquesta temporada literària. Es titula Imaginar la fi, del filòsof gironí Eudald Espluga, que comença amb una cita d'aquesta cançó que sentim dels Astruts i que porta per títol, per subtítol, aquest llibre, Horror climàtic, tecnofeixisme i esperança apocalíptica. Per tant, podeu deduir de què va, no, aquest llibre.
1: És un assaig, en tot cas.
0: És un assaig, el que més m'ha agradat d'aquesta temporada literària. Un llibre sobre el col·lapsisme que et molarà, Laia, si deixo anar, te'n podria deixar anar 300, però una cita que m'ha molat. Diu, el món és una cosa que fem. Sí?
1: Clar.
0: Posats a pensar, posats a imaginar, diu que millor imaginar, més que un futur distòpic postcapitalista, perquè no imaginem el present, tenint en compte que són els canvis petits, els del cada dia, que canvien de veritat les coses.
1: Sí.
0: Un exemple molt clar, diu, reflexiona, per què els lloguers són tan cars, que és terrible, i a la vegada, dintre de cada edifici, caríssim i petit, hi ha una rentadora. No et diu la resposta, perquè és filosofia, esclar, l'has de trobar tu, però trobo que en podries trobar alguna bastant ràpida, reflexioneu-hi. I a la vegada és un llibre frenètic, divertit, amb mil referències, és un llibre on es parla d'acceleracionisme, de transhumanisme, de capitalisme fòssil, IA desregulada, eugènesi, CEOs, tratuaives, car cultivable, modificacions corporals, tuitaires ultradeta, és a dir, tuitaires, preparacionistes, doomers, homes heteroblancs descreguts, Josep Maries, n'hi ha moltíssims, biopolítica, el Xoques, la Roro, les SS, llarg terminisme, Evangelion, Utena, The Last of Us, i parlant d'aquest tecnocapitalisme en què estem vivint, el que m'ha desconcertat és quan ens explica com els grans tecnòcrates que ens estan conduint cap al col·lapse i a la fi final, a la vegada són personatges esporuguits i obsessionats amb aquesta possibilitat del col·lapse. Que irònic, oi?
1: Sí, una mica.
0: Sentim l'autor.
2: És irònic, però per mi també em sembla molt simptomàtic. Tots aquests grans senyors tecnofeudals, aquests grans multimilionaris tecnològics, com poden ser els Elon Musk, els Peter Thiel, els Sam Altman. Igual que la majoria dels moviments d'extrema dreta i grans líders als Estats Units, doncs amb Trump o J.D. Vance, que Europa, amb Meloni, amb Orbán i la mateixa Rússia de Putin, per no parlar ja de l'estat genocida de Netanyahu, doncs ens trobem amb figures que viuen constantment obsessionades per la possibilitat del col·lapse. Moltes vegades hem vist, o fins i tot hem parodiat, a escala individual, de preparacionisme, de survivalisme, com construir el teu propi búnquer. Ens sembla que ho podem ridiculitzar quan veiem algú al metro que va amb una motxilla de 70 litres i la deu portar aquí. Però, clar, aquestes mateixes lògiques en mans dels multimilionaris o de les persones més poderoses del món es tradueix en política preparacionista i, de fet, els atacs contra l'Iran doncs, són també per la lluita pels recursos energètics o, si pensem en els discursos de l'extrema dreta en contra de la immigració o a les actuacions de l'ICE, per mi hi ha casos com molt clars, per exemple, el desenvolupament d'una empresa com OpenAI, que ha donat lloc a una cosa tan coneguda com ChatGPT, fundada en part per Sam Altman i Elon Musk, neix d'una por a l'extinció de la humanitat. Ells, el canvi climàtic, sí que els genera un cert respecte perquè creuen que potser morirà el 99,9% de la població, però que saben que ells, els superrics, poden salvar, ja sigui anant amb un coet a Mart o en aquests búnkers amb els quals somien. Però, en canvi, si algun dia es desenvolupés una superintel·ligència o intel·ligència artificial general i per algun motiu decidís que la humanitat doncs, en pot prescindir i l'exterminés, Musk deia que això passaria el 2026, fa uns anys. Clar, és aquesta por la que els porta a dir no, hem de ser els primers en desenvolupar una intel·ligència artificial. El que els mou no és altra cosa que aquesta por a un tecnoapocalipsi o un robocapalipsi que és, ho he dit fatal ara, però bueno, apocalipsi causat per robots. Una por al col·lapse et porta a prendre decisions que no fan sinó accelerar una situació catastròfica.
0: Aquest llibre, Imaginar la fi, d'Eudald Espluga, que publica l'editorial Raig Verd i que, insisteixo, a banda d'il·lustratiu, m'ha semblat divertidíssim. I seguint en aquesta línia del tecnocapitalisme en què vivim abocats i que ens fa imaginar sempre un futur ciberdistòpic, això et molarà, Laia, perquè el llibre defineix clarament l'acceleracionisme de dretes i el d'esquerres, val? L'acceleracionisme de dretes és el que es veu abocat ja en un futur on ja es descarta la democràcia, l'estat del benestar, defensa del campi qui pugui...
1: El campi qui pugui seria el lema, no?
0: L'individualisme, són com els adolescents avui en dia. Mentre que l'acceleracionisme d'esquerres, veient tan inevitable aquest avenir, s'aferren al col·lapse com l'única manera d'acabar amb el capitalisme. En els dos casos, tot molt ciberpunk i molt fosc i molt biodigital. Però, treu aquest somriure de la teva cara, perquè la cosa pot empitjorar. Hi ha un altre tipus de... Hi ha una tercera via. Estem parlant de l'acceleracionisme cookie.
2: Doncs és en aquest context que, clar, el que guanya força són unes imatges lligades al col·lapse. Parteixen, doncs, d'una estètica del cyberpunk, dels 80, aquesta idea del cíborg, dels detectius fumant en ciutats mig destrossades, contaminades, però que al mateix temps són hipermodernes i hi ha una seguretat molt gran. Terminators, Blade Runner, pensem en tot aquest imaginari. I, en canvi, l'accelacionisme cookie és que aquest futur no necessàriament ha d'arribar avui en dia sota la forma, doncs, d'aquestes bèsties cíborgs de cotxes que volen, sinó que una forma com la catàstrofe no humana del futur es pot presentar als ulls i començar a colonitzar el nostre present és a través de tota l'estètica kawaii que podem associar, doncs, a ninots com, jo què sé, avui els labubus, també amb l'anime, figures d'ulls grans, caràcter gairebé arrodoní, tot és amable, tot és suau, i és aquesta estètica hiperconsumista que té aquesta lògica no humana, perquè també sempre són com representacions animals, com els pokémons, que són aquests animals que no existeixen. Fins i tot porta cap a un altre tipus de col·lapse que estiguin en una lògica hipercapitalista igual de perniciosa que la cyberpunk i que, per tant, doncs, que aquesta transformació ens pugui passar per alt. Yeah! De les vies per acostar-te a la filosofia i en general com el coneixement és també a través de la diversió, no necessàriament perquè aquests continguts siguin divertits, i penso que això ja és algú que em ve gairebé des dels anys de la universitat, que la millor prova de que havíem entès, no ho sé, l'ètica d'Espinosa o la crítica de la raó pràctica de Kant, era precisament com que quan sortíem de la biblioteca amb els amics em poguessin fer broma. Crec que la forma que tinc de relacionar-me amb el coneixement també és des de la broma compartida, però també hi ha un punt que crec que molts dels elements que semblen que puguin estar posats més per cridar l'atenció del lector, en realitat estan allà perquè són fenòmens que expliquen on ens trobem avui en dia i són imprescindibles per explicar-ho. M'interessava tant el meme de el labubu sobre la tomba de Marx, però també altres fenòmens com, no ho sé, com pot ser el de Sidney Sweeney, que serveix per entendre les dinàmiques de l'extrema dreta a internet, la creació de figures com la Tradwife i el valor que tenen per aquestes comunitats de la masclesfera i aquest supremacisme blanc. Porta'm de clau.

0: Estem en plena època de festivals, ens fixem en els concerts que tenim més a la vora. Anna Closa, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Molta gent ja esperant que arrenqui el cap de setmana el Cabró Rock de Vic.
1: Sí, serà molt especial perquè aquest serà l'últim concert d'Oques Grasses de la seva comarca natal abans del seu comiat dels escenaris. El septet actuarà divendres, el primer dia del Cabró Rock. Aquell dia també hi seran els Amics de les Arts, Buhos, que de fet tots dos grups celebren 20 anys de trajectòria, però també hi hauran els Tiets, Maria Jaume, Clima, Teràpia de Xoc i les que faltaven. Pel que fa als concerts de dissabte, un dels reclams és Figaflaues.

Duet de Valls només faran 8 concerts aquest 2026, 6 a Catalunya, un al País Valencià i un a Mallorca, i de fet la gira dels Figaflaues començarà aquest proper dissabte al Cabró Rock. També hi seran La Gossa Sorda, Joan Dausà, La Fúmiga, L'Ax d'en Busto, Uineta i La Su. Ah, i també la DJ Trapella. Si voleu anar, ara mateix només queden entrades per dissabte, les de divendres ja fa temps que es van exaurir. Si seguim amb la ruta de concerts, dimecres arrenca una nova edició del Microfusa, el festival que aposta pel talent emergent.

L'objectiu del Microfusta és descobrir a la nova generació d'artistes emergents catalans. Enguany el festival reunirà 5 artistes: Xico, Jovadrai, Sof, Giada i Albert. El Microfusta es farà dimecres a la sala 2 de l'Apolo de Barcelona a les 6 de la tarda. Obren portes, de fet, una hora abans, i trobareu entrades a partir de 7 euros. L'endemà a Barcelona, Lluqui Valverde, el saxofonista de la Ludwig.

dijous, Lluqui Valverde actuarà al Terrat de la Fundació Carulla de Barcelona dins del cicle Microclima al Terrat i presentarà el seu projecte en solitari, una proposta que combina l'esperit festiu de la rumba amb el caràcter càlid del rock. El concert començarà a les 8 i obren portes, de fet, una hora abans. Dijous també actuarà a Barcelona Pablo López.

compositor malagueny està de gira amb el seu El Niño del Espacio en Concierto, un espectacle que inclou els seus grans èxits i les cançons del seu nou àlbum. Dijous, a 8:45 del vespre, el presentarà al Gran Teatre del Liceu. Canviem ara de registre, Mariví.

El grup de música electrònica francès Compromat farà parada a Barcelona. Vitalik i Rebecca Warrior van publicar l'any passat el seu últim àlbum, Playing Praying, un disc que explora les pregàries paganes, els ritus funeraris i els plaers cos i de la dansa combinant el tecno i l'electrònica. Dijous el presentaran a la Sala Rasmadàs de Barcelona. Obren portes a les 8 del vespre. Pel que fa als concerts de divendres, toca parlar de fetus. Fetus va organitzar 5 concerts presentació del seu darrer disc, Romancer Tartera, i aquest divendres faran l'última d'aquestes 5 esllavissades després de repassar el disc seguint l'ordre de les cançons a Barcelona, Girona, Lleida i Altafulla. Ara ho faran a Sant Feliu de Guíxols. Serà a la sala Las Vegas a les 10 de la nit i encara queden entrades a la venda. Les trobareu a partir de 16 euros. Seguim la ruta passant per Barcelona perquè aquest divendres hi fan parada Los Diablos.

dos van néixer a l'Hospitalet als anys 60 i van donar-se a conèixer amb èxits com Un rayo de sol o Fin de semana. Ara ja porta més de 50 anys de trajectòria i la seva música continua escoltant-se gràcies al seu líder, Agustín, i una formació renovada que manté intacta l'energia original de la banda. Divendres s'escoltarà la seva música a la Sala Apolo dins dels cicles Curt Circuit. El concert arrencarà a 8:45 de la nit i encara queden entrades. I acabem a Barcelona amb l'actuació de Sergi Carbonell.

cofundador i compositor de Charango, Sergi Carbonell, ens presentarà divendres el seu projecte en solitari a El Molino i farà un repàs dels seus tres àlbums, Refugi, Crisàlida i Amorosa Bondat, que és l'últim que va publicar. El concert començarà a les 8 del vespre, obren portes mitja hora abans i encara queden entrades, les trobareu per 20 euros.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, tot a punt per l'arribada del Papa a Catalunya. Lleó 14 aterrarà aquest migdia a l'aeroport del Prat per començar una agenda de 48 hores que aquest dimarts el durà a la Catedral de Barcelona i també a l'estadi Lluís Companys, on oficiarà una vigília multitudinària per a més de 40.000 persones. La capital catalana està totalment blindada per aquesta tercera visita d'un pontífex de la història amb un ampli dispositiu de seguretat i restriccions a la mobilitat a l'entorn dels punts clau de la cita. Bona part dels plats forts arribaran demà amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família com a epicentre i la visita també prevista a l'abadia de Montserrat. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 9 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El Papa arriba a Catalunya després de tancar la visita a Madrid, on ha protagonitzat la primera intervenció d'un pontífex al Congrés. El seu missatge ha carregat contra l'avortament i l'eutanàsia i també contra la prioritat nacional que defensen PP i Vox. Lleó XIV s'ha reunit també amb 6 víctimes d'abusos sexuals i ha demanat als bisbes que vetllin per la seva reparació. Més de 45.000 estudiants catalans s'enfronten a partir d'avui a la selectivitat, unes proves que, com a novetat d'enguany, despleguen una prova pilot per detectar aparells com mòbils o bolígrafs intel·ligents. A banda de les restriccions de mobilitat per la visita del Papa, la convocatòria coincideix amb la nova jornada de vaga dels docents. Els sindicats garanteixen que no entorpiran el desenvolupament de les proves. Els bombers treballen en l'extinció de l'incendi ja controlat que crema des d'ahir a la nit en una cooperativa de fruita de Lleida i que ha obligat a confinar els veïns del barri de Ciutat Jardí. Les flames han començat a l'exterior de la cooperativa i han calcinat milers de palots i caixes de fusta provocant un foc molt aparatós que ha afectat dues naus de la cooperativa Arcofruit. Dels esports, avui comencen les semifinals a la Lliga ACB de bàsquet. El Barça rep el botxí del Real Madrid al Tenerife a partir de les 8. Els blaugranes tenen el factor pista en una eliminatòria que es decidirà al millor de 5 partits. El conjunt canari, però, arriba carregat de moral i ja sap què és guanyar el Palau després d'haver-se endut un triomf a la fase regular. I en cultura, la segona edició del Flaix de Tardor durà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Del 16 al 29 d'octubre, aquesta iniciativa del Temporada Alta omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat. Passen 3 minuts de les 7. Volem saber com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana. Ho fem en connexió amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts destacant que tenim ja un accident a la AP7 a l'altura de Pont de Molins que en sentit nord arriba a tallar fins a 2 carrils de circulació, però de moment doncs deixa un quilòmetre de retencions. Per altra banda, ja tenim formades les retencions habituals, sobretot als voltants de Barcelona, destacant les cues en tot el nus de la Trinitat que de retruc afecten les dues rondes en sentit Llobregat. El Vallès és un sector on també ja tenim congestió cada vegada més intensa. La AP7 a Barberà del Vallès en sentit sud, a la C58 a Sabadell i Sant Quirze del Vallès, també en direcció a Barcelona, i a la C17 a l'altura de Parets del Vallès, també cap a la capital catalana. Pel que fa al Llobregat, tenim una entrada amb lentitud també habitual per la A2 i la B23, en aquest cas, des de Pallejà i Molins de Rei, també en direcció a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I ara, temps pel temps, amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, un dimarts i de visita papal, com no, de temps una miqueta més variable. Al llarg de les últimes hores hem anat tenint algun remet, algun ruixadet molt local, i de fet al llarg d'aquest matí alguna pluja esporàdica s'anirà produint sobretot al Pirineu i a les comarques de Lleida, però cada vegada amb més clariana, sobretot quan més cap al sud. De fet, a les Terres de l'Ebre, també una mica a la banda de l'Empordà, al llarg d'aquest matí hi anirà bufant el vent. Aquest migdia i aquesta tarda és quan els núvols es faran una mica més extensos, sobretot a les comarques del Pirineu, de Girona, de Barcelona i de la Catalunya central. Però de pluges importants en tindrem poques, alguna de despistada sobretot al nord barceloní o cap a la comarca del Ripollès. La tarda serà suau, però baixa una mica la temperatura respecte a ahir. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Ha arribat el dia, el papa Lleó XIV aterra aquest migdia a Barcelona per continuar amb el seu viatge apostòlic a l'estat espanyol. L'estada del pontífex tindrà diversos punts clau, com la visita a la catedral i a Montserrat, la vigília d'oració a Montjuïc i el clímax final, l'acte a la Sagrada Família, on el papa beneirà la Torre de Jesús, coincidint amb el centenari de la mort del gran arquitecte del temple, Antoni Gaudí. De fet, la darrera visita d'un papa a Catalunya va ser l'any 2010, quan Benet XVI va celebrar una missa, precisament, a la Sagrada Família. La visita de Lleó XIV, en tot cas, generarà un gran desplegament de seguretat, mobilitat, autoritats, voluntaris i feligresos, i s'allargarà fins dijous al matí, quan el pontífex proseguirà amb el seu viatge a l'estat, traslladant-se a les Canàries. Ens repassa l'agenda de la visita de Lleó XIV a Catalunya en aquesta peça, el Marc Pijuan.
4: Aquesta serà la tercera visita d'un papa a Catalunya i serà la més llarga, gairebé 48 hores. L'agenda oficial de Lleó XIV comença amb l'arribada a l'aeroport del Prat, quan faltin 5 minuts per 1:45 del migdia, on serà rebut pel president de la Generalitat, Salvador Illa. De l'aeroport anirà directe a la catedral de Barcelona, on a partir de 1:00 del migdia tindrà un moment de recolliment i prec. A la tarda, el pontífex anirà fins a l'estadi olímpic Lluís Companys, on oferirà una vigília davant més de 40.000 persones. Allà farà una volta amb papa mòbil per la pista d'atletisme. La jornada s'acabarà amb el trasllat en cotxe cobert al Palau Episcopal, que serà el seu lloc d'estada a Barcelona. L'endemà dimecres, el papa començarà la jornada visitant la presó de Brianzú per reunir-se amb un grup de recluses i un grup de voluntaris. A 11:45 està prevista la visita i oració a Montserrat, on aprofitarà per dinar amb la comunitat benedictina del monestir. Ja a la tarda, a 4:45, es desplaçarà fins a la parròquia de Sant Agustí. Aquesta serà la prèvia del plat fort d'aquesta visita del pontífex a Catalunya, amb la missa a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús, la més alta de les esglésies catòliques del món. Aquest serà l'últim acte oficial del papa a casa nostra, abans de continuar amb el seu viatge per l'estat espanyol l'endemà dijous, amb el seu trasllat cap a les Canàries.
1: Les afectacions de mobilitat arriben als voltants dels escenaris que visitarà avui i demà el papa Lleó XIV. A Barcelona, la zona de la catedral i l'estadi olímpic, se li sumen des de primera hora del matí les restriccions de trànsit privat i transport públic al Raval i la Sagrada Família. Davant d'aquest escenari, el govern recomana fer teletreball aquests dos dies per reduir els desplaçaments. Ens ho explica l'Ester Minguell.
5: Fins dijous a les 10 del matí, al perímetre al voltant de la catedral i el Palau Episcopal no s'hi pot circular ni aparcar vehicles, tampoc motos, ciclomotors ni bicicletes a les voreres. A Montjuïc, on es farà l'acte més multitudinari, s'hi fan controls de seguretat i està prohibit circular i aparcar al voltant de l'estadi Lluís Companys. Per demà s'habilitarà un servei llançador amb autobús entre Plaça Espanya i l'estadi Olímpic i s'augmentarà la freqüència del funicular. I a partir de demà a les 7 del matí s'apliquen restriccions als espais que el pontífex visitarà dimecres. Al Raval hi haurà talls de circulació als carrers que envolten la parròquia de Sant Agustí i a la Sagrada Família des de demà estarà completament blindat el perímetre de Nou Illes amb el trànsit i l'aparcament totalment prohibit, inclosos els xamfrans i pàrquings privats on no es podrà entrar ni sortir excepte per emergències. També hi haurà afectacions a tot el carrer Rosselló entre Passeig de Gràcia i Lepant i les vies perpendiculars per garantir el recorregut d'un quilòmetre que farà el Lleó XIV amb el papa mòbil per saludar els ciutadans. L'estació de metro de Sagrada Família estarà tancada dimecres durant tot el dia i es modificarà el recorregut de 15 línies d'autobús.
1: La catedral i Montjuïc. Aquests són, com dèiem, els dos emplaçaments afectats per la visita del papa aquest dimarts a Barcelona. A banda de l'accés restringit a tocar de l'estadi olímpic, també hi ha controls en els accessos principals a la muntanya de Montjuïc. Allà hi tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Quina és la situació ara mateix a l'anella olímpica?
6: Hola, Elena, bon dia. Situació molt tranquil·la, com deia, d'esperar, perquè som encara a l'inici del dia i fins al migdia no aterrarà a papa Lleó XIV a la ciutat de Barcelona. Sigui com sigui, la capital catalana es prepara per posar a prova el dispositiu de seguretat i organitzatiu que s'ha dissenyat per acollir la visita del papa entre avui fins demà dimecres a la capital catalana. Un operatiu en el qual han participat gairebé 6.000 agents. Sí que posarà aquest dimarts avui la mirada en dos indrets molt concrets de la ciutat de Barcelona. El primer, als voltants de la catedral, perquè a partir de la una hi ha prevista una pregària. I el segon, on ens trobem? A l'Estadi Olímpic, que aquesta tarda acollirà la vella d'oració multitudinària a la qual s'espera l'assistència de gairebé 40.000 persones. Una vella multitudinària que ha obligat i obligarà en les properes hores a tallar Montjuïc, aïllar l'Estadi Olímpic i planificar un increment dels busos i del metro, a més d'un bus especial des de Plaça Espanya fins aquí, fins a l'Estadi Olímpic, per facilitar l'arribada dels assistents a aquesta vella d'oració multitudinària. Així que avui dimarts aquests seran els dos focus, els dos indrets sobre els quals pivotarà l'agenda de la visita del Papa a Barcelona, als voltants de la catedral i aquí a l'Estadi Olímpic, per continuar demà a la Sagrada Família i també al Raval, perquè el Papa visitarà també l'església de Sant Agustí, sense comptar les altres dos focus d'atenció demà, que s'ubicaran a Can Brians i a l'Abadia de Montserrat. Un programa de visita que començarà passades el migdia d'avui, quan aterri el Papa a la ciutat de Barcelona i es disposi a participar en el primer acte litúrgic, inclòs a la seva visita a la catedral de Barcelona. Insistim, el segon serà aquesta tarda aquí, a l'Estadi Olímpic, amb la participació en aquesta vella d'oració multitudinària de gairebé 40.000 persones.
1: Com deies, doncs, per aquí, per aquest escenari encara falta unes quantes hores, on segur que la restricció és més àmplia i ja està més ferma en aquests moments, és a l'entorn de la catedral, on segurament hi anireu d'aquí una estona i ens explicaràs com està allà la situació. Gràcies, Anna, per aquesta primera fotografia. Que vagi bé. Avui estem pendents, com us expliquem, de l'arribada del Papa a Barcelona. Ve procedent de Madrid, des d'on aquest dilluns ha fet una nova crida a la concòrdia contra les polaritzacions i en defensa dels drets dels immigrants. Ho ha dit al Congrés dels Diputats, on ha llançat també un missatge contundent contra l'avortament i l'eutanàsia. Aquesta ha estat la primera vegada que un cap de l'Església Catòlica feia un discurs a la Cambra Baixa. Un missatge que s'ha acabat amb gairebé 7 minuts d'aplaudiments i amb alguns crits de visca el Papa. És una crònica d'en Jordi Casino.
7: Ovació unànime dels 700 convidats a l'acte després d'un discurs de 30 minuts exactes on el pontífex s'aprofitava per fer un detallat repàs a alguns dels temes que venen marcant la seva agenda des que va ser escollit. Després de denunciar un cop més la discriminació de les persones pel seu origen o la seva condició econòmica, en una clara referència a la prioritat nacional que defensen el PP i Vox, el Papa feia una defensa de la vida i criticava tant l'avortament com l'eutanàsia.
8: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. Es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
7: Un Lleó XIV que aprofitava la seva presència a la seu de la sobirania espanyola, molt crispada aquests últims anys, per fer una nova crida al diàleg i evitar les desqualificacions.
8: La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha.
7: A banda del Papa, l'acte comptava només amb un altre parlament, la de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que reclamava la fi de tots els conflictes i el restabliment de l'ordre internacional i que feia una referència als abusos dins de l'Església.
9: Construir sociedades empàtiques, hospitalàries, regides per polítiques integradores i de cohesió que pongan a les persones en el centre i protejan la dignitat de tots i de totes, també de les persones migrantes. O alguna tarea concreta a la que su santidad hacía referencia, como la llaga abierta que suponen los abusos en la Iglesia y la reparación.
7: Acte del Papa al Congrés, que comptava amb la presència del govern espanyol i del seu president Pedro Sánchez, del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics, excepte els de Podem i el BNG, i amb la presència també de tres presidents autonòmics, un d'ells Salvador Illa, i exmandataris espanyols com Aznar i Rajoy, però sense Zapatero ni Felipe González.
1: El Papa, que també ha condemnat els abusos comesos dins de l'Església en una trobada amb 6 víctimes que no constava en l'agenda oficial. Un contacte denunciat per algunes entitats que consideren que Lleó XIV ha buscat deliberadament interlocutors de perfil baix. Hores abans, des de la seu de la cúpula eclesial a Madrid, el pontífex ha equiparat els abusos amb una plaga i ha reclamat als bisbes veritat, justícia i reparació de les víctimes. Ho ha seguit la Maite Polo.
5: Lleó XIV ha exigit als alts representants de l'Església espanyola que responguin als abusos escoltant les víctimes, de qui l'Església hauria d'haver tingut cura. El papa ha utilitzat el símil d'un viatge per il·lustrar el missatge.
8: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
5: Tot i que el pontífex no ha pronunciat els termes abusos sexuals o víctimes, l'al·lusió ha estat clara i ha assenyalat que la tasca de donar-hi una resposta no és només responsabilitat de la jerarquia eclesiàstica, sinó de tota la comunitat eclesial.
1: El tancament de la visita del papa Lleó XIV a Madrid ha deixat una imatge històrica a l'estadi Santiago Bernabéu, on s'han reunit unes 70.000 persones. El pontífex ha recorregut la gespa del Bernabéu a bord d'un bugui elèctric descapotat davant l'ovació dels milers de fidels, famílies i joves que omplien les grades. L'acte ha combinat la litúrgia i l'oració amb un festival cultural i musical conduït per Cristian Gálvez i Patricia Pardo i les actuacions d'artistes coneguts com Diana Navarro, Daniel Diges i David Bustamante. Les televisions locals i la seva plataforma, la xarxa Més, emeten avui i demà una cobertura especial amb motiu de la visita del pontífex amb l'objectiu de captar les reaccions des de tots els racons del país. Els informatius i els butlletins horaris de ràdio ens fem ressò dels actes previstos en l'agenda papal. A més, hi haurà una cobertura especial aquest dimecres al migdia de la visita de Lleó XIV a Montserrat i a la tarda de la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. També es faran edicions especials dels magazins televisius Via 15 i 180 graus. Coincidint amb la visita del papa a Catalunya, USTEC i la resta de sindicats contraris al preacord amb educació criden avui mestres i professors a una nova jornada d'aturada que han batejat com la papa vaga. L'acte central serà a les 11 del matí a la plaça d'Espanya de Barcelona, estenent així el calendari de lluita el mateix dia que el Parlament s'hi ha de debatre en comissió el capítol de pressupostos relatiu a ensenyament. Serà la segona convocatòria unitària de la nova tanda després de la de divendres passat, just l'endemà de saber-se el resultat de la consulta en què 6 de cada 10 docents van considerar insuficient l'acord. Després de la mobilització d'avui, la següent data de protesta a l'horitzó serà la gran manifestació prevista a Barcelona diumenge 14 de juny sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa". I també avui, més de 45.000 estudiants, una xifra rècord, comencen les proves d'accés a la universitat en un dels 223 tribunals repartits arreu de Catalunya. Una de les novetats és una prova pilot per detectar aparells digitals de comunicació, com mòbils, rellotges intel·ligents, bolígrafs digitals o auriculars, i evitar ajudes il·legítimes als estudiants. Les proves coincideixen amb l'inici de la visita del papa a Barcelona, tot i que el pontífex arribarà quan les proves ja hauran han començat, i també amb una nova vaga de docents a tot Catalunya, com us explicàvem. En aquest cas, les protestes estan previstes també després de l'inici de les proves per no perjudicar els estudiants. A les 9 del matí, els alumnes hauran de deixar enrere els nervis i les repassades finals per enfrontar-se al primer examen, que serà el de llengua castellana i literatura. Així han viscut els dies previs.
10: Casa és un lloc en el que estic molt còmoda, però agafo molt el mòbil, també estic menjant, llavors em distrec molt, llavors aquí a la biblioteca doncs, em concentro molt més, deixo el mòbil i estic més tranquil·la.
11: Doncs ara que hi ha pressió, s'ha dit que portem més d'un mes estudiant a full, cada dia estem aquí a la biblioteca.
10: Molts nervis, s'ha de dir, però molta confiança en mi mateixa.
11: Venir aquí, mirar-te, saber-te organitzar bé pels exàmens, mirar quin tens primer, quin tens últim, quin necessites més hores, quin no.
1: Thank you. 10 minuts i arribarem a 7:45. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema des d'ahir a la nit en una cooperativa de fruita de Lleida i que ha obligat a confinar els veïns del barri residencial de Ciutat Jardí. Tres persones han hagut de ser evacuades i han dormit a casa de familiars. Les flames han començat a l'exterior de la cooperativa i han calcinat milers de palots i caixes de fusta, provocant un foc molt aparatós que ha afectat dues naus de la cooperativa Arcofruit. Una d'elles ha col·lapsat totalment, mentre que l'altra s'ha acabat esfondrant la teulada. Un centenar d'efectius dels bombers s'han desplegat en l'atac de l'incendi, que ja està controlat. El tiroteig de diumenge a la nit al barri de la Marina de Port, a Barcelona, ha encès totes les alarmes. Es tracta de la segona víctima mortal en menys d'un mes que s'ha produït al mateix carrer, el de la mineria. En aquest sentit, l'Ajuntament ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat als veïns. La regidora del districte de Sants-Montjuïc, Raquel Gil, ha anunciat que es reforçarà la seguretat a la zona per aturar aquest tipus de delinqüència relacionat amb el crim organitzat.
12: Es tracta de morts relacionades amb la criminalitat organitzada i internacional, que no és una resposta a una dinàmica estrictament del barri. Independentment d'aquest efecte, ja s'estava treballant amb això i estem treballant tant amb Guàrdia Urbana com amb Mossos per veure també com reforcem aquests dispositius.
1: Una casa s'ha ensorrat parcialment aquest dilluns a la tarda al número 7 del carrer de Santa Anna, al nucli històric de Tortosa, al Baix Ebre. Els fets s'han produït quan els dos propietaris han pujat al terrat amb un veí per comprovar l'estat de l'immoble i aleshores el terra els ha cedit. A causa de l'ensorrament, aquestes persones han quedat entre la runa. Els bombers els han rescatat amb diversos traumatismes i els han traslladat a l'Hospital Universitari de Tortosa, Verge de la Cinta. I atenció a aquesta important notícia de l'àmbit sanitari. L'Hospital Germans Trias i Pujol investiga si l'acceleració del drenatge linfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer, com la pèrdua de memòria o desorientació. L'assaig clínic busca frenar la progressió de la neurodegeneració a partir de la potenciació del sistema linfàtic, que és un dels mecanismes que té el mateix cervell per netejar les proteïnes tòxiques. Ens ho explica la Raquel Moreno, de la Televisió de Badalona.
13: La intervenció consisteix a fer un bypass entre els vasos limfàtics i les venes per accelerar el procés de neteja de les proteïnes tòxiques del cervell.
14: El que fem és suturar aquesta vena a l'angle limfàtic perquè el líquid limfàtic dreni cap al sistema venós. Això és una cirurgia que és poc invasiva, com diem, que el pacient està ingressat 24 hores i després pot marxar cap a casa.
13: Els familiars del primer pacient operat, el badaloní Toni Reyes, de 67 anys, es mostren més que satisfets amb les seves millores cognitives de fluïdesa verbal i estat d'ànim.
15: Se había olvidado de escribir, bueno, coger el teléfono, hablar por teléfono no podía. Con él no podías tener una conversación. Ahora hablas con una conversación, se pone a escribir su nombre. Antes sabía jugar al ajedrez, se lo olvidó, y ahora empieza a jugar con su nieto.
13: Tot i els bons resultats, els professionals alerten que cal un seguiment més llarg per treure'n conclusions. Afegeixen que la cura total de l'Alzheimer és encara llunyana, però celebren el fet de poder explorar noves vies terapèutiques que permetin millorar la qualitat de vida dels malalts.
1: Avui comencen les semifinals a la Lliga ACB de bàsquet. Després d'eliminar el Múrcia als quarts, el Barça rep el botxí del Real Madrid, el Tenerife. Tots dos conjunts s'han plantat a la penúltima sèrie, malgrat no haver arribat al play-off com a caps de sèrie. Els blaugranes tindran el factor pista en una eliminatòria que es decidirà al millor de 5 partits. El conjunt canari, però, arriba carregat de moral i ja sap què és guanyar el Palau després del triomf aconseguit a la fase regular. Nico Laprovittola, que ha deixat la porta oberta a una sortida del club a final de temporada, elogia l'equip insular.
16: Tenerife creo que tiene ya un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año creo que con la adición de Patty Mills son todavía mucho más fuertes y bueno, deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados. Mi futuro está bastante incierto, así que nada, creo que hay que pensar en lo que realmente hay que pensar, que son estos playoffs.
1: La selecció espanyola de futbol s'ha imposat al Perú per 1-3 en l'últim amistós abans de l'inici del Mundial. Han marcat Oyarzabal, Pedri i Jeremy Pino amb l'ajuda del porter peruà. El proper partit del combinat ja serà el debut a la Copa del Món, dilluns 15 de juny a Atlanta contra Cap Verd. En futbol sala, el Barça busca aconseguir per la via directa el bitllet per ser a la final de la Lliga. Després d'haver superat l'Inter Movistar al Palau en el primer assalt de semifinals, l'equip vol guanyar la pista madrilenya i certificar la classificació i també la participació a la propera Lliga de Campions. El tècnic Javi Rodríguez fuig de favoritismes i demana màxima concentració per liquidar l'eliminatòria.
17: Pues este equipo por historia tiene que estar en la máxima competición europea. Bueno, todo el mundo da por favorito al Barcelona, pero no hay que descuidarse que estamos ante un Inter Movistar que hace muy bien las cosas, ante un Inter Movistar que acaba de eliminar a Jimmy Cartagena, que es el actual bicampeón de la Liga. Así que hay que hacer un partido muy serio, muy concentrado y sacar el segundo punto para conseguir uno de los objetivos que se está en Europa.
1: L'Indústria Santa Coloma ha presentat Jorge Vargas com a nou entrenador. El tècnic, que substitueix Xavi Closas a la banqueta, assumeix la direcció del primer equip després del seu pas pel filial colomenc. Serà el seu debut a primera divisió després d'una llarga trajectòria a les banquetes de les seleccions inferiors catalanes i del Sala 5 Martorell.
18: No nos podemos marcar objetivos a largo plazo. El objetivo va a ser el día a día. Empezar a trabajar desde ya. Hacerlo todo de la mejor manera que sepamos, de la mejor manera posible, y intentar construir primero un grupo unido, luego un grupo competitivo, competir cada partido y a partir de ahí pues esperar que vayan siendo los resultados y sumando puntos.
1: La segona edició del Flaix de Tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Del 16 al 29 d'octubre, el cicle, iniciativa de temporada alta, omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat. En té més detalls el David Navarro.
19: Després de l'èxit assolit l'any passat amb una ocupació propera al 90%, el Flaix Tardor posa els ulls a Europa i Llatinoamèrica. 7 espectacles repartits per 5 escenaris de la ciutat, del Teatre d'Ençà d'Espiga el Neuronen, al Lliure de Montjuïc, al Monòleg La Santa, al Teatre La Biblioteca, passant per la comèdia Petrolio a la Villarroel. Tot pensat, com explica el director del Temporada Alta, Narcís Puig, per portar teatre

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
2: El diccionari Termcat.
3: Paraules noves que ja pots dir.
2: Espai ultraterrestre. Espai situat fora dels límits de l'atmosfera en el qual cap estat exerceix sobirania i que està sotmès als tractats internacionals i a altres normes internacionals.
4: L'espai ultraterrestre comença on s'acaba l'espai aeri. I on és això? Doncs la delimitació de la frontera no és gens clara. D'acord amb criteris científics, el límit es pot situar en el camp gravitatori de la Terra, però des d'un punt de vista funcional podem posar la ratlla a l'altura fins a la qual pot volar una aeronau. Això és entre els 90 i els 110 quilòmetres d'altura. Espai ultraterrestre és un terme sintagmàtic on la base espai, que seria una reducció del que el diccionari normatiu es recull com a espai còsmic, s'hi afegeix l'adjectiu terrestre, relatiu o pertanyent a la Terra, amb el prefix ultra, que vol dir més enllà.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
6: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que tot és a punt per l'arribada del Papa a Catalunya. Lleó XIV aterrarà aquest migdia a l'aeroport del Prat per començar una agenda de 48 hores que aquest dimarts el durà a la Catedral de Barcelona i també a l'estadi Lluís Companys, on oficiarà una vigília multitudinària per a més de 40.000 persones. La capital catalana està totalment blindada per aquesta tercera visita d'un pontífex de la història amb un ampli dispositiu de seguretat i restriccions a la mobilitat a l'entorn dels punts clau de la cita. Bona part dels plats forts arribaran demà amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família com a epicentre i la visita prevista a l'abadia de Montserrat. Coincidint amb l'arribada del Papa, entitats contràries a la visita han convocat una protesta aquesta tarda a Barcelona sota el lema Jo no t'espero. En parlarem tot seguit amb la directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia Hongria Panadero. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 9 de juny. El Papa arriba a Catalunya després de tancar la visita a Madrid, on ha protagonitzat la primera intervenció d'un pontífex al Congrés. El seu missatge ha carregat contra l'avortament i l'eutanàsia i també contra la prioritat nacional que defensen PP i Vox. Lleó XIV s'ha reunit també amb 6 víctimes d'abusos sexuals i ha demanat als bisbes que vetllin per la seva reparació. Més de 45.000 estudiants catalans s'enfronten a partir d'avui a la selectivitat, unes proves que, com a novetat d'enguany, despleguen una prova pilot per detectar aparells com mòbils o bolígrafs intel·ligents. A banda de les restriccions de mobilitat per la visita del Papa, la convocatòria coincideix amb la nova jornada de vaga de docents. Els sindicats garanteixen que no entorpiran el desenvolupament de les proves. Els bombers treballen en l'extinció de l'incendi ja estabilitzat que crema des d'ahir a la nit en una cooperativa de fruita de Lleida i que ha obligat a confinar els veïns del barri de Ciutat Jardí. Les flames han començat a l'exterior de la cooperativa i han calcinat milers de palots i caixes de fusta, provocant un foc molt aparatós que ha afectat dues naus de la cooperativa Arcofruit. Dels esports, avui comencen les semifinals a la Lliga ACB de bàsquet. El Barça rep el botxí del Real Madrid, el Tenerife, a partir de les 8. Els blaugranes tenen el factor pista en una eliminatòria que es decidirà al millor de 5 partits. El conjunt canari, però, arriba carregat de moral i ja sap què és guanyar el

0: Palau després d'haver-se endut un triomf a la fase regular. I en cultura, la segona edició del Flaix de Tardor durà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Del 16 al 29 d'octubre, aquesta iniciativa del Temporada Alta omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat. I ara obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident a l'AP7 a l'altura de Pont de Molins en sentit nord talla dos carrils de circulació i deixa un quilòmetre de retenció. Per altra banda, retencions també habituals als voltants de Barcelona, destacant les cues al nus de la Trinitat i a les rondes en sentit sud. I pel que fa al Vallès, a aquesta hora, congestió a l'AP7 a Barberà del Vallès, a la C58 a Sabadell i a la C17 a Parets. Des de Llobregat, lentitud per l'A2 i per la B23 des de Pallejà i el Papiol en direcció Barcelona. Pel que fa al temps, al llarg del matí encara es produiran algunes pluges febles i esporàdiques, sobretot al Pirineu i a les comarques de Lleida, però amb el pas de les hores s'obriran més clarianes, especialment com més al sud anem. També començarà a bufar el vent a les Terres de l'Ebre i a l'Empordà. A la tarda, els núvols es faran més extensos al Pirineu, a les comarques de Girona, de Barcelona i a la Catalunya central. Tot i això, les precipitacions seran poc importants, amb algun ruixat puntual al nord del Barcelonès o al Ripollès. Ambient suau, però amb temperatures lleugerament més baixes que ahir.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Gairebé són 5 els minuts que passen de 8:15. Hem tancat portada i, per tant, entrem ara ja sí de ple en matèria. Ha arribat el dia. El papa Lleu XIV aterra aquest migdia a Barcelona per continuar amb el seu viatge apostòlic a l'estat espanyol. L'estada del pontífex tindrà diversos punts clau, com la visita a la catedral i Montserrat, la vigília d'oració a Montjuïc i el clímax final, l'acte a la Sagrada Família, on el papa beneirà la Torre de Jesús, coincidint amb el centenari de la mort del gran arquitecte del temple, Antoni Gaudí. De fet, la darrera visita d'un papa a Catalunya va ser l'any 2010, quan Benet XVI va celebrar una missa precisament a la Sagrada Família. La visita de Lleó XIV, en tot cas, generarà un gran desplegament de seguretat, mobilitat, autoritats, voluntaris i feligresos, i s'allargarà fins dijous al matí, quan el pontífex proseguirà amb el seu viatge a l'estat, traslladant-se a les Canàries. Ens repassa tota l'agenda de la visita de Lleó XIV a Catalunya al Marc Pijuan.
2: Aquesta serà la tercera visita d'un papa a Catalunya i serà la més llarga, gairebé 48 hores. L'agenda oficial de Lleó XIV comença amb l'arribada a l'aeroport del Prat quan faltin 5 minuts per 12:15 del migdia, on serà rebut pel president de la Generalitat, Salvador Illa. De l'aeroport anirà directe a la catedral de Barcelona, on a partir de 1:00 del migdia tindrà un moment de recolliment i prec. A la tarda, el pontífex anirà fins a l'estadi olímpic Lluís Companys, on oferirà una vigília davant més de 40.000 persones. Allà farà una volta amb papa mòbil per la pista d'atletisme. La jornada s'acabarà amb el trasllat en cotxe cobert al Palau Episcopal, que serà el seu lloc d'estada a Barcelona. L'endemà dimecres, el papa començarà la jornada visitant la presó de Brianzú per reunir-se amb un grup de recluses i un grup de voluntaris. A 11:45 està prevista la visita i oració a Montserrat, on aprofitarà per dinar amb la comunitat benedictina del monestir. Ja a la tarda, a 4:45, es desplaçarà fins a la parròquia de Sant Agustí. Aquesta serà la prèvia del plat fort d'aquesta visita del pontífex a Catalunya, amb la missa a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús, la més alta de les esglésies catòliques del món. Aquest serà l'últim acte oficial del papa a casa nostra abans de continuar amb el seu viatge per l'estat espanyol l'endemà dijous amb el seu trasllat cap a les Canàries.
0: Les afectacions de mobilitat arriben als voltants dels escenaris que visitarà avui i demà el papa Lleó XIV. A Barcelona, a la zona de la catedral i l'estadi olímpic, se li sumen des de primera hora del matí les restriccions de trànsit privat i transport públic al Raval i a la Sagrada Família. Davant d'aquest escenari, el govern recomana fer teletreball aquests dos dies per reduir els desplaçaments. Ens ho explica l'Ester Minguell.
3: Fins dijous a les 10 del matí, al perímetre al voltant de la catedral i el Palau Episcopal no s'hi pot circular ni aparcar vehicles, tampoc motos, ciclomotors ni bicicletes a les voreres. A Montjuïc, on es farà l'acte més multitudinari, s'hi fan controls de seguretat i està prohibit circular i aparcar al voltant de l'estadi Lluís Companys. Per demà s'habilitarà un servei llançador amb autobús entre Plaça Espanya i l'estadi Olímpic i s'augmentarà la freqüència del funicular. I a partir de demà a les 7 del matí s'apliquen restriccions als espais que el pontífex visitarà dimecres. Al Raval hi haurà talls de circulació als carrers que envolten la parròquia de Sant Agustí i a la Sagrada Família des de demà estarà completament blindat el perímetre de Nou Illes amb el trànsit i l'aparcament totalment prohibit, inclosos els xamfrans i pàrquings privats on no es podrà entrar ni sortir excepte per emergències. També hi haurà afectacions a tot el carrer Rosselló entre Passeig de Gràcia i La Pan i les vies perpendiculars per garantir el recorregut d'un quilòmetre que farà el Lleó 14 amb el Papa Mòbil per saludar els ciutadans. L'estació de metro de Sagrada Família estarà tancada dimecres durant tot el dia i es modificarà el recorregut de 15 línies d'autobús.
0: Avui estem pendents de l'arribada del Papa a Barcelona. Ve procedent de Madrid, des d'on aquest dilluns ha fet una nova crida a la concòrdia contra les polaritzacions i en defensa dels drets dels immigrants. Ho ha dit el Congrés dels Diputats, on ha llançat també un missatge contundent contra l'avortament i l'eutanàsia. Aquesta ha estat la primera vegada que un cap de l'Església Catòlica feia un discurs a la Cambra Baixa. Un missatge que s'ha acabat amb gairebé 7 minuts d'aplaudiments i amb alguns crits de visca el Papa. És una crònica d'en Jordi Casino.
4: Ovació unànime dels 700 convidats a l'acte després d'un discurs de 30 minuts exactes on el pontífex aprofitava per fer un detallat repàs alguns dels temes que venen marcant la seva agenda des que va ser escollit. Després de denunciar un cop més la discriminació de les persones pel seu origen o la seva condició econòmica, en una clara referència a la prioritat nacional que defensen el PP i Vox, el Papa feia una defensa de la vida i criticava tant l'avortament com l'eutanàsia.
5: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. Es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
4: Un Lleó 14 que aprofitava la seva presència a la seu de la sobirania espanyola, molt crispada aquests últims anys, per fer una nova crida al diàleg i evitar les desqualificacions.
5: La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha.
4: A banda del Papa, l'acte comptava només amb un altre parlament, la de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que reclamava la fi de tots els conflictes i el restabliment de l'ordre internacional i que feia una referència als abusos dins de l'Església.
6: Construir sociedades empàtiques, hospitalàries, regides per polítiques integradores i de cohesió que pongan a les persones en el centre i protejan la dignitat de tots i de totes, també de les persones migrantes. O alguna tarea concreta a la que su santidad hacía referencia, como la llaga abierta que suponen los abusos en la Iglesia y la reparación.
4: Acte del Papa al Congrés, que comptava amb la presència del govern espanyol i del seu president Pedro Sánchez, del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics, excepte els de Podem i el BNG, i amb la presència també de tres presidents autonòmics, un d'ells Salvador Illa, i exmandataris espanyols com Aznar i Rajoy, però sense Zapatero ni Felipe González.
0: El Papa també ha condemnat els abusos comesos dins de l'Església en una trobada amb 6 víctimes que no constava en l'agenda oficial. Un contacte denunciat per algunes entitats que consideren que Lleó XIV ha buscat deliberadament interlocutors de perfil baix. Hores abans, des de la seu de la cúpula eclesial a Madrid, el pontífex ha equiparat els abusos amb una plaga i ha reclamat als bisbes veritat, justícia i reparació de les víctimes. Ho ha seguit la Maite Polo.
7: Lleó XIV ha exigit als alts representants de l'Església espanyola que responguin als abusos escoltant les víctimes, de qui l'Església hauria d'haver tingut cura. El Papa ha utilitzat el símil d'un viatge per il·lustrar el missatge.
5: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
7: Tot i que el pontífex no ha pronunciat els termes abusos sexuals o víctimes, l'al·lusió ha estat clara i ha assenyalat que la tasca de donar-hi una resposta no és només responsabilitat de la jerarquia eclesiàstica, sinó de tota la comunitat eclesial.
0: El tancament de la visita del Papa Lleó XIV a Madrid ha deixat una imatge històrica a l'estadi Santiago Bernabéu, on s'han reunit unes 70.000 persones. El pontífex ha recorregut la gespa del Bernabéu a bord d'un bugui elèctric descapotat davant l'ovació dels milers de fidels, famílies i joves que omplien les grades. L'acte ha combinat la litúrgia i l'oració amb un festival cultural i musical conduït per Cristian Gálvez i Patricia Pardo i les actuacions d'artistes coneguts com Diana Navarro, Daniel Díguez i David Bustamante. Tornant a l'actualitat de casa nostra, els partits polítics s'han referit aquest dilluns a la visita del Papa a Catalunya. Mentre els comuns li reclamen que rebi totes les víctimes d'abusos sexuals comesos per l'Església, Esquerra i Junts consideren que tant l'arquebisbat de Barcelona com el govern de Salvador Illa han tingut un paper decebedor respecte a l'ús que Lleó XIV ha de fer del català.
8: Per una banda, reconeixement, vol dir també reparació i, evidentment, vol dir prendre mesures perquè no torni a passar, és a dir, per fer net, per investigar.
9: Hi ha hagut una desconsideració inicial per part de l'arquebisbat a l'hora de traslladar al Papa què és Catalunya. Segurament també una certa desídia per part del govern de la Generalitat, que si no tingués Esquerra Republicana al darrere, doncs no consideraria el fet del català una qüestió tan important i tan rellevant.
10: De clar menyspreu envers la llengua i la cultura i la identitat catalana. De fet, no ens sorprèn, perquè ja fa temps que el cardenal Omella ha mostrat signes d'intolerància respecte a la identitat, respecte a la llengua. També hem de constatar el trist paper subsidiari assumit pel govern de Catalunya, que en cap moment ha desplegat la seva capacitat política ni diplomàtica davant del Vaticà.
0: Però aquestes no són les úniques crítiques. Mentre el Papa Lleó XIV presidirà aquesta tarda la vigília de pregària a l'estadi olímpic Lluís Companys, al Born, i a les 7 de la tarda hi haurà una protesta convocada sota el lema Jo no t'espero. Són la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus de Catalunya les entitats que han impulsat un manifest on denuncien el tracte d'estat, els privilegis públics i la manca de neutralitat institucional que, segons elles, envolten aquesta visita. Avui tornen, com deia, a sortir al carrer per fer-ho visible. En parlem amb Hongria Panadero, que és directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia. Bon dia, Hongria, i gràcies per atendre'ns.
11: Molt bon dia, Helena, i gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
0: Què voleu posar de manifest exactament amb la protesta d'aquesta tarda? Quina és la vulneració principal que, segons vosaltres, s'està produint amb aquesta visita?
11: Doncs el que demanem és molt senzill, que les institucions públiques siguin neutrals davant d'una visita de caràcter religiós. Evidentment, aquesta visita, no?, diuen que és visita d'estat, sí, és cap del Vaticà, no?, però com va deixar clar ahir el Papa, és un estat que vulnera drets civils, atès que suposa l'autonomia personal i els drets reproductius o a una mort digna, que manté també, més enllà, no?, de les víctimes d'abusos sexuals, com han reconegut, un deute en la memòria, perquè no ha demanat perdó pel seu paper en el cop d'estat del 36, no?, o en la seva complicitat amb la dictadura a través d'institucions, no?, com pot ser el Patronat de Protecció a la Dona. I sobretot que perpetua l'opacitat davant d'aquests casos de pedàcia, no?, que diferents mitjans han quantificat ja en unes 3.000 persones, i manté sobretot una estructura patriarcal que relega a la dona un paper secundari.
0: Les dades que vostès mateixos aporten mostren una societat cada vegada més plural i menys religiosa. Si aquesta és la realitat, com s'explica, o com expliqueu vosaltres, que les institucions continuïn actuant com si el país fos majoritàriament catòlic? On situen o on situeu el desajust?
11: El desajust és evident. Es va signar l'any 79 els acords del Concordat, en la que tancaven, no?, els privilegis a l'Església Catòlica després d'una dictadura i que encara es mantenen, no? Com per exemple, doncs tenim la religió a les aules, tenim finançament públic de les confessions religioses, tenim privilegis fiscals i patrimonials de l'Església Catòlica. I per això també fem la concentració al costat de la Catedral del Mar, perquè és un dels béns que va immatricular l'Església Catòlica quan doncs, es va poder fer.
0: Doncs, Hongria, Panadero, queda dita la vostra crítica, el vostre malestar per aquesta visita i per la forma en com s'ha gestionat. Gràcies per atendre'ns i, evidentment, estarem pendents de la manifestació que feu aquesta tarda a les 9. A les 7 de la tarda. Ara ho dic bé. Gràcies, que vagi molt bé.
11: Moltíssimes gràcies. Bon dia.
0: Més coses, les televisions locals i la seva plataforma, la xarxa Més, emeten avui i demà una cobertura especial amb motiu de la visita del pontífex amb l'objectiu de captar les reaccions des de tots els racons del país. Els informatius i els butlletins horaris de ràdio ens fem ressò dels actes previstos en l'agenda papal. A més, hi haurà una cobertura especial aquest dimecres al migdia de la visita de Lleó 14 a Montserrat i a la tarda de la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. També es faran edicions especials dels magazins Les Visius, Via 15 i 180 graus. Coincidint amb la visita del Papa a Catalunya, USTEC i la resta de sindicats contraris al preacord amb educació criden avui mestres i professors a una nova jornada d'aturada que han batejat com la Papa Vaga. L'acte central serà a les 11 del matí a la plaça d'Espanya de Barcelona, estenent així el calendari de lluita el mateix dia que el Parlament s'hi ha de debatre en comissió el capítol de pressupostos relatiu a ensenyament. Serà la segona convocatòria unitària de la nova tanda, després de la de divendres passat, just l'endemà de saber-se el resultat de la consulta en què 6 de cada 10 docents van considerar insuficient l'acord. Després de la mobilització d'avui, la següent data de protesta a l'horitzó serà la gran manifestació prevista a Barcelona diumenge 14 de juny sota lema Aturem l'emergència social i educativa. I en aquest context, més de 45.000 estudiants, una xifra rècord, comencen avui les proves d'accés a la universitat en un dels 223 tribunals repartits arreu de Catalunya. Una de les novetats és una prova pilot per detectar aparells digitals de comunicació com mòbils, rellotges intel·ligents, bolígrafs digitals o auriculars i evitar ajudes il·legítimes als estudiants. Les proves coincideixen amb l'inici de la visita del Papa a Barcelona, tot i que el pontífex arribarà quan les proves ja hauran començat. I també, com us explicàvem, amb una nova vaga de docents a tot Catalunya. En aquest cas, les protestes estan previstes també després de l'inici de les proves per no perjudicar els estudiants. A les 9 del matí, els alumnes hauran de deixar enrere els nervis i les repassades finals per enfrontar-se al primer examen, que serà el de llengua castellana i literatura. Així ho han viscut els dies previs.
12: Casa és un lloc en el que estic molt còmode, però agafo molt el mòbil, també estic menjant, llavors em distrec molt, llavors aquí a la biblioteca doncs, em concentro molt més, deixo el mòbil i estic més tranquil·la.
13: Doncs ara que hi ha pressió, s'ha dit que portem més d'un mes estudiant a full, cada dia estem aquí a la biblioteca.
14: Molts nervis, s'ha de dir, però molta confiança en mi mateixa.
13: Venir aquí, mirar-te, saber-te organitzar bé per als exàmens, mirar quin tens primer, quin tens últim, quin necessites més hores, quin no.
0: Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi ja estabilitzat que crema des d'ahir a la nit en una cooperativa de fruita de Lleida. A primera hora del matí s'ha pogut aixecar el confinament dels veïns del barri de Ciutat Jardí. Tres persones han hagut de ser evacuades i han dormit a casa de familiars. Les flames han començat a l'exterior de la cooperativa i han calcinat milers de palots i caixes de fusta provocant un foc molt aparatós que ha afectat dues naus de la cooperativa Arcofruit. Una d'elles ha col·lapsat totalment, mentre que a l'altra s'ha acabat esfondrant la teulada. Un centenar d'efectius dels bombers s'han desplegat en l'atac de l'incendi. I els Mossos d'Esquadra investiguen l'accident mortal en què el copilot d'un cotxe ha mort després que el vehicle amb el qual circulava xoqués frontalment contra un totterreny a la C-63 a l'altura de Lloret de Mar, a la Selva. El conductor ha quedat ferit greu i l'han traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona.
1: Notícies en xarxa. Actualitat local.
0: I una notícia esperançadora per l'àmbit sanitari, sobretot pels malalts d'aquesta malaltia, la que us expliquem tot seguit. L'Hospital Germans Trias i Pujol investiga si l'acceleració del drenatge limfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer, com la pèrdua de memòria o la desorientació. L'assaig clínic busca frenar la progressió de la neurodegeneració a partir de la potenciació del sistema limfàtic, que és un dels mecanismes que té el mateix cervell per netejar les proteïnes tòxiques. Ens ho explica la Raquel Moreno, de la Televisió de Badalona.
15: La intervenció consisteix a fer un bypass entre els ossos limfàtics i les venes per accelerar el procés de neteja de les proteïnes tòxiques del cervell.
16: El que fem és suturar aquesta vena al gangli limfàtic perquè el líquid limfàtic dreni cap al sistema venós. Això és una cirurgia que és poc invasiva, com diem, que el pacient està ingressat 24 hores i després pot marxar cap a casa.
15: Els familiars del primer pacient operat, el badaloní Toni Reyes, dels 67 anys, es mostren més que satisfets amb les seves millores cognitives de fluïdesa verbal i estat d'ànim.
17: Se había olvidado de escribir, bueno, coger el teléfono, hablar por teléfono no podía. Con él no podías tener una conversación. Ahora hablas con una conversación, se pone a escribir su nombre. Antes sabía jugar al ajedrez, se lo olvidó, y ahora empieza a jugar con su nieto.
15: Tot i els bons resultats, els professionals alerten que cal un seguiment més llarg per treure'n conclusions. Afegeixen que la cura total de l'Alzheimer és encara llunyana, però celebren el fet de poder explorar noves vies terapèutiques que permetin millorar la qualitat de vida dels malalts.
0: Avui comencen les semifinals a la Lliga ACB de bàsquet. Després d'eliminar el Múrcia als quarts, el Barça rep el botxí del Real Madrid, el Tenerife. Tots dos conjunts s'han plantat a la penúltima sèrie, malgrat no haver arribat al play-off com a caps de sèrie. Els blaugranes tindran el factor pista en una eliminatòria que es decidirà el millor de 5 partits. El conjunt canari, però, arriba carregat de moral i ja sap què és guanyar el Palau després del triomf aconseguit a la fase regular. Nicola Provitola, que ha deixat la porta oberta a una sortida del club a final de temporada, elogia l'equip insular.
18: Tenerife creo que tiene ya un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año creo que con la adición de Patty Mills son todavía mucho más fuertes y bueno, deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados. Mi futuro está bastante incierto, así que nada, creo que hay que pensar en lo que realmente hay que pensar, que son estos playoffs.
0: L'Atlètic Barceloneta viatjarà avui cap a Malta per disputar la Final Four de les Champions de Waterpolo. Els mariners, campions de Lliga, Copa i Supercopa, debutaran a les semifinals dijous contra el Ferencváros hongarès, campió de les últimes dues edicions. Malgrat tenir la baixa sensible de Vince Dicdari, els barcelonins afronten la fase final amb el repte de proclamar-se campions continentals per segon cop en la seva història. Gonzalo Echenique explica com arriben a la cita.
19: Es la competición que marcamos a fuego en el calendario. Cuando empezamos en septiembre era esta la competición a lo que apuntábamos durante todo el año para poder llegar bien, y lo estamos. Así que nada te da más ilusión que poder llegar como estamos en este momento, con mucha ilusión, muchas ganas, mucha buena energía.
0: I l'Assolim Centre Natació Mataró també prepara la Final Four femenina amb l'objectiu de fer història i aixecar la seva primera Champions. Les maresmenques, que s'estrenaran demà contra l'Olympiakos grec, arriben a la cita en una dinàmica immillorable després d'haver-se proclamat campiones de Lliga. I el Club Natació Sabadell ha presentat Enric Arnella i Albert Espanyol com a nous entrenadors dels equips femení i masculí. Espanyol, que arriba després de 6 temporades dirigint l'Echeide Canari, agafa el relleu, de fet, de Quim Colet. Per altra banda, Arnella, que feia d'assistent de David Palma i coordinador de la base, fa el salt al primer equip. La segona edició del Flaix de Tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Del 16 al 29 d'octubre, el cicle, iniciativa de temporada alta, omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb 7 obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat. Tot pensat, com explica el director del temporada alta, Narcís Puig, per portar teatre internacional de qualitat a Barcelona.
20: Per mi la idea, el concepte general, no és tant de volem ensenyar el teatre contemporani, volem ensenyar el teatre clàssic, volem ensenyar les coses que venen de l'est, les coses que venen de l'oest, sinó estem creant un moment, que un altre moment a Barcelona on hi ha programació internacional i volem que sigui el més potent i el més variada possible.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.

Hi ha la creença popular que els cabells i les ungles continuen creixent després de la mort, però això no és cert. El que passa és que quan una persona mor, els teixits del cos comencen a descompondre's i això pot fer que semblin més llargs. Això és perquè la pell que els envoltava es contrau a mesura que es deshidrata. No poden continuar creixent després de la mort perquè necessiten energia i nutrients per créixer, i això només es pot obtenir a través d'un metabolisme viu. Quan el metabolisme es para després de la mort, aquest creixement també s'atura. Per això, els forenses poden utilitzar la longitud dels cabells i les ungles per estimar el temps transcorregut des de la mort d'una persona. Si els cabells o les ungles s'han tallat recentment, poden proporcionar pistes importants sobre el moment en què es va produir la mort.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, tot a punt per l'arribada del Papa a Catalunya. Lleó XIV aterrarà aquest migdia a l'aeroport del Prat per començar una agenda de 48 hores que aquest dimarts el durà a la Catedral de Barcelona i també a l'estadi Lluís Companys, on oficiarà una vigília multitudinària per a més de 40.000 persones. La capital catalana està ja totalment blindada per aquesta tercera visita d'un pontífex en tota la història, amb un ampli dispositiu de seguretat i restriccions a la mobilitat a l'entorn dels punts clau de la cita. Bona part dels plats forts arribaran demà amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família com a epicentre i la visita prevista també a l'Abadia de Montserrat. Entitats contràries a la visita, com la Fundació Ferrer i Guàrdia, han convocat una protesta per aquesta tarda. La seva directora, Hongria Panadero, n'ha exposat els motius fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
2: Que les institucions públiques siguin neutrals davant d'una visita de caràcter religiós. És un estat que vulnera drets civils, atès que suposa l'autonomia personal i els drets reproductius o a una mort digna. I sobretot que perpetua l'opacitat davant aquests casos de pedàcia, no? I manté sobretot una estructura patriarcal que relega a la dona un paper secundari.
1: La visita del Papa a Catalunya té un ampli ressò i una repercussió directa en l'activitat habitual a la ciutat. D'aquí uns minuts analitzarem l'impacte d'una cita d'aquestes característiques en l'anomenada Marca Barcelona. Ho farem en conversa amb la vicedegana de l'EAE Business School, Txelo Morillo. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimarts, 9 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. El Papa arriba a Catalunya després de tancar la visita a Madrid, on ha protagonitzat la primera intervenció d'un pontífex al Congrés. El seu missatge ha carregat contra l'avortament i l'eutanàsia i també contra la prioritat nacional que defensen PP i Vox. Lleó XIV s'ha reunit també amb 6 víctimes d'abusos sexuals i ha demanat als bisbes que vetllin per la seva reparació. Més de 45.000 estudiants catalans s'enfronten a partir d'avui a la selectivitat. Unes proves que, com a novetat d'enguany, despleguen una prova pilot per detectar aparells com mòbils o bolígrafs intel·ligents. A banda de les restriccions de mobilitat per la visita del Papa, la convocatòria coincideix amb la nova jornada de vaga de docents. Els sindicats garanteixen, però, que no entorpiran el desenvolupament de les proves. Els bombers treballen en l'extinció de l'incendi ja estabilitzat que crema des d'ahir a la nit en una cooperativa de fruita de Lleida. A primera hora del matí s'ha aixecat el confinament dels veïns del barri de Ciutat Jardí. Les flames han començat a l'exterior de la cooperativa i han calcinat milers de palots i caixes de fusta, provocant un foc molt aparatós que ha afectat dues naus de la cooperativa Arcofruit. Dels esports, avui comencen les semifinals a la Lliga ACB de bàsquet. El Barça rep el botxí del Real Madrid, el Tenerife, a partir de les 8. Els blaugranes tenen el factor pista en una eliminatòria que es decidirà el millor de 5 partits. El conjunt canari, però, arriba carregat de moral i ja sap què és guanyar el Palau després d'haver-se endut un triomf a la fase regular. I en cultura, la segona edició del Flaix de Tardor durà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Del 16 al 29 d'octubre, aquesta iniciativa del Temporada Alta omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat. Passen 4 minuts de les 8, és hora punta en un dia força complicat per als molts esdeveniments que ja us estem explicant. Per tant, volem saber a aquesta hora si hi ha gaires problemes i si ja es comencen a notar. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb el Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
3: Hola, bon dia, Helena. Doncs, de moment, sobretot a aquesta hora, tenim alguns punts en primeres aturades. Globalment, si més no, de moment no hi ha grans complicacions, però sí, per exemple, en el cas de l'autopista AP7, ja parlem d'un tram de lentitud amb aturades entre Mollet del Vallès i Barberà del Vallès, tot plegat en sentit sud, en sentit Tarragona. També hi ha un tram en sentit contrari en aquesta autopista AP7 que va força ple entre Cerdanyola i Barberà del Vallès. Entrant pel nord, tenim del Maresme, la Pota Nord presenta aturades a l'últim tram de Santa Coloma de Gramenet fins al nus de la Trinitat, i accedim pel sud a la capital catalana, la D23. Aquí tenim trànsit lent, aturades a la zona de Sant Feliu puntualment, enllaç amb l'autovia 2, i ja és més endavant, a partir de Sant Joan d'Espí, Esplugues fins a Diagonal, també amb trams de lentitud i aturades. A les dues rondes, un cert moviment, sobretot a la ronda litoral, amb retencions des de Diagonal Mar fins al Moll de la Fusta, en sentit Llobregat. És tot, bon dia.
1: Gràcies, Eduard Sánchez. I ara és temps pel temps amb en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel. El Papa arribarà a Catalunya no pas amb un sol radiant, sinó que vindrà amb algun núvol, eh?
4: Doncs sí, Helena, molt bon dia. De fet, quan arribi, doncs està previst que els núvols vagin a més a molts indrets, justament de l'àrea metropolitana i també de la resta del nord del país. De moment, a hores d'ara, el cel està més aviat obert a gran part de les comarques de Barcelona, de Tarragona, i a més amb una miqueta de vent, que hi està bufant cap a l'Ebre, un vent de dalt que ha entrat, però d'una forma efímera, d'una forma circumstancial. I en canvi, al llarg d'aquest matí, com està passant a hores d'ara, els núvols seran una mica més gruixuts a les comarques de Lleida, sobretot de la Noguera cap al nord, i s'aniran produint alguns ruixats. Per exemple, a hores d'ara n'hi ha algun al voltant de la ciutat de Balaguer, de la ciutat de la Seu, i de mica en mica doncs, aquests ruixadets s'aniran esmicolant en aquesta banda nord lleidatana. Aquest migdia i aquesta tarda és quan el cel es taparà bastant. A les comarques, ja diem, de l'àrea metropolitana, també de la Catalunya central, de Girona, del Pirineu, amb alguna pluja esporàdica. Serà difícil que plogui, per exemple, a Barcelona capital, però sí que els núvols aniran a més. I això el que farà també és que freni la temperatura. No farà la calor d'ahir, per tant, la tarda acabarà sent bastant suau, bastant, doncs, plàcida, però no passarem tanta calor, de moment, com vam passar el dilluns a la tarda. N'estem molt pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Ha arribat el dia. El Papa Lleó XIV aterra aquest migdia a Barcelona per continuar amb el seu viatge apostòlic a l'estat espanyol. L'estada del pontífex tindrà diversos punts clau, com la visita a la catedral i a Montserrat, la vigília d'oració a Montjuïc i el clímax final, l'acte a la Sagrada Família, on el Papa beneirà la Torre de Jesús, coincidint amb el centenari de la mort del gran arquitecte del temple, Antoni Gaudí. De fet, la darrera visita d'un papa a Catalunya va ser l'any 2010, quan Benet XVI va celebrar una missa precisament a la Sagrada Família. La visita de Lleó XIV, en tot cas, generarà un gran desplegament de seguretat, mobilitat, autoritats, voluntaris i feligresos i s'allargarà fins dijous al matí, quan el pontífex proseguirà amb el seu viatge a l'estat traslladant-se a les Canàries. Ens repassa l'agenda de la visita de Lleó XIV a Catalunya en Marc Pijuan.
5: Aquesta serà la tercera visita d'un papa a Catalunya i serà la més llarga, gairebé 48 hores. L'agenda oficial de Lleó XIV comença amb l'arribada a l'aeroport del Prat, quan faltin 5 minuts per 1:45 del migdia, on serà rebut pel president de la Generalitat, Salvador Illa. De l'aeroport anirà directe a la Catedral de Barcelona, on a partir de 1:00 del migdia tindrà un moment de recolliment i prec. A la tarda, el pontífex anirà fins a l'estadi olímpic Lluís Companys, on oferirà una vigília davant més de 40.000 persones. Allà farà una volta amb papa mòbil per la pista d'atletisme. La jornada s'acabarà amb el trasllat en cotxe cobert al Palau Episcopal, que serà el seu lloc d'estada a Barcelona. L'endemà dimecres, el papa començarà la jornada visitant la presó de Brianzú per reunir-se amb un grup de recluses i un grup de voluntaris. A 11:45 està prevista la visita i oració a Montserrat, on aprofitarà per dinar amb la comunitat benedictina del monestir. Ja a la tarda, a 4:45, es desplaçarà fins a la parròquia de Sant Agustí. Aquesta serà la prèvia del plat fort d'aquesta visita del pontífex a Catalunya, amb la missa a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús, la més alta de les esglésies catòliques del món. Aquest serà l'últim acte oficial del papa a casa nostra, abans de continuar amb el seu viatge per l'estat espanyol l'endemà dijous, amb el seu trasllat cap a les Canàries.
1: Les afectacions de mobilitat arriben als voltants dels escenaris que visitarà avui i demà el papa Lleó XIV. A Barcelona, a la zona de la catedral i l'estadi olímpic se li sumen des de primera hora del matí les restriccions de trànsit privat i transport públic al Raval i a la Sagrada Família. Davant d'aquest escenari, el govern recomana fer teletreball aquests dos dies per reduir els desplaçaments. Ens ho explica l'Ester Minguell.
6: Fins dijous a les 10 del matí, al perímetre al voltant de la catedral i el Palau Episcopal no s'hi pot circular ni aparcar vehicles, tampoc motos, ciclomotors ni bicicletes a les voreres. A Montjuïc, on es farà l'acte més multitudinari, s'hi fan controls de seguretat i està prohibit circular i aparcar al voltant de l'estadi Lluís Companys. Per demà s'habilitarà un servei llançador amb autobús entre Plaça Espanya i l'estadi Olímpic i s'augmentarà la freqüència del funicular. I a partir de demà a les 7 del matí s'apliquen restriccions als espais que el pontífex visitarà dimecres. Al Raval hi haurà talls de circulació als carrers que envolten la parròquia de Sant Agustí i a la Sagrada Família des de demà estarà completament blindat el perímetre de Nou Illes amb el trànsit i l'aparcament totalment prohibit, inclosos els xamfrans i pàrquings privats on no es podrà entrar ni sortir excepte per emergències. També hi haurà afectacions a tot el carrer Rosselló entre Passeig de Gràcia i Lepant i les vies perpendiculars per garantir el recorregut d'un quilòmetre que farà el Lleó 14 amb el Papa Mòbil per saludar els ciutadans. L'estació de metro de Sagrada Família estarà tancada dimecres durant tot el dia i es modificarà el recorregut de 15 línies d'autobús.
1: Us ho explicàvem, eh? La catedral i Montjuïc. Aquests són els dos emplaçaments afectats per la visita del Papa avui dimarts a Barcelona. Connectem ara amb el Manel Gómez i l'Anna Ruiz des del centre de la capital catalana. Bon dia, Anna. Quina és la situació ara als voltants de la catedral i també del Palau Episcopal on s'ha d'allotjar el pontífex, la seva estada a Barcelona?
7: Bon dia, Helena. Sí, Barcelona està a punt de posar a prova el dispositiu policial i de seguretat que ha dissenyat, tot coincidint amb l'arribada del Papa aquest migdia a Barcelona, i la seva primera parada serà aquí, a la catedral de Barcelona, on hi ha prevista una pregària a la una del migdia. Quina és la situació, Helena, en aquests moments? Quina és la fotografia que us podem mostrar? Doncs ha incrementat i molt la presència policial, un dispositiu de seguretat en el qual, recordem, participen uns 6.000 agents aproximadament. Hi ha pocs veïns, sí, però sí que hi ha alguns turistes encuriosits per l'expectació, per la imminent arribada del Papa, i també destaca i molt la presència dels mitjans de comunicació. Encara hi ha un cert moviment a l'avinguda de la catedral esperant l'arribada del Papa, però d'aquí una estona s'agreujaran, s'intensificaran les mesures de seguretat i es blindarà pràcticament tota Ciutat Vella per rebre el Papa en la seva primera parada del seu programa de visita a la capital catalana, que serà aquí, recordem, Helena, a partir de la una del migdia a la catedral de Barcelona.
1: Doncs gràcies, Anna. Aquesta ciutat de Barcelona que avui i demà estarà blindada totalment per aquesta visita històrica del Papa Lleó XIV a Catalunya. Avui estem pendents d'aquesta arribada a Barcelona, bé, procedent de Madrid, des d'on aquest dilluns ha fet una nova crida a la concòrdia contra les polaritzacions i en defensa dels drets dels immigrants. Ho ha dit el Congrés dels Diputats, on ha llançat també un missatge contundent contra l'avortament i l'eutanàsia. Aquesta ha estat la primera vegada que un cap de l'Església Catòlica feia un discurs a la Cambra Baixa. Un missatge que s'ha acabat amb gairebé 7 minuts d'aplaudiments i amb alguns crits de visca el Papa. És una crònica d'en Jordi Casino.
8: Ovació unànime dels 700 convidats a l'acte després d'un discurs de 30 minuts exactes on el pontífex s'aprofitava per fer un detallat repàs a alguns dels temes que venen marcant la seva agenda des que va ser escollit. Després de denunciar un cop més la discriminació de les persones pel seu origen o la seva condició econòmica, en una clara referència a la prioritat nacional que defensen el PP i Vox, el Papa feia una defensa de la vida i criticava tant l'avortament com l'eutanàsia.
9: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. Es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
8: Un Lleó XIV que aprofitava la seva presència a la seu de la sobirania espanyola, molt crispada aquests últims anys, per fer una nova crida al diàleg i evitar les desqualificacions.
9: La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha.
8: A banda del Papa, l'acte comptava només amb un altre parlament, la de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que reclamava la fi de tots els conflictes i el restabliment de l'ordre internacional i que feia una referència als abusos dins de l'Església.
10: Construir sociedades empàtiques, hospitalàries, regides per polítiques integradores i de cohesió que pongan a les persones en el centre i protejan la dignitat de tots i de totes, també de les persones migrantes. O alguna tarea concreta a la que su santidad hacía referencia, como la llaga abierta que suponen los abusos en la Iglesia y la reparación.
8: Acte del Papa al Congrés, que comptava amb la presència del govern espanyol i del seu president Pedro Sánchez, del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics, excepte els de Podem i el BNG, i amb la presència també de tres presidents autonòmics, un d'ells Salvador Illa, i exmandataris espanyols com Aznar i Rajoy, però sense Zapatero ni Felipe González.
1: El papa, que també ha condemnat els abusos comesos dins de l'església en una trobada amb 6 víctimes que no constava en l'agenda oficial. Un contacte denunciat per algunes entitats que consideren que Lleó XIV ha buscat deliberadament interlocutors de perfil baix. Hores abans, des de la seu de la cúpula eclesial a Madrid, el pontífex ha equiparat els abusos amb una plaga i ha reclamat als bisbes veritat, justícia i reparació de les víctimes. I ho ha seguit la Maite Polo.
11: Lleó XIV ha exigit als alts representants de l'Església espanyola que responguin als abusos escoltant les víctimes, de qui l'Església hauria d'haver tingut cura. El papa ha utilitzat el símil d'un viatge per il·lustrar el missatge.
9: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
11: Tot i que el pontífex no ha pronunciat els termes abusos sexuals o víctimes, l'al·lusió ha estat clara i ha assenyalat que la tasca de donar-hi una resposta no és només responsabilitat de la jerarquia eclesiàstica, sinó de tota la comunitat eclesial.
1: Tancament de la visita del papa Lleó XIV a Madrid ha deixat una imatge històrica a l'estadi Santiago Bernabéu, on s'han reunit unes 70.000 persones. El pontífex ha recorregut la gespa del Bernabéu a bord d'un bugui elèctric descapotat davant l'ovació dels milers de fidels, famílies i joves que omplien les grades. L'acte ha combinat la litúrgia i l'oració amb un festival cultural i musical conduït per Cristian Gálvez i Patricia Pardo i les actuacions d'artistes coneguts com Diana Navarro, Daniel Diges i David Bustamante. A la mateixa hora de la vigília de pregària a l'estadi olímpic Lluís Companys d'aquesta tarda, aquí a Barcelona, al Born, s'ha convocat una protesta convocada sota el lema Jo no t'espero. Són la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus de Catalunya les entitats que han impulsat un manifest on denuncien el tracte d'estat, els privilegis públics i la manca de neutralitat institucional que, segons elles, envolten aquesta visita. Hongria Panadero, directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia, n'ha parlat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
2: Que les institucions públiques siguin neutrals davant d'una visita de caràcter religiós. És un estat que vulnera drets civils, atès que suposa l'autonomia personal i els drets reproductius o a una mort digna. No ha demanat perdó pel seu paper en el cop d'estat del 36, no? O a la seva complicitat amb la dictadura a través d'institucions, no? Com pot ser el Patronat de Protecció a la Dona. I sobretot que perpetua l'opacitat davant aquests casos de pedàcia, no? Que diferents mitjans han quantificat ja en unes 3.000 persones i manté sobretot una estructura patriarcal que relega a la dona un paper secundari.
1: La visita de Lleó XIV no és només un acte religiós, és un multiplicador de visibilitat, un motor econòmic i un repte de coordinació i funcionament. Barcelona i Catalunya hi arriben amb un calendari ple, una marca global consolidada i un sector turístic que ja nota l'impacte abans que el papa aterri. I el més rellevant, el sector dona per fet que l'efecte continuarà molt després que el pontífex abandoni la ciutat. En parlem amb Txelo Morillo. Ella és vicedegana de l'EAE Business School i autora del llibre Marca Barcelona. Senyora Morillo, gràcies per ser amb nosaltres. Bon dia.
12: Bon dia, Elena. Moltes gràcies.
1: La visita del papa Lleó XIV situa Barcelona en el focus mediàtic internacional durant un dia i mig. Què suposa això per la marca Barcelona? És només visibilitat o consolida la capital catalana com una ciutat de grans esdeveniments en el mapa internacional?
12: És tot plegat. Vull dir, la visita papal és una de les grans visites que posa el foc de milers i milers de persones, no només de les que venen, sinó de les que estan atentes a través de qualsevol mitjà audiovisual que reprodueixi la visita del papa aquí a Barcelona. Per tant, té un gran efecte multiplicador perquè genera una projecció internacional brutal, de la mateixa manera que qualsevol dels altres esdeveniments, si el comparem, per exemple, amb un Mobile World Capital, posa el foc, no?, de la ciutat a la pantalla de tothom. Es converteix en aquesta, en aquest escenari global i, a més, provoca una projecció del patrimoni, comptant la Sagrada Família, que és el gran esdeveniment també d'avui, i l'efecte, no?, de la visita a Montserrat. Per tant, posa sobre el mapa el relleu de la importància que té el pes arquitectònic religiós dintre del nostre territori. I, de fet, el turisme en religiós, el turisme de fe, que es diu, està en un creixement continu d'un 10% cada any. Per tant, la gent no només visita els llocs de fe, sinó que visita aquells monuments que són part d'un patrimoni brutal dintre dels països i les ciutats.
1: Quin impacte econòmic immediat i a mig termini tindrà la visita i quins sectors seran els primers que ho notaran?
12: Immediat, evidentment, estem parlant de que generarà uns 125 milions de facturació, i aquí tenim tot el tema de restauració, gastronomia, hoteleria, hotels, etc. No? Hi ha un desplegament també de serveis policials, de serveis de seguretat, que també necessiten un reforç molt especial en aquests dies. Per tant, hi ha un impacte sobre el treball i sobre tots aquests entorns, diguéssim, de moviment, de logística, de viatges i hoteleria que fa que hi ha una incidència molt directa a l'economia en aquest moment, no? De fet, els hotels estan en 97% de la seva capacitat d'ocupació. El preu mig ha pujat en aquests dies i està gairebé en els 350-380 una nit d'hotel aquí. Ha pujat també i s'han reservat el que són els pisos turístics, perquè si, per exemple, comparem amb el Mobile World Capital, això mou molta empresa i, per tant, el sector hotel és el que més es fa servir en aquest cas. I aquí el lloguer de pisos turístics doncs també ha crescut, està en 90% d'ocupació, i també el que es diu, bueno, les balconades, els balcons que es lloguen per poder veure passar el papa al carrer, que estan rondant fins i tot els 1.000 euros.
1: Déu-n'hi-do. Txelo Morillo, gràcies per aquestes dades. Bon dia, que vagi molt bé.
12: Bon dia, gràcies a vosaltres.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: També és una de les notícies destacades del dia, i és que més de 45.000 estudiants, una xifra rècord, comencen avui les proves d'accés a la universitat en un dels 223 tribunals repartits arreu de Catalunya. Una de les novetats és una prova pilot per detectar aparells digitals i evitar ajudes il·legítimes als estudiants. Les proves coincideixen amb l'inici de la visita del Papa a Barcelona, tot i que el Pontífex arribarà quan aquestes proves ja hauran començat, i també amb una nova vaga de docents a tot Catalunya que no hauria d'afectar en principi els estudiants. A la Facultat de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona hi tenim el Marc Núñez i a la Clàudia Brunzó, d'ETB. Bon dia, Clàudia. Molts nervis entre els alumnes a aquesta hora?
13: Molt bon dia, Helena. Sí, molts de nervis, evidentment, són els que senten els alumnes en aquest primer dia de les Pau, però també hem de dir que certa tranquil·litat, i és que després de 2 anys de batxillerat i moltes setmanes estudiant, arriba per fi el gran dia, la prova final, les Pau 2026. Com bé comentaves, Helena, són més de 45.000 alumnes els que s'examinen aquí a Catalunya, i la jornada comença ara, d'aquí pocs minuts, a 8:45, amb la comprovació de dades dels alumnes. El primer examen serà el de castellà i literatura. Després, al migdia, és l'examen de llengua estrangera, escollir entre l'anglès, el francès, l'italià o l'alemany, i després, a la tarda, l'última prova és la prova específica, com per exemple de física o geografia. Com bé comentaves, aquestes Pau destaquen per una novetat, i és aquesta prova pilot que permetrà detectar dispositius electrònics, com per exemple el telèfon mòbil, auriculars o també rellotges intel·ligents, amb l'objectiu de que ningú copiï. De fet, si detecten que algú assalta aquestes normes, l'estudiant passarà a tenir directament un 0 en aquella prova. Això sí, els controls es faran de manera aleatòria. I nosaltres, minuts abans que els alumnes entressin a la facultat, hem volgut preguntar com porten aquest primer dia de les Pau. I això és el que ens han comentat.
14: Més tranquil·les, català i castellà, sí. I el que és nerviosa, jo crec que Filo, o mateix. Nosaltres dos hem estudiat juntes, ella s'ha tancat.
15: No, jo m'he tancat a casa perquè és que estudiar juntes m'entretengo un muntó.
16: Per mi, història d'Espanya i mates.
17: Mates. No puc amb mates. Jo, aquesta és la meva universitat, si entro, faré dret aquí, així que, a veure. No, jo estic confiat i crec que arribo perfectament.
18: Bé, al final dos anys de curs aquí currant i ja ha arribat el gran dia.
19: Jo sento que estic a una excursió del col·le. O sigui, no assimilo que això és la CL.
20: A veure, a mi em sembla bé, em sembla bastant lògic perquè és una mica injust que algú pugui copiar i altra gent s'hagi d'estudiar a casa.
21: Sí, és que tampoc m'atreveixo a copiar.
20: Sí.
21: Jo tampoc. No crec que detectin res, realment, perquè jo crec que tothom està igual.
22: Aquestes, Pau, també han estat marcades amb centre per preocupació, com bé comentaves, amb la visita de Lleó 14 i també de la vaga educativa, però des del govern s'ha transmès tranquil·litat, ja que els horaris d'accés no coincideixen amb els desplaçaments. Hem de dir que les notes d'aquestes, Pau, se sabran el dia 23 de juny i que també és l'últim any que la prova extraordinària serà al setembre. A partir de l'any vinent, a partir del 2027, passarà a avançar-se, passarà al mes de juliol, equiparant-se així a la resta de comunitats autònomes.
23: Gràcies, Clàudia. Desitja'ls i bona sort de part nostra a tots aquests estudiants amb qui t'has creuat. Que vagi bé. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi ja estabilitzat que crema des d'ahir a la nit en una cooperativa de fruita de Lleida. A primera hora del matí s'ha pogut aixecar el confinament que afectava els veïns del barri residencial de Ciutat Jardí. Tres persones han hagut de ser evacuades i han dormit a casa de familiars. Les flames han començat a l'exterior de la cooperativa i han calcinat milers de palots i caixes de fusta, provocant un foc molt aparatós que ha afectat dues naus de la cooperativa Arcofruit. Una d'elles ha col·lapsat totalment, mentre que l'altra s'ha acabat esfondrant la teulada. Un centenar d'efectius dels bombers s'han desplegat en l'atac de l'incendi. Avui comencen les semifinals a la Lliga ACB de bàsquet. Després d'eliminar el Múrcia als quarts, el Barça rep el botxí del Real Madrid, el Tenerife. Tots dos conjunts s'han plantat a la penúltima sèrie, malgrat no haver arribat al play-off com a caps de sèrie. Els blaugranes tindran el factor pista en una eliminatòria que es decidirà al millor de 5 partits. El conjunt canari, però, arriba carregat de moral. Nicola Provitola, que ha deixat la porta oberta a una sortida del club a final de temporada, elogia l'equip insular.
24: Tenerife creo que tiene ya un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año creo que con la adición de Patty Mills son todavía mucho más fuertes y bueno, deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados. Mi futuro está bastante incierto, así que nada, creo que hay que pensar en lo que realmente hay que pensar, que son estos playoffs.

0: coneguda com ATM. A través de tècniques específiques es pot alleujar el dolor, millorar la mobilitat i reduir el desgast associat amb problemes com el bruxisme o altres desordres mandibulars. Un enfocament terapèutic adequat pot ajudar a restaurar la funció normal de la mandíbula i millorar la qualitat de vida dels pacients.
1: Salut activa.
2: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'àrea bàsica de salut de Palamós.
3: Si la mandíbula en general està molt tensa, per exemple, el que pot provocar són problemes masticatoris, per exemple, no podem deglutir correcte. També pot provocar que tinguem mals de caps. També pot provocar dolor cervical i, en general, que no puguis descansar correcte. Per millorar tots aquests aspectes que hem parlat anteriorment, el fisioterapeuta és un bon professional per ajudar, ja que té els recursos per treure la tensió de la mandíbula, ensenyar uns exercicis per poder treure la tensió i descansar millor durant la nit i tenir una vida més tranquil·la.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: La xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
5: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que tot és a punt per l'arribada del Papa a Catalunya. Lleó XIV aterrarà aquest migdia a l'aeroport del Prat per començar una agenda de 48 hores que aquest dimarts el durà a la Catedral de Barcelona i també a l'estadi Lluís Companys, on oficiarà una vigília multitudinària per a més de 40.000 persones. La capital catalana està totalment blindada per aquesta tercera visita d'un pontífex en tota la història, amb un ampli dispositiu de seguretat i restriccions a la mobilitat a l'entorn dels punts claus de la cita. Bona part dels plats forts arribaran demà amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família com a epicentre i la visita prevista també a l'Abadia de Montserrat. Entitats contràries a la visita, com la Fundació Ferrer i Guàrdia, han convocat una protesta per aquesta tarda. La seva directora, Hongria Panadero, n'ha exposat els motius fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
6: Que les institucions públiques siguin neutrals davant d'una visita de caràcter religiós. És un estat que vulnera drets civils, atès que suposa l'autonomia personal i els drets reproductius o a una mort digna. I sobretot que perpetua l'opacitat davant d'aquests casos de pedàcia, no? I manté sobretot una estructura patriarcal que relega a la dona un paper secundari.
5: El Papa arriba a Catalunya després de tancar la visita a Madrid, on ha protagonitzat la primera intervenció d'un pontífex al Congrés. El seu missatge ha carregat contra l'avortament i l'eutanàsia i també contra la prioritat nacional que defensen PP i Vox. Lleó XIV s'ha reunit també amb 6 víctimes d'abusos sexuals i ha demanat als bisbes que vetllin per la seva reparació. Doncs buscarem tot seguit la reacció a tot plegat del bisbe de Lleida, Daniel Palau. L'entrevistarem al plató del Notícies en xarxa. Més de 45.000 estudiants catalans s'enfronten a partir d'avui a la selectivitat, unes proves que, com a novetat d'enguany, despleguen una prova pilot per detectar aparells com mòbils o bolígrafs intel·ligents. A banda de les restriccions de mobilitat per la visita del Papa, la convocatòria coincideix amb la nova jornada de vaga de docents. Els sindicats garanteixen que no entorpiran el desenvolupament de les proves. Els bombers treballen en l'extinció de l'incendi ja estabilitzat que crema des d'ahir a la nit en una cooperativa de fruita de Lleida. A primera hora del matí s'ha pogut aixecar el confinament dels veïns del barri de Ciutat Jardí. Les flames han començat a l'exterior de la cooperativa i han calcinat milers de palots i caixes de fusta, provocant un foc molt aparatós que ha afectat dues naus de la cooperativa Arco Fruit. Dels esports, avui comencen les semifinals a la Lliga ACB de bàsquet. El Barça rep el botxí del Real Madrid, el Tenerife, a partir de les 8. Els blaugranes tenen el factor pista en una eliminatòria que es decidirà al millor de 5 partits. El conjunt canari, però, arriba carregat de moral i ja sap què és guanyar el Palau després d'haver-se endut un triomf a la fase regular. La segona edició del Flaix de tardor...

0: durà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Del 16 al 29 d'octubre, aquesta iniciativa del Temporada Alta omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Us ho dèiem suara en titulars, ha arribat el dia. El papa Lleó XIV aterra aquest migdia a Barcelona per continuar amb el seu viatge apostòlic a l'estat espanyol. L'estada del pontífex tindrà diversos punts clau, com la visita a la catedral i a Montserrat, la vigília d'oració a Montjuïc i el clímax final, l'acte a la Sagrada Família, on el papa beneirà la Torre de Jesús, coincidint amb el centenari de la mort del gran arquitecte del temple, Antoni Gaudí. De fet, la darrera visita d'un papa a Catalunya va ser l'any 2010, quan Benet XVI va celebrar una missa precisament a la Sagrada Família. La visita de Lleó XIV, en tot cas, generarà un gran desplegament de seguretat, mobilitat, autoritats, voluntaris i feligresos i s'allargarà fins dijous al matí, quan el pontífex proseguirà amb el seu viatge a l'estat, traslladant-se a les Canàries. Ens repassa l'agenda de la visita de Lleó XIV a Catalunya en Marc Pijuan.
2: Aquesta serà la tercera visita d'un papa a Catalunya i serà la més llarga, gairebé 48 hores. L'agenda oficial de Lleó XIV comença amb l'arribada a l'aeroport del Prat, quan faltin 5 minuts per 1:45 del migdia, on serà rebut pel president de la Generalitat, Salvador Illa. De l'aeroport anirà directe a la catedral de Barcelona, on a partir de 1:00 del migdia tindrà un moment de recolliment i prec. A la tarda, el pontífex anirà fins a l'estadi olímpic Lluís Companys, on oferirà una vigília davant més de 40.000 persones. Allà farà una volta amb papa mòbil per la pista d'atletisme. La jornada s'acabarà amb el trasllat en cotxe cobert al Palau Episcopal, que serà el seu lloc d'estada a Barcelona. L'endemà dimecres, el papa començarà la jornada visitant la presó de Brianzo per reunir-se amb un grup de recluses i un grup de voluntaris. A 11:45 està prevista la visita i oració a Montserrat, on aprofitarà per dinar amb la comunitat benedictina del monestir. Ja a la tarda, a 4:45, es desplaçarà fins a la parròquia de Sant Agustí. Aquesta serà la prèvia del plat fort d'aquesta visita del pontífex a Catalunya, amb la missa a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús, la més alta de les esglésies catòliques del món. Aquest serà l'últim acte oficial del papa a casa nostra, abans de continuar amb el seu viatge per l'estat espanyol l'endemà dijous, amb el seu trasllat cap a les Canàries.
0: Les afectacions de mobilitat arriben als voltants dels escenaris que visitarà avui i demà el papa Lleó XIV. A Barcelona, a la zona de la catedral i a l'estadi olímpic, se li sumen des de primera hora del matí les restriccions de trànsit privat i transport públic al Raval i a la Sagrada Família. Davant d'aquest escenari, el govern recomana fer teletreball aquests dos dies per reduir els desplaçaments. Ens ho explica l'Ester Minguell.
3: Fins dijous a les 10 del matí, al perímetre al voltant de la catedral i el Palau Episcopal no s'hi pot circular ni aparcar vehicles, tampoc motos, ciclomotors ni bicicletes a les voreres. A Montjuïc, on es farà l'acte més multitudinari, s'hi fan controls de seguretat i està prohibit circular i aparcar al voltant de l'estadi Lluís Companys. Aquesta tarda hi haurà un servei llançador amb autobús entre Plaça Espanya i l'estadi Olímpic i s'augmentarà la freqüència del funicular per facilitar l'accés a la vetlla. Des de les 7 d'aquest matí al Raval hi ha talls de circulació als carrers que envolten la parròquia de Sant Agustí, que el pontífex visitarà demà a la tarda. A Montserrat només hi podran accedir les persones acreditades i a la Sagrada Família s'ha blindat el perímetre de 9 illes amb el trànsit i l'aparcament prohibit, inclosos els xamfrans i pàrquings privats on no es pot entrar ni sortir excepte per emergències. També al carrer Rosselló, entre Passeig de Gràcia i Lepant, i les vies perpendiculars per garantir el recorregut d'un quilòmetre que farà Lleó XIV amb el papa mòbil per saludar els ciutadans. L'estació de metro de Sagrada Família demà estarà tancada durant tot el dia.
0: Aquest migdia arrenca la visita del papa Lleó XIV a Catalunya, un papa que ja ha deixat clar quin tipus de lideratge exerceix i quin missatge vol transmetre. Per entendre el significat d'aquesta visita, com s'han de llegir els gestos que hem vist fins ara i què podem esperar del que passarà aquí a Catalunya, busquem una veu autoritzada que ha estat testimoni directe d'aquesta primera etapa del viatge. Avui ens acompanya aquí a l'estudi el bisbe de Lleida, Daniel Palau Valero. Precisament ara fa un any va ser el primer bisbe d'Espanya nomenat precisament i justament per Lleó XIV. Bisbe Palau, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
4: Molt bon dia.
0: Com estem?
4: Molt bé, molt entusiasmats, molt contents i molt feliços d'aquests dies tan intensos.
0: És la primera visita d'un papa a Espanya en 15 anys. Què fa que aquesta visita sigui tan significativa per l'Església i per al país?
4: Doncs moltes raons. La primera és que feia temps que no teníem la visita d'un sant pare des del 2010 amb el papa Benet, i després perquè en aquests primers moviments, en aquests primers viatges que el papa Lleó està fent, el primer país que ve a visitar a Europa és justament el nostre, i això doncs és com un detall, una mostra, no només d'un interès, sinó també d'un desig que hi hagi un ressò per Europa, però també per Llatinoamèrica i per la resta doncs, de llocs i realitats humanes que tenen punts de connexió amb la nostra situació social actual. Per tant, és un viatge que està molt pensat, és un viatge llarg, és un viatge en el que doncs, desitgem no només escoltar i rebre, sinó també fer aquests subratllats d'alguns elements que no només són pel nostre context més proper, sinó també per la resta d'Europa i per la resta del món. Qüestions com la dignitat, la responsabilitat i l'encontre entre cultures i persones vingudes de diferents llocs.
0: A Madrid hem vist imatges de multituds, un bany de masses. A Catalunya tenim el context social és diferent, també tenim una idiosincràsia diferent, som molt secularitzats, hi ha una altra relació amb l'Església, em sembla. Què pensa que passarà? Hi haurà també un bany de masses aquí?
4: Sí, jo crec que sí. Hi ha una relació diversa, diferent, som diferents, sí, val, d'acord, però hi ha una relació molt propera, molt autèntica, almenys per la realitat que jo conec i que jo he viscut. La gent s'ho pren en sèrio i la gent accepta, diguéssim, una visita, una situació d'aquest tipus, però també exigeix i demana, perquè volem ser coherents, volem ser dels qui allò que diem ho fem, allò que fem és allò que creiem. Per tant, hi ha un desig de coherència molt profund en tot el sentir de les nostres parròquies, de les nostres realitats, i això és exigent, però això jo crec que s'expressa també d'una altra manera i s'expressa també amb el desig de voler ser exigents i de voler ser doncs, molt propers doncs, a les paraules que el Sant Pare ens adreçarà aquests dies.
0: Monsenyor, parlarem de Catalunya d'aquí uns instants, però permeti'm que faci una mica allò, una mirada 24 hores enrere, al Congrés, aquesta intervenció històrica de Lleó XIV al Congrés, per primera vegada, amb un discurs que ha generat una unitat insòlita, diuen alguns comentaristes, amb un hemicicle acostumat molt a la crispació, a l'enfrontament, a vegades fins i tot a la mala educació, i amb una ovació de 7 minuts. Com interpreta vostè aquesta recepció, diguéssim que tan transversal? Què ens diu sobre el moment polític i moral que viu el país?
4: Va ser una jornada històrica, realment, perquè aquesta imatge l'hauríem de tenir com molt, molt gravada, que diguéssim, tots els parlamentaris van fer doncs, un gest de reconeixement. Ahir el papa Lleó va fer un salt a l'escenari mundial per posar alguns accents sobre qüestions molt senzilles, molt bàsiques, que no haurien de ser notícia, però ho són, malgrat doncs, tantes situacions inversemblants. Però va parlar de la qüestió de la dignitat, la qüestió de l'escolta, de la responsabilitat, de conjugar la valentia amb la llibertat, de que el nostre país fos una terra d'encontre. És a dir, coses molt bàsiques, coses molt, molt, molt essencials. I això jo crec que va ser com molt ben rebut. Hauria de ser una imatge que els parlamentaris ens haurien de regalar més sovint.
0: Anem a Catalunya i ara, abans de ser papa, Lleó XIV va ser durant 12 anys superior general dels Agustins, un ordre que té una tradició missionera important i que, a més, treballa amb persones vulnerables. Fins a quin punt aquesta tradició missionera, aquesta ordre agustiniana que és del que és ell, ha marcat l'agenda? I parlo de trobades com Can Brians, com la parròquia de Sant Agustí...
4: Doncs és que, de fet, La bona comprensió de l'Evangeli i de la proposta de Jesús és una proposta missionera. Allò que ens fa feliços, allò que ens omple el cor, no ens ho volem guardar per nosaltres mateixos, sinó que ho volem compartir. Per tant, els agustinians, però com tantes, tantes altres ordres i congregacions i moviments i parròquies, quan viuen la fe d'una manera autèntica, el que fan és compartir el que viuen. Per tant, diguéssim que el que els els agustinians intenten posar aquest subratllat, sobretot és en aquesta mirada i aquesta centralitat de Déu, un Déu que és amor, un Déu que doncs, va al que és essencial, i això és el que ha viscut el Papa Lleó quan estava de missioner doncs, entre la seva gent allà a Perú, i també doncs, fa i continua fent el mateix que doncs, ha volgut fer sempre, que és compartir l'alegria de la fe.
0: Escenaris a Catalunya, escenaris com per exemple el d'aquesta tarda a l'estadi Lluís Companys, una trobada amb la joventut, un primer acte del Papa amb una generació que l'acompanyarà en un estadi que estarà molt plena, però una joventut que tampoc no ho té fàcil. Parlem de precarietat, parlem d'hiperconnexió, de la pressió de les xarxes, d'un cert buit a vegades en el sentit, de problemes en l'habitatge, de problemes en la feina. Què creu que els dirà el Papa en aquesta joventut?
4: Doncs que vagin a fons, que confiïn, que visquin de veritat la proposta de Jesús, perquè no enganya. La proposta de Jesús té el risc de viure d'una manera nova i viure menys subjectes als algoritmes i a les xarxes i viure més pendents de la pròpia interioritat. Te n'has deixat, disculpa'm, però els joves que ara venim cap a Plató, doncs veia els joves que estan fent la selectivitat, que també doncs, s'estan obrint un camí, no? I són també els nostres joves, són gent que els tenim a casa, que els tenim al barri, que els tenim al poble, que els estimem i que els volem escoltar, que els volem acompanyar, sigui com sigui, perquè més enllà dels algoritmes que ells reben contínuament bombardejats per tantes per tants canals, doncs el que volem és que s'escoltin a ells mateixos i que escoltin algú, que és aquest Déu que a través de Jesús ens diu: tu vals, tu ets important, ets més que un número, que una cosa, que un objecte. Tu ets una persona i la teva dignitat ningú la pot manllevar, ningú la pot perjudicar.
0: Li vull fer una darrera pregunta a Monsenyor, perquè crec que també és interessant i que li haig de fer, i és sobre el tema dels abusos de la pederàstia o de la pederàstia a l'Església, aquest consol i reparació que demanava el Papa, aquesta trobada que tampoc ha sentat molt bé potser a les víctimes més activistes, i aquesta tocada de crostó que d'alguna manera també ha fet en la conferència episcopal, que us ha fet d'alguna manera els bisbes de la conferència, dient: heu de reparar, heu de consolar. Què els diríeu, sobretot a aquests col·lectius activistes que s'han considerat rebutjats, que consideren doncs, que no s'ha estat prou plural o que no s'ha estat, que s'ha estat potser molt selectiu a l'hora de triar les víctimes que s'han reunit amb el Papa?
4: Ho hem dit i ho tornarem a dir. Nosaltres, diguéssim, en demanem perdó, ens avergonyim, tenim doncs, el desig d'anar, diguéssim, a la veritat de les situacions, a les realitats, d'acollir, d'escoltar, de reparar i, sobretot, de no tancar-nos mai al diàleg i a l'escolta de ningú. Per tant, jo crec que això també és un toc d'atenció que ens fa el Papa Lleó, però també un desig, una voluntat de ser doncs, realment dels qui erradiquem de la nostra manera de viure i d'entendre perjudicar la infància de qualsevol jove.
0: Vostè és del Barça, li agrada el futbol?
4: M'agrada el futbol, m'agrada l'esport en general, i el que passa que ara segueixo més els equips de Lleida, que són els meus, són els que em toquen.
0: Només per dir-li o recordar-li que Robert Prevost diu que és del Madrid, encara que el Papa és de tots els equips.
4: El Papa és de tots els equips i en Robert Prevost doncs ha de veure on està el bon futbol.
0: Gràcies, Monsenyor, per acompanyar-nos avui. Que vagi molt bé aquesta visita.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi bé.
1: Notícies en xarxa. Comença el dia ben informat.
0: 2 minuts els que passen de 3:15. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi ja estabilitzat que crema des d'ahir a la nit en una cooperativa de fruita de Lleida. A primera hora del matí s'ha pogut aixecar el confinament que afectava els veïns del barri residencial de Ciutat Jardí. 3 persones han hagut de ser evacuades i han dormit a casa de familiars. Les flames han començat a l'exterior de la cooperativa i han calcinat milers de palots i caixes de fusta, provocant un foc molt aparatós que ha afectat 2 naus de la cooperativa Arcofruit. Una d'elles ha col·lapsat totalment, mentre que l'altra s'ha acabat esfondrant la teulada. Un centenar d'efectius dels bombers s'han desplegat en l'atac de l'incendi. N'ha parlat fa uns instants l'inspector Joan Josep Ballostes, cap de la Regió d'Emergències de Lleida.
5: hores d'ara doncs, es tracta ja d'una feina doncs, de vigilància, val? L'incendi ha afectat tota l'àrea exterior on hi havia l'emmagatzematge de palots. La nostra primera missió, el primer objectiu ha estat doncs, fer doncs, un espai segur de totes les vivendes que hi havia properes a la zona de l'incendi. L'incendi s'acaba propagant a la cooperativa, ha entrat a dintre d'una de les naus i s'ha acabat propagant amb una segona. Val? Hem pogut salvaguardar una tercera nau i tota la instal·lació d'oficines i la instal·lació d'amoníac, que és el sistema refrigerant de les cambres frigorífiques.
0: Més de 45.000 estudiants, una xifra rècord, comencen avui les proves d'accés a la universitat en un dels 223 tribunals repartits arreu de Catalunya. Una de les novetats és una prova pilot per detectar aparells digitals de comunicació com mòbils, rellotges intel·ligents, bolígrafs digitals o auriculars i evitar ajudes il·legítimes als estudiants. Les proves coincideixen amb l'inici de la visita del Papa a Barcelona, tot i que el Pontífex arribarà quan les proves ja hauran començat i també amb una nova vaga de docents a tot Catalunya. En aquest cas, les protestes també estan previstes després de l'inici de les proves per no perjudicar els estudiants. A les 9 del matí, d'aquí a ben pocs minuts, d'aquí a escassos 10 minuts, doncs els alumnes hauran de deixar enrere els nervis i les repassades finals per enfrontar-se al primer examen, que serà el de llengua castellana i literatura. Però com us explicàvem, aquest matí, coincidint amb la visita del Papa a Catalunya, USTEC i la resta de sindicats contraris al preacord amb educació criden avui a mestres i professors a una nova jornada d'aturada que han batejat com la Papa Vaga. L'acte central serà a les 11 del matí d'aquest matí a la plaça d'Espanya de Barcelona, tot i que a aquesta hora comencen a sortir autocars amb manifestants des de diversos punts del país. És el cas de Girona, on hi tenim el Bru Ortega i la Natàlia Bonjoc. Bon dia, Natàlia. Dóna'ns més detalls d'aquesta expedició gironina cap a Barcelona.
6: Hola, molt bon dia. Doncs com molt bé explicaves, els docents gironins agafaran avui el bus per anar a direcció a Barcelona per participar en aquesta manifestació que un cop més es preveu com a multitudinària. Aquest cop a més coincidint, com deies també, amb la visita del Papa. En aquest cas, els manifestants aquí a les comarques gironines s'han dividit en dos busos, un que surt des d'aquí, des de l'aparcament de Fontajau de Girona, i un altre que sortirà des de Figueres. En tot cas, el bus encara no ha arribat. És veritat que la sortida està prevista per 9:45 del matí, per tant, no és que vagin tard els professors, però sí que es preveuen una bona quantitat de gent que es desplaçaran cap a Barcelona. En parlem amb la Glòria Polls, ella és portaveu de l'USTEC aquí a les comarques gironines. Bon dia, Glòria.
7: Bon dia.
6: Quants docents preveieu que sortiran avui des d'aquí Girona i Figueres per anar cap a Barcelona?
7: De fet, nosaltres tenim unes 120 inscripcions en els busos que hem organitzat des de l'USTEC, però és evident que els docents s'organitzen, poden anar-hi amb tren, poden anar-hi amb cotxe, sabent que avui hi haurà una mobilitat restringida a la ciutat de Barcelona, però bé, confiem doncs, que sigui una manifestació, com bé deies, multitudinària, en què els docents, doncs, avui, en aquesta jornada de vaga i de mobilització, doncs, puguem tornar a sortir al carrer, puguem tornar a fer-nos sentir i, bé, a veure com evoluciona la jornada.
6: Confieu que la manifestació es pugui desenvolupar normalitat, coincidint amb la visita del Papa? Quin és una mica el planejament que teniu?
7: De fet, la sortida és a plaça Espanya i la intenció és baixar fins al Parlament de Catalunya. Tenim clar que les zones on el Papa es mogui, doncs, serà molt difícil l'accés, per tant, sí que fem una manifestació aprofitant doncs, que és un dia en què hi haurà gent a Barcelona i que també se'ns podrà fer sentir. Arribarem al Parlament i veurem doncs, en allà també un moment doncs, que estem en aprovació de pressupostos doncs, que també se'ns pugui fer sentir la veu.
6: Una manifestació que coincideix amb el final de curs. Com està el col·lectiu ara mateix?
7: Bé, doncs pensem que el col·lectiu estem cansats, estem decebuts fins i tot. Hem de tornar a recomençar de nou, a recomençar amb la Conselleria que tingui ganes de tornar-se a seure amb el comitè de vaga per tornar a replantejar totes aquestes demandes que el col·lectiu doncs, demana. Demanem doncs, que la conselleria s'assegui, reobri un altre cop aquestes negociacions i tornar a començar de zero, perquè això és el que reclamem. Els docents han dit que no estaven d'acord en aquest preacord que es va proposar. Bé, després de la consulta, l'USTEC, doncs, som al carrer i som tots els docents i esperant doncs, que la conselleria respongui.
6: Molt bé, moltes gràcies, Glòria, que vagi bé.
7: A vosaltres.
6: Doncs això, uns docents que començaran a congregar-se aquí a l'aparcament de Fontajau per, com dèiem, sortir a 9:45 del matí cap a Barcelona.
0: I avui arrenquem la crònica esportiva parlant de bàsquet. Marta Casas, molt bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Perquè comencen les semifinals a la Lliga ACB.
8: Sí, unes semifinals en què, recordem, Barça i Penya busquen classificar-se per la final. Els primers en debutar seran els blaugranes, que reben aquesta nit al Palau el botxí del Real Madrid. Als quarts de final, el Tenerife, tots dos conjunts s'han plantat en aquesta penúltima eliminatòria, malgrat no haver arribat al play-off com a caps de sèrie. Els blaugranes tindran el factor pista en una eliminatòria que es decidirà el millor de 5 partits. El conjunt canari, però, arriba carregat de moral i ja sap què és guanyar el Palau després del triomf aconseguit a la fase regular. I amb la temporada ja acabada, l'entrenador del bàsquet Girona, Moncho Fernández, ha fet balanç del curs. Ha evitat comentar els rumors que el situen lluny de Fontejau, a la banqueta de l'Unicaja, i assegura que està centrat en el present i el futur de l'equip, que la propera temporada passarà per Europa. Ens amplia la informació des de Televisió de Girona, el Bru Ortega.
9: Històric. Aquest és l'adjectiu que descriu a la perfecció el curs del bàsquet Girona. La temporada més important de la història del club gironí, després de firmar la seva millor posició a la classificació i el màxim nombre de victòries a l'ACB. Una campanya estel·lar, tenint en compte que l'equip gironí no ha patit per mantenir la màxima categoria del bàsquet estatal com si havia passat els últims anys.
10: Hem de fer una valoració positiva, per suposat, del que ha estat la Lliga. Hem agafat els nostres objectius principals i, sobretot, penso que hem tingut un estil clar.
9: D'aquesta manera, un dels rumors que ha guanyat més pes amb el pas dels dies és el de la possible sortida de Moncho Fernández.
10: Me arriben els rumors i totes aquestes notícies, però jo tinc contrat en el bàsquet Girona.
9: Així doncs, amb grans dubtes per resoldre, el bàsquet Girona ja pensa en el curs que ve, sabent que el millor està per venir, perquè Europa serà una realitat a Fontejau.
8: La selecció espanyola de futbol s'ha imposat aquesta matinada al Perú per 1-3 en l'últim amistós abans de l'inici del Mundial. Han marcat Oyarzábal, Pedri i Jeremy Pino amb l'ajuda del porter peruà. El proper partit del combinat ja serà el debut a la Copa del Món, dilluns 15 de juny, Atlanta contra el combinat de Cap Verd. D'altra banda, el Barça i l'Igualada es disputaran avui a Caixa o Faixa, un lloc a la final de l'Hockey Lliga on ja espera el Liceo. Les semifinals arriben al 5è i definitiu partit que es disputarà a Blanes per la impossibilitat de disputar-lo al Palau Blaugrana, ja que coincideix, com explicàvem, amb el partit de bàsquet. Després d'haver remuntat l'eliminatòria i haver aconseguit situar-la amb un 2-1, els igualadins van veure com el Barça l'empatava de nou a les comes. Veurem què passa aquest vespre.
0: Doncs demà ho explicarem.
8: Doncs demà expliquem a veure quin dels dos s'ha classificat per aquesta final, Helena.
0: Gràcies, Marta, que vagi molt bé.
8: Adéu.
0: Doncs avui estarem molt pendents, evidentment, d'aquesta arribada del Papa Lleó XIV a Barcelona. Passarà primer per la catedral. A la tarda té una reunió amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'altra gran trobada, esperada moltíssima i, a més, multitudinària, serà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, doncs això, a partir de les 6 de la tarda. Us ho explicarem tot demà. Que vagi molt bé. Fins demà, a les 7.

0: gràcies per ser-hi. Benvinguts a la proximitat i la sintonia de Ràdio El Vendrell. Comencem nova jornada, un nou dia de programació. Avui que som dimarts 9 de juny del 2026, sempre a través del 107.1 de la freqüència modulada. Tot i que també podeu seguir per internet tot aquest contingut en ràdio en línia o ràdio la carta a www.rtb-elvendrell.cat. Presència a les xarxes socials, també perquè fa l'espai matinal La Calaixera, que està a punt de començar. El podeu seguir a través de Televisió El Vendrell i podeu posar imatge, ràdio en imatges. I sempre en tot aquest contingut, un ampli contingut informatiu. D'aquesta manera us convidem a que seguiu la programació prevista, que està a punt i que, de fet, ja comença. Som-hi.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
0: Ei, què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi, bon dia i bona hora. Ens hi tornem a posar. Comencem una nova edició d'aquest espai matinal. Això ja és La Calaixera. De fet, ja la capçalera ens ho deixa prou clar. Programa que comencem avui dimarts 9 de juny. A més, programa número, edició número 3987. I sempre la intenció, l'objectiu i les ganes, d'acompanyar-vos i de sempre explicar-vos moltíssimes, moltíssimes coses. Ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que faci falta. Això sempre vagi per davant. A més, si voleu participar i voleu enviar un missatge de WhatsApp, ara que ja estem en directe, podeu fer-ho perfectament al 686-101-101 o qualsevol moment un correu electrònic calaixera@rtb-elvendrell.cat. A punt, doncs, tot el contingut d'avui dimarts. Per començar, i de fet sempre és així, anirem cap al temps, la previsió amb en Marc Rodero. També hem preparat una primera cançó que ens ajuda a posar ritme. L'escoltarem, com no. Això ens portarà cap a l'actualitat i les notícies destacades del dia. Aquest és un punt important d'aquest espai. També els esports, amb en Jordi Graell, el repàs que sempre fem a les principals portades als diaris i altres aspectes d'interès. Arribarem a les 10, actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local. I després d'aquest butlletí d'actualitzar les notícies, saltarem a la segona part de Calaixera amb més qüestions i amb més coses. Per exemple, avui toca aquesta secció sobre emprenedoria, aquesta secció sobre lideratge per viure millor, que porta a terme la psicòloga i també l'emprenedora i l'acompanyament que fa en aquest nivell la Begoña Cartagena. I sobre actualitat política, un espai que també compartim entre en ràdio i televisió El Vendrell, és el Parlem-ne, un espai dels serveis informatius d'aquesta casa, un espai que presenta i condueix en Marc Guitart. Avui podrem escoltar la conversa que ha mantingut en Cito González, que fins no fa gaire era el cap de l'oposició a l'Ajuntament del Vendrell a través de Som Poble Esquerra Republicana de Catalunya. Cito ja va anunciar que deixava, doncs, la seva responsabilitat com a regidor, així que hem de parlar com a ex-regidor de l'Ajuntament. Doncs bé, de tot això en parlarà amb el nostre company Marc Guitart, no us ho perdeu. També repassarem l'agenda, arribarem a les 11, actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local i seguirem a la tercera i última part amb més contingut i amb més coses. També ja secció habitual, secció tecnològica, de fet amb l'objectiu de perdre por a la tecnologia, sense por a la tecnologia, amb en Joan Molines. I si ens queda temps, a la recta final, a veure si podem encara recollir una trucada o alguna petició musical. Arribarem a les 12, ens plantarem al migdia i ja ho tindrem per avui. Gràcies, com sempre, per l'atenció, per la confiança i també per la paciència, sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
2: Calaixera, un programa unitat de tot. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.

0: El temps per començar, ben pendents del temps, de la previsió, és aquella feina que sempre té encomanada cada dia l'home del temps d'aquesta casa, l'especialista, en Marc Rodero, que ja ens acompanya. Bon dia, Marc.
1: Molt bon dia, Pere, bon dia a tothom.
0: Tenim un dia tapat avui, dimarts.
1: Bé, ens està creuant un sistema frontal, esquifit, ridícul, inofensiu a casa nostra, però sí que implica d'una banda aquests núvols baixos que tenim i d'altra aquests núvols alts que tenim també a les zones altes. Tot plegat per això, perquè passa una cua de front, deixarà algunes precipitacions bàsicament cap al Pirineu i al Prepirineu, cap a l'àrea occidental, però a casa nostra poca cosa, ho notarem d'aquesta manera discreta amb aquests núvols que tenim hores d'ara, que es podien anar trencant a mesura que vagi avançant el dia. Pel que fa a les temperatures, avui sense gaires canvis. De fet, avui encara podien pujar una mica, però a partir de demà i els dies que vindran, davallaran i es situaran en valors que per trobar-nos a la primera quinzena del mes de juny, escolta, seran prou confortables i ni de lluny seran uns valors desfermats. Situació marítima avui també força tranquil·la, Pere, a tots els quadrants costaners del Baix Penedès.
0: Bé, perfecte. Actualitzem temperatures, Marc?
1: Vinga, ara mateix tenim aquests 22 graus tant a Coma-ruga com a Cunit, 21 al Vendrell, 20 a la Bisbal, 18 a l'Observatori del Montmell, 18 a Bonastre i 20 a l'Observatori de l'Arbós.
0: Fantàstic. Gràcies, Marc. Que vagi bé. Fins demà.
1: Fins demà. Bon dia.
0: Bon dia.
2: La Calaixera, un programa unitat de tot.
0: La cançó d'avui dimarts, per començar. Marc Parrot, un dels cervells musicals d'aquest país, amb molts projectes, i de fet un dels darrers projectes és un disc, són cançons fantàstiques amb el Quartet Brossa, amb cançons com aquesta, On és l'amor?

0: l'amor? A qual van confiar-ho tot? On és l'amor?
1: Marc Parrot també ens agrada, en Marc Parrot, i tots els seus projectes musicals, com aquest amb el Quartet Brossa. On és l'amor? Cançó per començar i per posar ritme a la calaixera. Avui que som dimarts, sempre en directe, sempre en proximitat, al 107 amb 1 de l'FM.
2: Viu el matí de forma propera amb la calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: Les 9 i 11 minuts. Notícies. Com ja hem explicat, ja hem avançat, l'Ajuntament del Vendrell, l'Associació de Veïns de Sant Ramon de Coma-ruga i la plataforma Salvem la Bocana han arribat a un acord per reobrir la part superior de Bany del Riuet. Les parts han consensuat dues alternatives que, un cop estiguin projectades, hauran de rebre l'aval del Servei de Costes de l'Estat i el Servei del Litoral de la Generalitat. El tancament de la Bocana havia generat un important rebuig veïnal fins al punt de recollir fins a 2.000 signatures demanant la seva reobertura. En una compareixença davant dels mitjans, l'alcalde del municipi, Quinet Martínez, ha explicat en primer lloc els motius que havien dut a fer aquest pont de terra a la part superior.
3: El pont de terra va ser simplement una solució tècnica que, ja ho dic directament, no va valorar de manera encertada el que significava a nivell d'emblema i d'elements emocionals la pròpia Bocana, però va ser una solució tècnica per poder passar de banda a banda, sobretot els vehicles d'emergència. Vam encarregar, com els hi vaig dir, de començar a fer unes propostes alternatives, directament d'obrir la Bocana, d'obrir la Bocana i obrir i fer la forma de canal de riu que tothom té al cap, que tothom té en el seu racó.
1: L'acord contempla dues alternatives, de les quals ara l'Ajuntament haurà de redactar el projecte bàsic abans de presentar-les al Servei de Costes del Ministeri per a la Transició Ecològica i al Servei del Litoral de la Generalitat.
3: Les dues propostes, molt ràpidament, que hem plantejat és mantenir un petit pont de terra, per d'una manera, passera, més que pont, passera, o buscar pel passeig una alternativa de via rampa i de més. Aquesta és la qüestió que segurament Costes opinarà més o menys. La resta de qüestions no haurien de tenir cap problema, perquè de fet ja és l'actuació que hem fet.
1: Els veïns i veïnes que en les últimes setmanes s'havien mobilitzat per demanar que ratifiqués aquesta part del projecte han valorat de forma satisfactòria aquest acord, avançant que continuaran col·laborant amb l'Ajuntament fins que la reobertura sigui un fet. Per això també, davant dels mitjans, en parlava des de la plataforma Salvem la Bocana del Riuet la Francesca Carvajal o la presidenta de l'Associació de Veïns de Sant Ramon, la Marta Arnal. A més, també podrem escoltar la regidora de platges, Marta Tovella.
4: Ens movia un sentiment, ens movia una voluntat, i gràcies a tots nosaltres ens hem fet escoltar. Gràcies a que ells han sabut rectificar, s'han centrat en que ells són uns servidors, són els nostres representants, es deuen a l'interès general, no al meu en particular, no, a l'interès general, però les persones tenim necessitats, les persones tenim drets.
5: Hi ha molta gent que li sembla bé el Riuet com està avui en dia, i hi ha molta gent que no vol. Llavors, jo realment últimament m'he posicionat amb els que no li agradava el Riuet. Estic contenta d'haver aconseguit poder obrir la Bocana, que és el que volíem, i espero que tiri endavant el projecte i puguem obrir la Bocana de veritat.
6: Perquè avui ha sigut una reunió molt productiva i entre tots tindrem un Riuet meravellós, que és el que ens mereixem.
1: Tot i que l'alcalde ha apuntat que els treballs per reobrir la Bocana no són complicats ni han de tenir un gran cost econòmic, no ha volgut precisar si es podran fer abans d'aquest estiu. I qui ja ha valorat aquest acord ha estat la secció local d'Esquerra Republicana del Vendrell, que veu positiu el replantejament del projecte del Riuet, però lamenta que la participació ciutadana hagi arribat al seu parer quan el problema ja estava creat. Per la formació republicana, aquesta situació evidencia que hi ha hagut una manca de participació, d'informació i de transparència durant tot aquest procés. En aquest sentit, demanen al govern local que a partir d'ara hi hagi transparència absoluta i participació real i efectiva de la ciutadania, informació clara i accessible en el desenvolupament d'aquesta nova fase del projecte.
2: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
1: I encara pendents de més informacions destacades. Les activitats previstes al Vendrell amb motiu del cap de setmana genial del paisatge del Genís ha tingut una gran acceptació, com a la Casa Nadiua d'en Pau Casals, on es feia un espectacle familiar, tot recordant una obra teatral que el mestre va veure quan tenia 9 anys i que tractava sobre música, de fet. Així ho destaca des de la pròpia Casa Nadiua d'en Pau Casals, la Aura Garí.
7: L'activitat es diu Seguint les passes dels tres bemoles, és una activitat familiar, i el que volem explicar són aquests orígens de Pau Casals, tant en el moment del joc, és a dir, a què jugava amb els seus amics quan era petit, i evidentment doncs, aquesta introducció a la música. Per això per títol es diu Seguint les passes dels tres bemoles, perquè els tres bemoles van ser aquest grup de pallassos musicals que van venir aquí al Vendrell quan el Pau tenia 9 anys i els va veure per primera vegada i va veure doncs, instruments que s'assemblaven a un violoncel. Doncs aquesta petita introducció musical ens servirà d'excusa doncs, per poder explicar als infants quins instruments tocava Pau Casals.
1: Diverses famílies han assistit a aquest acte amb l'objectiu d'introduir els més joves en la cultura vendrellenca.
8: Doncs mira, m'ha motivat venir doncs que tenim aquesta Casa Nadiua al poble, fan una activitat especial familiar i volia acostar el meu fill també a aquesta casa i a que la conegui, ja que vivim aquí al poble des de fa poc i el volia introduir a la cultura vendrellenca.
9: Doncs perquè vam veure l'activitat, ens sembla com molt interessant també aprofitar aquestes activitats, no?, que es fan per promoure la cultura del poble, del Vendrell, de tota la vida i bueno, de Pau Casals, no?, que és una persona que amb tant d'influència al món de la música, no?
1: I ja al Museu Pau Casals, un dels plats forts de la convocatòria era l'espectacle teatral L'obra del Genís està malalta, quin diagnòstic doneu?, d'Antoni Baciana. De fet, d'això en parlava la directora del Museu Pau Casals, la Núria Ballester.
10: Programat conjuntament amb el Paisatge dels Genis, que conformem aquests grans quatre equipaments vinculats a Gaudí, a Miró, a Picasso i Pau Casals, i és una obra de teatre que parla sobre les obres d'aquests grans genis i es titula L'obra dels Genis està malalta. I aleshores el grup de teatre La Canina ens fa un recorregut, no?, per quin és l'element pel qual aquests genis es curen, no?, i tenen cura les seves obres. I bàsicament està inspirat amb el paisatge. En el cas de Miró seria la Garrofa, en el cas de Pau Casals és el mar, i bé, una mica la idea ha sigut poder portar aquesta obra de teatre a tots els municipis.
1: Aquest cap de setmana genial que s'ha celebrat al Vendrell per Pau Casals, a Reus per Antoni Gaudí i a Horta de Sant Joan per Picasso i a Montroig per Miró.
11: Una sèrie d'injeccions dolorosíssimes d'un sèrum calent gràcies al qual va sobreviure.
12: Però això ja fa molt de temps i estem parlant d'ara i aquí.
11: No.
1: Altres punts destacats que en aquest cas parlen de comerç local. La celebració d'una nova edició del Shopping Night, una cita que s'esperen des de comerciants i ciutadans per passejar i fer compres a preus més baixos dels habituals. La rematada de productes de temporada i un dia d'ofertes especials. Aquest és el primer Shopping Night de la nova junta directiva del CIT del Vendrell amb els objectius ben clars, com destaca el tresorer de l'Associació de Comerciants, en Jordi Sonet.
13: El que estem treballant des del CIT és un objectiu que tenim molt clar, que és cohesió. És cohesionar tot el municipi, tant en tema de cultura, en tema d'esports, en tema de comerç, en tema d'empreses. La nostra idea és fer una unió de tot i anar tots a una, remar tots cap a la mateixa direcció. És l'única forma que tindrem de combatre contra les grans superfícies i les grans compres a internet.
1: A més, aquesta iniciativa coincideix amb les propostes municipals, per això ara podrem escoltar la regidora de Turisme, Sílvia Vaquero.
14: El que està passant avui aquí al centre del Vendrell és una gran mostra de resiliència, d'unió i de treballar en equip. Agrair des de l'Ajuntament del Vendrell la tasca que fan tots els comerciants, les entitats, que avui doncs, també escenifiquen aquesta ciutat europea de l'esport, perquè el Vendrell som ciutat europea de l'esport i també som comerç viu, dinàmic i sobretot estem al costat de la gent, de les persones i l'Ajuntament sempre estarà al costat de totes aquelles persones que volen un Vendrell doncs, millor.
1: I pels comerciants, els carrers plens de gent són un gran al·licient tenint en compte que això no passa habitualment en hores d'oci.
15: Doncs que ens conegui la gent, que provin el nostre producte, bueno, i que l'ambient va bé per totes les botigues, per tot el Vendrell. Va molt bé, això està molt bé.
16: Sí, nosaltres, com la Milà, mai durant l'any obre per sopars perquè no és el nostre punt fort. Llavors, per Shopping Night, sempre, com que és a la nit, aprofitem per obrir per, a la nit i fer sopars i no sé, i fer tipo mini hamburgueses, milaneses, que aquest any les promocionem. També fem una entrapa d'africando que està molt, està boníssim.
1: Els carrers guarnits, els comerços oberts, música i espectacles, les ofertes, l'ambient tot plegat fa que la ciutadania tingui anotada la seva agenda aquesta festa del comerç local, el Shopping Night.
17: Doncs mira, està el poble maquíssim, hi ha un munt de gent pel carrer, hi ha un ambient molt xulo, i a part les botigues fan descompte i pots comprar una miqueta millor. La veritat és que hi ha un ambient guapíssim. Mola, mola, mola el dia d'avui.
18: Bueno, pots comprar molt i a bons preus, sí, sí. I trobo que hauríem de fer més nits com aquestes, més tardes nits com aquestes, perquè tenim el Vendrell ple de gom a gom.
1: Organitzadors, el CIT, l'Ajuntament, que treballen a l'intent que el Vendrell pugui esdevenir un punt de referència comercial durant tot l'any i no únicament en jornades com aquesta del Shopping Night. Segons diuen, aquest és el repte.
2: Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Jordi, ¿qué está pasando?
19: Es la alerta chollo de OLED Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
2: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
19: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
2: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi, que solo dura 7 días!
20: Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
2: Escoltes Ràdio El Vendrell. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
1: Les 9 i 23 minuts. Saltem cap a la informació esportiva. Aquesta sempre és una feina d'en Jordi Graell.
21: Hola, bon dia. Comencem parlant de vela. Jan Heuning i Cristina Alsius han confirmat el seu domini i, finalment, aquest diumenge s'han proclamat campions de la 88a edició del Campionat de Catalunya de Patí de Vela, disputat per primera vegada a la platja de Sant Salvador. Com en el primer cap de setmana de competició, es disputaven dues mànigues dissabte i dues més diumenge, amb Heuning del Club Nàutic Sitges sent el vencedor de primera categoria, mentre que guataven el podi Pac Ortiz del Club Patí de Vela Barcelona i Albert Batllerea del Club Natació Badalona. El calafellenc Jordi Sánchez, del Xop Patí Català Sant Salvador, i que arribava a les dues últimes jornades a opcions de podi, finalment acabava en 11è lloc. A la segona categoria s'imposava els Ius del Club Patí de Vela Barcelona per davant de Jimmy Barjau del Club Nàutic Castelldefels i Jaume Borràs del Club de Vela Sant Antoni de Palamós. Pel que fa al conjunt anfitrió, Edu Sánchez i Berta Suau han estat els més ben classificats en 5è i 6è lloc, respectivament. Escoltem el president del Xop Patí Català Sant Salvador, Edu Sánchez.
22: La gent ha estat molt contenta, tant a nivell de competició a l'aigua, ha estat molt ben organitzat, teníem 80 patins, dues flotes de primera i de segona, i la veritat, molt ben organitzat per la part tècnica, els oficials i vencedors, i després a terra també hi hem fet uns bons dinars, ens han ajudat molt els comerços del barri, Sacallets i Can 60, l'Ajuntament, bueno, estem molt contents perquè la relació és positivíssima. Són molts clubs aquí a Catalunya i Península que volen organitzar campionats de Catalunya, campionats d'Espanya, i al final també és un tema d'organització pressupostari. Llavors ara hem de fer valoració com ens ha anat això, que crec que ha anat molt bé en general, i després també les federacions i la DIPAP són qui demanen, depèn de com van, si vols tornar a oferir la possibilitat d'organitzar. Per nosaltres estem a favor, però en un futur necessitem descansar una miqueta.
21: Pel que fa a la categoria màster, el campió de primera ha estat Josep Maria Robert, del Club Nàutic Sitges, seguit d'Anna Pujol, del Club Natació Barcelona, i Joan Piedemonte, del Club Patí de Vela Barcelona. Mentre que en segona, el guanyador ha estat Esteban Vergés, del Club Natació Premià, mentre que completaven el podi Fernando García Mauriño, del Club Patí de Vela Barcelona, i Jordi Roca, del Club Marítim Altafulla. I seguim parlant d'hoquei patins. L'SNEC a Fraga d'Anna Ferrer perdut aquest dissabte per 3-2 a la pista del Vilassana Cooperativa d'Ibars, en el primer partit de la final del play-off pel títol de l'hoquei Lliga Iberdrola. Les jugadores de Jordi Capdevila aconseguien refer-se al gol inicial de les locals per forçar la pròrroga, on finalment les de Lluís de Rodero s'acaben imposant per endur-se el primer punt de la sèrie. Després d'un inici trebat amb moltes faltes, Lucia Agudo aprofitava una bola morta dins l'àrea fruit d'una gran jugada d'Aina Florenza per obrir la llauna al minut 8. A les fregatines, per la seva banda, els costava generar perill en una primera part on a més es quedaven en inferioritat numèrica per una blava Carla Font de Glòria, però aconseguien resistir per marxar al 1-0 al descans. A la represa, Bea Gaet enviava fora un penal per cop d'estic a Jimé Gómez, però a partir d'aquí el Fraga es trobava més còmode a través d'una pressió alta i el control de la bola per buscar l'empat, amb ocasions com una rematada al pal de Font de Glòria després d'una gran acció de Maria Sanjurjo. Precisament la gallega seria l'encarregada de notar l'1-1 en una altra cavalcada que li permetia plantar-se sola davant en Salvat i batre-la per baix. Aleshores, la bola aturada agafava protagonisme, amb Anna Ferrer, que neutralitzava les faltes directes de Victòria Porta i Laura Pastor, i amb Adriana Soto, que enviava fora la desena falta local, conduint el partit a la pròrroga. Un temps extra on, malgrat el Vilassana, no podia comptar amb Florenza després d'haver rebut un cop de bola a la cara. Es mostrava més efectiu i marcava dues dianes més de la mà de Victòria Porta de penal i de Lucha Agudo en una gran jugada individual després de recuperar en propia pista. I al tram final, Elsa Salvanyà no trobava porteria a la 15a falta del conjunt de la franja, mentre que Julieta Fernández donava esperances marcant el 3-2 de directe, però el marcador ja no es mouria més. Ara, el següent partit de la final serà aquest cap de setmana a Fraga, on Ferrer i les seves companyes estan obligades a guanyar per forçar el desempat i així evitar que el Vilassana ja es proclami campió.
0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
1: I dels esports cap a les portades, com sempre fem, les principals portades als diaris en aquesta jornada d'avui dimarts 9 de juny. Comencem pel diari de

0: I des de Reus, la nova sala immersiva del Gaudí Centre està llesta per convertir-se en una de les més grans atraccions de l'any Gaudí. En societat, les escoles especials denuncien l'abandonament. Des de Salou, el camí de costa tornarà a terrenys privats. I a la Terra Alta, els millors sommeliers del món proven la garnatxa blanca. Canviem de portada, saltem cap al diari Ara. El Papa rebutja la prioritat nacional del Partit Popular i de Vox. En el discurs del Congrés, Lleó XIV defensa els immigrants i qüestiona l'avortament i l'eutanàsia. Demana als bisbes que lluitin contra la plaga de la pederàstia i es reuneix amb víctimes d'abusos. En fotografia de portada, la imatge de Lleó XIV rebent una llarga ovació dels diputats de 7 minuts després del seu discurs. I més de 45.000 estudiants comencen la primera selectivitat amb detectors de mòbils. L'habitatge s'encareix a Catalunya per sota de la mitjana estatal. I Can Ruti prova una tècnica inèdita a Europa per frenar l'Alzheimer. I Biel Mesquida rep el Premi d'Honor fent una defensa dels docents. I ja acabarem aquesta repassada a les portades des de La Vanguardia. El Papa demana al Congrés fugir de la permanent desqualificació política. En el seu històric discurs a les Corts, Lleó XIV crida al diàleg, rebutja el rearmament i demana responsabilitat moral davant la immigració. Pel que fa a les qüestions morals, Robert Prevost recorda el rebuig a l'Església a l'avortament i l'eutanàsia. En el món actual, subratlla que la tecnologia no és neutral i defensa el dret internacional, i pel que fa a l'Església espanyola, demana als bisbes camins reals de curació a la plaga dels abusos. I en la seva visita a Catalunya, la vaga de docents d'avui complica més la mobilitat a Barcelona. Això en fotografia de portada, la imatge en els 7 minuts d'aplaudiments al discurs del Papa, que va ser ovacionat per 500 diputats i senadors reunits al Congrés. Només hi van faltar Podem i el BNG, i a la fotografia, com dèiem, Lleó XIV entre Francina Armengol i Pedro Rollán. Altres notícies encara en portada a La Vanguardia. Trump torna a fracassar en l'intent de frenar Israel. Iranians i israelians aturen el foc creuat, però Netanyahu continua atacant el Líban. I Narbona anirà a declarar com a testimoni del cas Leire. El jutge Pedraz ha citat a Cristina Narbona, presidenta del PSOE, i demana a la Fiscalia les reunions amb Leire Martínez. I pel que fa al futbol, noves normes, més càstig per perdre temps. L'actualitat i la informació en totes aquestes portades, que són habituals i que sempre expliquem, ens ajuden a acabar de conèixer i acabar de perfilar una mica millor quina és la informació del dia.
1: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. L'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
2: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
3: Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanya? Sí.

0: carrer.
1: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:15.

0: ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
2: Doncs va, seguim, més qüestions, més continguts. 4 minuts que passem de 2:15 en directe, per suposat, i en aquesta segona part d'avui dilluns, ja mica a mica anem agafant el ritme, aquest inici de setmana, i anem a parlar-vos un tema important, tot i que ara feia dies que no ens acompanyaven, des de l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès. Nati Castejón, molt bon dia.
3: Hola, bon dia, Pere.
2: Com estàs?
3: Doncs molt bé, sí? I més en una setmana com aquesta, que, com bé dius, és especial, perquè iniciem la Setmana Internacional dels Arxius a tot el món, vull dir, i per tant a tots els arxius intentem doncs obrir les nostres portes per donar a conèixer a la ciutadania quina feina fem, per què la fem, i aleshores doncs fem actes al voltant de tot el patrimoni documental que conservem.
2: Va, fantàstic. Això, és clar, és un punt de trobada internacional. Ja fa anys que celebra, perquè sí, poc o molt hem anat parlant,
3: Sí, sí, del Consell Internacional d'Arxius és clar, un tema a nivell
2: perfecte.
3: Mundial.
2: Sí, clar, sí. Una mica, suposo, aquestes jornades, aquests dies, en aquest cas aquesta setmana, el que intenta és una mica allò, recordar-nos la importància dels arxius, en sí. certa manera, Nati, no?
3: Ah, és així, no? Per exemple, nosaltres hem programat 2 actes aquesta setmana que són fruit d'un treball intens a nivell intern, però que els hem de donar a conèixer, no? Perquè tota aquesta informació l'hem de posar a disposició del ciutadà. Per tant, us emplacem a poder venir el dijous dia 11 de juny a les 7 de la tarda al Centre Cívic l'Estació del Vendrell, que aquí doncs donarem a conèixer al fons documental de la colla Castellaranes del Vendrell. La colla va fer sessió a la Generalitat de Catalunya el 2021, quan era president el Joan Huguet. Aleshores, nosaltres, el nostre objectiu ha estat treballar aquest fons per poder aportar aquest inventari en el marc del seu centenari. Per tant, el dijous, aquest inventari, aquest treball l'ha fet el tècnic d'arxiu Andreu Gorrera. I aleshores jo el que faré aquest dijous és explicar com s'ha fet, com s'estructura aquesta documentació i com és accessible a través d'internet.
2: D'acord.
3: Això seria un punt important perquè, clar, una colla castellera té, com el que és la Vendrellenca, té 100 anys d'història. És una fita important.
2: Clar, suposo que aquest fons deu ser vastíssim. Deu recollir moltes coses, entenc.
3: Sí, evidentment que és un fons que té una 70 de capses d'arxiu.
2: Una 70?
3: Sí.
2: Uau.
3: El que passa que, evidentment, no tot s'ha conservat, hem d'entendre, no sempre. El que passa que el que s'ha conservat és important preservar-lo tal com el tenim, accessible al públic, i també és una manera el dijous d'explicar a tothom, els socis, col·laboradors, amics de la colla, que és molt important tot el que guardem a casa, si algun soci, algun col·laborador té, guarda documentació, programes, el que sigui, fotografies de la colla, seria interessant incorporar-ho al fons.
2: Val, així fem una crida, doncs,
3: Fem una crida, també.
2: D'acord, aquella gent que ens estigui escoltant.
3: Sí, sí.
2: I que, clar, és que pot ser molt comú, no? Que, clar, és que algú que porta tants seguidors, no? Que en una diada castellera tanta gent ho va veure, fa fotografies, clar, és molt comú que molta gent tingui molta cosa a casa.
3: Sí, bueno, això ja s'ha pogut veure en l'elaboració del llibre del centenari dels nens, amb el qual hem col·laborat molt activament. Gràcies a aquest inventari hem pogut accedir a documentació de manera ràpida i àgil, de manera que hem pogut seleccionar documents i imatges per a aquest llibre, i també, si recordeu, en el llibre dels nens, al final hi ha uns QRs per poder accedir a unes filmacions. Nosaltres hem col·laborat amb moltes d'aquestes filmacions que hem extret del fons del Jaume Domingo Mulet i del fons del Salvador Palau Rovira. Que ells sí que tenien filmacions i, per tant, hem pogut completar aquesta col·laboració amb audiovisuals.
2: D'acord, d'acord. Així doncs, també podem entendre que aquest fons, això, documentació audiovisual, fotografies, vídeos, documentació de la colla, entenc,
3: sí, sí,
2: no?
3: Sí, sí, actes, juntes, comptes, reunions, gestió comptable, temes de socis, està tot el que ells han guardat, tot el que s'han guardat. No vol dir que es conservi tot, evidentment, dels primers anys, però no descarto que pugui haver alguna sorpresa a nivell d'aquesta col·laboració,
2: sí,
3: no?
2: Sí,
3: que la
2: sí.
3: gent pugui remenar calaixos.
2: Clar, ostres. Clar, també entenc una de les característiques d'aquest centenari dels nens, és a dir, una de les colles pioneres i que una mica doncs, es va establir oficialment com a colla castellera de manera interrompuda al llarg d'aquests 100 anys, també és el que allò que s'havia anomenat els castellers de corbata, és
3: sí.
2: a dir, els nens van ser pioners sí. a l'organització d'un grup de gent, a una associació, que en aquest cas feia castells,
3: sí.
2: però una mica va ser pionera en aquesta organització associativa, i això vol dir que, clar, és no, com un reflex de com fa 100 anys enrere es començaven a organitzar de manera així com més establerta i més legal, si es pot dir així.
3: Clar,
2: no?
3: És que, per exemple, Salvador Palau Rovira uh-huh. és un castellà de corbata,
2: com
3: mossèn Josep Maria Barenys,
2: clar,
3: per exemple. No?
2: Sí,
3: per
2: sí,
3: tant,
2: sí.
3: són personatges que no estaven fent pinya, uh-huh. però que escrivien.
2: Clar.
3: O que donaven suport d'alguna manera i, per tant, és molt important, no? Doncs tota la col·laboració de tothom, des
2: sí, sí,
3: de qualsevol
2: sí, sí.
3: punt de vista.
2: Clar, clar, clar.
3: I això és el que volem refermar el dijous. Aquest és el primer acte que dediquem, és la nostra contribució en aquest centenari, en aquesta uh-huh. Setmana Internacional d'Arxius.
2: Val.
3: I després ja vindria el segon acte, que és el de divendres.
2: Fantàstic. Això, recordem-ho, aquest dijous 11 de juny, al Centre Cívic l'Estació, a partir de les 7 de la tarda, això, la presentació d'aquest fons documental del qual tothom hi està convidat. I més m'agrada molt que passa molt amb els arxius, no? que sempre esteu vius, els arxius, però que sempre esteu a disposició no només de trobar documentació i arxius nous, sinó que, no, que sempre es pot acabar d'ampliar i de composar, com ara estàs explicant.
3: Això esperem, aquesta Fantàstic. Crida que funcioni.
2: Molt bé, doncs a banda d'aquest primer acte que es farà dijous, un segon acte que es farà el divendres 12 de juny a la biblioteca i en aquest cas marxem fins a Banyeres.
3: Doncs sí, afortunadament aquest acte va molt vinculat a un tema de recuperació documental molt important que va tenir l'Ajuntament de Banyeres del Penedès, que va ser que el 2010 doncs vam fer sessió d'una col·lecció de pergamins molt important.
2: Val.
3: Des del segle XIII al segle XVI.
2: Uh-huh.
3: Són una col·lecció de pergamins molt important, que es van poder restaurar i inventariar, i per tant estan en línia, al portal uh-huh. d'arxius en línia, i que, bueno, que aquesta setmana doncs, tenim la sort de poder presentar un primer llibre al voltant d'un dels documents d'aquesta col·lecció.
2: Fantàstic. De fet, ens acompanya l'autora d'aquest treball. Ens la presentes tu, sisplau,
3: Nati? Doncs sí, mira, us presento l'Helena Gracia, que és doctoranda en Cultures Medievals per la Universitat de Barcelona, i que ella explicarà com va sorgir la idea d'estudiar un d'aquests pergamins de la col·lecció de l'Ajuntament de Banyeres.
2: Perfecte. Helena, molt bon dia.
4: Bon dia.
2: Com estàs?
4: Bé.
2: Sí?
4: Doncs l'oportunitat d'estudiar aquest privilegi va sorgir d'un treball que havia de fer al màster, que precisament també està emmarcat en el món de medieval.
2: Uh-huh.
4: I llavors, doncs, volia fer alguna cosa d'aquí de la comarca i vaig buscar precisament el portal d'arxius en línia i em va sortir el privilegi.
2: Ostres, mira,
4: sí, clar, tot enllaça.
2: Clar.
4: I vaig trobar el privilegi i no sabia la seva existència, llavors vaig proposar a la professora de l'assignatura si podria elegir-lo i em va dir que sí, que endavant. I vaig poder tenir l'oportunitat de veure el document i transcriure'l i estudiar-lo i posar-lo en context. Mm. Llavors, a partir dels apunts que vaig treure en aquest treball, doncs vaig poder elaborar l'estudi, que després es va poder presentar a l'alcalde, li va agradar molt i doncs aquí estem.
2: Molt bé, doncs li podem preguntar a l'alcalde, que el tenim en línia. Amadeu Benach, molt bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Així que et va agradar la proposta. Et va agradar la proposta, Amadeu?
5: La veritat que es van ajuntar tots els planetes en línia i ens va agradar molt. I com dirà, perquè jo aquí no som el protagonista ni molt menys, el protagonista és la Nati, que bon dia, i Helena
4: Hola.
5: També.
4: Hola.
5: I l'Helena, doncs, la feina que va fer. Però casuísticament, avui, 8 de juny
2: sí.
5: de 2026, fa 10 anys,
3: setze anys
5: que aquests documents van arribar a l'Arxiu Comarcal.
2: Wow.
5: Avui és un aniversari de 16 anys.
2: Wow.
5: I no només això, sinó que fa enguany, que ho remarcarem també, com molt bon bé ha dit la Nati, el dia 12, amb la inauguració i presentació que farà l'Helena a la Biblioteca Municipal d'aquest llibre del privilegi, que aquest any el pregó de la Festa Major, i ja m'avanço a tots els banyerencs i gent de la comarca que ens acompanyen, que anirà començarà amb aquest acte perquè fa 625 anys d'aquest document.
6: Uau!
5: Val? Per tant, encetarem la festa major nostra amb aquest acte. Ja us avanço, Helena i Nati.
2: Ah, sí, sí, que fantàstic. Clar, estem parlant d'un pergamí del 1401, el més antic dels més antics, no? O què? No? Ja veieu, ja ho sabeu.
4: Sí, és la baixada...
2: Molta ignorància, en general, però...
4: Sí, 1401 ja ens anem com molt cap a la baixa edat mitjana. Banyeres conserva pergamins més antics en aquesta col·lecció, tot i que és veritat que aquesta col·lecció, la majoria són pergamins que han arribat molt fragmentats, molt malmesos. En canvi, aquest, tot i els danys que ha patit pel pas de temps, es conserva prou bé.
2: Val.
4: I per això l'estudi ha sigut també bastant més fàcil que els altres.
2: I quina particularitat, doncs?
4: Home, que aquest privilegi s'hagi conservat a la comarca ja és molt.
2: Val.
4: Perquè, clar, per exemple, a nivell notarial, no, perquè al final això és un document notarial.
2: Sí.
4: Els documents notarials, actualment, tu vas a una notaria i tu t'emportes una còpia autentificada, però el notari es queda l'original. En canvi, antigament, els notaris donaven l'original a l'interessat, en canvi ells es quedaven una còpia que també tenia validesa autèntica.
2: Val.
4: Llavors, que s'hagi conservat a la comarca i que, per tant, el puguem estudiar, és molt interessant.
2: Ostres, que bé.
4: Normalment aquest tipus de privilegis queden recollits en còpies fetes a l'època moderna per altres notaris, no el document original.
2: D'acord.
4: I al poder consultar el document original, que això queda reflectit en el llibre, és poder estudiar tota la part diplomàtica d'execució del document, perquè té tota una part protocolària que és el que dona validesa al document.
2: D'acord.
4: Parlo de, per exemple, es conserva el fil que penjava el segell, del qual penjava el segell,
2: sí?
4: Que bé, és amb els colors de la senyera.
2: Sí.
4: El que passa és que en algun moment van tallar el segell amb aquest gust de preservar-lo, llavors només conservem el teixit, però en teoria li penjava el segell. O, per exemple, hi ha un munt d'anotacions de l'escrivà, de registrat, aprovat, a tots aquests passos que seguien a la Cancelleria Reial.
2: Uau, que interessant.
4: I això només es pot saber quan es consulta el document.
2: Clar. Podem explicar que és un privilegi?
4: Sí.
2: Més o menys l'intuïm,
4: sí,
2: eh? I si parlem d'un privilegi del Martí Lomà, ja ens imaginem el que és, però com l'emmarquem?
4: Sí, un privilegi al final és un document que concedeix una llicència, no?, un benefici a una comunitat respecte a la resta. No és una cosa que tothom tingui, sinó és una cosa que s'aconsegueix mitjançant, evidentment, un pagament.
2: Val.
4: Res és gratis en aquesta vida. I en aquest cas, el privilegi de Banyeres s'ha d'emmarcar en un context en el qual els habitants de Banyeres, més concretament els caps de família de les més importants de Banyeres, es van organitzar durant els últims anys del 14 i principis del 15 en millorar la seva situació, perquè va haver un període de la guerra que s'anomena la Guerra dels Dos Peres, que és una guerra contra Castella, en qual el Pere Cerimoniós es troba en una situació econòmica molt difícil en el regne. Llavors s'ha de vendre coses per poder continuar la guerra. I en aquest cas, justament, es dona que a Banyeres la família que gestionava el castell es queda sense hereu. Llavors hi ha una vacant. Llavors diu, val, em venc la jurisdicció de Banyeres.
2: Val.
4: Això implica que Banyeres deixa de... O sigui, la justícia a Banyeres es deixa d'impartir des de Banyeres, sinó que arriba un cavaller de fora i té el monopoli de la justícia. Llavors, a la justícia implica multes, implica tota mena de diners que se'n van a fora.
2: Val.
4: Llavors, clar, es troba en una situació de que es queden com indefensos.
2: Sí.
4: Llavors arriba un punt en què hi ha uns documents que es conserven a l'arxiu de la Corona d'Aragó que es diuen els capítols de redempció, on ells paguen per la seva pròpia llibertat, és a dir, paguen al rei per aconseguir un altre cop que la justícia depengui d'un batlle que sigui més neutral que no la compra que va efectuar el Pere el Cerimoniós. Llavors, un cop ja aconsegueixen aquesta llibertat, podríem dir jurídica, després arriba la llibertat econòmica, que és amb aquest privilegi de 1401, en el qual els prohoms gestionen i s'organitzen per aconseguir una major llibertat per comerciar en els mercats de l'Arbós i Vilafranca, que eren els més importants. I llavors aquesta negociació es fa amb les parts tant de la Conselleria Reial com amb l'Església, perquè al final Banyeres és un senyoriu que depèn de la seu de Barcelona.
2: Val. Sembla que estiguem parlant d'una novel·la. Perdona, Elena.
4: Sí, és que és un capítol molt, jo crec, molt interessant de la història de Banyeres, en el qual en pocs anys passen de mans, de dos mans diferents, i després s'aconsegueix tot com lligar i surten millors, realment.
2: Hòstia, clar. És allò, perdó, eh? És allò que la realitat sempre supera la ficció. La història crec que passa sempre, que la història sempre supera la ficció en aquest aspecte. I clar, explica, no? Pues això, la societat de l'època, el que suposava econòmicament i socialment a l'època. Clar, això, Amadeu, clar, explica una mica, no, els orígens de Banyeres i dels banyerencs i banyerenques, tot i que, clar, suposem que, clar, ja, la seva formació és molt anterior, però explica una mica, ja, socialment, com era Banyeres, no, Amadeu? Clar, això és brutal.
5: Bueno, tan brutal que ens ha agradat tant el privilegi de Martí, la feina de l'Helena, que també tenim un altre historiador aquí a Banyeres, com arreu, el David Santander, que ja li hem encarregat fa temps, que li havíem demanat quan vam començar aquest treball del privilegi, que ens vam assabentar, també fer una recerca del castell de breu història del castell de Banyeres del Penedès i els seus castlans del 1936 al 1376. Per tant, lliguen tota aquesta història, tota marcada dins d'una col·lecció que hem començat, on hi haurà un tercer i un quart llibre. I, clar, al final, com sempre dic jo, hi diem molts, no?, sobretot polítics, no?, per saber on te volem anar, hem de saber on te venim, no? I això és fantàstic, la veritat que ha sigut molt maco, la trobada aquesta ens ha sigut molt maca.
2: Clar.
5: I, bueno, estem contentíssims, La inauguració crec que serà un èxit i aquest any continuarà bastant emmarcat en el tema aquest del privilegi.
2: Sí, fantàstic. Clar, és òbvi que des de Banyeres, des del municipi, des de l'Ajuntament, ja teniu constància, no?, d'aquesta documentació, d'aquests pergamins que estan a disposició, que es veu que a vegades també, no sé si falta de recursos, falta d'empenta a l'hora d'analitzar-los i explicar-los, com ha fet l'Helena amb aquest llibre, em fa l'efecte, no?, a vegades.
5: Bé, no, només, perdona que digui, la casualitat, són casualitats que venen de la història. Aquest document ha estat donant voltes per Banyeres del Penedès més de 600 anys, vaja, 600 anys, ha estat donant voltes per aquí.
2: Que es diu aviat.
5: I això va ser una casualitat de que, concretament, fa ara 16 anys, pues l'arxiu de Banyeres va tindre un accident on es van desplomar les estanteries i van caure totes en sèrie, i aquí vam tindre que destinar, pues, alguns recursos i treballadors de l'Ajuntament i de l'arxiu que també va col·laborar en ordenar tota aquesta documentació que se'ns va caure, no? Al caure's tot això, van aparèixer els pergamins que estaven enterrats a sostre i estaven allà. Arreu d'això, pues, es van agafar i l'Ajuntament del moment, pues, molt ben fet, ho va portar, doncs, al Consell Comarcal, on ells ho custodien, es va signar un document de sessió, suposo que es diu.
3: Sí, es va fer una sessió a la Generalitat de Catalunya per ser depositat a l'Arxiu Comarcal.
5: A partir d'aquí ha començat tota la recerca històrica fins a arribar al dia d'avui. Doncs mira com va començar la curiositat. Podria estar 600 anys més allà, si no arriba a caure.
2: Jo feia la referència a les novel·les, a les pel·lícules. La manera de trobar-ho o recuperar-lo també és molt novel·lístic, també, és molt de pel·lícula.
5: Sí, però és que a vegades les pel·lícules o molts teatres venen de la història, no?
2: Correcte.
5: Sort que en aquell moment va caure l'arxiu, que segurament que l'Ajuntament del moment es va posar les mans al cas, mare meva, quina feinada, no? Perquè feinada en d'on?
2: Sí.
5: Per sort d'això, estem en el punt que estem avui en dia.
2: Correcte. I saps què hi trobo també, Amadeu? Perdona, això potser ho dic jo, també. És a dir, que a vegades potser estem més acostumats, o potser això, perquè hi ha més recursos, perquè pel que sigui, doncs, estem acostumats a que les documentacions, els arxius, una mica sempre vagin a, no a patar, sinó que vinguin a parlar de les capitals, no?, de les capitals de comarca, que és el cas. I, en canvi, aquesta referència històrica i aquesta importància de referència històrica arribi, doncs, des d'un municipi com és Banyeres, ostres, doncs també jo crec que és un punt de reivindicació, també, no?
5: Molt bé ho dius, però ara faré un tema polític aquí, que no m'agrada gaire, però bueno, ho explicaré, no? Perquè l'Helena ho pot explicar molt bé. Avui en dia, quan coneixem en el segle XXI, el 2026, Banyeres del Penedès, un nucli més, 3.400 habitants dels 14 municipis que tenim al Baix Penedès. No som ni capital de comarca, ni som una cosa important, però som el nostre poble, que ens estimem i lluitem molt, evidentment, com a tots.
2: Tu diràs.
5: Però que en aquell moment, i ens ho pot refermar l'Helena, i també en el segon capítol dels catalans, fet pel David Santander, Banyeres llavors era més important. I ara ens es diu que alguns voldrien passar a la província de Barcelona, Banyeres ja estava molt vinculat a Barcelona, jo penso sempre he estat. No, Elena, és així, no?
4: Sí, o sigui, és molt interessant aquest fet, perquè jo crec que ja des de l'edat mitjana ja existia aquest concepte de descentralitzar.
6: Val,
4: i sobretot aquí passava amb Vilafranca. Hi ha una constant en tots els municipis, clar, jo parlo del Baix Penedès, que és el que conec, de desvincular-se a la vegueria de Vilafranca, constantment.
6: És que Vilafranca, sempre pel mig Vilafranca,
4: sí,
6: eh?
4: Sí, sap greu citar-ho, però en aquests capítols de redempció es parla de que se sentien maltractats
6: per Vilafranca.
4: Per Vilafranca. Clar, això també deu tenir algun interès en el sentit de voler-se independitzar.
6: Sí, sí, sí, sí.
4: Però és veritat que, per exemple, l'Arbós va aconseguir abans desvincular-se de Vilafranca perquè l'Arbós era vila reial, o sigui, tenia més privilegi en aquest sentit que Banyeres.
6: Sí.
4: I el 1360 ells ja van aconseguir que es desvinculés de Vilafranca, de la vegueria de Vilafranca.
6: Sí, sí, ostres.
4: El que volia Banyeres amb aquests capítols de redempció és aconseguir dependre directament de Barcelona. Si jo crec que haguessin tingut més diners, sí que s'hagués aconseguit potser esdevenir carrer de Barcelona, que hi ha el concepte aquest a l'edat mitjana que es diu carreratge, que era bàsicament pagar per tenir els mateixos privilegis que un carrer de Barcelona, tot i estar a quilòmetres de distància.
6: Sí, sí, sí, ostres.
4: Hi ha molts municipis que van ser carrers de Barcelona. El que passa és que no ho van aconseguir, però sí que van aconseguir que a partir del 1370 o així, que el batlle, és a dir, que impartia justícia, l'elegís des dels candidats que proposaven des de Banyeres al batlle de Barcelona. És a dir, desvincular-se, anar directament a lo més a dalt.
6: Val. Ostres.
4: Saltar-se escales.
6: Sí, sí, és fantàstic. És a dir, explicat així, realment, i la història es repeteix, com deia l'Amadeu, ara que hi ha certs municipis, no podem dir-ho, eh?
4: Sí, que volen mirar directament a Barcelona i saltar-se.
6: Per exemple, com mirar a Barcelona, era un fet que ja passava 600 anys enrere, i que justament ja... Ostres, ben vist, Amadeu, en aquest cas, ben vist.
5: Sí, és que em va sorprendre molt quan vaig estar llegint-ho, i bueno, la història final triga, però es repeteix.
6: S'acaba repetint, correcte. Correcte, s'acaba repetint. Com està estructurat el llibre? Cronològicament, entenem, Elena?
4: Bueno, el que he presentat, clar, al final el meu treball aquest que vaig fer pel màster estava molt centrat en un anàlisi diplomàtic i paleogràfic, que també ho he volgut mantenir perquè crec que és la gràcia, no?, de posar a l'abast a la gent com s'analitza un document, perquè quan un llegeix un article científic veu directament les conclusions o les reflexions, no l'anàlisi del document. I també crec que és interessant, doncs, veure-ho. Llavors, en un principi, per ubicar el lector, tinc un pròleg que l'ha escrit el Juan Antonio Resinas, i que també és un historiador local.
6: Val.
4: I després hi ha una introducció per ubicar Banyeres a l'època medieval, tot el context institucional que hem explicat ara, i després ja passo a l'anàlisi diplomàtica, a entendre com és aquest document, quines parts està formada, les característiques, i després ja l'anàlisi paleogràfica, que també ens dona molta informació respecte a com s'ha escrit, el tipus d'abreviatura, perquè clar, quan ara nosaltres, bueno, qui tingui l'oportunitat de llegir el llibre veurà que clar, està transcrit, de manera que ja no cal anar directament al document original i intentar llegir-lo, que és una feinada, perquè clar, al final és un en llatí i dos, les paraules estan abreviades.
6: Clar, ostres.
4: Nosaltres quan parlem per WhatsApp també utilitzem abreviatures, però són del nostre llenguatge quotidià.
6: Imagina't el llatí, clar.
4: Clar, i com que no hi ha un manual que t'expliqui aquesta paraula com s'abreviarà, llavors clar, és una feina la de transcriure que també espero que es tingui en compte, no només en aquest llibre, sinó en totes les publicacions històriques que es fan.
6: I a més a més amb la feina que feu des dels arxius i qui desenvolupeu i porteu aquests arxius, és obvi, aquesta feinada que és no només guardar, sinó que és interpretar i poder explicar-ho i divulgar-ho, que també és importantíssim. Sí. Doncs bé, us recomanem moltíssim la presentació d'aquest llibre, que recordem-ho serà aquest divendres 12 de juny a la Biblioteca Municipal d'Ernest Lluch de Banyeres a partir de les 7 de la tarda. Alcalde, convidem a tothom, sigui de...
5: Anava a tothom.
6: Anava a dir Vendrell, Vilafranca no els convidarem. Vendrell i comarca sí.
5: Tothom.
6: Amadeu, gràcies per acompanyar-nos, de veritat.
5: A vosaltres, moltes gràcies.
6: Fins ben aviat, gràcies.
3: Adéu, gràcies.
6: I Nati, el mateix, que acabeu de celebrar aquesta Setmana Internacional dels Arxius amb activitats com aquesta, que és una bona manera d'explicar quina és la feina que feu, com ara hem pogut comprovar.
3: Doncs gràcies i esperem veure'ns ben aviat.
6: Exacte.
3: Crec que sí que serà aviat.
6: Elena, el mateix, sé que és la primera vegada que has vingut a la ràdio, a partir d'aquí ja has vist que això no és res, i que et convidem sempre que vulguis a venir a parlar del que vulguis, que serà tan interessant com el que avui has vingut a explicar, de veritat.
3: Merci.
6: Gràcies, una abraçada.
3: Gràcies.
6: Fins aviat.
3: Adéu.
1: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos, La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.

0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I still being a kid,
1: the day I stopped being so happy, that day I started to quit all my dreams. Escoltes Ràdio El Vendrell. Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Pendents avui de l'arribada del Papa a Barcelona, arribarà a l'aeroport del Prat a 12:45 del migdia i el rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant. Anirà directament a la Catedral de Barcelona, on serà rebut per les autoritats eclesiàstiques encapçalades pel cardenal Joan. Farà una homilia, una benedicció, visitarà la capella de Santa Eulàlia i accedirà també al Palau Episcopal, on s'allotjarà. A la tarda hi ha l'acte més multitudinari, amb 40.000 participants a l'Estadi Olímpic a Montjuïc. A les 8, on farà també una pregària. Demà anirà a la presó de Brians, a Montserrat i a la Sagrada Família, on es farà de fet l'acte principal, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Una visita que afectarà molt en la mobilitat. De fet, diversos carrers de l'Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc han quedat completament tallats i també tindran restriccions d'accés. A banda, també a Montserrat, l'accés al recinte també quedarà limitat a les persones que disposin d'una reserva prèvia o bé d'acreditació. També hi ha una quarantena de línies d'autobús i 4 de metro que tindran alteracions per la visita. Pel que fa al dispositiu organitzat, un total de 197 voluntaris de Protecció Civil s'encarregaran d'informar i orientar la ciutadania i també s'han desplegat 6.000 agents de Mossos per tal de garantir la seguretat de l'acte. I els docents estan convocats avui a una nova jornada de vaga, coincidint precisament amb la visita del Papa Lleó XIV i també l'inici de les Pau. De fet, ja tallen el lateral de l'Avinguda Diagonal de Barcelona, tot i que les mobilitzacions començaran a les 11 del matí per tal d'evitar afectacions als estudiants que fan les proves d'accés a la universitat. Unes proves que han començat a les 9 del matí, que veuen examinar 45.000 alumnes i amb la novetat d'una prova pilot per tal de detectar aparells com mòbils o bolígrafs intel·ligents. Anem ara fins a Mataró, alguns dels alumnes s'examinen al Tecnocampus. Ens amplia aquesta informació la Clara Sánchez de Mataró Ràdio.
3: Més de 2.000 alumnes s'examinen aquest matí al Maresme en algun dels tribunals que hi ha repartits per la comarca. A primera hora, l'alumnat esperava el Tecnocampus, un dels centres d'examen a Mataró, amb nervis i confiança per entrar a la primera prova, la de Llengua i Literatura Castellana.
4: Doncs estic molt nerviosa, però també estic bastant segura de mi mateixa perquè m'he estat preparant des de primer de batxillerat.
5: Molts nervis, s'ha de dir, però molta confiança en mi mateixa.
6: Jo vull estudiar Enginyeria Aeroespacial a Castelldefels i estar a la nota sobre un 12 a llarg. La cosa és que he tret matrícula d'honor i vaig prou bé, la veritat no tinc molta pressió.
7: No gaire bé, sincerament, però amb les que em ponderen, que són com les més importants, sí que ho porto millor.
3: A la comarca del Maresme, l'alumnat s'examina a diferents municipis com Mataró, Canet de Mar, Tordera o Vilassar de Mar.
2: I els bombers han donat per controlar l'incendi de l'empresa fruitera Arcofrut de Lleida, que crema des d'ahir a la nit.
1: Notícies en xarxa.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.

0: Doncs vinga, seguim, continuem actualitzades ja les notícies amb la xarxa de comunicació local. Seguim i ens plantem a la que ja és la segona part de Calaixera. Avui dimarts 9 de juny, programa número 3987. Ja ho coneixeu, és sempre la intenció i l'objectiu d'acompanyar-vos, d'explicar-vos sempre moltes coses en tota aquesta estona de ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que faci falta. I a través de tots aquests canals, el 107.1 de l'FM, a través d'internet, també a www.rtv-alvendrell.cat i també a través de televisió. Ja ho sabeu, trieu quina manera trieu per seguir-nos, sobretot moltíssimes, moltíssimes gràcies per fer-ho. I va, pendents del contingut de la segona part, ja sabeu que cada 15 dies ens acompanya la Begoña Cartagena, que ella és psicòloga, és mentora empresarial, és coach, i ens ajuda una mica no només a la vessant més empresarial, que en principi és l'especialitat de la Begoña, sinó a portar-ho a la part personal, o aquest lligam que ja sabem que hi ha entre la part personal i l'empresarial. De seguida anirem per aquí, i com sempre molt interessant, en directe. A banda, un nou espai compartit entre ràdio i televisió és el Parlem-ne. Parlem-ne és aquest espai d'actualitat política dels serveis informatius d'aquesta casa sota la conducció d'en Marc Guitart. Doncs avui també anirem cap aquí. Repassarem l'agenda, si hi ha temps, arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i seguirem a la tercera i última part encara amb més coses. Doncs vinga, seguim, continuem. Segona hora, som-hi.
1: Calaixera, un programa unicap de tot. Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: aquestes moltes coses que sempre podem aprendre a través d'allò que ens ensenya i ens explica la Begoña Cartagena, que ja ens acompanya. Begoña, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé, sí? Molt bé, sí, sí, amb ganes d'estar aquí i, escolta'm, te veig amb una energia a tope, eh?
0: Sempre ho intentem mantenir, a vegades ens costa més o
1: avui
0: menys.
1: Avui es nota, avui es nota,
0: sí, de veritat? Sí, sí. Clar, tenim la Iman per aquí, que des de fa uns dies ens acompanya, és estudiant en pràctiques.
1: Potser és això,
0: eh? I ens acompanyen els continguts, i com que estic acostumat sempre a estar... Anava a dir sol, no? Que estic amb vosaltres, amb col·laboradors, etc. Doncs aquesta part que algú t'ajudi a la part professional, doncs, ostres, doncs, vulguis que no, suposo que t'ajuda a estar una mica més actiu,
1: això està bé.
0: Exacte. Gràcies, Iman, eh? Gràcies per acompanyar-nos. Bé, de què parlem avui, Begoña? De què podem parlar?
1: Del que vulguis.
0: Sí? Va, de fet, clar, encara que sempre anem tractant diferents qüestions, diferents temes, i ho podem anomenar de moltes maneres, però jo crec que sempre una mica anem a petar el mateix. No, sobretot aquesta introspecció personal, aquests tips que ara es diu, sobre, no, una mica aquest... Com dir-ho, no? Em surt aquest benestar emocional, però que va molt més enllà. Si no, tenir aquest poder... no de convicció, o aquest poder de poder abordar les situacions positives, per suposat que millor, però també negatives, no?
1: Sí.
0: En lideratge, que una mica baixa, no? Liderar-se un mateix, clar, no? Liderar-se la vida.
1: Sí, és de lo que estem parlant tot sovint, no? D'aquest autolideratge, de saber gestionar-nos, saber governar-nos a nosaltres mateixos per poder viure les diferents circumstàncies de la vida.
0: Clar.
1: I jo sempre dic que el que faig amb les persones que acompanyo a nivell individual és els ajudo a posar ordre intern perquè després puguin guanyar més claretat i després puguin portar les situacions amb més fluïdesa, més facilitat.
0: Clar, perquè a vegades ja n'hem parlat, però és cert que és una cosa que sempre t'ho dic, a vegades sempre porto coses personals,
1: Vinga.
0: Ja que vens t'aprofito. No, però a vegades n'hem parlat, que sempre tenim aquesta tendència a autosobotejar-nos, sempre, no?, a una mica ajudar a enfonsar-nos més del que potser podríem estar, no sé si m'explico, sempre tenim tendència a autoflasejar-nos, no? No sé si seria aquesta la paraula, una mica, no? Sempre...
1: Sí, tenim una ment que, diguem, la ment està... ens porta a la supervivència, es porta a viure en pilot automàtic. La ment el que vol sempre és estalviar-nos energia. Ens vol protegir també, o sigui, la seva funció és protegir-nos, però ho fa tot al contrari a lo que ens agradaria que fes, no? Ens agradaria que ens ajudés a buscar la plenitud, a ser feliços, a lidiar el dia a dia de forma alegre, de forma amena, fàcil, etc. I la ment no fa res de tot això. D'aquí que sigui important poder gestionar-nos, poder conèixer el funcionament d'aquesta ment, aquesta ment que sol ser molt crítica, no? Tots tenim dintre un jutge, una jutgessa molt, molt crítica. Llavors, sempre ens va assenyalant les equivocacions que fem, allò que no hem dit bé, allò que hem callat, allò que haguéssim pogut dir, etc. No? El que vaig posposant i no acabo d'agafar mai, etc. No? Llavors, si ens acabem creient tot el que ens diu aquesta part de la nostra ment, aquí ja hem begut oli.
0: És una mica... respectant les distàncies, que no és el tema, però és una mica jo com l'horòscop, no? Que llegeixes al matí, primer amb el cafè, l'horòscop, i et diu que tindràs un dia horrorós i un dia fatal, i tu t'autoconvences que tindràs un dia horrorós i un dia fatal.
1: Sí. Hem de vigilar molt amb això, Hem de vigilar molt perquè les persones són molt sugestionables.
0: Clar.
1: O algú es lleva del llit i li passa algo li ronda algo pel cap o li passa qualsevol cosa i diu, uf, vaya dia m'espera avui. I així serà, però no perquè sigui així el dia, que ojo, és perquè aquesta persona s'ha pogut autoconvèncer d'això.
0: Sí, això
1: és el que hem de tenir molta cura.
0: Sí. I si després a sobre entrem en aquest bucle de és que tot em passa a mi, és que no sé què, és que tinc molt mala sort, clar, que ja entrem en unes dinàmiques negatives emocionals, psicològiques brutals.
1: Sí, exacte. Això tornem a dir perquè aquí estem desenvolupant el rol de la víctima. O sigui, tots tenim com diferents creences, maneres de pensar, etc. No? Però és molt, molt fàcil caure en aquest rol, pensar que tot et passa a tu,
2: sí.
1: que al veí no li passa tal cosa, que el company de feina té més sort perquè no sé què. Llavors hem de tindre molt en compte, hem de posar com les ulleres, no? amb aquests missatges que ens dona, insisteixo, aquesta veu crítica, però que de vegades ens confonem. Pensem ja. Que nosaltres som tots aquests pensaments. I no és així.
2: No, clar, clar.
1: No.
0: O també n'hem parlat a vegades, no? Aquesta autosuggestió en negatiu també pot ser en positiu.
1: Sí.
0: No, aquesta, sí. Al contrari, és evident que si arribem als límits entrarem en altres factors, però en aquest sentit d'encontres de sempre entrar en dinàmiques negatives de que tot és dolent, doncs bueno, intentar trobar aquesta part més positiva i dir no, me n'en sortiré, tiraré endavant i avui serà un dia fantàstic, no?
1: Ja, sí. I de fet, aquesta és una part de la meva feina, on jo, clar, quan treballo amb líders, amb emprenedors, o sigui, el que parlàvem ara és algo molt comú, no? Que tots tenim aquesta negativitat, aquest punt crític, pensem de manera dramàtica, de manera catastròfica, negativa, que no ens en sortirem, etcètera, no? Llavors, els he d'ajudar a encoratjar-se a si mateixos, a tenir aquest pensament positiu, però no és pensar positiu per pensar,
0: no.
1: Sinó... algo que funciona molt bé és adonar-te'n quan estàs en aquests moments, no? Que tot ho pots veure doncs fosc, no? O amb aquests matisos grisos. És pensar en altres reptes que hagis tingut a la teva vida, que estiguessis preocupat, estiguessis una mica atabalat, etc, però ho acabessis solventant bé, no? Llavors això te porta de nou a la confiança, a recordar aquests reptes que has solventat, que els has pogut enfrontar en un passat.
0: Clar. I quan parlem de lideratge, també de seguida ens ve al cap, que també en podem parlar ara, aquest lideratge al món empresarial, no?
1: Sí.
0: Jo sóc líder d'un grup de treball, d'un departament, del que sigui, d'una empresa, del que sigui. També el lideratge personal, no? Davant de... ja no dic davant d'una família, d'una casa, sinó d'aquell lideratge personal de dir, no, tiro endavant, faig, intento millorar la meva situació laboral, familiar, personal. No? Una mica quan parlem de lideratge parlem d'aquests factors.
1: Sí, exacte. Per mi, el lideratge sempre comença amb un mateix.
0: Clar.
1: Això per tenir unes bases sòlides, unes bases fortes, però després, evidentment, podem liderar un equip a nivell empresarial. Llavors, quan més autoconeixement, quan més autolideratge haguem desenvolupat, més fàcil ens podrà ser liderar aquest equip.
0: Clar, perquè clar, si no som capaços de liderar-nos a nosaltres personalment, mai serem capaços de liderar un equip de treball, no?
1: Sí, exacte. Això, sí, això és el que es diu, de fet, és així, tot i que costa molt d'entendre-ho allà fora també, jo diria que el repte de lideratge, quan parlem de lideratge d'equips, és que el líder ha d'aconseguir uns resultats, no? Dic el líder, però l'equip, o sigui, han d'haver uns resultats que s'han d'aconseguir a partir del talent d'aquest equip, no? Llavors el líder ha de tindre en compte tant aquests resultats com aquest equip, aquest factor humà. I encara que sembli una obvietat, això que estem dient, no ho és en absolut, perquè hi ha persones que tenen molta tendència a anar a resultats, i llavors no són tan conscients d'aquesta part humana, no? Deixen tot aquest tema de les emocions o de la comunicació, de la confiança, ho deixen, bueno, a una altra banda, diguem, no? O ens podem trobar al contrari, persones que són molt conciliadores, molt empàtiques, que fan molt equip, però que precisament per això poden deixar una miqueta de banda l'assoliment d'aquests resultats. O sigui, és tot un repte, ja dic.
0: No, i tant. I a més, tenint en compte, he de suposar la pressió que tenen els líders de les cúpules superiors, no?
1: Sí,
0: que, clar,
1: sí,
0: suposo que ells també han de lidiar per dalt i per baix en moltes ocasions.
1: Sí, exacte. A nivell empresarial, jo diria que sempre, però avui en dia, amb aquests canvis que hi ha, amb tota amb aquest món tan canviant que tenim, amb tanta voràgine, hi ha molt d'estrès a les empreses, hi ha molta pressió. Llavors, sí, els líders tenen aquí un factor afegit, però com tot s'ha de gestionar, no ens podem deixar arrastrar per aquest estrès o per aquesta pressió, perquè quan prenem decisions sota pressió, etc, és quan pitjor surten les coses, no?
0: Llavors
1: d'aquí guanya importància, doncs, aquest autolideratge, aquest, val, m'estic deixant arrossegar per aquesta situació, m'estic precipitant, llavors és fer un pas enrere i sobretot gestionar aquesta pressió.
0: Val. Clar, també podríem fer, no?, com dir-ho, posar exemples o definir o etiquetar els diferents líders, en trobaríem moltíssims, no? Aquell líder que és un l'altre que és un no sé quantos, perquè més o menys jo crec que qui ha tingut una mica de bagatge professional o a la seva feina, pel que sigui, han passat diferents perfils de líders, te'n dones compte, no?, que quan algú assoleix el càrrec agafa rols diferents.
1: Clar, sí,
0: però agafa
1: sí.
0: un rol, que és el més curiós,
1: sí.
0: no? Sembla que se't posi com una corona, no? A partir d'ara t'has de comportar com un líder.
1: Sí, sí, sí. I costa moltíssim.
0: Ja.
1: I, bueno, aquí hi ha la diferència que fem sempre, no? Que no és el mateix ser líder a ser jefe, diguéssim,
0: ja.
1: o a ser un cap, no?
0: Val.
1: I com tu deies abans dels rols de lideratge que s'assumeixen, l'ideal, és que una persona pogués assumir diferents rols a l'hora de liderar el seu equip, o a l'hora de transmetre, a l'hora de parlar amb certes persones de l'equip. Tot i que no sempre passa, no? Si ja costa mantindre's ja. Amunt, o sigui, anar
0: sí,
1: canviant,
0: sí, sí.
1: encara és més difícil, diguem, no? Però, per exemple, hi ha líders que són visionaris, no? O sigui, aquell líder que té una visió, que aposta i coneix molt bé aquesta visió, llavors és capaç de portar tot l'equip a aconseguir o a materialitzar aquesta visió. Això se li diu com el líder visionari.
0: Val.
1: Hi ha un altre que és el líder timonel, no? Aquella persona que sap molt bé en tot moment què s'ha de fer, què no s'ha de fer, com, etc. Llavors aquesta persona et dona les directrius molt clares, quins resultats vol, etc. L'únic el perill és que aquesta persona pot acabar assumint molta responsabilitat.
0: Val.
1: No? Ficar-se, llavors aquí poden haver problemes per delegar. Després, evidentment, està el líder coach, no? El líder coach és aquella persona que es preocupa per desenvolupar el seu equip. O sigui, vol observar i té en compte aquestes fortaleses, aquestes àrees de millora del seu equip i fa a través de preguntes, potser no tant com el timonel que hem dit abans, no amb aquestes instruccions tan clares, sinó més a través de preguntes, fent reflexionar, etc. Però el que busca és desenvolupar l'equip i aquesta és una figura molt interessant. Però, clar, no sempre és possible fer-ho. També depèn de la casuística de l'empresa o dels resultats que necessitem, no? Perquè, per exemple, aquest lideratge necessita temps, perquè aquest desenvolupament de les persones necessita temps, no?, per fer reflexionar, per aquest autoconeixement, etc. Si nosaltres estem en un projecte molt, molt intens, que hem de treure resultats ràpids, etc., no ens podem dedicar, no?
0: Va,
1: potser
0: clar.
1: Hem d'agafar un altre estil més resolutiu,
0: val,
1: com dèiem abans.
0: Clar, és a dir, que un bon líder s'ha de poder adaptar les circumstàncies del moment, de la càrrega de feina, del teu equip,
1: sí,
0: dels canvis del teu equip.
1: Exacte, sí, sí, sí, sí. D'aquí la dificultat o d'aquí els reptes que té un bon lideratge.
0: Clar, no només manar per manar,
1: no,
0: això està canviant, per sort, no? Jo crec que d'aquest tipus de líders crec que ja no en queden massa, segur que en queden seguríssims.
1: Sí que n'hi ha, però bueno, s'està portant com un relleu, eh?
0: Clar.
1: Un relleu, sí. Sobretot amb indústries així més productives, etcètera, no? O quan hi ha més seniority, persones amb molta veterania, amb molt bagatge, encara podem trobar algo d'aquest estil, no? Però sí, ara ja se va ampliant la consciència, es tenen més recursos, i s'està anant cap a un altre estil de lideratge.
0: Un cop vaig escoltar, què en penses, Begoña? Que un bon líder, un cop ja ha fet la feina, s'entén, un líder ja estable i consolidat, és aquell que si no hi és tot funciona igual.
1: Exacte.
0: Sí? Era cert, això?
1: Sí, sí, perquè aquest líder, això demostra que no ha d'estar ell perquè l'equip arribi als seus objectius o als resultats econòmics, podríem dir, o de qualsevol tipus. I alhora l'equip ha pogut assumir el compromís i la responsabilitat per arribar a aquests resultats.
0: Val.
1: Idealment, això és el que hauria de passar. I d'aquí els problemes que tenen molts líders per delegar, que no són capaços de delegar. Si jo estic, tinc un equip i no delego suficient, això fa que jo sempre hagi d'estar present.
0: Clar.
1: O si no estic, o si no estic molt present, amb sustos de que pot passar qualsevol cosa, no?
0: Clar.
1: Per tant, la maduresa, sí, està amb això que tu deies, no? Al no haver d'estar present perquè tant l'equip, l'empresa, arribi a assolir aquests objectius.
0: I si et pregunto, Begoña, amb tot això que ara hem estat explicant, aquests perfils de líders, quin podria ser allò, el Frankenstein líder perfecte?
1: Quin podria ser, perdona?
0: Quin perfil hauria de tenir un bon líder per tu, És a dir, tenint en compte tot això que hem anat explicant, allò, fer un Frankenstein, d'una mica de tot, suposo, no? I crear un líder perfecte.
1: Clar, és que el líder perfecte és tot això, és aquella persona que té visió, és aquella persona que contempla el seu equip, és aquella persona que no perd de vista els resultats, també, no? Que pot tindre claretat, no? Jo, més que dir-te quin rol hauria de tenir un bon líder, mira, hi ha un llibre boníssim que ara m'està venint al cap, que és de Patrick Lencioni, és l'autor, que es diu Les 5 disfuncions d'un equip.
0: Wow.
1: Vale? Perquè un equip, perquè funcioni bé, què necessita? En primer lloc, necessita confiança. No? Aquest líder ha de donar confiança a l'equip. Això vol dir que ens podem, el líder dona permís perquè les persones puguin ser vulnerables, puguin explicar, puguin mostrar emocions, puguin compartir pors, inseguretats, bueno, el que sigui. Quan això passa, quan hi ha aquesta confiança forta, això possibilita una bona comunicació, que és la base de tot lideratge, també. D'acord? Perquè llavors, si tenim una bona comunicació, ens podrem parlar, o sigui, podrem evitar el que volíem fa temps, no? Aquelles converses que dèiem que s'evitaven molt. Si hi ha una bona comunicació, tenim aquesta actitud, aquest coratge per portar converses difícils, no? I no fer que els conflictes, que sempre hi ha a tota organització, a tot departament, però perquè les persones som éssers socials, i això és una condició sine qua non dels conflictes, no? Que tenim molta por als conflictes, però el tema és que de conflictes n'hi ha sempre i hauríem de tindre aquesta actitud, aquesta voluntat de poder-los solventar, poder-los reconduir, no?
0: Sí, sí.
1: Doncs a lo que anàvem, quan tenim una bona comunicació, estem oberts a solventar conflictes, estem oberts a dir les coses pel seu nom. Això farà que l'equip estigui molt més compromès i assumirà aquesta responsabilitat d'assolir resultats i assolir objectius. Per mi, aquesta seria com la base. Això és com en aquest llibre que comentàvem, ho té en forma de piràmide.
0: Clar, també, arribats a aquest cas, i si un líder o una empresa, per exemple, contactés amb tu, perquè justament això, no? Creu que necessita, doncs acompanyament sobre com millorar el lideratge, també ja és una bona senyal, no? Si hi ha l'interès per millorar-ho, ja és una bona senyal.
1: Totalment, totalment. Sí, sí. Això és que, bueno, s'està adonant, està prenent consciència de que alguna cosa no acaba de rutllar bé, voldrien tenir millors resultats, no saben què poden fer, o tenim problemes amb la seva gent, amb el seu talent, etc. Llavors, sí, se poden plantejar, treballar de forma individual, diguéssim, no? Fer un procés per millorar l'autolideratge d'aquesta persona, del líder o de qualsevol altra persona de l'equip, o si no, també es pot treballar el que és el lideratge d'equips. Se poden fer, doncs, tant formacions com altres tipus de feina entre tot l'equip.
0: Val.
1: I sol ser molt enriquidor.
0: Sí, que a vegades hem sentit a parlar, no?, d'aquests, no?, de com fer-ho, com de, jugant per aprendre els conceptes, no?, de treball en equip, de reconèixer les emocions de l'equip, etcètera, no? Que es poden fer moltes dinàmiques molt diferents i a vegades crec que inclús molt divertides,
1: Sí. I mira, me fas pensar en una situació que vaig viure amb un equip, era un equip de direcció que vam quedar per crear la visió de l'empresa, no? Llavors jo vaig anar amb aquesta sessió i em vaig portar com un trencagel, no? O sigui, a mi al principi m'agrada fer alguna cosa molt simple perquè les persones puguin començar a obrir, a relacionar-se des d'un altre punt de vista diferent al dia a dia de l'empresa, i llavors a partir d'aquí crear i centrar-nos en el tema que estem treballant, d'acord?
2: Val.
1: Doncs amb aquest trencagel vaig fer dos preguntes. Una era que tothom expliqués algo que li agradava molt, molt fer, no? Algo amb lo que gaudia moltíssim, i després que fos capaç de compartir una por. Tu saps lo que va donar de sí, allò?
0: Por a l'empresa o a nivell personal?
1: No, a nivell personal, del que fos.
2: Uau.
1: Una por que tinguessin, perquè a través d'això lo que es fa és crea la vulnerabilitat, o sigui, es comparteix la vulnerabilitat,
2: clar,
1: i això genera molta confiança.
2: Val.
1: Llavors, lo que va passar, que per mi era un exercici molt simple, molt, bueno, per trencar el gel i després ja ens hi fiquem, i gairebé vam estar treballant
2: tot això
1: amb aquest tema.
2: És clar, és que avui en dia estem programats per no ensenyar les nostres vulnerabilitats.
1: Sí,
2: al contrari.
1: Exacte.
2: Sempre ens hem de mostrar allò, no?, grandiloents, som els millors, som els més poderosos, som els més forts, i ens ensenyen que no hem d'ensenyar les nostres flaqueses.
1: Ja.
2: És curiós, eh?
1: Ja, d'aquí venim, però no, és justament el contrari. Per tant, un mal lideratge és aquella persona que amaga la seva manera de ser, les seves pors, podríem dir, etc., no? Perquè llavors ni aquesta persona s'autoritza a sentir, s'autoritza a posar-se, a veure's a si mateix, i per tant, si això no ho faig a mi mateixa, tampoc ho faig de cara als altres.
2: Sí, sí, sí.
1: S'entén?
2: Sí. Saps que em ve al cap també moltes vegades quan parlem d'això, del líder i de la relació amb l'equip, que també que guardem les distàncies i no estem parlant de patriarcat ni molt menys, sinó de la figura dels pares i les mares cap als fills i filles, moltes vegades, eh? És a dir, no estem parlant de paternalisme, no em refereixo a això, sinó a aquest sentit que a vegades, suposo que com a, si ets mare, si t'ho vull preguntar,
1: jo com
2: a pare, que ho admeteixo, ja l'audiència ja ho sap, a vegades la relació amb els teus fills i filles és això, com ho has de fer? Si ets massa proper, no pots ser-ho, perquè no ets el seu col·lega, ets el seu pare, però tampoc no pots ser molt seriós, no? Ni molt estricte.
1: Sí,
2: no?
1: Exacte.
2: Per què sempre em ve al cap això, que sempre has de buscar el terme mig.
1: Exacte, tampoc pot ser molt
2: permissiu,
1: ni molt
2: protector, correcte.
1: Exacte.
2: Que tot això ho podem aplicar al món empresarial.
1: Sí. Amb altres paraules, és un bon... és una bona comparació aquesta. Sí.
2: No? I això s'ha de treballar. O es pot treballar, que és el millor.
1: Clar, exacte. I sempre parteix de l'autoconsciència, com de l'observació d'un mateix, no? Per exemple, si jo me n'adono que estic protegint molt a la meva filla, no li deixo fer, no li deixo prendre decisions, li tallo l'autonomia, etc. Si jo me n'adono, puc dir, bueno, possiblement aquí ja no cal que ens jutgem ni res, no? Però puc dir, bueno, algo no estic fent del tot bé, podríem millorar, llavors vaig a provar-ho a fer d'una altra manera. La manera saludable seria aquesta. Què passa? Que les persones de vegades no tenim aquesta capacitat d'observació amb un mateix. No per res, perquè tenim tants estímuls, tenim tantes coses alhora, tantes obligacions, responsabilitats, etc., que és com, no tenim temps per això, no? Però, insisteixo, hauríem de... Això és com un estil de vida, no?
2: Yeah.
1: O sigui, hauríem d'observar-nos més, adonar-nos com estic actuant i com estic sentint.

0: Exacte. És el que t'ha tocat, eh?
1: A nivell empresarial, però, és a dir, que en principi, en la majoria de casos, hi ha un equip directiu o qui sigui que tria un líder. Que també és a dir, la tria del líder també és important, que aquí podríem parlar moltíssim de qui ascendeix a vegades aquests càrrecs de lideratge, perquè a vegades no són els més competents.
0: No, i a veure, bueno, aquí seria tot un tema, eh? Però de vegades el que passa també, de vegades un molt bon tècnic o un molt bon professional es desenvolupa, diguem, o sigui, li donen un càrrec de lideratge perquè era molt bon tècnic, podríem dir, no? Llavors, aquest és un error, perquè aquesta persona s'ha de desenvolupar com a líder. O sigui, que tu siguis molt bo amb una feina X no vol dir que tu siguis molt bo liderant un equip, no? Llavors, aquest és un error que es fa constantment. Però més que un error és que aquesta persona necessita un procés de desenvolupament, que és el que dèiem abans, no? Pues aquest estil de líder coach, no? Perquè de vegades el que passa amb les empreses és, vale, et promociono o tu vens del carrer, t'incorpores i venga, aquí està, no? Els nostres objectius són aquests. Val. I tota persona necessita una adaptació, un aprenentatge, un desenvolupament. El desenvolupament és...
1: S'ha d'aprendre, no? També a ser líder també n'has d'aprendre.
0: Exacte.
1: I que potser no tothom serveix, també ho hem d'assumir-ho, això,
0: també,
1: no?
0: També.
1: Vull dir, tu pots fer una gran tasca i una gran feina en molts àmbits, però potser el lideratge no és el teu millor camp. No?
0: Exacte. De nou, reconèixer aquests punts, no? I sobretot demanar ajuda, també.
1: Clar.
0: Perquè, mira, amb el tema de lideratge, o sigui, a nivell empresarial, doncs el càrrec o la targeta que tinguis te dona la posició, diguem, no? Si tu tens un equip i si tu tens una posició de lideratge, bueno, tu ja assumeixes això. Però realment el lideratge te'l donen els altres. Val. No estic parlant de les persones que han pres la decisió
1: que volen que tu estiguis allà.
0: Sinó, o sigui, les persones de l'equip han de tindre la suficient confiança per otorgar el lideratge a una persona.
1: Queda clar. I a vegades també he sentit, imagina't amb uns arguments, jo he sentit, també en alguna ocasió, he sentit a parlar, que inclús crec que té un nom, que és que moltes vegades les empreses no sé si és premiant, o no acaben ascendint els treballadors més vàlids, sinó al contrari, els que potser no ho són tant, perquè, clar, si tu ets bo al teu lloc de feina, i a tu t'ascendeixen i queda vacant el teu lloc de feina i crees un problema a l'empresa. Tu ja ets bo en el teu lloc, no et vull canviar perquè ja em va bé que tu siguis bo en el teu lloc. Llavors sempre acaba ascendint, sempre acaba pujant, doncs potser el que no és tan vàlid o potser la seva feina no és tan representativa perquè, bueno, és més fàcil col·locar aquesta persona que no pas aquesta altra que modificarà tota la manera de fer, no? M'explico, eh?
0: Ja entenc. A veure, aquí no m'agradaria generalitzar, perquè potser això sí que ha passat en alguna banda, però, clar, d'aquí podem entrar amb aquests col·laboradors cremats, amb aquestes persones...
1: El burnout i tot plegat, eh?
0: Exacte, perquè aquí hem de veure si una persona és molt bona a la seva feina, però té recorregut, té potencial, té ganes, no? Per molt bo que sigui la feina, o sigui, si aquesta persona té talent, té capacitats, té ganes, actitud, podria... O sigui, lo ideal és que aquesta persona pogués delegar. O sigui, el tema de que... pogués delegar, pogués créixer.
1: Sí, pogués.
0: Sí?
1: O més, tenia la sensació, no?, de que pogués promocionar.
0: Exacte. Ara bé, si en una empresa, i ojo que pot passar molt, en una empresa hi ha un molt bon professional que veu que persones del seu entorn van promocionant o s'acaba incorporant algú de fora quan aquesta persona podria assumir aquesta altra feina, no sé, això pot portar problemes també.
1: Que és evident que això ja, si entréssim en aquesta casuística, també ja serien situacions de la pròpia empresa o temes a solucionar o a millorar de la pròpia empresa.
0: Totalment.
1: Els casos hi són, perquè tots estem rodejats d'experiències professionals i una mica hem vist de tot ja en aquesta vida. Però jo crec que el més important i el punt positiu d'això i d'aquestes converses que tenim de manera quinzenal és aquesta intenció, les ganes i la voluntat de voler millorar i de rodejar-se de bons professionals de que puguin ajudar a trobar aquesta millora, eh? Sens dubte, penso, eh?
0: Sí, sí, exacte. O sigui, les ganes de voler evolucionar, de voler, ja no diria canviar, perquè de vegades més que canviar ens hem de entendre, hem de comprendre una mica com funcionem nosaltres, sí, sí, etc. Sí, sí. Però sí, aquestes ganes de poder viure millor. Mira, li vam donar el títol, no?, amb aquesta

0: secció, liderar-se per viure millor, doncs jo abogaria amb això, no? Quan una persona diu, vull viure millor, què podria fer? Doncs llavors, a partir d'aquí, tu ja tens unes ganes de créixer, de millorar, i és buscar aquell professional la manera que et pugui ajudar tu. A veure, que de vegades pot ser anar a unes classes de ioga.
1: Sí, no, i tant, i tant, i tant.
0: Però bueno, aquí ja cadascú pot trobar la seva via.
1: Begoña, recorda'ns, ara que dèiem, la necessitat de poder contactar professionals, i en aquest cas grans professionals com ets tu, com podem contactar? Com el podem conèixer una mica més?
0: Sí, doncs podem contactar per les xarxes, que estic a LinkedIn i a Instagram, com a Bego Cartagena. La meva web són www.begocartagena.com o al mail hola@begocartagena.com.
1: Fantàstic. Que la gent no el dubti de posar-se en contacte amb tu si has escoltat això i té ganes una mica d'això de trobar aquest punt de millora, doncs que et pregunti, que es posi en contacte sense dubtar-ho.
0: I tant, aquí.
1: Ens retrobem d'aquí 15 dies.
0: Perfecte.
1: Gràcies, Begoña.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Adéu-siau.
2: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Connecta't a Ràdio El Vendrell a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
3: Compra El Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
4: Jordi, ¿qué está pasando?
5: Es la alerta chollo de OLED Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
4: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
5: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
4: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi! ¡Que solo dura 7 días!
6: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
4: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
7: Parar. Frenar. Sintonizá. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
8: Radio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes?

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. La Calaixera, un programa unicap de tot.
2: Les 10 i 39 minuts. Més qüestions, més coses. I ja sabeu, en tot aquest espai compartit entre televisió i ràdio, ràdio i televisió, tenim aquest espai habitual, mensual, d'actualitat política. És el Parlem-ne, un espai que arriba des dels serveis informatius d'aquesta casa, sota la presentació i també una mica sota la guia del nostre company Marc Guitart. En aquesta ocasió ens porta la conversa i l'entrevista a Sito González, el que fins ara ha estat regidor principal a l'oposició de l'Ajuntament del Vendrell.
3: En aquest Parlem n'hem volgut convidar el que durant bona part del mandat ha estat el cap de l'oposició a l'Ajuntament del Vendrell, Alfonso González Sito, del partit Som Poble Esquerra Republicana. Fa uns mesos va anunciar que no continuaria i no es presentaria en les pròximes eleccions. I hem aprofitat per preguntar-li com ha estat aquesta experiència a l'Ajuntament. Comencem.

0: Alfonso González, benvingut al Parlem-ne, de Televisió al Vendrell. Convidem una mica perquè facis una valoració d'aquest mandat, que ha sigut el primer mandat com a regidor de l'Ajuntament, en principi l'últim.
1: Sí, moltes gràcies, sí. El primer i l'últim.
0: Almenys per ara. Com definiries breument aquest pas per l'Ajuntament?
1: Doncs, per una part, ha estat molt enriquidor, però per una altra banda, també ha estat una mica frustrant. És a dir, hi ha un sentiment ambivalent. Enriquidor perquè m'ha servit per conèixer molta gent que s'adreça a tu, per explicar-te la seva problemàtica, per veure com els pots ajudar, per veure que hi ha molta gent que fa moltes activitats al poble. Algunes ja les coneixia, doncs, de la meva experiència prèvia en el teixit associatiu, cultural del nostre municipi. I, per tant, des d'aquest punt de vista, això et fa créixer com a persona, et fa tornar a recuperar la il·lusió en veure gent implicada, gent que vol que les coses es facin millor. Però també frustrant, he dit. I el frustrant ve perquè, bueno, estem a l'oposició i, per tant, aquest és un paper que assumim amb total naturalitat i amb molta dignitat, perquè és on la gent ens ha volgut posar amb els seus vots, però alhora tenim una responsabilitat, que és intentar que les coses es facin millor des de l'oposició. I aquest, jo crec que amb això hem fracassat. No perquè no haguem fet la feina perquè les coses es facin millor, sinó perquè no hem trobat en el govern municipal la voluntat d'escoltar realment, de veritat, no només fer veure que escolta, sinó escoltar de veritat i analitzar si les propostes que se li fan des de l'oposició són propostes que milloren les seves propostes. I això jo crec que t'acaba generant una sensació de frustració. Jo, després de cada ple, pràcticament havia de fer autoteràpia perquè sortia una mica indignat, no? Veia que molta feina que s'havia fet, que havíem fet nosaltres, doncs no serviria per res. I després, quan veus que alguns dels problemes que tu deies que podrien passar passen, encara t'indignes més, perquè penses, si haguessin estat una mica més receptius, no? Si haguessin volgut escoltar i fer aquelles coses que se'ls proposa amb més amplitud de mires, doncs segurament alguns d'aquests problemes no haguessin passat.
0: No ho hem dit, el seu ambient és el de professor. Clar, suposo que és molt diferent un i altre espai, sobretot perquè un professor al qual no l'escolten, com diu ara, evidentment ha de ser molt frustrant, no, en aquest sentit.
1: Bueno, en el cas d'un professor, si no t'escolten, hi ha una part que és frustrant. Tu has de buscar estratègies perquè t'escoltin, entenguin el que expliques i els hi aprofiti, però després també ells tenen una part de responsabilitat, que és que si no els hi aprofita els ensenyaments que li fan els docents, doncs poden fracassar i no superar l'assignatura. En el cas de la política, un no té tampoc la recepta perfecta per solucionar les coses, però dialogant, buscant solucions de manera consensuada, moltes vegades ets capaç de trobar la millor solució possible. I llavors, després el fracàs sí que és veritat que és del govern, però és un fracàs col·lectiu. És a dir, quan un problema al Vendrell no es pot solucionar o no es soluciona, ho patim tots plegats. No només aquells que han provocat el problema o aquells que han estat incapaços de solucionar el problema.
0: Diria, en aquest sentit, a l'oposició jo crec que han volgut marcar un to més aviat col·laboratiu. Ho dic pel sentit que es va formar un govern, PSC-PP, l'altre era el primer partit de l'oposició, però heu arribat a certs acords durant el mandat, recordo un precisament per la gestió de Ràdio i Televisió al Vendrell, també per l'ordenança nova de convivència i civisme, és a dir, sí que hi ha hagut una voluntat en alguns temes de mà estesa.
1: És cert que en alguns temes el govern municipal ens ha vingut a buscar en el marc, a vegades, fins i tot de les pròpies comissions i grups de treball en el que participen tots els grups municipals. Allà nosaltres hem fet aportacions i algunes d'aquestes aportacions s'han tingut en compte. En alguns casos ens han vingut a buscar perquè nosaltres prèviament havíem presentat mocions o propostes de resolució al ple demanant que es fessin determinades coses i en algun determinat sentit. Llavors, quan el govern, algunes d'aquestes propostes, lamentablement, molt poques d'aquestes propostes, perquè us he de dir que aproximadament el 95% de les propostes que hem fet han estat aprovades pel ple de l'Ajuntament, és a dir, amb el suport dels grups de govern. Però d'aquest 95% aprovades, les que realment després s'han complert són poquíssimes, molt poques, Molt poques. I això també és molt frustrant. Doncs quan alguna vegada han complert alguna d'aquestes coses, ens han vingut a veure què és el que havíeu pensat, nosaltres ho aportem i després ells decideixen. És a dir, ja, nosaltres tenim una màxima quan vam començar. Nosaltres el que volíem era que davant de cada crítica que féssim, és a dir, nosaltres cada vegada que hi havia alguna cosa que no estàvem d'acord i havíem de criticar, estàvem obligats, ens autoobligàvem a fer una proposta constructiva. Aquesta era la nostra manera de fer oposició. Crítica més proposta. Si no teníem proposta, no hi havia crítica. Perquè jo crec que és l'única manera de construir un millor futur, no? I que les coses funcionin. No? La gent espera d'un polític que critiqui, no? Que posi en evidència el govern i ja està, i ja s'ho faran. No, no, jo crec que allà la gent ens ha votat perquè portem a terme un projecte. I per poder portar un projecte tu has de criticar. Això crec que no ho esteu fent bé, això aquí tenim un problema, no l'estem afrontant, i nosaltres us aportem aquesta solució. I aquesta ha estat la nostra marca durant tot aquest mandat.
0: Queda encara un any de mandat, és cert, però tenint en compte més o menys el que es pot avaluar d'aquests 3 anys que han passat, creu, segueix defensant aquesta manera d'actuar des de l'oposició, creu que és adequada?
1: Crec que és necessària, és a dir, crec que la política ha de ser així. Moltes vegades m'han acusat, a mi, no? Perquè tinc aquesta manera de parlar que sembla dialogant, intento ser dialogant, que és constructiva, que no és cridanera, que no és la de pujar el to i ser faltón. No, jo crec que es pot fer una crítica contundent i demolidora sense utilitzar males paraules, sense alçar el to, sense ser lliscar la maleducació. I pot ser igual de contundent i fins i tot de destructiu des del punt de vista de destrucció, de dir, és que això que heu fet no val, de veritat, no val i tal, per això, sense pujar el to. I això a vegades a mi la gent m'ha dit, és que tu no critiques prou, és que tu els has de fotre més canya. I jo sempre penso, ostres, si jo he fotut molta canya. És a dir, el missatge de fons és molt contundent. Molt crític amb algunes de les coses que s'han fet. I en canvi la gent això no ho percep, perquè la gent el que espera és el circ. I jo de circ em faig poc, la veritat.
0: Clar, és una mica anar contracorrent amb els temps actuals, no? A tots els nivells, en política local, però també estatal. No sé si és bo, això.
1: Jo crec que amb aquest hem perdut una mica com a societat. És a dir, però també és veritat que el món va tot tan ràpid, que a vegades has de ser capaç de, amb un missatge curt, expressar moltes coses. I això també s'ha de tenir una certa habilitat. Jo, que ja tinc una determinada edat, segurament aquesta habilitat no la tinc. I jo haig de reconèixer. Llavors, costa molt més connectar amb la gent quan requereix les coses una explicació pausada i raonada de per què això està malament i per què això es pot fer millor. Potser jo no he estat capaç de fer-ho d'aquesta manera i això també fa perdre percepció positiva per part d'una part de la gent.
0: Com defineix l'obra de govern d'aquest mandat, aquests 3 anys que portem per ara, aquí al Vendrell?
1: Doncs, com deia abans, jo crec que és... Si jo deia que per mi havia estat frustrant, jo crec que és frustrant pel conjunt del municipi. Perquè s'ha seguit amb una fórmula que potser és una fórmula que serveix per electoralment per aconseguir vots, però que potser no és la fórmula que necessita el Vendrell per construir una població millor. És a dir, tothom sap que per aconseguir vots una de les claus és fer molta obra pública. Molta obra pública. Per què? Perquè això entra pels ulls. I per tant, construir coses, fer coses, això impacta i impacta positivament. En canvi, solucionar problemes de fons que requereix decisions ben pensades, ben planificades, sabent quin és el problema, buscant a veure com pots afrontar aquest problema. Això és una feinada increïble, una feinada que no es veu i que a vegades no serveix per recollir vots, perquè les solucions tampoc no són immediates. I aquest tipus de feines jo crec sincerament que no s'ha fet. I crec que alguns dels problemes de fons que té el nostre municipi doncs es mantenen i fins i tot s'han agreujat. Nosaltres vam dir durant la campanya electoral que el nostre objectiu era que el Vendrell fos una ciutat on la gent, on les persones, poguessin tenir una vida plena. I una vida plena vol dir una vida en la que tu puguis néixer, créixer i morir, no? I fer-ho de manera completa, amb tranquil·litat, amb possibilitats de formar-te, amb possibilitats de tenir un lleure, amb poder anar segur pel carrer, amb poder estar en espais públics que siguin acollidors, amb la possibilitat de poder trobar feina al nostre propi municipi, el poder comprar al nostre municipi, no? El que hi hagi una riquesa cultural, comercial, etc. I aquí estem perdent molt, molt. És a dir, la situació no és millor que la de fa 3 anys. I jo crec que aquí havíem d'haver afrontat aquest problema de manera més seriosa. Aquí la cosa no consisteix en dir hem fet moltes coses. No, la qüestió és hem solucionat molts problemes. I en canvi ens venen de hem fet moltes coses i fan un llistat de totes les coses que hem fet. Vale. I els resultats d'això realment són positius? Hem aconseguit solucionar el problema que volíem fent aquestes coses? I la resposta és que en molts casos no.
0: Coses d'aquestes que s'han fet, hi ha en marxa el projecte de transformació de la Riera, també el del Riuet, hi ha certes controvèrsies en ambdós. No sé com valora aquests projectes que s'estan desenvolupant.
1: El projecte del Riuet sorgeix amb una situació problemàtica d'inici que nosaltres hem estat denunciant sistemàticament respecte a moltes decisions que pren el govern municipal del Partit Socialista i del Partit Popular, que és que quan tu planteges un projecte de transformació, ho has de fer escoltant a la gent, ho has de fer amb participació real, ho has de fer explicant què és el que vols fer. I un cop has escoltat la gent, has vist quines són les necessitats que té les persones, quins són els anhels d'aquestes persones, tu això ho has de traduir en un projecte que compleixi amb aquestes expectatives. Quan tu fas un projecte sense explicar-lo prèviament, sense escoltar la gent, i després la gent es troba aquest projecte, et pots trobar que t'has equivocat i després aquests diners no han servit per solucionar un problema o has generat un nou problema. I en el Riuet ha passat justament això. És a dir, hi havia pressa per fer aquest projecte perquè teníem un ajut europeu per fer el projecte i com que hi havia pressa es van saltar passos i van anar directament a la licitació del projecte. I quan tu ja fas la licitació del projecte, això ja no ho para ningú. No ho para ningú. I si tu planteges malament el plec de condicions de la licitació, és a dir, les condicions que han de complir el projecte per portar-lo a terme, després aquest projecte surt com surt. Surt com ha dit el licitador que volia que hi fos, no? I que era, bueno, feu el que pugueu, no? O feu aquesta coseta i tal. I això és el que ha passat amb el projecte del Riuet. Amb el de la Riera, home, jo crec que ja es pot veure en el primer tram defectes que, des del punt de vista del plantejament del projecte, són greus. És a dir, en aquest primer tram, per exemple, veiem que hi ha un talús en perpendicular sense una tanca de protecció. I això és realment perillós, perquè no és un talús pràcticament a peu pla, no? És un talús en perpendicular completament. I després, clar, jo crec que és molt poc sostenible aquest projecte. Això de la renaturalització en realitat ha estat una canalització, una nova canalització. Tenim el mateix ciment, tenim també tanques a un nivell inferior i, per tant, de renaturalització, poca. I, a més, amb una sèrie de problemes afegits que nosaltres també vam denunciar en el seu moment, que eren, senyors, esteu traient places d'aparcament. El nostre municipi té un problema greu de places d'aparcament. Per tant, abans de fer això, solucioni el tema de l'aparcament. Doncs no, fan això perquè hem de gastar els diners, perquè si no ho fem, perdem l'ajut i tenim un problema més greu encara, que és el de l'aparcament, sense solucionar.
0: Em dóna peu a aquest altre tema, que és el de l'aparcament. Hem parlat molt, hi havia un pla d'aparcaments que no s'ha acabat de desenvolupar i també ara hi ha tot el rebombori una mica de les noves places de zona blava que, en teoria, són per compensar altres de Parven. No sé com veu aquest aspecte.
1: Miri, nosaltres des de l'inici del mandat ho vam dir. És a dir, aquí tenim un problema greu d'aparcament que afecta moltes coses, afecta la capitalitat de la comarca, afecta el futur comercial del petit comerç de proximitat de la nostra comarca, afecta a les persones que venen a gaudir de les experiències culturals, de les experiències gastronòmiques, de lleure del nostre municipi i que no pot aparcar. I això s'havia de solucionar. Nosaltres hem exigit contínuament, s'ha de fer un pla d'aparcament i s'ha d'implementar. I l'Ajuntament no ha volgut fer aquest pla. Es va fer un estudi amb una sèrie de propostes i sobre la base d'aquest estudi que va fer una empresa, doncs vam una mica seleccionant algunes mesures, però sobre la marxa. Ens van anunciar primer l'aparcament de la Rambla. Tothom sabia que l'aparcament de la Rambla no es podia fer, però va ser un dels grans anuncis de final mandat anterior. I no es podia fer perquè econòmicament no era viable. Després es van anunciar l'aparcament del parc del Botafoc, que també era inviable perquè requeria tota una sèrie de modificacions urbanístiques que el feien inviable i que, a més, nosaltres vam dir, allà ha d'anar un parc. Tu pots fer un aparcament soterrani, en una altra zona, etc. Ara ens plantegen un tercer aparcament que costarà molts diners, que tindrem un ajut també europeu per poder-lo fer, però que no complirà amb les necessitats. I tenim l'antic aparcament, el que hi ha davant del mercat, que és un aparcament que ja fa temps que hauria d'estar en marxa i que tampoc està en marxa. I, per tant, haurem passat un mandat sencer sense solucionar un problema que era prioritari des del començament. I és un problema de planificació i d'execució de les decisions. I lo de la zona verda, perdó, la zona blava de Coma-ruga, doncs, en realitat, el motiu de fons era per compensar una sentència que, contrària de, contra l'Ajuntament respecte a unes compensacions que s'havien de fer de places d'aparcament com a conseqüència d'una sèrie de decisions de peatonalització, que eren en altres zones i que al final tot això s'havia de compensar d'alguna manera i se'l compensa amb aquestes zones blaves. I, per tant, no pensant en una solució a un problema d'aparcament, sinó pensant en solucionar un problema d'una empresa privada que, a més, ha entrat en dèficit i que s'havia de salvar com fos.
0: Una altra valoració que li demano és un repte important que s'han començat ara i és el dels canvis dels sistemes de recollida de residus. Evidentment, també comporta moltes crítiques perquè és un canvi important i perquè s'ha de fer, de certa manera, perquè hi hagi el menys impacte possible. Com analitza aquests canvis que s'estan fent i que ara es començarà a desenvolupar llocs com el tancat?
1: Nosaltres sempre hem dit, ja no en aquest mandat, sinó en el mandat anterior, que el Vendrell estava a la cua de Catalunya respecte a les capitals de comarques en temes de reciclatge. I érem el pitjor municipi del Baix Penedès. I que això tenia un cost en les butxaques de l'Ajuntament i també en el cost de les taxes d'escombraries que paga la gent. I que l'única manera de revertir això, és a dir, rebaixar aquest cost, rebaixar la taxa, era augmentar els números. I nosaltres fa temps que demanàvem ja accions concretes perquè la gent reciclés més i, per tant, accions de publicitat i d'educació a la gent perquè se n'adonessin que això era necessari, no només des del punt de vista mediambiental, sinó també des del punt de vista econòmic per les seves pròpies butxaques. I l'Ajuntament no va fer aquesta feina, no feia campanyes de conscienciació sobre això. I aquest era el primer pas. Llavors, quan tu després fas un canvi de model de gestió i és un model més exigent respecte al tema de la recollida selectiva, et trobes que la gent no et segueix el pas. Però no segueix, la gent no et segueix el pas i la gent és responsable de no seguir-te el pas, però tu tens una responsabilitat molt més gran perquè tu no has fet res perquè la gent et segueixi el pas. I, per tant, quan l'Ajuntament fa malament les coses ja des de l'inici, i aquest govern municipal ho estava fent malament des de l'inici perquè fa anys que se li reclama aquestes campanyes de conscienciació perquè ja només amb això segurament haguéssim pujat el nivell de recollida selectiva, doncs haguéssim aconseguit que el que està passant ara no baixi. I després hi ha un altre problema molt greu en la situació actual, que és que està tot molt mal planificat. És a dir, hem tingut desbordament de contenidors no només en els moments de Setmana Santa o de Ponts, és que hi ha zones en les que els contenidors no poden recollir tot el que t'arriba. I, per tant, trobem brossa pels carrers de manera continuada en alguns punts del municipi. Han fet molt malament la planificació. Fa molt de temps que saben que havien de fer això. Com és que ho fan tan malament? És que no hi ha ningú que dirigeixi aquest vaixell. Això no és una qüestió dels tècnics. Això és una qüestió de la direcció política. I d'estar allà, colze a colze amb el tècnic, cada dia, mirant a veure quines són les coses, ajudant, donant directrius, donant objectius, establint una manera de treballar. I tot això no s'ha fet. S'està governant en algunes qüestions de manera excessivament alegre i superficial. I després això ho paguem tots.
0: Alfonso González, abans d'acabar, vull preguntar-li, ja més a nivell personal, la decisió de per què va decidir no seguir com a regidor, com està al capdavant, com a portaveu de Som Poble Esquerra i no tornar-se a presentar.
1: Jo quan em vaig presentar, ja ho vaig dir des de l'inici, que em presentava per un mandat. Jo crec que una persona, quan s'enfronta a una responsabilitat d'aquest tipus, s'ha de buidar i ha de dedicar tot el seu temps. I quan fa això, i també es pot fer des de l'oposició, quan fas això, sacrifiques moltes altres coses. sacrifiques la família, sacrifiques els amics, sacrifiques el teu temps lliure. I això no es pot mantenir molt de temps. És a dir, jo crec que si un vol fer ben feta la seva feina, s'ha de dedicar al 100%. I després tens la teva feina. Els que estem a l'oposició tenim la nostra feina, que és d'on ens guanyem el pa. I jo tinc una responsabilitat. Soc professor d'universitat, tinc una responsabilitat amb els meus alumnes, amb el meu centre. I jo no puc fer... no puc oblidar-me d'això. I, per tant, jo tenia aquest compromís d'un mandat, de fer-ho el millor possible, i un cop acabat el mandat hem de donar pas a gent jove, preparada, que n'hi ha, perquè agafin, segueixin el mateix camí que hem marcat durant aquests 4 anys.
0: No sé si veient hi ha una mica, encara dins, però ja una mica com a fora, hi ha hagut una separació d'Esquerra i de Son Poble. No sé si de cara al futur segueix creient que és necessari que hi hagi el màxim d'unió en els partits d'Esquerra a l'hora de concórrer a eleccions. No té per què ser així.
1: Jo sóc partidari de sumar el màxim possible entre les forces progressistes del municipi que volen un projecte alternatiu i que creuen que amb aquest projecte actual ja està, ja s'ha acabat, ja està col·lapsat, ja no hi ha més futur. És a dir, cal una renovació i crec que és necessari que el vot es concentri en una formació, en una candidatura que tingui aquesta visió alternativa i que representi els interessos del progressisme i de la innovació en el nostre municipi.
0: Molt bé, Alfonso González, gràcies per venir al Parlem-ne i acabi de passar bé a l'any que li queda de mandat a l'Ajuntament.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.

0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid. The day I stopped being so happy, that day I started to quit all my dreams.
1: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
2: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
3: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
4: Sempre a prop teu i on vulguis. Ràdio El Vendrell.
5: De manera virtual i sense l'actualització de les notícies amb la xarxa de comunicació local, bé, això, ens plantem ja a la tercera i última hora de Calaixera. 5 minuts que passem de les 11, estem en directe a través del 107.1 de la freqüència modulada. Sempre recordant que avui és dimarts, 9 de juny, programa número 3987. I sempre la intenció és acompanyar-vos, estar amb vosaltres, i des de les 9 puntuals que comencem i fins a les 12, això, buscar aquesta bona, bona, bona companyia. En molts termes. Per exemple, aquest terme o aquesta terminologia que sempre ens acompanya els dimarts en aquesta tercera i última hora, que passa per la part més tecnològica, tot allò que ens explica en Joan Molines sobre tecnologia, sobre, bé, tendències actuals, etc., amb aquest títol prou recurrent que és Sense por a la tecnologia. Això vol dir que l'objectiu i la importància justament és perdre por a la tecnologia. De seguida anirem cap aquí i després encara ens quedarà una estoneta per la participació i les trucades. Així que vinga, seguim, continuem. Tercera i última part, som-hi.
4: La Calaixera, un programa unitat de tot.
5: Joan Molines, què tal, com estàs? Molt bon dia.
6: Bon dia, per què rius, Pere?
5: No. Ah. Sí, avui m'ho han dit, que estic com... tinc molta energia avui.
6: Bueno,
5: no sé.
6: Avui tens aura.
5: Mira, gràcies. Ostres, això ho diuen molt els joves avui en dia,
6: ja.
5: Jo a casa estic cansat. Aura, mira que aura.
6: Six Seven i aura, no?
5: Six Seven i aura, correcte. Six Seven ja està a la caiguda, ja, eh?
6: Jo d'això m'he enterat fa molt poc, de lo que era 6-7.
5: Què dius? En sèrio?
6: Sí, jo és que estic molt fora, Jo estic molt fora, no tinc TikTok i això fa molt.
5: Bé, ja entraràs, però... Jo no tinc TikTok, però...
6: Bueno, però tens fills.
5: Clar, m'acaba arribant.
6: Jo té 2 anys, llavors. La meva, el 6-7 són les dents que té, llavors.
5: Clar,
6: tampoc no...
5: ja t'arribarà.
6: Ja m'arribarà. Espero que siguin altres coses i millors.
5: Esperem-ho. I clar, és, mira, perdona que dèiem això. Clar, 6-7, Laura i el Prime...
6: Bueno, i els bros,
5: sí, ja ni t'explico, sí. Però també el Prime em fa molta gràcia. Jo, pap, estàs al teu Prime. I jo, no sé el que és, però gràcies. Saps, bueno, aquest tipus de coses.
6: Això és bo, o sigui...
5: Bueno, els fills el que tenen és això, que un dia una de freda i una altra de calenta, no? Ja. Perquè una és aquesta i després deies, papa, fas cringe, saps? Vull dir que una cosa llega a l'altra, també t'ho dic, eh?
6: Ja.
5: Però hi arribarà. Bueno, una cosa... Clar, no sé, sí, jo crec que sí, que això va una mica lligat a la tecnologia, tot això, no? Aquesta manera de llenguatge i de comunicació de la gent jove avui en dia
6: és lo que la gent
5: passa per aquí, no?
6: És el que la gent veu a xarxes i darrere d'una xarxa de tecnologia, llavors. Perquè aquestes coses no ha fet gaire bo.
5: No.
6: Però bueno, sí.
5: Bé, sí. De què parlem avui? Perdona, espera. No, explica'ns de què parlem avui i presentem qui t'acompanya, que avui ho han canviat una mica.
6: No, comencem per lo important, que és qui m'acompanya.
5: Sí? Va.
6: El que parlem, ja saps que aquí sempre porto un guió i no ens el seguim mai, així que no...
5: No, sí que intentarem seguir, més o menys.
6: Sí, però no passa res.
5: Però hem de dir que, bé, amb aquesta intenció sempre d'intentar trobar-hi aquest punt de tertúlia, aquest punt d'opinió, aquest punt de conversa en els temes i en les qüestions que sempre ens expliques, que evidentment són interessantíssimes. A vegades ens ha acompanyat la Sílvia, altres vegades ens ha acompanyat gent del teu equip, però avui ha sigut cosa nostra. T'hem demanat si t'importava que t'acompanyés la Iman, que, per cert, no he dit el teu cognom perquè no ho sé, Iman, el teu cognom.
7: Es quedarà el misteri, eh?
5: Sí? No, no vols dir-lo?
7: No, és igual.
5: Ah, val, val.
7: Coaching, art coaching. El que passa que per recordar-se és una mica complicat.
5: Val. Bueno, és el teu cognom, a veure, Iman, si és el teu cognom, no? Ni més ni menys. Doncs bé, la Iman que fa pràctiques des de fa ja temps a la televisió i que molt acertadament ha decidit venir a la ràdio, perquè s'aprèn més a la ràdio que a la tele, ja t'ho dic ara. I aleshores, això, dins aquest món radiofònic, jo crec que també és bo que una mica que es desenvolupi davant dels micròfons i que pugui participar en una secció com aquesta, perquè, primera, que ja tinc confiança, Joan, sap greu per tu, però ja tinc certa confiança.
6: No, sí, encantat, si jo aguanta més gent vingui amb aquest programa que va començar com una idea rocambolesca, jo encantadíssim.
5: Clar. I a més, també jo crec que la Iman entra en aquest perfil de, el que deia ara dèiem, de gent jove, d'aquest perfil actual, no?, de gent jove que es relaciona amb la tecnologia i que també es pot donar una opinió molt vàlida de com una mica ella, la representació de la seva generació, viu i està vivint la tecnologia, en certa manera,
6: sí,
5: no? Et sembla? Sí? Iman, d'acord?
7: Sí, em sembla superbé.
6: Això no vol dir que nosaltres no siguem joves, eh?
5: No!
6: Ja, és que això de joves... Jo...
5: No, perdó.
6: Som joves.
5: Som, sí.
6: Som joves. Eh?
5: Som, sí, som...
6: Sí, som no, joves. Som joves, però som joves.
5: Una miqueta més que jo, però...
6: Bueno, però són coses de l'edat, però sí. Ens hem de sentir joves. El dia que deixem de dir que som joves, malament.
5: Sí. Jo començo ja a utilitzar el terme viejoven.
6: Ja, però no. Això no, això no. Això no està permès en aquest espai...
5: Bé, mira, diré... Ostres, veig, mira què em passa, Joan, que quan començo a tenir confiança amb els col·laboradors dic coses personals.
6: Ben fet.
5: Veus? No per l'audiència, que ja em coneix, sinó pels col·laboradors. Bé, em vaig comprar les ambes noves l'altre dia, unes Vans xulíssimes, que les porto posades, que us les ensenyo, i un company, no de feina, un company d'una cosa que faig, em va dir, què et penses, que tens 15 anys o què?
6: Perquè aquí el problema el no el tens tu.
5: Ja ho sé, però em va fer com gràcia.
6: Sí, si tu vas com vols, sí. No fas mal a ningú, no, si a algú no li agrada, el problema el té i no el tens tu. Jo és que veig així les coses.
5: No,
6: és veritat, si et molestes, és el teu problema.
5: Sí. Mira, jo li vaig dir, què passa, xaval?
6: Bueno, pues sí.
5: No, pambes xulíssimes.
6: No l'has de dir 6-7.
5: Ja. Exacte.
7: Bueno, parlant del 6-7, vau veure el vídeo aquest del papa?
6: Sí.
7: Que surt fent-li el 6-7 a un nen.
5: En sèrio?
6: Sí, sí, sí.
5: No ho he vist, això.
7: Que feia, estava passant pel carrer amb el cotxe aquest.
5: Sí, amb el papa mòbil.
7: Sí, i de sobte pues, el graven fent el 6-7 a un nen. Perquè un nen li va fer el 6-7 i segurament aquest home, pobre home, no sap ni el que és.
5: Va fer cringe.
6: I s'ha de captar les noves generacions.
7: Sí, i va recrear el moment i s'ha viralitzat moltíssim.
5: Ah, doncs no ho he vist.
7: Sí.
5: No ho he vist.
6: El que no sé és d'on neix el 6-7, no tinc ni idea.
5: Crec que és una celebració d'un jugador... No, és la celebració d'un jugador de bàsquet de la NBA. Ah. Crec que tot parteix d'aquí, que després ha anat com pervertint, eh? Però crec que inicialment parteix d'aquestes celebracions que fan els jugadors professionals, i si anem a la NBA, doncs imagina't de què estem parlant, i crec que parteix una mica d'aquí.
6: I el significat és que...
5: No, és això, no té un significat clar. És jo una celebració que devia fer... Potser el 6-7 és el número d'aquell jugador, eh? I potser per celebrar fent aquest moviment un jugador... i després van acabar desencadenant, no sé, una cosa estranya. És que el pitjor d'això és que no hi ha explicació.
6: Ja són d'aquestes coses random que la canalla fa.
5: Clar, que és com el brain rot aquest, saps?
6: No, però el brain rot està bé perquè és encefalograma plano.
5: Sí, però...
6: Jo ja sé que és quan...
5: Però tot el que ha desencadenat no té explicació.
6: Bueno, ja, no, clar.
5: No? Ara ja ho anem perdent, perquè vaig veure la manera del cappuccino, no sé què, i del... Hòstia, això també...
7: El traler o tralarà.
5: El traler o tralarà, que dius, nois, ens estem extingint.
6: Bueno, sí.
5: No? Sí. M'ho he dit, en certa manera. Va. Sí. Joan, de què parlem ara? Si un cop ja hem presentat a l'Iman, de què parlem avui? Què ens portes?
6: Doncs avui parlem de que ahir va passar la conferència d'Apple, ahir a les 7 de la tarda, 10 a San Francisco, començava la conferència d'Apple, i venim a parlar de les novetats que ha presentat Apple aquest any.
5: Molt bé.
6: En quant a tecnologia.
5: Molt bé. Que això és un aconteixement. És allà on tu hi has participat altres anys, oi?
6: Sí. I al final és una setmana que Apple dedica als desenvolupadors per explicar les novetats, que els desenvolupadors s'adaptin a les noves novetats, i al setembre, que és quan llancen el nou sistema operatiu i les noves tecnologies, llavors els desenvolupadors ja han tingut 3 mesos per implementar tot lo nou que han fet. Ha sigut bastant descafeinada, jo se'n vaig a dormir.
5: Què dius?
6: Sí, també t'he de dir que vaig bastant cansat, però les últimes... O sigui, a diferència de quan jo hi anava, que anaves presencialment, estaves en un anfiteatre i tot, aquestes són online.
5: Però hi ha públic per això.
6: Sí, però hi ha un públic de Ficalí que hi deuen haver 300 persones, quan anaven altres amb 5.000.
5: Ostres,
6: sí,
5: clar.
6: Sí, tancaven el Moscone Center, que perquè us feu la idea és com un... és com un Palau Sant Jordi, però sense que sigui palau, sinó gran, moltes plantes, amfiteatre i tot. I allà et sortia el Steve Jobs o el Tim Cook i et presentava una horeta i després pues, allà tenies accés directe als, als enginyers. Ara ho han canviat, des del Covid van canviar el format i ara és més vídeo. I és molt més marketingiano. O sigui, la posada en escena és molt millor perquè la qualitat dels vídeos és espectacular, però si no t'interessa el tema, és una castanya brutal.
5: Sí?
6: Molt. O sigui, jo en les últimes tres, els trossos que no m'agraden m'he dormit. Sí. Perquè et parlen que és l'Apple Watch pels esports. No tinc Apple Watch ni
5: la feina de l'esport.
6: I et parlen de coses molt marketingianes. Aquest any ha sigut una mica diferent. Han centrat tot en el tema que aquí hem parlat moltes vegades, que és el tema de la intel·ligència artificial i com això estarà integrat dintre dels dispositius Apple. Ha sigut algú més entretingut, però, hòstia, va ser una hora que se'n va fer una mica llarga.
5: Sí. Però, clar, pot ser que cada vegada hi hagi menys recurs que explicar, no? És a dir,
6: sí.
5: Abans sí que havia la gran... Clar, jo recordo, és evident que són, clar, suposo que són anys ja d'aquests màximes, de presentació del primer iPhone, la presentació
6: sí,
5: de...
6: Això és el setembre.
5: Ah, és el setembre. Però em refereixo que abans hi havia la presentació d'alguna cosa molt grossa, no? Sí. Del MacBook, me'n recordo, de...
6: O dels nous sistemes operatius.
5: O dels tablets, no?
6: Sí, quan van presentar el nou llenguatge de programació Swift.
5: Val.
6: Abans era una posada en escena molt guai. Des de que es va fer tot més en vídeo, és tot més marketingiano. És més, és més de venda. Que per això Apple val el que val, eh? Per això ja. Apple és la primera o la segona empresa més capitalitzada a borsa, perquè... Quan estava Steve Jobs, em sembla que valia... No sé, fica-li que valia... 1.000 milions, no sé quan valia, quan estava Steve Jobs. Ara val com 35 vegades més.
5: Yeah.
6: Perquè s'ha centrat en el consumidor final. Llavors, com tot el que fa Apple quasi sempre va a un consumidor final, ho han de fer molt marketing. No han de vendre el que ha de sortir als diaris. Després tenen microconferències durant tota aquesta setmana, que és més per desenvolupadors i gent friki com d'altres. Però el que és la gran keynote... És més ventes i màrqueting.
5: Va, que per això Apple és el que és.
6: Per això Apple
5: no,
6: és el que val.
5: Perquè a banda de la tecnologia...
6: Són
5: els genis de màrqueting. Han sabut crear un...
6: És el que té el Tim Cook. O sigui, Apple per mi és Steve Jobs, però perquè jo sóc tècnic i sóc de producte, però el Tim Cook el que ha tingut ha sigut una visió enorme de com fer Apple indispensable en la vida de les persones.
5: Val.
6: És molt diferent, són la cara i la creu.
5: Val.
6: I a més també és l'última conferència que presentava el Tim Cook, que es jubila, i ara entra el vicepresident de tecnologia o així, o sigui, torna un tecnòleg a dirigir Apple, que és el John Ternus, que ja es va presentar fa un parell o tres de setmanes, potser una mica més, i ell agafa el rol al setembre, diria, després d'estiu.
5: Val, ostres.
6: Sí.
5: Clar, això és... política tecnològica, no? Perquè també Apple marca una mica les tendències, no? Entenc, corregeix-me si no és així, marca una mica les tendències de com anirà, no?, els dispositius, la tecnologia...
6: Sí.
5: Quan ells marquen una mica, no?, el ritme, crec, no?
6: No tant com abans, segueix tenint molt de pastís, però no tant com abans. O sigui, hi ha competidors, o sigui, estan els Xiaomi, que fan les coses bé, Samsung es va ficant les piles, hi ha uns que no són molt coneguts, que es diuen Nothing, que també fan dispositius molt bons, o sigui... El que era abans Apple, que era el faro, ja no ho és tant. Però sí que és veritat que sempre tot el que diu Apple és un cop sobre de la taula. L'únic que les últimes tres vegades han sigut també molt descafeinades perquè va dir que trauria intel·ligència artificial i no ha tret gaire. Aquest any sí que ja crec que han trobat la forma, associant-se amb Google, de treure un Siri intel·ligent. Perquè Siri era de tot menys intel·ligent.
5: D'acord.
6: No sé si ho he provat mai, jo només ho feia per... truca'm a la mama o truca'm...
7: Bueno, de fet, abans la Siri feia moltes més coses de les que pot fer ara. És a dir, abans jo, què sé, li preguntaves Siri, busca'm això a Google, i t'ho buscava i t'ho explicava. Ara et fa la búsqueda i te l'has de llegir tot sol.
6: És que era inútil, era molt
7: o sigui,
6: era molt dolent.
7: No, o sigui, hi ha moltes coses que les han millorat, però a la vegada les han empitjorat.
6: Sí, i això era perquè... Diuen les males llengües, no sé, ningú m'ho ha dit d'allà dintre, però diuen les males llengües de que els altres els hi van passar la mà per la cara amb el tema de l'intel·ligència artificial. OpenAI, Claude, sí, Gemini... Sí. Llavors, Apple tenia una cosa molt bona, que era la distribució, o sigui, tenien accés a milers de milions de dispositius a la vegada. Llavors, quan ho van intentar van veure que la qualitat segurament no era bona, i el que van fer va ser associar-se primer amb OpenAI, que es va trencar el contracte que tenien, perquè el que jo he llegit per internet és que les expectatives que tenia Apple sobre aquesta partner no van ser satisfetes, i es va associar amb el segon més gran, que és Google. Llavors, Apple el que ha fet ha sigut integrar Gemini, que és la IA de Google, dintre de Siri. Algo així ha sigut.
5: D'acord. Que, de fet, no, el Siri, inicialment, almenys jo, el concebia com un primer pas cap a la intel·ligència artificial,
6: és que va ser el primer producte de consumidor final que es plantejava com una intel·ligència artificial.
5: Val, per això, no? I llavors...
6: Però es va quedar allà.
5: No es va acabar desenvolupant, i després la IA va anar per un camí paral·lel, no?
6: Sí. I, bueno, van sortir els competidors, hi va haver altres empreses que van crear la intel·ligència artificial, i el que ha fet Apple, que jo per mi és un moviment acertat, és en comptes d'invertir els milers de milions que inverteixen els altres, anem a veure què ens costa associar-nos amb Google, suposem que ens costa 30.000 milions. Uh-huh. 30.000 milions per Apple són pipes.
5: Ja.
6: O sigui, amb el que ells tenen són pipes. Per ells. Són molts diners per tots, eh?
5: Sí.
6: Moltíssims. I espero que algun dia els veiem. Uh-huh. Però això per ells estan acostumats a aquests tipus de tractes. Però clar, ells s'estalvien a l'haver de fer tota la posada en escena d'infraestructura i tot això, que també és un mal de cap brutal. Llavors van trobar Google i en principi ahir van anunciar que em va fer molta gràcia perquè van dir end of year, o sigui, tio, estem en un punt que això ja ho pots treure demà, si vols, però ells han dit end of year. Que trauran el Siri, doncs a veure, té bona pinta,
5: sí. És la nova Siri, no? Entendre'ns?
6: Es diu Siri AI, i hi hagi un comentari per Twitter molt graciós que deia, si ara es diu Siri AI vol dir que abans era sense AI.
5: D'acord.
6: La gent a Twitter s'avorreix molt, però sí, però sí, i en principi es diu Siri AI i té bastanta bona pinta.
5: Val.
6: Veurem a veure què tal funciona. Apple juga amb un avantatge molt gran, que és la distribució, o sigui, si fan un Siri competent serà un gran hàndicap per tot el que són els OpenAI, per el que són Cloud Anthropic, que ara són les aplicacions que els no tècnics segurament facin servir, perquè no hi ha més. Si això t'ho fiquen a nivell d'iPhone i t'ho fiquen gratis, hòstia.
5: I així, a nivell d'usuari, quines millores ens portaran aquesta nova Siri?
6: Que està integrat amb tot el sistema, o sigui que podràs dir-li... imagina que fa servir una aplicació de... el calendari. Vull dir, poder dir, escolta, truca'm al Joan i canvia'm la reunió de les 10 a les 13. I com està tot integrat per dintre, que veurem fins a quin punt això és veritat, que ells ho venen molt bé, però després hem de veure si això és així o no, doncs s'integrarà nativament amb totes les aplicacions que tens al sistema. Llavors serà com el teu Harvest de Tony Stark, per fer la referència. Així és com ho han vengut. L'any passat ho van vendre igual i no va sortir res.
5: Bueno.
6: Aquest any ja ho han presentat com a Siri. L'any passat ho van presentar com a Apple Intelligent.
5: Sí.
6: Aquest any ja ho han presentat com a Siri.
5: Val. Què més?
6: Què més? Un tema important que jo crec que és bastant interessant. No li vaig fer molt de cas perquè encara no m'afecta, però és el tema del control parental. Aquí ho hem parlat diverses vegades, del tema dels controls parentals, com evitar que la gent pugui fer servir xarxes i tot, doncs entraran diverses funcionalitats noves sobre el tema del control parental perquè els pares o els tutors puguin restringir més a xavals i xavales petits, de menors de 13, que és la barrera que hi ha, per controlar molt més el que poden fer. I han tret un sistema bastant novedor. No me'l vaig mirar molt, perquè aquesta part estava fent feina també i no li vaig prestar molta atenció, però és una de les coses que més em va cridar, que vaig dir, hòstia, això m'ho he de mirar per veure què han tret, per venir un dia a la ràdio i parlar sobre això.
5: Val.
6: Sí, sobretot per tenir el control, que moltes vegades hem parlat de... Sí. Hòstia, aquests xavals i xavales de 8 anys que comencen a fer servir el mòbil i tenen accés a TikTok, xarxes i tot... Com evitem que vagin per mal?
5: I això vol dir que hi ha una consciència real per part d'aquestes empreses tecnològiques de començar ja a treballar en
6: Apple,
5: aquest aspecte? Sincerament.
6: Sí, perquè una de les propostes amb què Apple es va diferenciar és amb el tema de la privacitat.
5: Val.
6: O sigui, Espanya no gaire, però tu vas per San Francisco i vas per Nova York i la venda d'Apple que et penja amb un cartell de carretera és privacy. O sigui, és privacitat. Ells venen
5: Val.
6: La privacitat. hi ha molts competidors que fan mòbils, ells sempre s'han vengut com som l'empresa que es preocupa per les teves dades. I ahir ho van dir molt. Ahir van dir molt que sí, que aquesta AI ni ells ni ningú tindrà accés, que és cloud private i coses d'aquestes.
5: Clar, perquè sobretot als Estats Units va haver-hi uns anys, suposo que també per maniobres...
6: És que ja no hi ha cookies, ja no hi ha res, allò és la selva.
5: Clar, i també, pensava que no era Xiaomi o no sé quina empresa xinesa de fabricació també deia d'això, que deien o es denunciava que venia o no, o cedia totes les dades als seus usuaris al govern xinès.
6: Bueno, això ho fan moltes empreses. Sí. Però sí que és veritat que els xinesos són molt així.
5: No, que els americans, que són tan una guerra freda i tot plegat, va haver-hi com molta polèmica, va ser així, no?
6: I també hi ha casos de... No recordo el cas, hi havia un cas d'un judici d'un assassí o un agressor o algú així, que ells tenien un iPhone i Apple no va cedir a desencriptar l'iPhone.
5: Val.
6: Llavors... Ells venen com que són l'empresa que tu li pots deixar les teves dades i ningú tindrà accés.
5: Llavors,
6: això et diferència doncs, potser davant d'un Google, davant d'un Xiaomi, davant d'un Samsung...
5: Val. Bueno, ja és un primer pas.
6: No, però em va semblar interessant, jo animo la gent que busqui Apple.com i que miri les novetats, perquè amb el tema de la privacitat, doncs Apple està bastant ficat.
5: Sí, sí, sí.
6: Tu què en penses de tot això? Perquè aquí hem parlat amb la Sílvia, hem parlat amb el Pere moltes vegades del tema de la privacitat amb els...
5: Menors,
6: l'accés
5: dels menors...
6: L'accés del menor...
5: A l'ús dels menors...
7: A veure, és un tema delicat, perquè sí que és important el tema aquest del control dels menors, però jo crec que a nivell social es té una perspectiva com errònia, no?, de treure autoritat als menors, treure independència, autonomia, etc. Però se'ns oblida que aquestes persones... a nivell cognitiu, no estan desenvolupades com un adult per poder tenir accés a certa informació. I que aquesta informació, en comptes d'influenciar de manera positiva, pot influenciar molt negativament, no només en el seu autoestima, sinó en el seu desenvolupament de personalitat, cognitiu, etc. Aleshores, que hi hagi aquest control em sembla superbé, perquè avui dia cada vegada els nens tenen accés a aquestes informacions més aviat. Jo me'n recordo de petita, doncs estar amb els meus cosins amb el telèfon de mon tiet, no? I sense voler tu entres a l'App Store o al Google Play i compres una aplicació i després ha d'haver el tiet o el pare, qui ha comprat això, no sé què? Doncs perquè no passin aquestes coses ha d'haver aquests controls. De la mateixa manera que hi ha controls de programes de tele o de... continguts que són per adults, que els nens no haurien de poder veure. En aquest sentit em sembla superbé. I el tema de la privacitat jo crec que és una cosa molt important, perquè per bé o per malament cada dia depenem més de la tecnologia i de les nostres dades per aquesta tecnologia. I que aquestes dades s'utilitzin com qui utilitza l'euro per anar a comprar a qualsevol país d'Europa, pues, tampoc és el correcte. Aleshores, que Apple realment digui el nostre objectiu és mantenir aquesta privacitat i que realment vegis que ho compleixen és el que dona aquest potencial a que sigui una empresa que sempre tira cap endavant.
6: Jo crec que és important perquè cada vegada hi ha més gent avispada i ara amb el tema de la intel·ligència artificial cada vegada hi ha més gent que no sap fer les coses però la intel·ligència artificial els hi fa per fer un mal ús. Aquí a vegades hem parlat d'estafes, escams i tot, que potser en altres no ens passaria. Però, clar, t'imagina que ara un nen rep un SMS que no l'ha de rebre, entra en un enllaç...
7: Correcte. I que és una tonteria, però jo ho veig amb els meus alumnes, no? El tema del ChatGPT... La gent ja no utilitza ChatGPT com una eina per treballs, per feina, sinó per companyia, tio. Hi ha molta gent que utilitza ChatGPT per tenir converses i això es queda registrat i al final, mira, hi ha trends d'aquests de TikTok de fes-me una foto de com creus que sóc jo per les converses que hem tingut.
6: Sí, sí, sí.
7: Pues totes aquestes coses et demostren...
6: I la clava.
7: I et fa un, pues, jo què sé, un retrat de com ets tu físicament, les coses que t'agraden i de fons surt. Pues, si jugues als escacs, uns escacs, un llibre de no sé què, perquè tot això és el que ha anat... és el que les persones han anat preguntant a ChatGPT i parlant amb ChatGPT i això pues, ens hauria de fer pensar el tema de la privacitat i tot això.
5: Uau.
7: Pues ara imagina't tot això aplicat a menors d'edat.
5: Clar, que és això, que estan en plena formació emocional, cognitiva, acadèmica, cert. Hem parlat en moltes ocasions. Però bé, això que dic, que una gran tecnològica ja comenci a posar una mica, no?, l'ull en aquesta privadesa o en aquesta salvaguarda dels menors...
6: els controls parentals ja, o sigui, ja fa molts
5: sí,
6: anys.
5: Sí, però a vegades és com una mica allò de bebe con moderación, que és tu responsabilitat, o sí. Que a vegades, és a dir, no, es veuen obligats, com les tabacaleres, sí. Que es veuen obligats a fer certes campanyes, però clar, en el fons saps que no ho poden acabar de fer perquè se'ls acaba el negoci, sí. No? Perquè una mica es carregarien el seu negoci, bàsicament, i jo tenia la sensació de que una mica les tecnològiques anaven per aquí. Sí, sí, està clar, però clar, és un percentatge molt elevat, no? La gent jove i els adolescents del consum o de l'ús de les seves tecnologies. Per això dic que a vegades, no?
6: Sí, no, ja està bé.
5: És perillós. Però
6: que
5: almenys
6: per això.
5: Seguim parlant d'aquesta trobada internacional d'Apple, també. Crec que sobre el que és molt conegut Apple, tot i que ara parlarem també, si us sembla, que diu grans fiascos, no? Com es diuen aquests perifèrics, no? Dels iPods,
6: els
5: rellotges... No, jo em refereixo que i és que em ve el cap de
6: sí,
5: seguida,
6: les
5: ulleres aquestes,
6: les Apple Glasses,
5: que han sigut un fracàs.
6: Sí, han tingut fracassos. Però amb això és... Bueno, ja saps com penso jo, Pere, que jo per mi no és un fracàs, ells van apostar per algú sí. Que no els ha sortit bé.
5: Ja.
6: Jo he de dir, potser perquè crec que les Apple Glasses no estan per tothom, però les Apple Glasses són una obra d'art de la enginyeria.
5: Però les màscares, eh?
6: Sí, són les que són com unes ulleres.
5: Val. Perquè, perdona, el que sí que estic veient que està funcionant i molt i que cada vegada ho veig més són aquelles les ulleres de Ray-Ban.
7: Sí, les Meta. Aquestes són les Meta, oi?
6: Sí, jo me les vaig comprar quan van sortir... N'hi ha dos, hi ha les Met, hi ha la Ray-Ban i les Oakley.
5: Val.
6: Les Ray-Ban són les quadrades de tota la vida i les Oakley són aquestes que porten ara que són així més d'esport.
5: Val.
6: I això també és una obra de l'enginyeria. Jo estic encantadíssima amb aquestes.
5: Per això dic, aquestes sí que han funcionat, però en canvi l'aposta que va fer...
6: Sí,
5: no?
6: Són diferents.
5: Per això són...
6: Sí, perquè les Met el que fan és... tenen un miniassistent virtual i tu escoltes el que et dona les ulleres a través de la membrana de l'oïda, o sigui, no... O sigui, a través de la patilla envia
5: les vibracions,
6: el so amb les vibracions aquí. Sí. Que això està molt bé. Les Apple Glasses, no, les Apple Glasses és immersió. És, tu et fiques les ulleres i entres com en un món on tu tens les teves pantalles, on tens coses amb 3D. Això encara, unes ulleres Ray-Ban encara no arriben.
5: No.
6: Ni sé si ho arribaran per tipus...

0: entengui la diferència entre unes i unes altres, les Apple Glasses es podrien comparar amb les ulleres aquestes de videojoc de realitat virtual.
1: Amb les Oculus.
0: Exacte, o sigui, tot això de la realitat virtual seria com l'equivalent d'aquestes ulleres. Val, i en canvi l'altre és com tenir una Siri, però a les teves ulleres. I la diferència és que una et permet pues fer el teu dia a dia i l'altra pues és més de m'assec, tinc les meves aplicacions, veig la meva peli, etcètera, etcètera.
2: Uh-huh. L'altre dia, no sé si va ser ahir o el... En els últims 3 dies vaig veure que un proveïdor xinès havia tret unes ulleres, tipus les de Ray-Ban, que ja tenien un ordinador al vidre.
1: Vaja.
2: O sigui, cada vegada va avançar més. I Facebook també les va anunciar l'any passat, o sigui, va cap allà. Tot va cap a... tinguem més perifèrics per interactuar amb l'internet.
0: És com si tot el que veiem abans a CSI, a Hawaii 5.0, que tenien les pantalles aquestes a l'aire, és com si tot això s'estigués fent realitat a través d'unes ulleres i tot això.
3: I perquè fa aquests perifèrics o aquestes altres plataformes, hi ha novetats? Es van presentar novetats ahir?
2: No. Es va parlar de l'Apple Watch una mica, o sigui, sobretot es va centrar en privacitat, amb el nou macOS, que és macOS, que és el sistema d'Apple, o sigui, el macOS, l'iOS i de més, i molt per sobre com afectaria la intel·ligència artificial als altres dispositius. Per sort, que jo, per mi va ser una de les coses bones, no van disparar a tot. O sigui, no van dir, fem una conferència d'una hora i mitja on diem Apple Watch, Apple Music, ja, Apple TV... No, o sigui, es van centrar en el que jo crec que el públic els hi demanava, que és com la intel·ligència artificial m'ajudarà a la meva vida a través d'un iPhone. I en això sí que ho crec que van fer bé, també van afegir el que comentàvem abans del control parental i de més, però sobretot va ser intel·ligència artificial.
1: Val. El punt clau,
2: El com estava integrat a dintre de l'iPhone, a dintre del Mac, a dintre de l'iPad, petits redissenys que han fet i aquestes coses.
3: Val. Clar, és que tot va cap a la intel·ligència artificial, no? Clarament, és a dir, veig, no?, que qualsevol debat tecnològic avui en dia sí o sí passa per la intel·ligència artificial.
2: Sí, hi ha una bombolla que jo crec que petarà en breus, però la tecnologia està aquí per quedar-se, crec jo. Tu que ets profe ho sabràs molt més, o sigui, el canvi en quant a esforç que una persona ha de fer per aconseguir alguna cosa és abismal, tot. O sigui, l'esqueleta que jo porto me la fa l'intel·ligència artificial i jo li dic, busca'm sobre aquest tema, fica punts, alguns estaran més acertats o menys acertats. Però quan hagués tardat jo em feia això, és que no l'hagués fet perquè no tinc temps de fer-ho. Llavors, això, treballs, correus, correccions, els alumnes entregar coses, és que ha vingut per canviar les coses.
0: Però és que, de fet, se'ns oblida que des de que va néixer la tecnologia... Amb la tecnologia de la mà ha nascut la intel·ligència artificial, sempre ha estat, el que passa que no tan integrada en el nostre dia a dia. És a dir, la intel·ligència artificial sempre ha estat en el món dels audiovisuals per fer els chroma keys, tot això. O sigui, ha anat avançant al punt de que ara l'utilitzem en el nostre dia a dia, però el que és la intel·ligència artificial sempre ha estat. Tots els auxiliars de software a nivell tècnic, totes aquestes coses a nivell tècnic digital, de treballs, el que passa que ara ha arribat un punt que s'ha desenvolupat tant que, pues, jo què sé, això... Que
2: és accessible a tothom.
0: Correcte. Abans tothom té l'accessibilitat, o gairebé tothom té aquesta accessibilitat a la intel·ligència artificial.
3: La democratització de la intel·ligència artificial.
0: La globalització, també.
3: Que tot ha partit de ChatGPT, no? Entenc, no? Jo crec, no?, que el gran boom de la IA o d'aquesta democratització... No, crec que va ser ChatGPT.
2: ChatGPT neix... O sigui, és graciós perquè això ja ho havia fet Google amb DeepMind. O sigui, Google té un departament que és DeepMind, que és el departament d'intel·ligència artificial de Google, que són els que van descobrir que van aconseguir fer totes les proteïnes. O sigui, són gent molt, molt crac. I el ChatGPT, o sigui, el GPT, que és General Process Text o alguna cosa així, això ve de Google. L'únic que Google no va saber com vendre-ho. I van dir, bueno, ho traiem. O sigui, hem descobert aquesta tecnologia, no sabem comercialitzar-la, la fem open source. I va venir OpenAI i ho va saber comoditzar i ho va saber vendre al consumidor final. Però el primer GPT, fins on jo sé, i potser hi ha alguna empresa que no conec, la va crear Google. La va crear Google amb DeepMind.
3: Wow. Google és, avui en dia, no?, el déu tecnològic.
2: Google està fent molt bé les coses, que és, quan va sortir el tema de l'intel·ligència artificial, parlem de fa 3 anys i mig, més o menys, quan va sortir el novembre de fa 3 anys el ChatGPT, el primer any i mig Google no ho va fer gaire bé, anava

0: intentant apostar per tirem per aquí, tirem per allà, o sigui, matant mosques a canyonazos. I diuen les males llengües que em sembla que era el Sergey Brin o el Larry Page, un d'aquests dos, estava en un sopar en un bar o en un restaurant i un tio li va dir: tu què estàs fent amb la intel·ligència artificial, com m'ofensa? I es veu que això s'ho va prendre bastant malament i es va tancar amb l'equip d'intel·ligència artificial de Google i va dir: serem els millors fent intel·ligència artificial. I amb l'últim any i mig Google s'ha de dir que està fent molt bona feina, perquè li ha passat la mà per la cara a moltes altres intel·ligències artificials. Potser a ChatGPT i a Claude no, però per mi Google és la tercera de carrer.
1: Val.
0: I és una bestialitat la capacitat que tenen de produir un nivell com Google, que ens pensem que és una empresa, no, és una empresa que té desenes de milers de treballadors i produeixen amb una qualitat molt bona. Jo no el faig servir molt, sí que és veritat, jo sóc més de Cloud, que és el d'Anthropic, però Google a nivell consumidor ho està fent molt bé.
2: I de fet, ara que deies abans, que també ho tinc per aquí el guió, entenc, que ara Google i iPhone comencen a treballar. No havien treballat fins ara, doncs, junts, si ja ho havien fet.
0: Google li paga no sé quants 20.000 milions, em sembla, potser mai hi ha un zero, però jo crec que són 20.000 milions, perquè quan obris Safari s'obri Google.
2: Val. I això, als natius d'Apple us agrada?
3: Sí. Especifica la pregunta.
2: És a dir, jo sé que els qui utilitzeu Apple, els dos feu utilitzeu Apple?
3: Sí.
2: Sí. Jo no. Jo sempre he entès que els que utilitzeu Apple és perquè, bueno, també, bueno, és perquè és diferent, perquè és, no, és una altra manera de fer, és una altra tecnologia, no, té una altra empremta diferent que no pas l'Android.
0: Ja, però és que Google és una cosa i Android és una altra.
2: Ja.
0: Encara que Android sigui de Google, jo Android, a mi no m'agrada gens. Hi ha models molt bons i hi ha mòbils que són superxulos, però a mi no m'agrada Android. Però una cosa és Android i l'altra cosa és Google. O sigui, Google té un ventall de coses infinitament més que no només Android.
2: Val. Però que per navegar a partir d'ara s'obri el Google i no el que tenia...
0: Això ja fa molts anys.
2: Sí, això ja passa.
0: Sí, o sigui, ja et digue, si Google li pagava 20.000 milions, jo diria que el número és correcte, perquè quan tu obris el Safari el navegador per defecte fos Google i no Bing o qualsevol d'aquests.
3: Jo de fet tinc Apple, o sigui, tinc un iPhone, però jo sempre el navegador utilitzo Google, perquè és el que millor em funciona.
0: Bueno, i ara, amb que et fan el resumet aquell dalt de tot, que ja fa que no hagis entrat a les webs, això és una bestialitat.
3: Sí, correcte.
1: És veritat.
2: I això és intel·ligència artificial, no?, també, de fet, no?
3: Sí, i de fet ho poses al costat.
2: Sí. Que si vols pots acabar, no?, de preguntar i d'aprofundir.
0: Ells tenen tota la informació d'internet, o sigui...
3: És com agafar totes les pàgines web d'on pots treure informació, et fa un resum i al costat de cada paràgraf et posa el link d'on han tret aquesta informació.
2: Sí, està bé. És la font, no?, el que sempre fem
3: correcte,
2: en periodisme.
3: Correcte, les referències.
2: Exacte, la referència i la font, que a vegades la font és la que és, però...
0: Bueno, si algú ha fet un blog totalment erroni i Google l'indexa i ningú diu que allò no és correcte, doncs Google no sap diferenciar.
2: Exacte, i ho dona per bo, no? Sí. Hi ha uns quants temes de debat aquí, no sé si hi ha algun... Ens queda poquet temps, que sé que has de marxar, Joan. No sé si entre els temes de debat hi ha algun que li podem preguntar a l'Iman, a veure què en pensa ella. Doncs això, una mica ho hem fet, la presència de Google, no?, dins d'iPhone, per exemple, en aquest aspecte, control parental, que també ho hem fet. Bueno, d'aquesta manera ja ho hem parlat tot, no?, també.
0: Sí, jo crec que potser la pregunta seria... Perquè tu de quina quinta ets?
3: Del 99.
0: Del 99. Ah, bueno, encara et salves. O sigui, a partir del 2000 ja és diferent. Tu què en penses? O sigui, cap on creus que va la tecnologia?
3: Jo crec que la tecnologia és el que has dit tu. O sigui, des que va començar, està per quedar-se. Però a nivell personal i a nivell professional sí que puc dir que no mai substituirà el treball del que és l'ésser humà. Perquè, al final, tot això que es diu de no, la IA ve a treure feina... No, la IA no ve a treure feina. La IA ve a compatibilitzar i ajudar i a fer d'auxiliar, per dir-ho d'alguna forma. I ja estan sortint noves feines que són controladors d'IA, és a dir, també està donant feina.
0: Però realment penses que no traurà la feina?
3: No.
0: En cap aspecte?
3: No, en cap aspecte. Com a molt pot treure feina tècnica, però sempre hi ha d'haver algú supervisant, que supervisi, no? O sigui, vigilant.
0: Clar, però si per supervisar... O sigui, si suposem que ara et fa falta 5 persones per fer un programa, suposem que aquest programa es fa amb 5 persones, el fa un crack i només ho fa un, però imaginem que hi ha 5 persones. Clar, si d'aquestes 5... la intel·ligència artificial fa que puguis baixar dos i ja estàs traient feina.
3: Sí, però perquè baixi aquestes dos necessites a dues persones que estiguin alimentant aquesta intel·ligència artificial perquè pugui funcionar.
0: Ja, però perds tres llocs de feina.
3: realment no, perquè aquests llocs de feina s'estan fent d'una altra manera. És a dir, m'explico.
2: Però aquesta... el Vendrell sí.
3: Què vols dir?
2: Clar, és a dir, el que diu el Joan, no? És a dir, imagina que em diu ell, aquest programa el fem tres persones, que no és així, i la intel·ligència artificial fa la feina de dos, i ràdio, televisió, el Vendrell acomiada dues persones, aquí estem perdent el treball, que després a Barcelona o amb una empresa tecnològica segurament contractin a 50 més perquè per programar aquesta intel·ligència artificial, però no, a nosaltres ens ha...
3: Sí, en aquest sentit...
2: Saps què vull dir? Una mica
3: anava per aquí. Sí, en aquest sentit sí, però... és el que et dic, al final no existeix la intel·ligència artificial sense el treball de l'ésser humà.
0: Encara.
3: Però és que mai podrà existir.
2: Perquè està a punt, està
3: al final, punt. No, perquè o sigui, això és una realitat. La intel·ligència artificial és una màquina. I aquesta màquina no pot subsistir sola. Necessita una alimentació.
0: Encara.
3: No, però hi ha alimentació que no la podrà tenir mai, en el sentit de... L'ésser humà es caracteritza pel criteri de raonament, pel criteri emocional, i això no pot arribar a tenir una intel·ligència artificial perquè no és un processador d'emocions. Pot saber què és una emoció...
0: Encara.
3: El Joan em dirà
0: que ara... No, és que la consta... O sigui, si partim de que l'ésser humà... No sé quants anys portem a la Terra, però partim de que portem... Fica-li 5.000 anys, no sé quants portem, segurament molts més.
1: Sí.
0: La intel·ligència artificial en porta 3.5.
3: Sí, sí.
0: O sigui, la tecnologia potser ara no et permet... tenir sentiments, perquè ni nosaltres sabem què és un sentiment. En el moment en què nosaltres sapiguem sintetitzar un sentiment, podrem replicar un sentiment.
3: Però tu el pots sintetitzar però no sentir-lo. Això és el que vull dir. A nivell psicològic,
0: bueno, però...
3: tu pots definir que és un sentiment.
0: Correcte.
3: Però a l'hora de... És a dir, a la típica pel·lícula del robot et diu «Oh, sí, entenc el que m'estàs dient», però mai arribarà a sentir això, perquè el mateix sentiment, des de la mateixa persona, viscut des de diferents moments, mai és el mateix.
0: Correcte.
2: De moment.
3: Per tant... No,
2: com diu el Joan.
3: Però
0: això
3: és una experiència real, és una experiència humana. Per tant, tu pots sintetitzar aquest sentiment dins de l'intel·ligència artificial, però mai tindrà el ventall de la complexitat d'aquest sentiment en totes les circumstàncies possibles en les quals es pot viure. Tu pots dir, l'amor és això, això i això, i la intel·ligència artificial absorbirà aquesta informació, però mai ho aplicarà com ho aplicarà una persona.
0: Tu no penses que nosaltres som màquines?
3: No.
0: Tenim una altra font d'alimentació que es diu aigua i es diu el X.
3: Sí, però nosaltres tenim una capacitat que les màquines i els animals no tenen, i és el poder reflexionar, corregir, però a través de el criteri cognitiu, l'experiència, les emocions, els sentiments i tot això, tu, per molt que ho sintetitzis, que ho guionitzis o que ho marquis de com funciona, la mateixa persona, d'un dia a l'altre, mai serà la mateixa persona. Per què? Perquè ja té unes vivències, ja saps el que et vull dir? No sé si m'estic explicant.
0: Sí.
3: I això, a una màquina...
0: No, això per... una màquina no passa, perquè la màquina és igual. Que això és el bo de tenir màquina treballant. Que és...
3: Això és el que vull
0: no
3: dir.
0: No s'agafen baixes, no estan malament...
2: Però, però potser a la intel·ligència artificial no li farà falta tenir emocions.
3: Sí, però aleshores, per això mateix et dic que mai podrà substituir un ésser humà. Per això mateix.
2: No, clar, depèn de quins aspectes.
3: Claro, per això et dic, amb aspectes tècnics, sí que podria dir-te, o agafar-te amb pinces, pots substituir l'ésser humà, però ja. amb altres feines que impliquen més treball emocional o psicològic, etcètera, etcètera, la intel·ligència artificial no pot complir aquest rol. Fins a cert punt.
2: De moment.
0: Jo sí que penso que en algun moment ho farà. No crec que nosaltres ho vivim, penso que encara estem molt lluny de poder replicar el que és un humà en màquina, perquè penso que la tecnologia, o sigui, no seran xips, o sigui, intento fer el símil de que nosaltres no deixem de ser un ordinador, tenim un xip que es diu cervell, que no sabem com funciona, hi ha neurones, però si fem servir el 10% és perquè algú ens l'ha limitat, no deixem de ser una màquina, que no una màquina que on s'entén un ordinador.
2: Una màquina orgànica.
0: Una màquina orgànica, han sigut anys i anys i anys i anys d'evolució i tot. Hòstia, jo no crec que nosaltres ho visquem i ojalà en algun moment passi. Però en el moment en què sapiguem replicar el que sentim fent un algo, podrem crear màquines que ens donguin aquest sentiment perquè nosaltres ho visquem. Clar, també.
2: Sí. No, és un exemple molt, molt fàcil, però no és, no, segurament molt del que ens passa al cos són reaccions químiques.
0: Correcte.
2: Suposo que si arriba un moment, com a exemple, que ets capaç de desxifrar aquella cadena química, ho pots reproduir, encara que sigui de manera sintètica.
0: Sí,
2: No, una mica crec que va per aquí també, la situació.
0: Sí, que jo crec que estem molt, molt lluny d'això.
2: Sí, sí, no, està clar.
0: Sí, estem molt lluny perquè penso que la tecnologia encara no està molt lluny de poder-se fer.
2: Sí, no, està clar. Bueno, doncs és un intens debat que n'hem parlat en moltes ocasions. Bueno, és molt interessant.
0: Aquí començar a filosofar.
2: Exacte, cada setmana ho fem, com aquell qui diu, i no, és un tema xulo que segurament ho seguirem fent.
0: Estic buscant els anys que portem a la Terra.
2: Pregunta-li a...
3: Sí, pregunta-li al GPT.
0: De la humanitat. A veure, humanitat. A veure quants anys portem. Ah, o sigui, he dit 5.000 anys, perquè estic perdudíssim. 300.000 anys.
2: Com a humanitat, eh?
0: Los humanos modernos, homo sapiens, tenen 300.000 anys. Però clar, o sigui, nosaltres som l'evolució de 300.000 anys a l'homo sapiens. Clar. No el mono, sinó...
2: No, l'homo sapiens. I això que deies tu, la intel·ligència artificial en aquests 3 anys i mig, imagina el que ha pogut desenvolupar-se, que a vegades hem parlat que és un concepte que a mi em peta el cap, que jo no sé mai explicar-lo, i un dia el Joan ho ha fet molt millor que jo, que és aquest... Té un nom, tu sempre l'has dit, i mai me'n recordo de recordar-lo, que és que arriba un moment que la intel·ligència artificial... Això, l'AGI. Serà capaç ja d'autoprogramar-se a si mateixa, és a dir, que hi ha un moment que ja la capacitat i la programació humana ja no sabrà...
0: Intel·ligència artificial general, es diu.
2: Exacte, és a dir, la pròpia intel·ligència artificial es sabrà autoprogramar a si mateixa, perquè els humans ja ho hem explicat tot ja. I hi haurà un moment que aprendrà sola, i això estem a les portes de no ciència ficció. Això ha de passar...
0: Hi ha gent que diu que passarà l'any que ve, i hi ha gent que diu que passarà en 10 anys.
2: Imagina't.
0: A la Terra, a l'Homo... No el sapiens, l'Homo porta 2,8 milions d'anys.
2: Val.
0: Jo deia 5.000, mare meva, estic perdudíssim.
2: No pateixis, imagina't. No, però és una bona comparativa, eh?
0: Molt
2: el que
0: bé.
2: Pot passar, imagina't, la intel·ligència artificial d'aquí 2.800.000 anys. Matrix.
0: Estarem sota terra.
2: O Skynet, que saps que a mi Skynet m'agrada molt. Gràcies per venir, Joan.
0: A vosaltres dos.
2: T'esperem la setmana que ve. Si tot va bé, si vols, si no, ja en parlarem, no cal que m'ho diguis.
0: En principi sí.
2: No cal que m'ho diguis, saps que sempre anem parlant.
0: No, però sí, en principi, setmana que ve, dia 16, sí, ho tinc marcat.
2: Iman, gràcies per posar-te davant del micròfon.
0: I quan vulguis venir, pues estàs més que benvinguda.
3: Sí? Moltes gràcies.
2: Fantàstic. Que vagi bé, gràcies, adéu-siau.
1: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos, La Calaixera, un magazín de Ràdio al Vendrell.

0: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a Compra i Descobreix. Puncat.
0: Jordi, ¿qué está pasando?
2: Es la alerta chollo de OLED Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
0: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
2: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
0: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi, que solo dura 7 días!
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
4: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
5: Radio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes?

0: carrer.
1: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
2: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.

0: Temps de participació i trucades. Res, aquests darrers minuts ens queden a partir d'aquí 7 minuts per les 12. 977-15-70-69, almenys una o dues cançons podem posar, o una o dues trucades encara podem agafar, si voleu, si us ve de gust. 977-15-70-69. I, de fet, tenim ja això, una trucada. Bon dia.
1: Bon dia, estimat.
0: Hola, Maria Dolors.
1: Escolta, tens poquet temps, eh?
0: Sí, tenim ja l'aparat allà. Els dimarts ja ens passa, això, ja.
1: Bueno, és normal, amb la tecnologia sempre és bo sentir.
0: Sí.
1: Escolta, posa'm Ginassà, Les coses senzilles.
0: Vinga, que maca aquesta cançó.
1: Sí.
0: Vale.
1: Llavors ja demà ja tindràs més temps, ja en demanarem... Vinga. Ja xerrarem més.
0: Perfecte.
1: Molts petonets.
0: Igualment, adéu. Maria Dolors, que vagi bé. Adéu, adéu. Adéu. Doncs veneu a buscar aquesta primera petició d'avui, a veure si ens quedem ja amb aquesta cançó. Quina hora és? Segons com ja la utilitzarem per acomiadar-nos i per posar el punt i final d'avui. Però bé, encara si voleu, podeu això, marcar el 977-15-70-69 o enviar-nos un WhatsApp al 686-101-101, que també sabeu que està operatiu, de fet, sempre que estem en directe, a partir de les 9 del matí i fins ara que posarem el punt i final.

Potser sí que acabarem ja amb aquesta cançó que ens acaba de demanar la Maria Dolors, una cançó xulíssima, així que també pot ser una molt bona cançó per acomiadar-nos. No aquestes coses senzilles de ginestar. I amb això us donem les gràcies per acompanyar-nos, per estar amb nosaltres, i sempre expliquen que demà hi tornarem puntuals a partir de les 9 amb més ràdio, amb més ràdio de proximitat, com ens agrada fer ràdio a nosaltres. Que vagi molt bé, fins demà, no hi falteu. Adéu-siau.

És com sorra que no tornarà als teus dits. Les victòries del passat, les vergonyes sempre

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la Ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember the day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, the day I started to quit on my dream.
2: Ce la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlemo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
3: Escoltes Ràdio El Vendrell. Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Nova jornada de vaga dels docents avui, que coincideix amb l'inici de l'ESPAU i també amb la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona. Una vaga que ha comptat amb el seguiment d'un 3,5% dels docents, amb el 33,6% dels centres informats. A les 11, de fet, ha arrencat una manifestació des de Plaça Espanya que ha de culminar al Parlament. Connectem ara amb la nostra companya, la Carina Bellbé, que està seguint precisament aquesta manifestació. Carina, quin és l'ambient? Bon dia.
5: Bon dia, doncs, sota el lema demanem fets, no miracles, la manifestació de milers de docents discorre ara mateix per la Gran Via de Barcelona, camí, com deies, al Parlament, on es creu que els sindicats convocants, l'USTEC, la CGT, la Intersindical i COS, lliurin una carta per exigir als grups polítics més inversió, coincidint en que l'hemicicle s'ha de discutir avui els pressupostos destinats a educació. Els sindicats anuncien que el govern es negui a incrementar la inversió en educació, mentre, en paral·lel, destini pressupost a la visita del Papa i han tornat a demanar la dimissió de la consellera Esther Niubó. El departament ha xifrat, com deia, amb un 3,5% el seguiment d'aquesta vaga.
4: Gràcies, Carina. Estarem pendents. Bon dia.
5: Bon dia.
4: I com dèiem, des de les 9 del matí, 45.000 alumnes a tot Catalunya s'examinen de les proves d'accés a la universitat amb la novetat d'una prova pilot per detectar aparells com mòbils o bé bolígrafs intel·ligents. I també, com dèiem, una jornada marcada precisament per l'arribada del Papa a Barcelona, que es preveu que arribi ara a 2:15 a l'aeroport del Prat, on el rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant. Anirà directament a la Catedral de Barcelona, on serà rebut també per les autoritats eclesiàstiques encapçalades pel cardenal Joan Josep Omilla. El Pontífex hi farà una homilia, una benedicció, visitarà també la capella de Santa Eulàlia i accedirà al Palau Episcopal, on s'allotjarà. A la tarda hi ha l'acte més multitudinari, amb 40.000 participants a l'Estadi Olímpic a Montjuïc a les 8, on farà una pregària. Els actes continuaran demà, que anirà a la presó de Brians, també a Montserrat i a la Sagrada Família, on es farà l'acte principal, coincidint també amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Una visita que afecta, de fet, a la mobilitat amb afectacions en carrers de l'Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc, amb restriccions d'estacionament i talls, i també a Montserrat, on l'accés al recinte quedarà limitat també a les persones que tinguin autorització. Hi ha una quarantena de línies d'autobús i 4 de metro que tindran també alteracions per la visita del Pontífex. I els bombers han donat per controlar l'incendi de l'empresa fruitera Arcofrut de Lleida, que crema des d'ahir a la nit. En aquests moments, els bombers encara treballen en l'incendi amb una trentena de dotacions.
3: Notícies en xarxa. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a 9:00 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Anda y dime corazón, donde reina la alegría.
2: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur
3: todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM
2: y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat,
3: producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.
1: Sentir de Andalucía.
4: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda a la ràdio del Vendrell tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a 9:00 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
5: I remember that day I stopped being a kid. The day I stopped being so happy. That day I started to quit on my dream.
6: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
7: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a 8:00 del vespre. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
8: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
0: Ce la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
9: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
7: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
10: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
7: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
11: Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
12: Jordi, ¿qué está pasando?
13: Es la alerta chollo de OLED Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
12: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
13: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
12: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi! ¡Que solo dura 7 días! Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. I no m'importa nada. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.

què tal? Molt bon dia i benvinguts a la sintonia de Ràdio El Vendrell. Avui us saludem en aquesta jornada dimarts 9 de juny de 2026. Avui és dimarts, tenim un dia esplèndid. I avui, dia 9 de juny, es celebra principalment el Dia Mundial Internacional dels Arxius i Dia Mundial de l'Acreditació. Aquesta efemèride va ser proclamada pel Consell Internacional d'Arxius, la ICA, a l'any 2008. La data commemora la creació d'aquest organisme sota els auspicis de la UNESCO i el 9 de juny de 1948. Els seus objectius principals són preservar la memòria, reivindicar el valor dels documents per garantir la història i l'identitat cultural, fomentar la transparència, promoure l'accés lliure de la informació pública i el dret de la ciutadania. També és la Setmana Internacional. Moltes institucions organitzen activitats gratuïtes, portes obertes i exposicions durant tota la setmana. El Dia Mundial de l'Acreditació és una iniciativa global impulsada pel Fòrum Internacional de l'Acreditació i la Cooperació Internacional de l'Acreditació de Laboratoris. La garantia de la qualitat destaca la importància de les auditories i certificacions en el comerç i la seguretat global. Altres celebracions i festivitats d'avui és el Dia de l'Ànec Donald, la celebració popular als Estats Units en honor a la primera aparició del personatge l'any 34. I festius autònoms, avui a l'estat espanyol és el dia oficial de la regió de Múrcia i a La Rioja. Avui, en aquest 9 de juny, és el santoral, la figura principal que es commemora al santoral de l'arcabisbat de Tarragona, és en Efrem de Síria. I els sants principals d'avui, a part d'aquest que hem esmentat, és en Columna de Lona, monjo missioner gaèlic que va introduir el cristianisme a Escòcia. També destacant a Sant Josep de Anchieta, missioner jesuïta conegut per l'apòstol de Brasil. Avui, dia 9 de juny, el 9 de juny, volia dir, és el 160 dia de l'any. Aquesta data destaca històricament per la celebració del Dia Internacional dels Arxius, com dèiem, i del Dia Mundial de l'Acreditació. I si fem una pinzellada d'esdeveniments històrics, el 1359 es va produir la Batalla Naval de Barcelona contra la flota de Castella, a l'enfrontament històric on s'utilitzava la bombarda a bord per primera vegada. Més coses a destacar. El 1982 s'aproven oficialment al Congrés dels Diputats els Estatuts d'Autonomia de La Rioja i de Múrcia. I avui, si hem de fer un esment també a naixements destacats, cal destacar que tal dia com avui va néixer Jordi Pujol, polític català, que va ser president de la Generalitat. O també, per exemple, mirant cap al cinema, avui va néixer Michael J. Fox, reconegut actor de cinema d'origen canadenc. Com sempre, acabem fent una mirada al temps que farà avui al Vendrell. Avui arribarà una temperatura en un cel que serà clar o molt poc ennuvolat i una temperatura màxima de 25 graus, una mínima de 20. No s'esperen precipitacions durant tota la jornada. Així que cel clar, poc ennuvolat al matí, núvols que augmentaran lleugerament cara a la tarda a la nit, però sense risc de pluja. I avui, doncs, una temperatura que anirà cap als 25 graus. I com ja sabeu, aquí sempre ens quedem amb la música i sabeu que podeu fer una petició musical al WhatsApp de participació, que és el 686-101-101. Ja sabeu que també arribarà la nostra secció Avui ens despertem amb el que has de saber. Amb aquest punt de notícies locals de comarca, una mirada a les notícies nacionals, internacionals i també d'última hora, la música. Recordeu que també fem una aturada en la música retro i també ens aturarem amb l'agenda. Amb tot això ens posarem, doncs, amb l'hora de marxar. Així que gràcies per acompanyar-nos i benvinguts. Aquesta és la quarta hora, amb l'hora que necessites per acabar d'arrodonir el matí. Salutacions de Marga Márquez.

0: Potser la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
1: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.

Doncs ara és el moment, com sempre, de fer una ullada a les notícies, començant, com sempre, des del nostre municipi. Aquest passat cap de setmana s'ha celebrat el Shopping Night, que ha omplert d'ambient els carrers del centre del Vendrell. Ambient de festa tarda nit de dissabte al centre del Vendrell s'hi va celebrar una nova edició del Shopping Night, una cita que esperen comerciants i ciutadans per passejar i fer compres a preus més baixos de lo habitual, la rematada de productes de temporada i un dia d'ofertes especials. Aquest és el primer Shopping Night de la nova junta directiva del CID, amb objectius claus. La iniciativa coincideix amb les propostes municipals. Pels comerciants, els carrers plens de gent són un gran al·licient, tenint en compte que això no passa habitualment en dissabte. I els carrers han estat guarnits, els comerços oberts, música i espectacle en ofertes d'ambient, tot plegat, fa que la ciutadania tingui anotada la seva agenda a la festa del Shopping Night. Els organitzadors treballen en l'intent de que el Vendrell esdevingui punt de referència comercial tot l'any, no únicament els dies del Shopping Night, que és aquest repte. I el sistema d'emergències mèdiques posa en marxa a la mitjanit d'aquest dimarts cap a dimecres el nou model assistencial de transport sanitari a la regió del Penedès. El desplegament comporta la incorporació de 121 noves ambulàncies, una renovació integral, una flota i una inversió de més de 144 milions d'euros per als propers 5 anys, tot plegat, que s'ha presentat aquest matí al Vendrell. I ja podem dir, doncs, que a partir d'aquest dimecres la regió sanitària del Penedès veurà un nou model d'ambulàncies per primera vegada al contracte de transport sanitari del sistema d'emergències mèdiques. Inclou un lot específic per la regió creada l'any 23. El desplegament comporta la incorporació de 121 ambulàncies de transport sanitari urgent i 90 de no urgent. Una de les grans novetats és que hi haurà tres noves tipologies d'unitats per millorar la coordinació entre els dos tipus de transport. Entre elles destaca el suport logístic sanitari per intervenir els incidents amb múltiples afectats, grans emergents, serveis de llarga durada i trasllats de professionals de psicologia d'emergències. També s'incorporen tres ambulàncies polivalents amb capacitat barítrica que podran donar suport tant a transport urgent com a ambulàncies polivalents en capacitat, que especialment en el trasllat de pacients de més de 170 quilos o amb necessitats especials. Les noves ambulàncies incorporen una nova tecnologia sanitària i, per exemple, les unitats de suport vital avançat es podran realitzar també ecografies i analítiques de sang amb resultats immediats. Els desplaçaments incorporen una renovació completa de la imatge corporativa dels vehicles amb un sistema europeu de retolació d'alta visibilitat que permet identificar els vehicles d'emergència fins a 500 metres de distància. I la carretera del Doctor Robert s'ha tenyit de vermell aquest passat cap de setmana, al migdia dissabte, durant la recreació de la primera fotografia que es conserva dels nens del Vendrell. L'acte ha plegat a més de 300 persones, entre els antics membres de la colla, familiars, castellers i habituals. Una trobada que ha servit per recordar experiències i compartir plegats l'orgull de formar part de la història de l'agrupació. Igual que 100 anys enrere, un altre Wixens ha agafat la càmera per immortalitzar això, els nens del Vendrell lluint orgullosos la camisa vermella. L'acte de recreació de la primera imatge de la colla del 15 d'octubre del 26 ha congregat més de 300 persones a la confluència entre la carretera del Doctor Robert i el carrer Prat de la Riba, i entre totes elles també el revenest d'un dels que ja figuraven al segle enrere, el timbaler Claramunt, més conegut com Anton Francàs. I l'Arboç avisa que multarà els propietaris de solars i finques en mal estat. L'Ajuntament de l'Arboç ha comunicat que s'està fent un seguiment de les condicions de salubritat de diferents solars i finques privades per garantir que es trobin en un òptim estat de conservació. A través del Departament de Serveis Tècnics i d'Urbanisme, el consistori està controlant un total de 65 espais que s'han de netejar i desbrossar per prevenir l'alt risc d'incendi anunciat en les temperatures elevades per evitar la proliferació de plagues. El consistori ha fet una crida als propietaris per mantenir aquests solars en bones condicions i avisa que ha esgotat el termini de 15 dies que s'ha donat als que no ho hagin executat. Les feines de neteja podran rebre multes per part del consistori.
sempre, ara és moment de fer una ullada a les últimes notícies, que en fan una ullada a les notícies d'Espanya, del món. Patrullera vigia a Ceuta, actes vandàlics a les màquines de les obres de la resignificació de la vall de Cuelgamuros. I Lleó 14 tanca la visita a Madrid amb el seu exèrcit de voluntaris. Us mereixeu un gràcies molt especial. També ens diu que Villarejo es presenta com a víctima de les clavegueres del Leire 10, sense aclarir si es van veure. S'ha dedicat a destruir-me, ha comunicat. Muñeco afronta la tercera investidura, que tirarà endavant amb el suport de Vox. I altres notícies, fent una mirada al món, la treva entre l'Iran i Israel torna l'optimisme al mercat del Brent, que es desinfla i s'acosta als $90. Un informe denuncia presos amuntegats a El Salvador, una presó d'alta seguretat a un terç de la capacitat. I també altres notícies d'economia. Ens diu que el cost per hora treballada es dispara gairebé un 5% al primer trimestre del 26 i el sector educatiu lidera les pujades. I per últim, ja sabeu que ens agrada fer una ullada a casa nostra. Diu que la visita del Papa a Barcelona, Lleó 14, inicia una visita frenètica de 2 dies després de passejar-se per Madrid. Tot a punt per aquesta visita del Papa a Catalunya, i Jordi Faulí sobre la Sagrada Família diu que Gaudí la reconeixeria com el projecte com a seu. I també altres notícies que ens fan mirar cap a Espanya. Ens diu que tret de sortida a l'ESPAU, a satisfacció a l'examen de castellà. Nova vaga educativa durant l'ESPAU i la visita papal. Dalmau defensa per compatible el dret de la mobilitat amb les protestes dels docents. I dimarts de menys calor, amb ruixats al Pirineu i Prepirineu, però l'estiu tornarà a finals de setmana. Això és ara mateix el que has de saber. We'll be right back.

Aquí està la música de Duran Cassia, Geo da Silva i Fet Mateu. Ja us vam dir a principis de la setmana que passava. Nosaltres comencem ja aquest mes de juny en format més estival. Així que ara és moment d'avançar una miqueta a la sintonia

La ràdio del Vendrell, aquí en aquesta quarta hora que ens anem amb el nostre tema retro. Avui us volem parlar d'un artista que precisament avui celebra el seu aniversari. Avui Luis Pastor celebra 74 anys, conegut cantautor espanyol i una referència de la cançó Protesta a Espanya. Reconegut cantautor, músic i poeta espanyol, considerat un dels màxims exponents de la cançó d'autor en castellà. Destaca per la seva llarga trajectòria de compromís social i lletres poètiques, sobretot reivindicatives. Va néixer a Extremadura i va emigrar molt jove a Madrid, criant-se al barri obrer de Vallecas. Això el va marcar profundament en la naturalesa constatària i social de les seves primeres composicions durant la transició espanyola. La seva música ha evolucionat des de la cançó protesta clàssica fins a incorporar sonoritats i ritmes de la música folk, ètnica i també influències de la música brasilera. Ha estat i destacat per posar veu i música a grans poetes de la literatura universal com José Saramago, Federico García Lorca, Miguel Ángel Hernández o Mario Benedetti. I l'artista prové i forma part d'una família estretament lligada al món de la música. Cal destacar que és cunyat del cèlebre cantautor canari Pedro Guerra i la seva parella és Lourdes Guerra, amb qui col·labora freqüentment amb les seves gires i els escenaris. El seu fill, Pedro Pastor, també ha seguit els seus passos i és un conegut cantautor de les noves generacions. Així que avui viatgem en el temps i ens quedem amb una de les seves cançons que ens agrada compartir amb tots vosaltres. Avui hem triat aquest tema dintre del nostre tema retro. Sona d'aquesta manera i aquí va amb la col·laboració de Bebe, Aguas Abril.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Avui som només a dimarts i és moment de fer una ullada a coses que vindran el proper cap de setmana i que us recomanem en el nostre bloc d'agenda. També coses que podem fer, doncs, avui, per exemple, dimarts. Avui a les 5 de la tarda hi ha jocs de taula d'adults a la sala de lectura de Coma-ruga, a les 5 de la tarda. A les 7 a la comprativa, presentació del llibre La darrera paraula, de Toni Estrubell. I també a les 7 de la tarda, a 6:15 de la tarda, volia dir, demà ja dimecres a la Biblioteca Terra Baixa hi ha Cinefòrum amb la pel·lícula Un silencio dintre del cicle de cinema i salut al Vendrell a la Biblioteca Terra Baixa a 6:15, moderada per Alba Roca i Lourdes Rubio. A Coma-ruga, també demà dimecres a 6:15 de la tarda a la sala de lectura Club de Lectura amb el llibre El nàufrag feliç de Ramon Folc. A les 6 de la tarda hi ha trobada del Club de Lectura a la Biblioteca a les 6 de la tarda. Ens anem una miqueta més ja cap a dijous. L'Hora del Conte, nadons amb Vall Manetes al Vendrell a 6:15 de la tarda a la Biblioteca Terra Baixa a càrrec de Mercè Martínez. I a les 8 del vespre a l'Auditori del Tívoli hi ha la projecció de la pel·lícula Estrany Riu al cicle Gaudí. Divendres, dia 12, hi ha la presentació del llibre Embarcacions tradicionals de vela llatina de Vicente García Delgado en la desena trobada de vela llatina al port de Segur de Calafell a les 7 de la tarda. I a Santa Oliva acull a les 7 de la tarda la projecció de la pel·lícula Estany Riu en el marc del cicle Gaudí a la nostra llar. I Santa Oliva ofereix la projecció també de la mateixa pel·lícula a les 7 de la tarda. Llorenç del Penedès acull a les 8 del vespre la lectura teatralitzada de Malves de Nati Soler al Bosc del Cementiri. I Segur de Calafell celebra el sopar de germanor Jo Porto dintre de la desena trobada de vela llatina, que serà a les 21 hores al port de Segur. I Segur de Calafell també acollirà el sopar de germanor dintre d'aquesta, doncs, trobada de la vela llatina. Ens anem amb més coses que en aquest cas arribaran el proper cap de setmana i que cal destacar de forma, doncs, àmplia. El proper dissabte, dia 13 de juny, aquest proper dissabte, Cunit tornarà a convertir-se en la capital del xarel·lo amb la celebració de la 14a xarel·lada, l'única festa dedicada a aquesta varietat vinícola amb el mar com a escenari de fons. Tast, gastronomia i música en directe que començarà a partir de les 8 del vespre. Al passeig marítim a la platja de les Sorres podrò degustar vi, tapes i postres. La programació de Ràdio El Vendrell, com sempre, arriba protagonista també en el nostre punt d'agenda. Avui, dimarts, a partir de 2:15 del migdia, arribarà l'informatiu edició migdia. I després, a partir de les 2 i fins al punt de les 5, la connexió en xarxa. De 3 fins al punt de les 6, de les 5 de la tarda, arriba el programa Tarda en Estèreo. I avui és temps, com sempre, també de més programació. A partir de les 8 arribarà l'informatiu i tot seguit el programa Carrer d'Avinyó. A partir de les 9 del vespre, el programa Pampas Rock. I no oblideu, com sempre, que també us apropem la programació de Televisió al Vendrell. Avui dimarts a les 2 del migdia arribaran les notícies puntualment. I, com ja sabeu, els dimarts és temps de Connecta 14, el programa dels serveis informatius que compta, com sempre, amb entrevistes de profunditat i diferents reportatges que arriben protagonistes en aquests 14 municipis del Baix Penedès. I ara és moment de continuar avançant. Ho fem amb The File Bob, amb Camila, amb Carmen Camel, amb aquest tema que es diu Bring Me The Pack. Aquí estem en format festiu, donant-li color, aire fresc, aquesta quarta hora, l'hora que necessites per acabar d'arrodonir el matí.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Doncs amb aquest fantàstic tema d'Elton John i Pinau, amb aquest Good Morning to Tonight, arribarem ja al punt de la una. Demà serem aquí, com sempre, amb moltes més coses, que acabo de passar una molt bona jornada. I demà més quart hora. Que tingueu un feliç dia.

0: Es preveu que es desplaci fins a la catedral, on centenars de curiosos s'apleguen en aquests moments per veure-la. Allà hi tenim a la nostra companya, l'Esther Minguell. Esther, quin ambient es respira? Bon dia.
1: Bon dia. Doncs la plaça de la catedral està plena de fidels que, tot i el retard, esperen pacientment l'arribada del papa, onejant banderes vaticanes i tirant visques al pontífex. Ho fan sota un sol de justícia que cau ja des de fa un parell d'hores, una calor que també ha provocat algun mareig entre els que esperen. Hi ha gent que ha vingut ben d'hora, els primers sobre les 6 del matí, per tenir bones posicions i acompanyar el pontífex en la primera parada del seu viatge aquí a Barcelona. Són principalment gent jove, famílies, fidels i també curiosos i turistes pendents d'aquesta arribada de Lleó 14. Es calcula que d'aquí a menys de mitja hora arribi a la catedral, on a banda dels fidels que són aquí fora, dins ja doncs tindran una rebuda encapçalada per les autoritats eclesiàstiques, encapçalades per l'arcabisbe Joan Josep Omella, que li donaran la benvinguda, i després el papa farà una pregària i visitarà alguns dels espais de la catedral de la Santa Creu i Santa Eulàlia.
0: Gràcies, Esther. Doncs estarem pendents. Bon dia.
1: Molt bé, bon dia.
0: I des de les 9 del matí, 45.000 alumnes de tot Catalunya s'examinen de les proves d'accés a la universitat. Alumnes d'Osona i el Lluçanès han iniciat avui els exàmens amb la prova de llengua castellana. Ens ho amplien els nostres companys del 9FM.
2: 832 alumnes d'Osona i el Lluçanès han començat avui els primers exàmens de selectivitat repartits entre les facultats de Can Baume, on han anat 230 estudiants, i la resta a Miramarges, a la Universitat de Vic. A les 9 del matí han fet el primer examen de llengua castellana.
3: Castellà una mica era que feia com una mica més cosa, però he sortit amb bastantes bones sensacions i així m'he tret al principi i ja està fet.
4: Era com qualsevol altre que hem fet, diria que més fàcil i tot, o sigui que era bastant assequible. Tot i que amb els nervis podries haver equivocat amb alguna cosa.
5: L'examen no era tan greu com ens pensaven i ha anat bé. Jo crec que totalment ha anat prou bé, era assequible.
2: De les matèries comunes, avui encara els queda la prova de llengua estrangera. Demà, la d'història i dijous la de llengua catalana. La gran novetat d'enguany és que per primer cop es fan controls aleatoris d'aparells electrònics per evitar que els alumnes copiïn.
0: I suspesa tota la circulació de Rodalies per una incidència d'Adif. Cap a 1:15, Adif ha informat que està interrompuda la circulació en l'àmbit de Rodalies de Barcelona per una incidència que afecta, diu, els sistemes de regulació de trànsit, i ha assegurat que el seu personal ja treballa per tal de solucionar la incidència el més aviat possible.
6: Notícies en xarxa.
7: Bon dia i bon dimarts, 9 de juny de 2026, això és la...
8: El meu carrer. Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
9: Tecla a casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents, amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
10: Anda y dime corazón, donde reina la alegría.
11: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat, producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.

0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember the day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, the day I started to quit all my dreams.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:45 del migdia i a les 8 del vespre. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
3: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
4: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
5: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
6: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
2: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
7: Compra El Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a la Paradó de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny, una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
2: Jordi, ¿qué está pasando?
8: Es la alerta chollo de OLED Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
2: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
8: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
2: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi! ¡Que solo dura 7 días! Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
1: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
0: Jordi, ¿qué está pasando?
2: Es la alerta chollo de OLED Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
0: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
2: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
0: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi! ¡Que solo dura 7 días!
3: ¡Para! ¡Frena! Sintonizá. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
0: Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estéreo.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
5: Bona tarda, sigueu benvinguts, com sempre, a la sintonia dels serveis informatius de Ràdio El Vendrell. A la sintonia del 107.1 de la freqüència modulada. Som amb jornada dimarts, dia 9 de juny de 2026. A partir d'aquests instants, disposem de 30 minuts en aquesta sintonia per parlar d'actualitat local i comarcal, per parlar del Vendrell i el Baix Penedès. I ho farem, com sempre, amb la Marga Marques de les Vies de So, present també amb l'actualitat esportiva en Jordi Garell, de Meteorològiques d'en Mar Rodero, i d'altra banda, l'edició i presentació d'aquest informatiu anirà a cura de qui us parla, i amb molt de gust, Víctor.

0: A parlar d'Esquerra Republicana de Catalunya i del moviment vendrellenc que concorreran junts a les eleccions municipals. L'aliança neix després de mesos de converses amb la voluntat d'unir esforços per bastir una alternativa de govern. Un informatiu que també haurà de servir per buscar altres qüestions que ens porten a parlar del Consell d'Infants, que ha celebrat aquest dilluns al vespre el seu primer ple de rendiment de comptes. Tindrem temps de parlar de la festivitat de Corpus al Vendrell, un Corpus Christi amb tots els seus elements, l'eucaristia, la processó i les catifes de flors, que no hi han faltat. Un informatiu que, a més, també ha de servir per parlar de sardanes amb la lira vendrellenca. Tot plegat, a partir d'aquests instants, amb la crònica del món de l'esport i alhora també amb la crònica meteorològica. Sense més dilació, entrem ja directament en contingut.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: Com dèiem, 400 alumnes del Baix Penedès han començat aquest dimarts les proves d'accés a la universitat. La novetat és que aquest any la selectivitat es torna a fer a la comarca, una cosa que només havia passat durant la Covid, i els estudiants no s'han hagut de desplaçar a Tarragona com era habitual. Els tres tribunals s'han constituït al municipi del Vendrell, un a la zona escolar, un altre a l'edifici Tavaris i un tercer al campus de la URB de Coma-ruga. Les proves del matí han estat les de castellà i anglès, mentre que a la tarda s'examinen de matèries específiques de modalitat.
2: L'ambient tranquil a les portes de les seus de la selectivitat aquest dimarts al Vendrell contrastava amb la inquietud i els nervis de l'alumnat. A la zona escolar, els estudiants feien els darrers repassos abans d'accedir als centres, avui pràcticament buits per la jornada de vaga d'educació. El primer examen ha estat el de llengua castellana.
3: A les 8 ja estàvem tots i ens han entrat cap a dins, ens han començat a passar llista, ens han dit a quina aula anàvem, llavors ens han repartit les etiquetes i ens han explicat una mica el funcionament de l'examen.
4: Hem fet aquest primer examen de castellà, jo crec que força bé, no ha sigut gaire difícil, considero. Ho han posat tot bastant així, tipus test, llavors ha estat bastant bé.
3: Era una mica l'estructura que havíem practicat durant tot l'any, però sí que és veritat que fa poc ens van canviar el part mínim o l'anàlisi inverso, i, per exemple, l'anàlisi inverso crec que a tothom li ha semblat que era bastant complicat perquè hi havia dues que s'assemblaven molt entre elles. Llavors, jo he estat comentant amb la gent i estem 50-50.
5: Fa tres dies ens van canviar el format, i l'han fet ara tipus test, on no has d'escriure tant, sinó has de raonar la resposta, i que fent-ho tipus test ens ha semblat molt més fàcil que abans, que havies de redactar.
6: Ha sigut molt diferents al respecte d'anys anteriors, perquè jo he fet altres exàmens en GenCat i de més, i ha sigut molt diferent als de més anteriors exàmens, sobretot l'anàlisi invers i els parts mínims, que era top tipus test.
7: Bastant assequible, però comparat amb anys passats hi ha preguntes rebuscades.
2: Els alumnes s'hauran examinat aquest dimarts també d'anglès i, en alguns casos, de matèries específiques de modalitat. Aquest dimecres tocaran les assignatures obligatòries com història, història de la filosofia, matemàtiques o llengua i cultura llatines, i, de nou, les específiques segons el batxillerat que s'hagi cursat. Les paus s'acabaran dijous, amb la resta de proves, entre les que destaquen llengua catalana, matemàtiques de ciències socials, química o història de l'art. El resultat obtingut a la selectivitat compta un 40% del total de la nota de tall d'accés a la universitat i el 60% restant prové de la mitja de batxillerat.
4: La selectivitat no la considero justa, perquè al final, vale, entenc que es faci una selectivitat si és conjunta a tota Espanya, perquè llavors d'aquesta manera faríem una criba de potser instis que fan un batxillerat més tou, saps? Però clar, si tu poses a cada comunitat una selectivitat diferent i amb aquesta nota pots entrar a totes les universitats espanyoles, no té gaire sentit que fem aquesta selectivitat. Considero que és més burocràtica que una altra cosa.
3: Jo crec que sí que haurien de ser els mateixos exàmens, però és cert que el nostre profe ens va dir que és molt complicat reunir-se totes les comunitats autònomes i fer un examen igual. I a més que nosaltres, per exemple, a Catalunya també tenim l'examen de català, que és afegir-li una assignatura. Llavors, crec que fer un mateix examen seria a nosaltres dificultar-nos-ho més perquè tenim a sobre una assignatura extra. Aleshores, jo crec que està bé i a mi m'agrada realment com està muntat tot. I crec que batxillerat també compta lo suficient.
5: Pues que se li dona molt de bombo, perquè no he trobat que sigui per tant, és un examen més, hem fet exàmens bastant més difícils durant el curs i sí que t'hi jugues més que els altres, però no són tan difícils.
7: Podrien baixar el nivell, no treure-la, però al final vens d'un batxillerat que són dos anys durs i surts bastant preparat.
2: La novetat al Baix Penedès és que aquest any la selectivitat es torna a fer a la comarca en després de la Covid i els estudiants no s'han hagut de desplaçar a Tarragona com era habitual. Els tres tribunals s'han constituït al Vendrell. Al de la zona escolar s'hi ha sumat l'edifici Tavaris i el campus de la URB a Coma-ruga. El canvi ha estat molt ben valorat pels alumnes.

0: puc anar cap a casa, puc dinar a casa, relaxar-me, estudiar una estona i llavors tornar cap aquí. A més que no he de sortir a les tantes del matí.
1: La comoditat de si tens molt canvi d'hora anar cap a casa i poder dinar a casa, la veritat que és molt millor.
2: A mi m'agrada més perquè ha sigut molt més fàcil, perquè si no tindràs que anar-te ja ahir un lluny i bueno, ha sigut bastant assequible i demás.
3: Més fàcil, l'hem tingut. No hem tingut massa temps de trajecte, almenys jo han sigut 15 minuts.
4: Aquest any es fa una prova pilot per detectar aparells digitals, com ara mòbils, rellotges intel·ligents o bolígrafs digitals. El seu ús per fer l'examen comportarà l'expulsió immediata de l'aula, la qualificació de zero en aquell examen i la possible imposició de sancions. Totes les seus de tribunals disposen de detectors i els controls es realitzen de manera aleatòria.
5: I continuem en sintonia dels serveis informatius de la ràdio parlant d'Esquerra Republicana de Catalunya i Moviment Vendrellenc, que concorreran conjuntament a les eleccions municipals de l'any vinent. L'aliança neix després de mesos de converses amb la voluntat d'unir esforços per bastir una alternativa de govern a l'executiu actual del PSC i PP i, sobretot, amb l'ànim d'oferir una proposta basada, asseguren, en el diàleg i l'escolta al teixit social i comercial de la vila. En els propers mesos, a més, donaran a conèixer la composició íntegra de la candidatura liderada per Albert Rovira.
6: L'única alternativa real d'esquerres al Vendrell. Així s'ha presentat la confluència electoral d'Esquerra Republicana de Catalunya i Moviment Vendrellenc davant d'una setantena de persones aquest dilluns al vespre al Centre Cívic l'Estació, una aliança que feia mesos que es gestava.
7: Quan va sorgir Moviment Vendrellenc, aquesta plataforma ciutadana d'esquerres, vam estar parlant i en poques setmanes doncs, ens vam veure que teníem molts punts en comú i un d'aquests punts en comú, no, era treballar des del carrer, no? Anar a buscar la gent, parlar, perquè el futur del Vendrell ha de ser això, que la gent sigui el centre dels projectes de transformació.
6: La nova candidatura ha avançat la seva intenció d'iniciar en les properes setmanes un procés de diàleg amb diferents entitats i actors socials de la vila, tot plegat amb l'objectiu de recollir les seves demandes i incorporar-les a les propostes de la coalició.
8: Sobretot, escolta i diàleg, i això, i la unió que et dic amb els barris, perquè els barris els tenim com una mica abandonats, d'aquesta manera, doncs, bueno, fem una cohesió, ens unim per la ciutadania, per la gent gran, per els joves, que és molt important aquí. Aquest poble hem de fer que els joves es quedin amb nosaltres.
6: En la presentació de l'acord hi han pres part també Eduard Vidal, president local d'Esquerra, i Juan Cafuentes pel Moviment Vendrellenc. De moment, la coalició afirma que no ha definit encara la composició de la seva futura llista electoral, que això sí respectarà el principi de la candidatura cremallera, és a dir, l'alternança simètrica entre homes i dones.
5: I continuem el repàs de l'actualitat informativa parlant del sistema d'emergències mèdiques que posarà en marxa aquesta mitjanit, la d'avui, entre dimarts i dimecres, el nou model assistencial i de transport sanitari a la regió del Penedès. El desplegament comporta la incorporació de 121 noves ambulàncies, una renovació integral de la flota i una inversió de més de 144 milions d'euros per als pròxims 5 anys. Tot plegat, presentava el Vendrell a la jornada de dimarts al matí.
4: A partir d'aquest dimecres, a la regió sanitària del Penedès, veurem un nou model d'ambulàncies. Per primera vegada, el contracte de transport sanitari del sistema d'emergències mèdiques inclou un lot específic per a la regió, creada l'any 2023.
9: És un territori amb unes certes especificitats, sobretot perquè hi ha diferents tipologies de municipis. A més, hi ha tota la franja dels municipis de platja, que requeriran, evidentment, doncs, disposar de nous vehicles, i, per tant, el que s'intenta és amb aquest nou contracte doncs intentar donar resposta a un servei que considerem que és del tot important. S'incrementa aquest percentatge de vehicles amb una xifra important i per tant té en consideració no només les especificitats dels territoris sinó també aquest possible creixement demogràfic.
4: El desplegament comporta la incorporació de 121 noves ambulàncies, 31 de transport sanitari urgent i 90 de no urgent. Hi ha com a novetat una unitat de suport logístic sanitari per intervenir en incidents amb múltiples afectats, grans emergències, serveis de llarga durada i trasllat de professionals de psicologia d'emergències. També s'incorporen 3 ambulàncies polivalents amb capacitat bariàtrica que podran donar suport tant al transport urgent com al no urgent, especialment adient per traslladar pacients de més de 170 quilos o amb necessitats especials. També s'incorporarà progressivament dues ambulàncies llançadores 100% elèctriques destinades a facilitar els trasllats de curta distància entre centres. Les unitats de suport vital avançat incorporen nova tecnologia sanitària. Es podran realitzar ecografies i analítiques de sang amb resultats immediats. Els vehicles també estaran equipats amb detectors individuals de monòxid de carboni, nous sistemes de comunicació portàtil, de retenció infantil o de monitoratge.
10: Aquestes ambulàncies noves, amb electromedicina nova, per donar aquest material per fer un diagnòstic ràpid en el lloc de l'incident, per adequar-se al que necessiten els pacients i amb més seguretat, amb camilles amb més confortables, amb llums més eficients.
4: El desplegament incorpora una renovació completa de la imatge corporativa dels vehicles amb un sistema europeu de retolació d'alta visibilitat que permet identificar els vehicles d'emergència fins a 500 metres de distància. Una altra de les novetats és la reorganització dels recursos. Es mantindran operatives 24 hores les unitats de suport vital avançat, situades a Igualada, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú i el Vendrell, així com el vehicle d'intervenció ràpida Sant Pere de Ribes. Aquesta distribució permetrà respondre d'una forma més eficient, especialment en casos de simultaneïtat de serveis. La distribució dels recursos s'ha dissenyat a partir d'un estudi elaborat pel SEM conjuntament amb l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
10: Que s'ha pogut dissenyar de forma tècnica i científica allà on havien d'estar ubicades aquestes ambulàncies. És el que jo crec que és les coses més novedoses i més importants d'aquest nou concurs.
4: El nou model també incrementa les hores de servei del transport urgent i consolida l'ampliació de la cobertura horària en diversos municipis. Les ambulàncies de suport vital bàsic de Cubelles, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú deixen de ser reforços estacionals per convertir-se en recursos permanents tot l'any. En paral·lel, les unitats de Sant Quintí de Mediona, el Vendrell, la Bisbal del Penedès i Segur de Calafell ampliaran el servei de 12 a 16 hores diàries. El mateix passarà amb les ambulàncies de reforç estival de Sitges i Vilanova i la Geltrú, que també incrementaran la seva operativitat.
11: És la primera vegada que la Regió Sanitària Penedès té un accés propi d'ambulàncies de SEM, de model sanitari, perquè és la primera vegada que es posa en concurs i que la Vegueria Penedès té, és pròpia. No? Llavors, jo penso que és la gran millora. No? Això que ens porta, doncs, la proximitat, a l'ajustar més tots els recursos a les necessitats de les persones que viuen a la pròpia Vegueria.
4: La Regió Sanitària del Penedès té 75 municipis, una població propera al 500.000 d'habitants i una superfície de 1.900 quilòmetres quadrats. El 2025 el SEM va gestionar prop de 135.000 incidents a la Vegueria. D'aquests, gairebé 71.300 van requerir la mobilització de recursos assistencials.
5: L'Arxiu Comarcal del Baix Penedès ha preparat dos actes amb motiu de la Setmana Internacional dels Arxius. D'una banda, es farà la presentació de l'inventari del fons documental dels nens del Vendrell, que va ser cedit l'any 2021, i de l'altra es presentarà un llibre sobre el privilegi que el rei Martí l'Humà va concedir l'any 1401 a la vila de Banyeres.
12: L'Arxiu Comarcal del Baix Penedès s'ha adherit a la Setmana Internacional dels Arxius amb dos actes que es faran els pròxims dies. El primer tindrà lloc dijous a les 7 de la tarda al Centre Cívic l'Estació del Vendrell, on la directora de l'Arxiu Nativitat Castejón presentarà l'inventari del fons documental de la Colla Castellera dels Nens, que va ser cedit a la Generalitat el 2021.
13: Ha sigut uns anys de treball, d'esforç, que ha realitzat el tècnic d'arxiu Andreu Correra, i que el dijous jo explicaré tot aquest procés com ha anat, de la sessió, de l'inventari, de com es pot trobar aquesta documentació al portal d'arxius en línia, al xec premsa i al xec YouTube.
12: El segon acte es farà divendres a les 7 de la tarda a la Biblioteca Ernest Lluch de Banyeres i girarà al voltant del privilegi que el rei Martí l'Humà va concedir a aquesta vila el 1401. Un document que va ser trobat, junt amb altres, de forma fortuïta a l'Arxiu Municipal de l'Ajuntament de Banyeres.
14: La història és curiosa perquè tot va vindre arreu d'un accident que va passar en el nostre l'arxiu, va haver una allavissada, es va caure la meitat de les estanteries, va apilar-se tot, i arreu d'aquí doncs, vam tindre que tornar a rearxivar tot el que teníem. I aquí va aparèixer doncs, un conjunt de pergamins. Un conjunt de pergamins que, curiosament, va aparèixer, no sé per què, aquest pergamí, que feia 600 anys que tombava pel municipi de Banyeres.
12: Els pergamins van ser cedits el 2010 a l'Arxiu Comarcal. I ara la doctoranda de la Universitat de Barcelona, Elena Gracià, s'ha encarregat de fer un estudi sobre aquest privilegi.
15: Un privilegi és una concessió d'uns drets a una comunitat respecte a la resta. En aquest cas, aquest privilegi és un document del 1401 que concedeix el rei Martí l'Humà als habitants de Banyeres. Aquesta concessió és perquè la gent de Banyeres pogués circular lliurement pels termes de l'Arboç i Vilafranca del Penedès per anar a comerciar sense haver de pagar les taxes i els impostos que implicava de traslladar-se de municipis.
12: Gràcies a la implicació de l'Ajuntament de Banyeres, Gracià ha publicat el resultat d'aquest estudi en un llibre.
15: Hi ha una primera part on hi ha un context institucional on es posa, on s'explica la història de Banyeres a l'edat mitjana, un breu resum, i després hi ha tota la part d'anàlisi diplomàtica paleogràfica on estudiem el document des d'aquestes disciplines. L'objectiu és posar a disposició del públic el text amb una edició crítica que la gent pugui consultar el document sense haver d'anar a l'original.
12: Tant l'estudi del document com la publicació del llibre també tindran una importància destacada a la Festa Major de Banyeres d'aquest any.
14: I nosaltres enfocarem el pregó d'aquest any, el dia 10 de juliol, el pregó en aquests 625 anys i aquest document on històricament, i sempre dic jo molt bé, com ho sabeu, i crec que ho diuen molts, que per saber on anem hem de saber d'on venim, no? Per tant, aquest any farem esment a aquest acte.
12: El volum ha estat publicat per Edicions i Propostes Culturals Andana.
5: I el repàs a l'actualitat informativa d'aquesta jornada de dimarts ens porta a parlar també del Consell d'Infants del Vendrell, que celebrava ahir al vespre el seu primer ple de rendiment de comptes. Davant la presència de l'alcalde, Kenneth Martínez, i la regidora d'Infància, Mariona Figueres, els 21 integrants de l'òrgan han fet balanç del seu primer any de gestió, tot presentant les seves principals propostes, molt centrades en la millora mediambiental de la vila i el respecte envers els drets dels infants. Des de l'equip de govern s'han compromès a estudiar i aplicar la majoria de les seves peticions.
16: Recollir les seves propostes i incorporar-les a l'acció del govern municipal. Amb aquest objectiu s'ha celebrat aquest dilluns al Tívoli la sessió plenària amb què s'ha passat comptes de l'actuació del primer Consell d'Infants del Vendrell, una iniciativa nascuda formalment a finals de l'any passat i que durant aquests 6 mesos llargs s'ha dedicat a confegir tot de peticions enfocades a la millora de la vida social de la vila a partir de diversos àmbits.
17: Després de recollir totes les propostes que les classes vam intentar buscar aquelles que eren les millors i vam utilitzar 3 criteris. 1. Que afectessin a la majoria d'infants. 2. Que l'Ajuntament hi pogués fer alguna cosa que no depengui d'un altre organisme. I 3. Que el Consell d'Infants pugui practicar en la resolució d'aquest tema.
16: Durant aquests mesos, 21 estudiants de sisè de totes les escoles de la vila, així com alumnes del Centre d'Educació Especial Garbí, s'han reunit amb membres del govern i han seguit alguna sessió plenària al mateix ajuntament. Entre les seves inquietuds, que s'estingui més en compte a l'hora de dissenyar les polítiques municipals i també alguns dels temes estrella dels darrers dies.
18: Perquè heu canviat la forma del riuet i no heu deixat la mateixa d'abans.
19: A la meva escola, al carrer de la meva escola, hi ha molts arbres que estan tipo, que no els reguen i l'arrel tipo surt a les rajoles i tot i alguns els tallen fins i tot i estan plens de brossa.
20: Que si a l'edifici abandonat que hi ha al costat de l'escola Marta Mata es podria fer alguna cosa amb ell perquè està abandonat i...
16: Unes peticions que en bona mesura seran ateses pel govern local.
21: Esperem que hagi estat una experiència bonica i enriquidora per tots vosaltres, i alguns que repetireu i en altres que ha sigut només aquest any. Així que espero sincerament que formar part del Consell d'Infants, no?, i formar part d'aquesta administració en aquest àmbit doncs, hagi estat una experiència enriquidora.
16: El primer Consell d'Infants del Vendrell tanca ara la seva actuació fins al curs vinent, quan haurà de renovar alguns dels seus membres. I ho fa amb el compromís d'incorporar les seves propostes a l'acció del govern local per tal que el dia de demà recordin amb orgull el seu pas per aquest òrgan de participació.
0: no tingueu cap dubte que recollim totes aquestes propostes, tots aquests suggeriments que heu fet, i els incorporarem directament a l'acció de govern, perquè a mesura que amb el temps i amb els diners necessaris, doncs d'aquí, perquè no, sigueu grans, pugueu dir, jo vaig dir allò i 5 anys, 3 anys, 10 anys més tard és una realitat.
16: El Consell d'Infants emana directament de les Nacions Unides, que des del 1989 reconeix el dret dels nens i les nenes a opinar i participar en els afers públics. Una experiència reconeguda al Vendrell amb un diploma acreditatiu i que de ben segur tindrà molt de futur.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
5: El Vendrell va reviure diumenge la tradició del Corpus Christi amb tots els seus elements, l'eucaristia, la processó i les catifes de flors. No hi van faltar tampoc els elements festius, els gegants, el lleó, així com l'acompanyament de l'agrupació musical Virgen del Consuelo i també els grallers.
22: El Vendrell va celebrar aquest diumenge el Corpus Christi amb tots els elements que caracteritzen aquesta festa religiosa que any rere any guanya participants. Al final de l'Eucaristia, de 11:45, va sortir de l'església parroquial la processó, que va recórrer el centre de la vila amb aturada als altars amb catifes de flors situats a la mateixa plaça Vella, al capdamunt de la Rambla i a la plaça Nova. Davant de cada altar, el graller Jordi Inglés Beru va interpretar una peça. Els campaners també van participar de la festa anunciant l'entrada i sortida de la custòdia del temple amb el so de les campanes. A la processó van participar els gegants del Vendrell, el lleó i també l'agrupació musical Virgen del Consuelo, a més de nens i nenes que enguany celebren la primera comunió.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
5: I marxem cap al carrer Conflent, que ha estat escenari aquest diumenge de la quarta trobada de puntaires que organitza l'Escola Santa Úrsula del Centre Cultural García Lorca del Vendrell. Una matinada en què la passió per la punta de coixí ha estat la protagonista absoluta.
23: L'exterior del Centre Cultural García Lorca ha plegat aquest diumenge desenes de puntaires en el marc de la quarta trobada impulsada per l'Escola Santa Úrsula. A diferència de l'any passat, quan la intensa calor va fer que la cita s'hagués de traslladar a l'interior, aquest cop les puntaires han pogut mostrar a tothom qui passava el seu treball. Des de l'escola expliquen les moltes possibilitats que ofereix aquest art.
24: Hacer un cuadro, puedes hacer abanicos, bufanda, fulat. Por ejemplo, yo hice la cara del Ángel Guimerá y lo doné al Museo Ángel Guimerá, el cuadro, y lo hice con 1000 bolillos.
23: Actualment l'escola compta amb una quinzena d'alumnes, tot i que el principal problema és la manca de relleu.
24: Juventud no está para esto. Yo tengo a mis nietas, una con 19 años, otra con 17 y la otra con 11. La pequeña le tira más a los bolillos, pero la grande ya se van a la universidad, ya esto hay que olvidarlo.
23: Precisament un dels objectius de l'escola és despertar un nou interès per aquesta tècnica d'art tèxtil entre les noves generacions.
25: Els esports en Jordi Graell.
5: I ha arribat l'hora de parlar de la crònica esportiva, com sempre, amb en Jordi Graell. Jordi, bon dia.
26: Hola, bon dia. Avui toca parlar de futbol. Aquest cap de setmana s'ha dut a terme la quarta edició de la Tàrraco Cup de Futbol Base. Es tracta d'una competició organitzada per la Nàstic Sports Academy, que reuneix diversos clubs d'arreu del món, de les categories sub-10, sub-11 i sub-12. Com és habitual, el torneig s'ha repartit entre divendres i dissabte en diverses seus del Baix Penedès, com Banyeres, Sant Jaume, l'Arbós i Camp Joliu, així com el nou estadi de Tarragona, que a banda d'acollir alguns partits de la fase prèvia, també està l'escenari de la fase final durant el diumenge. Finalment, el campió en categoria sub-10 or ha estat el Benfica, seguit de Soccer Brawlers i The Academy, mentre que en plata s'imposà la Master Football Academy per davant del Dalian Yinglu xinès i l'Asa Futures Academy. Pel que fa a la categoria sub-11 or, el guanyador ha estat el Getafe i completaven el podi el Torre Levante i l'Sporting de Portugal, mentre que en plata s'imposava The Academy per davant de The Academy i el Henmeum sud-coreà. En el cas de la categoria sub-12 or, el vencedor ha estat l'Atalanta i completaven el podi el Castelló i AP Academy, mentre que en plata s'imposava el Rayo Vallecano per davant del Fènix Alacant i el Club Atlètic Roda de Berà. I seguim parlant de futbol, perquè aquest cap de setmana s'ha disputat la segona jornada, el 28è torneig Pau Casals de futbol base, organitzat per la Unió Esportiva Tancat. després que la setmana passada la competició arrenqués amb les categories Babies sub-8, sub-10, sub-11 i sub-12, aquest dissabte a les instal·lacions del Camí de Roda, acollint els partits de la categoria infantil sub-13, mentre que diumenge era el torn de la sub-14. Finalment, en categoria sub-13, el campió està la Florista de Tarragona, mentre que combataven el podi el Nàstic i el Catllà. Pel que fa a la categoria sub-14, s'ha imposat el Nàstic per davant del Mas Iglesias de Reus i del conjunt anfitrió, el Tancat. La 28a edició del torneig Pau Casals es tancarà aquest dissabte amb l'última jornada, que serà protagonitzada per la categoria cadet sub-15.
1: El temps amb Marc Rodero.
5: I arriba l'hora de fer crònica del temps, d'aquest temps amb unes temperatures, podríem dir que un xic més suaus. Per parlar de tot plegat, Marc Rodero, bona tarda.
2: Molt bona tarda, Víctor, bona tarda a tothom.
5: És sensació o realment ha baixat una mica el mercuri?
2: Ho és, i a part que tenim aquests núvols, i això també impedeix doncs, que la radiació solar arribi amb més insistència. Avui, com dèiem, una jornada una miqueta variable, i és que tenim la cua d'un front que ens passa, que no ens deixarà gaires complicacions, si més no a casa nostra, sí que ho farà cap a l'àrea del Pirineu, però obrirà les portes això a un petit canvi de temps i a uns ruixats i tempestes que ens afectaran, com diem, de cara a aquesta tarda. Per demà ja haurà passat i, per tant, tot i que encara a primeres hores podem tindre restes de nuvolositat a la primera línia de la costa, la tendència és que es vagin obrint clarianes i que s'imposi el temps tranquil i assolellat. Tot plegat amb unes temperatures que, com molt bé deies, tot i que estan una miqueta per sobre del que tocaria, són prou suportables i s'han de mantenir així també de cara a les properes jornades. I pel que fa a la situació marítima, també molt tranquil·la a tots els quadrants costaners de la comarca.
5: Doncs Marc, com sempre, moltes gràcies i anirem veient com evoluciona la setmana. Gràcies i fins la propera.
2: Adéu-siau, bona tarda.
5: Doncs amb la crònica del temps nosaltres arribem a la fi d'aquesta edició de les notícies. Recordin que cada dia en trobaran dues, una al migdia de 2:15 fins les 2 i l'altra al vespre a partir de les 8 i fins a 9:15. Per a més informació la trobaran a xarxes socials, Facebook, X i Instagram, però també la trobaran a través de les notícies de la televisió local. Com no, més informació en properes edicions dels serveis informatius de Ràdio Vendrell. Molt bona tarda.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Lleó 14 ja és a Catalunya. El Papa ha aterrat a l'aeroport del Prat cap a 3:15 del migdia. Procedent de Madrid, ha estat rebut el president de la Generalitat, Salvador Illa, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, entre d'altres autoritats. La primera parada d'aquest viatge és la catedral de Barcelona. Allà és ara mateix i ha fet les seves primeres paraules en català.
2: Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres.
0: L'homilia encara continua a hores d'ara i el pontífex hi està alternant el català i el castellà. A fora, centenars de persones l'esperaven amb molta il·lusió a les portes del temple.
3: Me parece muy emocionante. Se ve muy sencillo, muy cercano.
4: Nosotros venim de Sant Andreu de la Barca, però treballem a dos col·les, de Sant Cugat i de Barcelona. Bueno, que quedi alguna cosa, que ens faci a tots una miqueta millors.
5: Venim a recolzar el Sant Pare, aquest viatge que ha fet, i és molt preciós.
0: És dimarts 9 de juny de 2026 i tenim més titulars. El govern considera que la visita del Papa és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional de Barcelona i Catalunya. Sònia Kerr.
6: L'executiu reitera els esforços que han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà.
0: Els docents tornen a la vaga i es manifesten pel centre de Barcelona coincidint amb l'arribada del Papa.
6: Amb el lema "Demanem fets, no miracles", milers de persones han començat la protesta a plaça Espanya, convocats pels sindicats que no han signat el preacord amb Educació.
0: Més de 45.000 alumnes comencen les proves de selectivitat.
6: Enguany, com a novetat, s'incorporen detectors de dispositius mòbils per evitar el frau. A Barcelona, els estudiants no han trobat problemes de mobilitat malgrat les restriccions per la visita de Lleó 14. A la sortida, les sensacions han estat prou bones.
7: Bueno, yo creo que bé, las sensaciones son positivas. Bueno, lo típico, que hi havia part mínimo, gramática inversa. Aquest any ho han canviat una mica, ha sigut tipus test. Però bueno, en general ha sigut bastant el mateix.
8: Jo no estava massa nerviós i l'examen teníem la consigna que seria imprevisible. Ha sigut imprevisible perquè no era com els models d'exàmens dels altres anys, però bastant assequible.
0: En cultura, Pere Angles guanya el Premi Néstor Luján de novel·la històrica amb El sastre de Barcelona.
6: L'escriptor, guionista i dramaturg mataroní s'ha endut el guardó amb una obra sobre la identitat, l'ambició i la supervivència que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX.
0: Els esports, Barça i Igualada, està en joc una plaça per a la final de l'Hockey Lliga masculina. Joan Barberà.
9: Avui a les 7 de la tarda, Blanes es decidirà quin dels dos equips catalans lluitarà pel títol contra el Liceu Gallec. El partit no juga al Palau Blaugrana perquè hi ha el duel del Barça de bàsquet de semifinals.
0: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
10: Bon dia. Aquest dimarts està portant un temps mitjanament variable en algunes comarques, sobretot les del Pirineu, les de Lleida, la Catalunya Central. S'han anat produint algunes pluges febles i intermitents al llarg de la nit i també aquest matí, tot i que a hores d'ara gran part d'aquests núvols s'estan trencant. En qualsevol cas, n'estan apareixent de núvols a les comarques de Barcelona, de Girona, i fins i tot arribaran a caure algunes gotellades al llarg de les properes hores. En el cas de l'àrea metropolitana, per exemple, poca aigua, per bé que els núvols sí que seran més abundants, per exemple, al Maresme i als dos Vallesos. Aquests núvols del nord del país frenaran una mica la temperatura respecte a la d'ahir i, tot i que l'ambient serà suau, aquesta tarda no farà la calor que vam arribar a assolir el dilluns a la tarda. Quan més cap a les Terres de l'Ebre, més al sud de Lleida, també les comarques de Tarragona en general, tindrem més clarianes. Atenció, perquè aquesta nit i també el dimecres al matí tindrem força núvols amb alguna pluja esporàdica, però podria fer la guitza a alguns actes papals. Això sí, aquesta pluja marxarà de seguida a partir del migdia del dimecres. Estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Lleó 14 ha iniciat ja la seva visita de 48 hores a Catalunya i es troba en aquests moments a la catedral de Barcelona. Hi ha arribat en cotxe i ha estat rebut per l'arcabisbe de la capital, Joan Josep Omella, després de la rebuda oficial d'autoritats que s'ha fet a peu de pista a l'aeroport del Prat. Passaven poc més de 3:15 del migdia. El pontífex ha visitat el temple i acaba d'acabar la pregària que ha presidit. Allà hi tenim l'Ester Minguell. Molt bon dia, Ester.
11: Bon dia. Doncs amb un repic de campanes i amb aquesta ovació han rebut el Papa els fidels que portaven hores esperant a la plaça. Sí. Després d'una salutació molt breu als congregats a la plaça, el pontífex ha entrat a la catedral, on l'han rebut les autoritats eclesiàstiques, amb el cardenal Joan Josep Omell al capdavant, que un cop a dins li ha donat la benvinguda curta en català. El papa ha recorregut l'interior de la catedral amb les veus d'un cor de fons i ara mateix ha acabat de fer aquesta pregària. És l'oració de la litúrgia de les hores que ha començat en primer abans de tots els fidels en català.
2: Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres.
11: I després d'aquesta breu salutació en català, seguit amb la pregària, ja en podem escoltar un fragment.
2: No dejen nunca de gustar y rememorar este amor de predilección que se derrama y se derramará, rememorar este amor de predilección que se derrama y se derramará abundantemente en su corazón. No apaguen nunca ese fuego que los hará intrépidos predicadores del Evangelio.
11: L'acte a l'interior de la catedral és de caràcter privat i un cop acabat aquesta pregària el que estan fent ara és visitar la cripta de la catedral de la Santa Creu i beneir el sepulcre de la patrona de la ciutat comtal, Santa Eulàlia. Després visita la font del claustre de la catedral i sortirà per la porta de Santa Eulàlia per anar directament al Palau Episcopal, que és on s'allotja aquests dos dies. Té un dinar privat i després, a un quart de cinc de la tarda, té prevista la reunió amb el president de la Generalitat, Salvador Illa.
0: Gràcies, Esther. Centenars de fidels curiosos i turistes han esperat durant hores el papa al voltant de la catedral de Barcelona. En arribar el pontífex els ha saludat abans d'entrar al temple. La Judit Vallès ha pogut parlar amb algunes d'aquestes persones. Molt bon dia, Judit.
12: Bon dia, doncs sí, centenars de persones s'han aplegat a la plaça de la catedral, que a les 12 del migdia ja era plena de gom a gom. Alguns fidels molt matiners han arribat a les 6 del matí per veure el pontífex de primera fila. S'hi ha congregat gent molt diversa, moltes famílies i grups de joves, tot i que també alguns turistes i curiosos, molts d'ells amb banderes, creus i proclamant càntics com Visca el Papa. Escoltem algun dels fidels que l'esperaven amb molta expectació en la seva primera aparició pública a Catalunya.
3: Me parece muy emocionante. Se ve muy sencillo, muy cercano.
13: Somos del estado de California, Estados Unidos, originarios de México. Habíamos planeado vacaciones aquí en Barcelona desde hace meses, así es que nos tocó coincidencia. Muy bonita coincidencia estar aquí.
4: Nosotros venimos de San Andreu de la Barca, pero trabajamos a dos coles de Sant Cugat y de Barcelona. Bueno, que quedi alguna cosa, que ens faci a tots una miqueta millors.
5: Venim a recolzar Sant Pare, aquest viatge que ha fet, i és molt preciós.
12: Tots ells han esperat durant hores sota un sol de justícia, alguns amb ventalls, gorres i paraigües per combatre la calor. Fins i tot hi ha hagut algun mareig entre assistents. Una gran ovació l'ha rebut des de les primeres files, tot i que molta gent s'ha quedat sense poder-lo veure i, de fet, s'ha viscut certa confusió al no saber si havia arribat o no.
14: Pues nada, mucha calor y bueno, y al final pues no se ha visto nada porque había mucha gente y no he podido ver nada. Pero bueno, el estar aquí ya... Ya es importante para mí. Mirar en el móvil a ver si veo algo, porque he intentado grabar algo, pero no lo sé si saldrá algo.
11: De la catedral, tot i que en teoria no està previst que ho faci per la catedral mateixa.
0: Gràcies, Judit Vallès. Seguim molt pendents d'aquesta visita del papa en aquests moments encara a l'interior de la catedral de Barcelona, on hi fa una visita. L'agenda del pontífex continua aquesta tarda amb una audiència amb el president de la Generalitat, en què Salvador Illa li entregarà una carta expressant l'anhel que utilitzi el català en la seva visita i li oferirà diversos regals. Després, a partir de les 6, es fa una festa multitudinària a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, que es tracta d'una vigília prèvia a la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família de demà. Acte central d'aquesta visita. La festa d'aquesta nit està adreçada especialment als joves. S'hi esperen prop de 40.000 persones i algunes actuacions sorpresa. Mont Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. A partir de les 4 de la tarda s'obriran les portes de l'estadi Lluís Companys, però no serà fins a les 6 que començaran actuacions musicals, com la de Gospel Sense Fronteres, la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona, Sabor de Gràcia, Conchita, Siloé o Sergio Dalma. El Papa hi entrarà amb el papamòbil cap a les 8 del vespre i farà una volta a l'estadi. Després pujarà una gran plataforma blanca amb escenografia gaudiniana. Des d'allà el Papa veurà actuacions dels castellers de Vilafranca. Hi haurà pregàries, oracions i lectures de la Bíblia, tant en castellà com en català. Els gairebé 40.000 feligresos tindran 60 punts de confessió, parelles de cadires encarades, no pas confessionaris tancats, per si en volen fer ús. Abans de marxar, el Papa tornarà a fer una volta amb el Papa Mòbil per acomiadar-se de tothom.
0: El govern considera que aquesta visita és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional tant de Barcelona com de Catalunya. A més, l'executiu reitera els esforços que s'han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà als edificis en considerar que es tracta també de la visita d'un cap d'estat. Jordi Casino, bon dia.
16: Bon dia, Marta. Per la seva portaveu, la visita que el cap de l'Església Catòlica fa a Catalunya permetrà enfortir la imatge dels valors que des del govern volen transmetre, com són la cultura de la pau, la convivència i el diàleg. Dit això, Sílvia Paneque també deixava clar que no comparteixen tots els missatges que ha transmès fins ara el Papa, com les crítiques contra l'avortament.
17: Que a Catalunya tinguem aquests valors com a societat i que ho puguem projectar cap a l'exterior, pensem efectivament doncs, que és quelcom positiu i que des del govern volem aprofitar per mostrar-nos així, com una societat oberta, cohesionada, que vol ser una societat d'acollida i que, a més, defensem els valors de la pau. Ara, efectivament, doncs, des d'aquest govern i d'altres s'han potenciat polítiques que, efectivament, doncs, el Papa Lleó XIV i l'Església Catòlica no comparteix.
16: Una Paneque que espera que les afectacions en la mobilitat de la gent siguin les mínimes possibles i que no volia entrar en la polèmica sobre l'ús del català, però que reiterava que el Papa el farà servir en el gruix dels actes, inclosa la benedicció de la Torre de Jesucrist.
0: La portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha destacat després de la reunió del Consell de Ministres que l'executiu comparteix la visió humanista del Sant Pare.
6: Saiz ha assegurat que la visita de Lleó XIV ha posat sobre la taula el debat sobre la migració, la dignitat i l'acollida.
18: En un momento de grandes desafíos globales, compartimos con el Papa la defensa de una visión humanista centrada en la dignidad de las personas. Y España puede sentirse orgullosa de avanzar en esa dirección, con medidas como la regularización que ha sido respaldada por amplios sectores sociales, entidades humanitarias y también por la propia Iglesia. Nuestro país seguirá siendo un referente de convivencia, de solidaridad y de defensa de los derechos humanos dentro y fuera de nuestras fronteras.
0: No tot són, però, reaccions positives a la visita del Papa. Aquesta tarda, a la mateixa hora de la vigília de pregària, a l'estadi olímpic Lluís Companys s'ha convocat una protesta al Born, sota el lema Jo no t'espero.
6: La impulsen la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus de Catalunya, que també han signat manifest en què denuncien el tracte d'estat, els privilegis públics i la manca de neutralitat institucional que, segons ells, envolten aquesta visita. Hongria Panadero, directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia, n'ha parlat a la xarxa.
19: Que les institucions públiques siguin neutrals davant d'una visita de caràcter religiós. És un estat que vulnera drets civils, atès que suposa l'autonomia personal i els drets reproductius o a una mort digna. I, sobretot, que perpetua l'opacitat davant aquests casos de pedàcia, no? I manté, sobretot, una estructura patriarcal que relega a la dona un paper secundari.
0: El bisbe de Lleida, Daniel Palau, ha destacat en una entrevista a la xarxa la forta expectació que causa aquesta visita després de tants anys sense presència papal a Catalunya.
6: També ha aprofitat per demanar perdó als col·lectius afectats per la institució en nom de l'Església.
20: En demanem perdó, ens avergonyim, tenim doncs, el desig d'anar, diguéssim, a la veritat de les situacions, de les realitats, d'acollir, d'escoltar, de reparar i, sobretot, de no tancar-nos mai al diàleg i a l'escolta de ningú.
6: El bisbe remarca que els missatges del pontífex apel·lant a la responsabilitat i la dignitat humana haurien de traspassar fronteres.
0: I la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que es treballa perquè durant la visita del Papa hi hagi la màxima seguretat i la mínima afectació per als ciutadans. Des del Centre de Coordinació Operativa, el CECAT, la consellera ha defensat que el dispositiu no és fruit de la improvisació. David Navarro, bon dia.
21: Bon dia. Núria Parlon s'ha trobat amb els màxims responsables del CECAT, a la sala que centralitza tot el dispositiu. Allà, 21 posicions controlen elements clau de la seguretat i de la protecció civil, com el Servei d'Emergències Mèdiques, els bombers, Renfe o la Creu Roja. Parlon ha dit que el CECAT és un centre neuràlgic que es preocuparà que tot funcioni correctament durant la visita del Sant Pare.
22: Però sí que necessitem una molt bona coordinació de les diferents agències que han de garantir dues coses que són importants. Màxima seguretat i mínima afectació. El que vol dir que el dispositiu no és fruit de la improvisació, és a dir, no s'ha improvisat el dispositiu, es porta molt temps treballant.
21: A tot plegat cal afegir la tasca de 35 associacions de voluntaris de protecció civil, en total unes 200 persones que col·laboraran en tasques d'informació i de suport al cos dels Mossos d'Esquadra.
1: Notícies en xarxa.
0: Els docents tornen avui a fer vaga, coincidint amb l'arribada de Lleó 14 a Barcelona. S'han manifestat pel centre de la capital aquest migdia amb el lema "Demanem fets, no miracles". Milers de persones han començat la protesta a Plaça Espanya, convocades pels sindicats que no han signat el preacord amb Educació. Carina Bellbé, bon dia.
7: Bon dia. La manifestació ha sortit a les 11 de Plaça Espanya i l'objectiu és culminar-la al Parlament, on els sindicats convocants, USTEC, CGT, la Intersindical, la CNT i COS, hi registraran una carta adreçada als grups parlamentaris. Els hi reclamen que, a través d'esmenes als pressupostos, demanin una inversió en ensenyament de com a mínim el 6% del producte interior brut, coincidint amb que avui a l'hemicicle s'han de discutir els comptes d'educació. A més, els sindicats veuen incongruent que, mentre se'ls nega més inversió, el govern destina ni recursos per la visita del Papa. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC i Isan Pardas de la CGT.
8: S'ha de fer una reflexió profunda, que és canviar aquest model educatiu. Cal un canvi estructural de fons.
9: Defensem un model de 100% pública, d'una educació pública de qualitat i en català, i això està totalment contraposat a la visita del Papa, que és el representant de l'Església Catòlica.
7: A la manifestació, tot de missatges destinats al Papa des de la mama mòbil de la CGT a consignes com "les ràtios són un pecat", "habemos vaga perquè no habemos recursos", "jo sí que faig miracles", o "més professors i menys actes de fe". Com sempre, ball de xifres en assistència. 45.000 segons la CGT i 6.500 segons l'Ajuntament de Barcelona. El seguiment de la coneguda com a Papa Vaga ha estat de l'11% segons el Departament d'Educació.
0: Doncs és en aquest context de visita papal i de vaga educativa que més de 45.000 alumnes han començat avui les proves de selectivitat a Catalunya. Enguany la convocatòria està marcada per la incorporació de detectors de dispositius mòbils per tal d'evitar el frau.
6: A Barcelona els estudiants no han trobat problemes de mobilitat a primera hora malgrat les restriccions per la visita de Lleó 14.
0: Al Maresme s'examinen uns 2.000 joves i l'epicentre és el Tecnocampus de Mataró. Les dues primeres proves del matí han estat llengua i literatura castellana i estrangera. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
23: A Mataró, l'alumnat ha trobat assequible l'examen de llengua i literatura castellana amb el que han començat les proves d'accés a la universitat aquest matí. Pel que fa al segon examen, el de llengua estrangera, la majoria també han sortit satisfets, tot i que reconeixen que listening ha estat la part més complicada.
24: L'examen ha sigut molt fàcil. Gairebé no havíem d'escriure, era tot, gairebé tot tipus test.
25: Me l'esperava més difícil, però sí que veritat que s'agraeix molt el tema de que el part mínim i l'anàlisi inverso sigui en tipus test.
26: Content, surto content. El listening, pues bueno, no sé, jo crec que és assequible.
27: El listening me l'esperava més fàcil, ha sigut una mica difícil, hi ha hagut algunes preguntes que m'han costat contestar-les.
23: Un total de 2.000 alumnes s'examinen fins dijous al Maresme, 500 dels quals ho fan al Tecnocampus.
0: A la demarcació de Lleida hi ha rècord d'inscrits a les proves, amb 2.700 estudiants matriculats. Són un 10% més que l'any passat. Enguany hi ha 14 tribunals a Lleida, la Seu d'Urgell, Tremp, Viella i Tàrrega. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
28: L'Institut Manuel de Pedrolo de Tàrrega acull per 7è any consecutiu una de les seus de les proves. En aquesta convocatòria, un total de 234 alumnes s'hi examinen, procedents dels instituts de Tàrrega, Cervera i Guissona. Tot i això, molts estudiants asseguren arribar-hi amb confiança, tot i els nervis, després de mesos de preparació.
29: Bé, nervis.
30: Molts nervis.
31: Hem estudiat, ja ho hem fet tot.
32: Jo avui bé, demà ja veurem.
33: Una mica de nervis sempre hi ha, llavors. Una mica de pressió per entrar a la carrera, perquè seria, vamos, una cosa terrible no entrar-hi, però bueno, crec que amb bastanta confiança.
34: Nervis d'última hora i tot això, però si t'has ben preparat i amb tota la feina feta de casa.
35: Al final és treballar-ho i practicar.
28: Enguany, una de les novetats és que els tribunals de les Pau compten amb detectors per descobrir l'ús de dispositius electrònics. Per aquest motiu és recomanar a l'alumnat guardar aquests dispositius a les seves motxilles.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: A Lleida dels bombers continuen treballant a la zona de l'incendi que aquesta passada nit ha cremat una empresa fruitera a Ciutat Jardí. El foc s'ha donat per controlat a primera hora del matí i totes les persones desallotjades durant la nit ja han pogut tornar a casa. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
2: El foc va començar poc després de les 10 de la nit als palots de fusta amagatzemats per la campanya de la fruita a l'exterior del recinte de l'empresa. En arribar-hi, els bombers van trobar un incendi completament desenvolupat i van establir com a objectiu prioritari evitar la propagació de l'incendi cap als habitatges propers. Davant la magnitud de les flames i de la columna de fum, van decidir evacuar la primera línia de cases i confinar la resta del barri de Vilamoncada, Ciutat Jardí, aproximadament unes 1.300 persones. A hores d'ara, amb l'incendi controlat, tots els desallotjats ja han pogut tornar a casa seva. Segons han detallat des del cos de bombers, Joan Josep Bellostes, que és el cap de la regió d'emergències de Lleida dels bombers, encara estan valorant l'afectació de les naus industrials, tant les que han cremat com les que no, i durant el dia revisaran les cases més properes per avaluar les possibles afectacions. També, com ha apuntat el cap de la regió d'emergències de Lleida, es deixaran 8 dotacions amb el sistema de comandament i un equip de drons a la zona.
0: Justament els bombers preveuen una campanya forestal complexa a les comarques gironines, especialment per les altes temperatures i les possibles ventades aquest estiu. A més, preocupa la vegetació morta en zones de la Garrotxa i el Ripollès, on hi ha dificultat d'accés. Televisió de la Costa Brava, Alba Pairet.
3: Les pluges d'aquest hivern han ajudat a eliminar la sequera estructural que patien els boscos de les comarques gironines. Tot i això, preocupa la vegetació fina susceptible a canvis de temperatura. També els possibles episodis de ventades i la calor intensa que es preveu. Ho detalla el cap dels bombers a Girona, Jordi Martín.
4: Davant d'una situació on tenim una complexitat de vegetació fina, que pot provocar, doncs, vinculada amb aquests models que ens marquen, doncs, aquestes altes temperatures i un segur, doncs, dèficit de precipitació en aquests mesos d'estiu, i també, doncs, vinculat també amb aquests episodis que podem tenir de vents, ja sigui, doncs, amb entrades de sud, ponentades o tramuntanades, que ens faran, doncs, que passem un risc elevat a les comarques de Girona.
3: També tenen el focus posat en zones forestals de la Garrotxa i el Ripollès, on hi ha gran quantitat de vegetació morta i és difícil accedir-hi. En total, a la demarcació hi haurà 760 bombers entre professionals i voluntaris i un reforç de 84 auxiliars forestals.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Una incidència tècnica al centre de control de DIF ha obligat a aturar tot el servei de Renfe aquest migdia.
6: La circulació s'ha pogut restablir de manera progressiva pocs minuts més tard, un cop s'ha pogut recuperar el sistema de regulació de trànsit.
0: Mor un noi de 18 anys en un accident amb un camió a l'AP7 a Llers, a l'Alt Empordà.
6: Els fets han tingut lloc de matinada al quilòmetre 20 de l'autopista, quan un turisme amb 5 ocupants ha xocat per darrere amb un vehicle pesant. Ha mort un dels ocupants del cotxe, mentre que els altres 4 han resultat ferits i han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona.
0: Una proveïdora de la cooperativa de l'Aldea admet haver inflat factures per serveis prestats a aquesta entitat.
6: Avui ha començat el judici per la fallida d'aquesta entitat. El tribunal ha acordat estimar la petició de sobreseïment dels fets presentada en les qüestions prèvies per dos proveïdors, acusats també d'inflar artificialment factures. També ha rebutjat les al·legacions de la defensa de l'exgerent de la cooperativa.
0: I en aquest dia t'han atapeït per la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya. També tenim temps per un apunt del món de la cultura, perquè l'escriptor, guionista i dramaturg mataroní Pere Angles ha guanyat la 30a edició del Premi Néstor Luján de novel·la històrica. Ha estat amb l'obra El sastre de Barcelona.
6: Es tracta d'una obra que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX, en una narració sobre la identitat, l'ambició i la supervivència d'un home disposat a desafiar el lloc que el món li havia reservat. Convocat per Columna Edicions, és el primer i únic premi de novel·la històrica en català.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Barça Igualada, en joc ara mateix una plaça per a la final de l'Hockey Lliga Masculina.
5: Bon dia, Marta. Avui a les 7 de la tarda, a Blanes, es decideix quin dels dos equips catalans lluitarà pel títol contra el Liceu Gallec. El partit no juga al Palau Blaugrana perquè hi ha el duel del Barça de bàsquet de semifinals de la Lliga ACB. En el segle XXI, el conjunt blaugrana d'hoquei sobre patins ha guanyat 23 títols. Per l'Igualada, passar a la final seria reviure els grans èxits de la dècada dels 90, on van regnar en l'àmbit estatal i europeu. Escoltem el tècnic del Barça, Ricard Ares.
10: Hem de guanyar. Sabem que en l'últim partit no vam competir i no vam estar a l'altura de l'escut que portem al pit. I això és el que hem de fer, és demà sortir a competir per guanyar una autèntica final. Sabem com hem d'afrontar una final, la responsabilitat que tenim tots, i això anem. I d'això va el play-off. Demà guanyant, estàs a la final d'Hockey Lliga i aquest és el nostre objectiu.
5: En bàsquet a les 8 del vespre al Palau Blaugrana, el Barça de Xavi Pascual rep el Tenerife, primer partit de les semifinals del play-off al títol a la Lliga ACB de bàsquet. Escoltem Nicola Provítola.
8: Bueno, Tenerife creo que tiene ya un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año creo que con la adición de Patty Mills son todavía mucho más fuertes y bueno, deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados.
5: I a la primera federació de futbol, Pablo Alfaro marxa del Nàstic de Tarragona. Avui ho ha fet en roda de premsa, on ha estat acompanyat pels capitans de la plantilla, el president i membres del Consell d'Administració Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
9: El ja ex-tècnic del Nàstic s'ha acomiadat en una roda de premsa acompanyat dels capitans de la plantilla, el president Lluís Fàbregas i membres del Consell d'Administració. El tècnic, acompanyat del seu segon, Iago Martínez, marxa amb la sensació de la feina feta, agraït i sense cap retret.
11: La intensitat de lo que hemos vivido creo que ha dado para una muy buena reflexión, ¿no? Os debo de reconocer que con seguridad ha sido probablemente el reto más difícil y más complicado que he tenido en mi carrera como entrenador profesional, ¿no? Antes de venir ya lo intuíamos que no iba a ser fácil, pero una vez dentro, pues lógicamente uno lo ha ido confirmando, ¿no?
9: El fins ara entrenador del Nàstic ha tancat la seva etapa després d'11 partits liderant la banqueta del primer equip amb un bagatge de 4 victòries, 2 empats i 5 derrotes, havent sumat 14 dels 33 punts disputats suficients per mantenir la categoria. Ara tot està encarrilat per fer oficial la incorporació de Xisco Campos com a nou entrenador del Nàstic per la temporada que ve. Aquesta ha estat la primera i gran decisió de pes del nou director esportiu grana, Tomeu Nadal, qui serà presentat aquest dimecres.
5: I en futbol sala, el Barça vol certificar avui la classificació per a la final del play-off pel títol de Lliga a la primera divisió masculina. Després de guanyar el primer partit al Movistar Inter, els de Javi Rodríguez visiten avui la pista del conjunt madrileny a partir de les 9 del vespre. Si guanyen, ja seran a la final per lluitar pel títol. I tornant al món del bàsquet, hem de destacar que la Lliga Femenina, el Cadí la Seu, ha anunciat el fitxatge de la jugadora italiana Alessandra Orsili. Es tracta de la segona incorporació del conjunt català.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida actualitzant les esdeveniments central del dia, la visita del Papa a Catalunya i hi ha moltes més notícies. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
12: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
13: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
14: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Ara sentirem un poema que és tan dolç com una carícia. I sabeu? Carícia és el seu títol. El sentim?
15: Hola, sóc la Clara Gardella. Vaig a quart de primària de l'escola Els Cossetans. El poema que he escollit es diu Carícies i ho ha escrit Carme Cabós. He escollit aquest poema perquè és molt bonic. Carícies. Nit de bengales. El respir de les fulles denses de l'aire. La gran lluna jugant entre crisàlides. Les braçades del mar vessant les platges i les teves carícies sempre somiades.
14: Moltíssimes gràcies, Clara, per recitar aquest poema tan ben recitat. Ens has fet sentir les carícies de la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
15: Adeu, embaladits.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Lleó XIV ja és a Catalunya i ha completat la seva primera visita. Ha estat a la Catedral de Barcelona, on ha celebrat una homilia de benvinguda en la qual ha alternat el català i el castellà. I només fa uns minuts, davant de la façana de la catedral, s'ha adreçat als fidels que s'esperaven a la plaça.
2: Bon dia i bona hora! Germans i germanes, mucha alegría, saludo a todos ustedes, todos vosotros. Gracias por estar aquí. Gracias por la paciencia. Gracias por la alegría. Que celebremos todos la fe en Cristo. Jesucristo que nos ha llamado a vivir como un solo pueblo unidos en la fe. Dios bendiga a todos. Adiós y au.
0: El Papa ha aterrat a l'aeroport del Prat cap a 12:45 del migdia, procedent de Madrid. Ara el Sant Pare es troba al Palau Episcopal i aquest vespre assistirà a l'acte de vigília programat a l'Estadi Olímpic. És dimarts, 9 de juny de 2026, i tenim més titulars. El govern considera que la visita és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional de Barcelona i Catalunya. Sònia Kerr.
3: L'executiu reitera els esforços que han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del

0: Aquest any ho han canviat una mica, ha sigut tipus test, però bueno, en general ha sigut bastant el mateix.
1: Jo no estava massa nerviós i l'examen teníem la consigna de que seria imprevisible. Ha sigut imprevisible perquè no era com els models d'exàmens dels altres anys, però bastant assequible.
2: En cultura, Pere Angles guanya el Premi Néstor Luján de novel·la històrica amb El sastre de Barcelona.
3: L'escriptor, guionista i dramaturg mataroní s'ha endut el guardó amb una obra sobre la identitat, l'ambició i la supervivència que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX.
2: Als esports, Barça Igualada, està en joc una plaça per a la final de l'Hockey Lliga masculina. Joan Barberà.
4: Avui a les 7 de la tarda, Blanes es decidirà quin dels dos equips catalans lluitarà pel títol contra el Liceu Gallec. El partit no juga al Palau Blaugrana perquè hi ha el duel del Barça de bàsquet de semifinals de la Lliga CB.
2: El temps amb Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia. Aquest dimarts s'està portant un temps mitjanament variable en algunes comarques, sobretot les del Pirineu, les de Lleida, la Catalunya Central. S'han anat produint algunes pluges febles i intermitents al llarg de la nit i també aquest matí, tot i que a hores d'ara gran part d'aquests núvols s'estan trencant. En qualsevol cas, n'estan apareixent de núvols a les comarques de Barcelona, de Girona, i fins i tot arribaran a caure algunes gotellades al llarg de les properes hores. En el cas de l'àrea metropolitana, per exemple, poca aigua, per bé que els núvols sí que seran més abundants, per exemple, al Maresme i als dos Vallesos. Aquests núvols del nord del país frenaran una mica la temperatura respecte a la d'ahir i, tot i que l'ambient serà suau, aquesta tarda no farà la calor que vam arribar a assolir el dilluns a la tarda. Quan més cap a les Terres de l'Ebre, més al sud de Lleida, també les comarques de Tarragona en general, tindrem més clarianes. Atenció, perquè aquesta nit i també el dimecres al matí tindrem força núvols amb alguna pluja esporàdica, però podria fer la guitza a alguns actes papals. Això sí, aquesta pluja marxarà de seguida a partir del migdia del dimecres. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís Mi. Al control de so, Ivan López. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Lleó 14 ha iniciat la seva estada de 48 hores a Catalunya amb una visita a la Catedral de Barcelona, de la qual ha sortit fa pocs minuts. Allà hi ha presidit una homilia de benvinguda en la qual ha començat saludant els fidels en català, llengua que ha anat alternant amb el castellà en el seu discurs. Al final de la visita ha tingut un gest cap als fidels presents a la plaça, a qui s'ha dirigit en català. Allà hi tenim l'Ester Minguell. Molt bon dia, Ester.
7: Hola, bon dia. Doncs, com dèieu, Lleó 14 ja ha abandonat la Catedral de Barcelona, però abans de sortir ha adreçat unes paraules de benedicció als centenars de fidels que s'han mantingut a l'espera des de la seva arribada a la plaça de la Catedral. Aquest ha estat el moment en què el pontífex ha agraït la seva presència.
8: Bon dia i bona hora. Germans i germanes, mucha alegría, saludo a todos ustedes, todos vosotros. Gracias por estar aquí. Gracias por la paciencia, gracias por la alegría. Que celebremos todos la fe en Cristo, Jesucristo, que nos ha llamado a vivir como un solo pueblo unidos en la fe. Dios bendiga a todos. Adiós, chao.
7: I amb un llarg repic de campana s'ha dirigit fins al Palau Episcopal, que és on s'allotja i on té ara mateix un dinar privat. Abans ha fet la pregària a l'interior de la catedral, acompanyat de la cúria eclesiàstica amb el cardenal Joan Josep Omell al capdavant i entitats del voluntariat de la visita papal. Ha pronunciat l'oració de la litúrgia de les hores i en l'homilia ha fet una crida a la unitat, l'acollida i la pau. N'escoltem un fragment.
8: I us animava a proclamar davant de l'Església que aquesta ciutat i aquesta regió són un lloc ampli i obert a la fraternitat cristiana. Amb les seves paraules trobem rostres de tants germans i germanes que entre vosaltres s'han entregat i s'entreguen per construir harmonia i comunió més enllà de tota polarització.
7: El pontífex ha visitat diferents espais de la catedral de la Santa Creu i Santa Eulàlia, entre ells la cripta, on ha beneït el sepulcre de Santa Eulàlia, la patrona de la ciutat, i també la font del claustre. Ara és ja al Palau Episcopal i a 4:15 de la tarda té prevista la trobada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa.
2: I tot plegat, gràcies, Ester, enmig d'una forta expectació. Centenars de fidels, curiosos, turistes, moltíssimes persones han esperat durant hores el papa als voltants de la catedral. La Judit Vallès ha pogut parlar amb algunes d'aquestes persones. Molt bon dia, Judit.
9: Bon dia, doncs encara hi ha molta gent a la plaça de la catedral a l'espera d'una nova aparició del papa després d'aquesta sortida improvisada que ha fet fa uns instants al sortir de la catedral. Una aparició que ha generat

0: Una gran ovació, algunes corredisses i sobretot molts mòbils a l'aire gravant aquest moment que per molts fidels ha sigut molt especial. Escoltem alguns dels que s'han congregat amb molta expectació en la seva primera aparició pública a Catalunya.
1: Me parece muy emocionante. Se ve muy sencillo, muy cercano.
2: Somos del estado de California, Estados Unidos, originarios de México. Habíamos planeado vacaciones aquí en Barcelona desde hace meses, así es que nos tocó coincidencia. Muy bonita coincidencia estar aquí.
3: Nosotros venimos a San Andreu de la Barca, pero trabajamos a dos coles de Sant Cugat y de Barcelona. Bueno, que quedi alguna cosa, que ens faci a tots una miqueta millors.
4: Venim a recolzar el Sant Pare, aquest viatge que ha fet, i és molt preciós.
0: Tots ells han estat esperant durant hores sota un sol de justícia, alguns amb ventalls, gorres i paraigües per combatre la calor. Fins i tot hi ha hagut algun mareig entre assistents. Una gran ovació l'ha rebut a l'entrada des de les primeres files, tot i que molta gent s'ha quedat sense poder-lo veure i, de fet, s'ha viscut certa confusió al no saber si havia arribat o no.
5: Pues nada, mucha calor y bueno, y al final pues no se ha visto nada porque había mucha gente y no he podido ver nada. Pero bueno, el estar aquí ya es importante para mí. Mirar en el móvil a ver si veo algo, porque he intentado grabar algo, pero no lo sé si saldrá algo.
0: A hores d'ara encara molta expectació davant del Palau Episcopal amb centenars de persones que esperen per veure si sortirà pel balcó.
6: I és que l'agenda del Papa és molt atapeïda i es concentra bàsicament en una zona del centre de Barcelona. Aquesta tarda es reunirà en audiència amb el president de la Generalitat. Salvador Illa li entregarà una carta en què expressa l'anhel que utilitzi el català en la seva visita i li oferirà diversos regals. Després, a partir de les 6 de la tarda, es farà una festa multitudinària a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Es tracta d'una vigília prèvia a la benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família de demà, acte central de la visita, i que està adreçada especialment als joves. S'hi esperen prop de 40.000 persones i algunes actuacions sorpresa. Mon Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. A partir de les 4 de la tarda s'obriran les portes de l'estadi Lluís Companys, però no serà fins a les 6 que començaran actuacions musicals, com la de Gospel Sense Fronteres, la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona, Sabor de Gràcia, Conchita, Siloé o Sergio Dalma. El Papa hi entrarà amb el papamòbil cap a les 8 del vespre i farà una volta a l'estadi. Després pujarà una gran plataforma blanca amb escenografia gaudiniana. Des d'allà el Papa veurà actuacions dels castellers de Vilafranca. Hi haurà pregàries, oracions i lectures de la Bíblia, tant en castellà com en català. Els gairebé 40.000 feligresos tindran 60 punts de confessió, parelles de cadires encarades, no pas confessionaris tancats, per si en volen fer ús. Abans de marxar, el Papa tornarà a fer una volta amb el Papa Mòbil per acomiadar-se de tothom.
6: El govern considera que la visita és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional tant de Barcelona com de Catalunya. A més, l'executiu reitera els esforços que han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà en considerar que es tracta també de la visita d'un cap d'estat. Jordi Casino, bon dia.
8: Bon dia, Marta. Per la seva portaveu, la visita que el cap de l'Església Catòlica fa a Catalunya permetrà enfortir la imatge dels valors que des del govern volen transmetre, com són la cultura de la pau, la convivència i el diàleg. Dit això, Sílvia Paneque també deixava clar que no comparteixen tots els missatges que ha transmès fins ara el Papa, com les crítiques contra l'avortament.
9: Que a Catalunya tinguem aquests valors com a societat i que ho puguem projectar cap a l'exterior, pensem efectivament doncs, que és quelcom positiu i que des del govern volem aprofitar per mostrar-nos així com una societat oberta, cohesionada, que vol ser una societat d'acollida i que, a més, defensem els valors de la pau. Ara, efectivament, doncs, des d'aquest govern i d'altres s'han potenciat polítiques que, efectivament, doncs, el Papa Lleó XIV i l'Església Catòlica no comparteix.
8: Una Paneque que espera que les afectacions en la mobilitat de la gent siguin les mínimes possibles i que no volia entrar en la polèmica sobre l'ús del català, però que reiterava que el Papa el farà servir en el gruix dels actes, inclosa la benedicció de la Torre de Jesucrist.
6: Per part del govern espanyol, la portaveu Elma Saiz ha destacat, després de la reunió del Consell de Ministres d'avui, que l'executiu comparteix la visió humanista del pontífex.
10: Saiz ha assegurat que la visita de Lleó XIV ha posat sobre la taula el debat sobre la immigració, la dignitat i l'acollida.
11: En un momento de grandes desafíos globales, compartimos con el Papa la defensa de una visión humanista centrada en la dignidad de las personas. Y España puede sentirse orgullosa de avanzar en esa dirección, con medidas como la regularización que ha sido respaldada por amplios sectores sociales, entidades humanitarias y también por la propia Iglesia. Nuestro país seguirá siendo un referente de convivencia, de solidaridad y de defensa de los derechos humanos dentro y fuera de nuestras fronteras.
6: Més enllà del vessant polític, la visita implica un gran esforç de seguretat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que es treballa perquè en aquesta visita n'hi hagi la màxima, al mateix temps que hi ha una mínima afectació per als ciutadans. Des del Centre de Coordinació Operativa del CECAT, la consellera ha defensat que el dispositiu no és fruit de la improvisació. David Navarro, bon dia.
12: Bon dia. Núria Parlon s'ha trobat amb els màxims responsables del CECAT, a la sala que centralitza tot el dispositiu. Allà, 21 posicions controlen elements clau de la seguretat i de la protecció civil, com el Servei d'Emergències Mèdiques, els bombers, Renfe o la Creu Roja. Parlon ha dit que el CECAT és un centre neuràlgic que es preocuparà que tot funcioni correctament durant la visita del Sant Pare.
13: Però sí que necessitem una molt bona coordinació de les diferents agències que han de garantir dues coses que són importants. Màxima seguretat i mínima afectació. El que vol dir que el dispositiu no és fruit de la improvisació, és a dir, no s'ha improvisat el dispositiu, es porta molt temps treballant.
12: A tot plegat cal afegir la tasca de 35 associacions de voluntaris de protecció civil, en total unes 200 persones que col·laboraran en tasques d'informació i de suport al cos dels Mossos d'Esquadra.
6: Una visita que té també un gran impacte econòmic immediat. Ho ha explicat a la xarxa Txelo Morillo, que és vicedegana EAE Business School i autora del llibre Marca Barcelona.
14: Immediat, evidentment, estem parlant de que generarà uns 125 milions, diguéssim, de facturació, i aquí doncs, tenim tot el tema de restauració, gastronomia, hoteleria, hotels, etcètera, etcètera. No? Hi ha un desplegament també de serveis policials, de serveis de seguretat, que també necessiten un reforç molt especial en aquests dies, per tant, hi ha un impacte sobre el treball.
15: Notícies en xarxa.
6: Els docents han tornat avui a fer vaga i coincidint amb l'arribada de Lleó 14 a Barcelona s'han manifestat pel centre de la capital. Amb el lema Demanem fets, no miracles, milers de persones han començat la protesta a Plaça Espanya, convocades pels sindicats que no han signat el preacord amb Educació. Carina Bellbé, bon dia.
16: Bon dia. La manifestació ha sortit a les 11 de Plaça Espanya i l'objectiu és culminar-la al Parlament, on els sindicats convocants, USTEC, CGT, la Intersindical, la CNT i COS, hi registraran una carta adreçada als grups parlamentaris. Els hi reclamen que, a través d'esmenes als pressupostos, demanin una inversió en ensenyament de com a mínim el 6% del producte interior brut, coincidint amb que avui a l'hemicicle s'han de discutir els comptes d'educació. A més, els sindicats veuen incongruent que, mentre se'ls nega més inversió, el govern destina ni recursos per la visita del Papa. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC i Isan Pardes de la CGT.
17: S'ha de fer una reflexió profunda, que és canviar aquest model educatiu. Cal un canvi estructural de fons.
18: Defensem un model de 100% pública, d'una educació pública de qualitat i en català, i això està totalment contraposat a la visita del Papa, que és el representant de l'Església Catòlica.
16: A la manifestació, tot de missatges destinats al Papa des de la mama mòbil de la CGT a consignes com les ràtios són un pecat, habemos vaga perquè no habemos recursos, jo sí que faig miracles o més professors i menys actes de fe. Com sempre, ball de xifres en assistència. 45.000 segons la CGT i 6.500 segons l'Ajuntament de Barcelona. El seguiment de la coneguda com a Papa Vaga ha estat de l'11% segons el Departament d'Educació.
6: Doncs és en aquest context de visita papal i de vaga educativa que més de 45.000 alumnes han començat avui les proves de selectivitat a Catalunya. Enguany la convocatòria està marcada per la incorporació de detectors de dispositius mòbils per tal d'evitar el frau.
10: A Barcelona els estudiants no han trobat problemes de mobilitat a primera hora, malgrat les restriccions per la visita del Pontífex.
6: A la demarcació de Tarragona, més de 4.000 estudiants han començat les proves que compten amb una quinzena de detectors de dispositius. Són 260 alumnes més respecte de l'any passat. Ciutat de Tarragona, Eduard París.
19: En total hi ha 26 tribunals repartits per Tarragona, Reus, Vilaseca, Valls, Cambrils, Tortosa, Mora d'Ebre, Amposta i el Vendrell. Les proves s'han iniciat a les 9 del matí amb l'examen de llengua castellana. Una de les principals novetats d'aquest any són els detectors de dispositius electrònics. A la Universitat Rovira i Virgili se n'utilitzaran una quinzena per evitar així que els alumnes puguin copiar. Superat el primer examen de castellà, hi havia sensacions i comentaris de tot tipus entre l'alumnat.
20: Bueno, yo creo que bé, las sensaciones son positives. Bueno, lo típico, que hi havia per mínimo, gramàtica inversa. Aquest any ho han canviat una mica, ha sigut tipus test.
21: Jo no estava massa nerviós i l'examen teníem la consigna de que seria imprevisible. Ha sigut imprevisible perquè no era com els models d'exàmens dels altres anys, però bastant assequible.
22: Raro, perquè al final és el primer examen, estem tots amb nervis, però dintre del que cap jo crec que bastant bé.
1: Ha anat bé, era bastant fàcil comparat amb els que havien fet a classe i, bueno, sí, ha anat bé.
19: La segona prova és la de llengua estrangera i la primera jornada d'exàmens es tancarà amb una de les proves de matèria optativa.
6: A les comarques gironines, més de 4.000 estudiants s'examinen de la selectivitat. La majoria ho fa a la ciutat de Girona, però també a les seus de Salt, Figueres i Olot. A la capital de la Garrotxa, les proves es fan a l'Institut Bosch de la Coma. Anem fins allà, Olot FM, Roger Isern.
2: Els alumnes s'han mostrat satisfets durant el primer descans de les proves després de fer l'examen de llengua i literatura castellana. Alguns d'ells han parlat als micròfons de Ràdio Olot i la televisió.
3: Jo crec que ha de ser prou fàcil, estaven preparats per l'ocasió i doncs al final les classes de repàs han donat el seu fruit.
23: Jo comparteixo el pensament d'en Marcel. Un examen assequible, sí que és veritat que la preparació hauria pogut ser un pèl més bona, però igualment examen molt assequible i molt contents, la veritat.
3: Sí, sí, examen assequible amb els continguts que entraven i jo crec que la preparació del dia anterior al partit ha sigut clau.
24: Penso que l'examen ha estat prou fàcil, no crec que ningú hagi tingut majors problemes i al final ens ha sortit el que ja ens esperàvem, o sigui que no hi ha hagut cap sorpresa.
25: Els nervis en aquest primer examen poden jugar-nos una mala passada, però jo crec que si es fa un degut estudi, doncs es pot treure bona nota.
2: Les Pau continuen el seu camí durant aquest dimecres i dijous. També es faran la resta de proves. La data de publicació d'aquests resultats serà el 23 de juny a través del portal d'accés a la universitat.
15: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: A Lleida, els bombers continuen treballant a la zona de l'incendi que aquesta passada nit ha cremat una empresa fruitera de Ciutat Jardí. El foc s'ha donat per controlat a primera hora del matí i totes les persones desallotjades durant la nit ja han pogut tornar a casa. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
26: El foc va començar poc després de les 10 de la nit als palots de fusta amagatzemats per la campanya de la fruita a l'exterior del recinte de l'empresa. En arribar-hi, els bombers van trobar un incendi completament desenvolupat i van establir com a objectiu prioritari evitar la propagació de l'incendi cap als habitatges propers. Davant la magnitud de les flames i de la columna de fum, van decidir evacuar la primera línia de cases i confinar la resta del barri de Vilamoncada, Ciutat Jardí, aproximadament unes 1.300 persones. A hores d'ara, amb l'incendi controlat, tots els desallotjats ja han pogut tornar a casa seva. Segons han detallat des del cos de bombers, Joan Josep Bellostes, que és el cap de la regió d'emergències de Lleida dels bombers, encara estan valorant l'afectació de les naus industrials, tant les que han cremat com les que no, i durant el dia revisaran les cases més properes per avaluar les possibles afectacions. També, com ha apuntat el cap de la regió d'emergències de Lleida, es deixaran 8 dotacions amb el sistema de comandament i un equip de drons a la zona.
6: Osona vol consolidar-se com un referent de la bioeconomia a Catalunya. És l'objectiu, almenys, de l'estratègia Osona Biocircular, una iniciativa que agrupa administracions, empreses, universitats i centres de recerca per impulsar un model agroalimentari més sostenible. El 9FM, Núria Parera.
27: El projecte busca garantir que el sector continuï sent viable econòmicament, però també des del punt de vista ambiental i social. Per fer-ho, coordina i dona visibilitat a les iniciatives que ja existeixen a la comarca alhora que facilita l'accés al finançament públic. Entre els objectius hi ha promoure la sostenibilitat ambiental amb projectes com els biopolígons o les plantes de biogàs. En parla Alba Reguant, coordinadora d'Osona Biocircular.
28: Rebuig social per aquesta por, perquè potser a nivell tècnic la societat no sap fins a quin punt unes són més positives que les altres o no sap quines afavoriran i quines poden acabar perjudicant. Els ajuntaments no estan en contra, simplement estan a favor de tenir plantes de biogàs que siguin realment sostenibles i facilitin aquesta transició verda.
27: La regidora de l'Ajuntament de Vic i presidenta de Creacció, Bet Piella, afirma que en aquest aspecte els ajuntaments no poden anar sols.
29: Hem demanat una reunió urgent amb territori, amb agricultura i amb indústria de la Generalitat, perquè hem d'anar de bracet.
27: També es vol impulsar la digitalització del sector agrari, donar suport als petits productors agroalimentaris, afavorir la diversificació econòmica i reforçar la sostenibilitat social.
6: I en aquesta jornada tan atapeïda per la visita del Papa a Catalunya tenim encara una mica de temps per a la informació cultural. L'escriptor, guionista i dramaturg mataroní Pere Angles ha guanyat la 30a edició del Premi Néstor Luján de novel·la històrica. Ha estat amb l'obra El sastre de Barcelona.
10: Es tracta d'una obra que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX en una narració sobre la identitat, l'ambició i la supervivència d'un home disposat a desafiar el lloc que el món li havia reservat. Convocat per Columna Edicions, és el primer i únic premi de novel·la històrica en català.
6: Seguim amb música perquè Roy Ellis, Mazzoni, aquí estem escoltant, també Tap, Errate, Sibaritz i la Maria encapçalen l'edició d'enguany del Festival Internacional del Terracota Museu a la Bisbal d'Empordà. Els exteriors de l'equipament acolliran 5 dimecres de concerts i de sopes a la fresca, amb un cartell que combina llegendes, artistes consolidats i també noves veus. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
0: El Festival Internacional del Terracota Museu celebrarà aquest estiu la 14a edició amb 13 actuacions musicals repartides en 5 dimecres de juliol, combinant concerts i sessions de DJ. Unes propostes que reivindiquen l'eclecticisme, la proximitat i la descoberta musical. Marçal Lladó és director del festival.
4: Sempre per projectes diferents, projectes que veuen de diferents escenes, de diferents racons del món, de diferents estils musicals, sempre posant l'èmfasi en la sorpresa, en la novetat, i mirant doncs, que tothom que ve els dimecres cada dia trobi un al·licient diferent. No?
0: Per l'escenari passaran artistes com Roy Ellis, Mazzoni, Zap, Errate, Sibaritz, La Maria o Xipre.
6: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. Barça Igualada. Està en joc una plaça per la final de l'Hockey Lliga Masculina.
5: Bon dia, Marta. Avui, a partir de les 7 de la tarda, a Blanes es decidirà quin dels dos equips catalans lluitarà pel títol contra el Liceo Gallec. El partit no juga al Palau Blaugrana perquè, recordem, hi ha el duel del Barça de bàsquet de semifinals de la Lliga ACB. En el segle XXI, el conjunt blaugrana ha guanyat 23 títols de l'Hockey Lliga Masculina. Per Igualada, passar a la final seria reviure els grans èxits de la dècada dels 90, on van regnar en l'àmbit estatal i europeu. Escoltem el tècnic del Barça, Ricard Ales.
7: Hem de guanyar. Sabem que en l'últim partit no vam competir i no vam estar a l'altura de l'escut que portem al pit, i això és el que hem de fer, és demà sortir a competir per guanyar una autèntica final. Sabem com hem d'afrontar una final, la responsabilitat que tenim tots, i això anem, i d'això va el playoff. Demà guanyant estàs a la final d'Hockey Lliga i aquest és el nostre objectiu.
5: En bàsquet a les 8 del vespre, al Palau Blaugrana, el Barça rep el Tenerife fent el primer partit de les semifinals del play-off al títol a la Lliga ACB de bàsquet. Demà el Joventut de Badalona juga a la pista del València, també primer partit d'aquesta eliminatòria. A la Lliga Femenina, el Cadí Laseu ha anunciat avui el fitxatge de la jugadora italiana Alessandra Orsili. La base de 24 anys arriba amb experiència a l'èlit italiana, també espanyola, a més d'haver competit a Europa. És el segon fitxatge del conjunt urgellenc. I en futbol sala, el Barça vol certificar avui la classificació per a la final del play-off pel títol de Lliga a la primera divisió masculina. Visiten la pista de l'Inter Movistar. Escoltem el tècnic blaugrana, Javi Rodríguez.
8: Al final hemos conseguido un punto, como dije el otro día en la rueda de prensa, no definitivo, pero sí que es importante porque al final vamos con esa tranquilidad de saber que si no ganamos el segundo punto, pues tenemos que volver a jugar en el Palau. Con buenas sensaciones, el equipo está bien, ahora recuperarse bien y llegar en las mejores condiciones posibles para hacer un buen partido allí e intentar conseguir el segundo punto.
5: I a la primera federació de futbol, el centre d'esport Sabadell ja prepara la final del play-off d'ascens a segona contra el Zamora. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
9: Bon dia. El Sabadell va posar ahir a la nit a la venda les 400 localitats que ha pactat de manera recíproca amb el Zamora per aquesta final del play-off d'ascens a segona divisió. Joel Priego, vigolejador a la tornada de les semifinals i ex del Zamora en el seu dia, espera un gran ambient al Ruta.
11: És una afició que al final crec que durant l'any és potser una mica més freda, costa més que la gent hi vagi, però jo quan vaig viure el play-off de segona ref, són aquells moments en el que sembla que tota la ciutat comença a empantar, que la gent s'anima en el Ruta i l'ambient doncs serà una miqueta hostil com el que vam tindre nosaltres aquí contra el Madrid i segurament el camp s'ompli i la gent empantarà.
9: L'equip de Ferran Costa s'ha entrenat aquest matí a la nova Creu Alta preparant aquest partit d'anada de la final que serà dissabte a les 9 de la nit a Zamora.
5: I demà, a partir de demà, molt pendents de la Champions femenina de waterpolo, on hi ha dos conjunts catalans, el Centre Natació Mataró i el Club Natació Sant Andreu.
6: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i ja seran les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà a partir de les 2, com sempre. Bona tarda.
15: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Lleó XIV ja és a Catalunya i ha completat la seva primera visita. Ha estat a la Catedral de Barcelona, on ha celebrat una homilia, on ha alternat el castellà i el català. I després, davant de la façana de la catedral, s'ha adreçat als fidels que estaven a la plaça.
2: Bon dia i bona hora! Germans i germanes! Mucha alegria, saludo! Todos ustedes, todos vosotros, Dios bendiga a todos. Adiós, chao.
1: Ara el pontífex es troba al Palau Episcopal i aquest vespre assistirà a un acte de vigília programat, recordem-ho, a l'Estadi Olímpic. Avui un dia manifestació dels docents que estan en vaga i s'han manifestat pel centre de la capital coincidint amb l'arribada del Papa. Educació xifra el seguiment en un 11%. Amb el lema demanem fets no miracles, milers de persones han començat la seva protesta a Plaça Espanya. Precisament avui, que 45.000 alumnes han començat les proves de selectivitat. Enguany, com a novetat, s'han incorporat detectors de dispositius mòbils per evitar el frau. A Barcelona els estudiants no han tingut problemes de mobilitat tot i la visita del Papa. A la sortida, bones sensacions pel que fa als exàmens.
3: L'examen ha sigut molt fàcil. Gairebé no havíem d'escriure, era tot, gairebé tot tipus test.
4: Me l'esperava més difícil, però sí que veritat que s'agraeix molt el tema de que el part mínim i l'anàlisi inverso sigui en tipus test.
5: Content, surto content. El listening, pues bueno. No sé, jo crec que és assequible.
6: El listening me l'esperava més fàcil, ha sigut una mica difícil, hi ha hagut algunes preguntes que m'han costat contestar-les.
1: Justament avui, parlant de mobilitat, una incidència tècnica al centre de control d'Adif ha obligat a aturar tot el servei de Rodalies aquest migdia. La circulació s'ha pogut restablir de manera progressiva pocs minuts més tard, un cop s'ha pogut recuperar el sistema, però els horaris van de manera progressiva millorant. I controla l'incendi a l'empresa fruitera Arcofrut de Lleida mentre els bombers vigilen la zona amb drons i dotacions. Totes les persones desallotjades durant la nit d'ahir dilluns pel foc han pogut tornar a casa. Va començar poc després de les 10 els palots de fusta emmagatzemats per la campanya de fuita a l'exterior del recinte de l'empresa. Davant la magnitud de les flames i la columna de fum van decidir evacuar la primera línia de cases i confinar fins a 1.300 persones al barri Vila de Montcada i Ciutat Jardí. Un foc encara està en evolució, però controlat.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
2: Compra El Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny, una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
3: Jordi, ¿qué está pasando?
4: Es la alerta chollo de OLED Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
3: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
4: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
3: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi! ¡Que solo dura 7 días!
5: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlemo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials de No em perdre.
6: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre.
7: Anda y dime corazón, donde reina la alegría.
8: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat, producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.
7: Sentir de Andalucía.
9: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 9:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
10: I remember that day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, that day I started to quit on my dream.
11: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
0: Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat.
3: ritmes llatins, el millor ritme del diumenge.
12: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
13: Daus a la pell i tremolós.
14: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
3: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell.
15: Bona tarda i benvinguts a la sintonia de Ràdio El Vendrell. I com sempre, ara és el torn d'aquesta Tarda en Estèreo, que arriba de la mà de Josu Bravo amb aquesta nova cançó que estrenem avui amb tots vosaltres. Es diu Contigo, i amb vosaltres aquí estarem fins al punt de les 5. Salutacions, és un plaer acompanyar-vos estrenant una nova tarda, la d'avui 9, ja del mes de juny.

Doncs aquesta és la força que caracteritza la formació Electric Cold Boy amb The Offspring. Hi ha una bona dosi d'electricitat i es transmet amb aquest Let the Good Times Roll. Així arrenquem aquests primers minuts de Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. I per sorpresa de tots, un artista que ens ha acompanyat sempre... Els seus, bueno, que la vam conèixer ara per allà als anys 90. Avui Phil torna amb aquest estiu amb això no que es diu Sugar.

0: especial. No és la primera vegada que l'escoltem, és l'honor de Miles Smith. L'artista ha tornat, més cançons, és un dels artistes més arxiconeguts i amb molt de tirada pel que fa a la música al Regne Unit. Miles Smith, que torna amb això nou, que es diu Hold Me in the Dark.
1: Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
0: I David Guetta amb Alok i Stick Figure també arriba a aquest mes de maig amb més coses. Això és nou, es diu Brown Run River.

David Bisbal, que continua d'actualitat, ha fet aquesta setmana passada feia els seus anys. Complia 47 anys i aquesta versionant Así, Vivir Así, és Morir de Amor, del famós tema de Camilo Sesto. Los Frequency Eyes ens acompanyen passant per 2:15 de 4 de la tarda amb aquesta tarda d'avui dimarts. Això es diu Life at All.

disfrutant a tope d'aquests temes que hem sentit en cascada de la mà d'Ozuna, Álvaro de Luna, Tame Impala, Genia i Boys Noise amb el tema Jacula. I així, amb una tarda que, bueno, no ens podem queixar de la temperatura encara, eh? 26 graus i passant, com sempre, per la segona tarda de la setmana, que no sabem si és la una miqueta millor que la primera o una miqueta pitjor que la primera. Escoltes Ràdio El Vendrell. Així que avancem amb Edu Sánchez, que ens regala noves coses banda neon, volíem dir, amb aquest tema que es diu Els Passos Prohibits. Estàs al

0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
1: Compra El Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
2: Jordi, ¿qué está pasando?
3: Es la alerta chollo de OLED Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
2: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
3: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
2: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi! ¡Que solo dura 7 días!
4: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
5: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre.
6: Anda y dime corazón, donde reina la alegría.
7: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat, producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.
6: Sentir de Andalucía.
8: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
9: I remember that day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, that day I started to put on my dream.
10: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
0: Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
11: Doncs seguim amb més actualitat i ho fem amb la reina del pop, Madonna, amb Love Sensation. La reina del pop ha tornat i ho fa amb una de les aplicacions més conegudes de la comunitat LGTBIQ+. I per conèixer persones de tot el món, presenta nou single que formarà part del seu nou àlbum i ho fa amb tot dance pop que ens porta directes, doncs a moure una miqueta el body amb aquestes horetes de la tarda.

aquesta Grace i Steve Aoki que acompanyen a Farruko amb el seu Yapaque. Doncs Yapaque, que has vingut, et convidem a que et quedis fins a arribar al punt de les 5 i ja saps que aquí les tardes arriben musicals i com sempre en tota l'actualitat musical. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat. Un quart ja de 5 amb Alex Warren i el seu Passenger.

l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Kinda wanna dance to this.

0: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat.
1: Doncs que no es digui que aquí sonava Paul amb la seva proposta, que es diu Les coses que vaig dir-me. I arriba Manuel Carrasco i la Pussy. Destaquen aquesta col·laboració que l'han titulat Canviar.

escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Som a 2:15 ja de 5 de la tarda i 5 minuts i Malú, amb la seva tornada ja fa un temps de nou a la música, torna a ser d'actualitat, però arriba rota.

aquesta Rebel Lane amb el seu darrer treball. Bueno, i ara ens posem en peu. Dai Dai és la proposta de Shakira i Burna Boy. I això quan ens acostem a 4:35 de la tarda.

vegades ens hem de parar a reflexionar una miqueta sobre el que escoltem i a qui escoltem. Estàs escoltant precisament a Corizonas, que publica nou treball. Una formació d'aquelles grans que tenim la sort de tenir en el panorama nacional. Han publicat una i otra vez la seva cançó més contagiosa fins la data. Una d'aquelles cançons que entren directe quan l'estàs sentint. Ara entro jo i la xafo, però volia que la propera vegada doncs paris en aquesta reflexió. I la veritat és que així en la primera escolta com el millor pop espanyol de Radio Futura o Leiva, on arriba la qualitat de la bona música. Ja sabeu que estan d'actualitat i la banda ens regala temassos com això. Estem a punt de toquejar la cinta.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Doncs avui agafats de la mà de Nil Moliner, amb energia que la necessitem, eh? Cada dia no és igual. I a tots ens passen coses. Això que es diu Nuestro Jardín avui tanca la tarda en estèreo. Que tingueu bona tarda. Fins demà.

proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107 en 1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107 en 1 de la FM. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. I el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo di tutto e di niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no perdre.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Tradició al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember the day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, the day I started to quit all my dreams.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

Potser la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de non perdere.

0: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: Picalletres. Presenta Tina Forés.
2: Salutacions des dels estudis de la xarxa de comunicació local, on estem preparades i preparats per celebrar la primera de les dues semifinals del Picalletres radiofònic d'aquesta temporada. Pel programa han passat 40 centres que han treballat de valent per intentar formar part del Picarrànquing final. Volem donar les gràcies a cadascun dels centres participants pel seu esforç i la seva bona feina. 4 centres són els que han aconseguit situar-se en el rànquing final i avui dos d'ells es disputaran un lloc per a la gran final. Tenim moltes ganes de veure com es desenvoluparà el concurs avui i quin equip ho aconseguirà. No volem començar sense recordar que els criteris lingüístics en què es basa el nostre programa són els que determinen les dues entitats que col·laboren amb nosaltres, l'Institut d'Estudis Catalans i el Centre de Terminologia Termcat, que vetllen per la nostra llengua. Dit això, no esperem més i comencem. Primera semifinal d'avui comptem amb dos equips de tres estudiants de segon d'ESO que concursen en representació dels seus respectius centres. Els voleu conèixer? Doncs anem cap a Barcelona i cap a Montblanc.
1: Picalletres, a la teva emissora local.
2: Contactem amb la Lola Santiago, que ens parla des de BTV Ràdio a Barcelona. Lola, qui són les nostres joves protagonistes i en nom de quin centre concursaran?
3: Hola, Dina. Doncs tenim per aquí a la Mar, la Júlia i la Jana. Elles són alumnes de l'escola Sadako i venen amb les piles ben carregades per intentar guanyar-se un lloc a aquesta gran final del Picalletres. Si us sembla, els hi passem el torn de paraula i així també les coneixeu una miqueta millor.
4: Hola, em dic Maribar i m'agrada anar al mar.
5: Hola, em dic Júlia Martí i m'agrada molt jugar a vòlei i ballar.
6: Hola, em dic Jana i m'agraden molt les vacances.
2: Saludem afectuosament els oients i us donem la benvinguda, concursants. Que tingueu molta sort. Anem ara cap a Ràdio Montblanc. Gemma Bufies, qui són les participants que t'acompanyen avui en representació de quin centre juguen?
7: Hola, bon dia. Doncs aquí tenim la Mar, la Nit i l'Ona. Elles són de l'Institut Martí Lomà i també venen amb moltíssimes ganes d'arribar a aquesta gran final. Els hi passo la paraula, que es presentin.
8: Hola, em dic Mar Sierra i m'agrada llegir.
9: Jo sóc la Nit i també m'agrada llegir.
10: Hola, jo em dic Ona i m'agrada molt l'esport.
2: Us desitgem el millor també a vosaltres. Haver arribat fins aquí ja suposa haver fet una bona feina. Així que ara, a mantenir-se en un bon nivell per intentar aconseguir un lloc a la gran final i a gaudir. I no podem començar aquesta semifinal sense saludar, com sempre, a la nostra avaluadora preferida, que segur que us desitja el millor. Hola, jurat.
11: Hola, Tina. Hola, concursants. I tant. Espero que feu un gran programa, que ens deixeu bocabadades amb la vostra participació. Som en una semifinal i això promet, Tina? Molta sort a totes.
2: Oh, i tant que promet. Estic segura que les concursants intentaran esforçar-se al màxim per aconseguir una bona quantitat de punts. Sort! Coneixeu les normes del concurs perfectament, però per si de cas en repassem algunes de bàsiques. En cada prova de lletreig jugareu fins que cometeu una errada. Si això passa, li tocarà el torn al següent concursant del vostre equip. Si les tres concursants us equivoqueu a la mateixa prova, no podreu participar fins a la prova següent. Ara sí, comencem!
1: A lletrejar.
2: Comencem amb el primer nivell de lletreig. Aquí les paraules són curtes, de fins a 7 lletres i fàcils, i donen 100 punts per encert. Teniu 60 segons per lletrejar el màxim nombre de paraules possible. Ànim, que en podeu fer unes quantes, si us ho proposeu. Comencem amb l'escola Sadako. Mar, preparada?
4: Sí.
2: Temps. Capota.
4: C-A-P-O-T-A.
2: Úter.
4: U amb accent T-E-R.
2: Aliança.
4: A-L-I-A-N-C, trencada A.
2: Declivi.
4: D-E-C-L-I-V-I.
2: Abastar.
4: A-B-A-S-T-A-R.
2: Malgrat.
4: M-A-L-G-R-A-T.
2: Lèxic.
4: L-E amb accent obert, X-I-C.
2: Blaveta.
4: B-L-A-V-E-T-A.
2: Casc.
4: C-A-S-C.
2: Orga.
4: O amb accent...
11: No porta accent.
2: Júlia. Rècord.
5: R-E amb accent obert, C-O-R-D.
2: Vieira.
5: V-I-E-I-R-A.
2: Tristó.
5: T-R-I-S-T-O amb accent tancat.
11: No porta accent, acaba amb O-R.
2: Jana. Pintura. Doncs, noies, molt bona arrencada. Heu fet un total de 11 encerts que sumen 1.100 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Martí Lomà. Preparada, Mar?
8: Sí.
2: Temps. Primat.
8: P-R-I-M-A-T.
2: Òrbita.
8: O amb accent obert, R-B-I-T-A.
2: Axioma.
8: A-C-C-I.
11: És una X.
2: Nit. Budisme.
8: B-U-D-I-S-M-E.
2: Amanir.
8: A-M-A-N-I-R.
2: Turca.
8: T-U-R-C-A.
2: Símil.
8: S-I amb accent M-I-L.
2: Taverna.
8: T-A-V-E-R-N-A.
2: Suor.
8: S-U-O-R.
2: Nevat.
8: N-E-V-A-T.
2: Luxació.
8: L-U-X-A-C-I-O amb accent tancat.
2: Gendre.
8: G-E-N-D-R-E.
2: Sentida.
8: S-E-N-T-I-D-A.
2: Zona.
8: D-O-N-A.
2: Doncs molt bona arrencada a vosaltres també, noies. En aquest cas heu fet 12 encerts que sumen 1.200 punts al vostre marcador. Passem de seguida a la prova següent.
1: L'intrus.
2: Ja sabeu que en aquesta prova heu de trobar una paraula intrusa que s'amaga entre tres paraules que us diré a cada equip. Si l'encerteu, sumareu 200 punts, però si us equivoqueu, hi haurà rebot i l'altre equip podrà sumar aquests mateixos punts. Podeu comentar entre vosaltres la possible resposta en veu baixa i després només una haurà de contestar, d'acord? Comencem per l'escola Sadako. Les vostres paraules són verbs en infinitiu i són les següents. Averiguar, apilar, malgastar.
5: Averiguar.
11: Molt bé, correcte. En català, quan volem expressar l'acció d'intentar conèixer la veritat d'alguna cosa, examinant els indicis, hem de fer servir verbs com ara esbrinar, investigar, descobrir, escatir, inquirir, i no pas averiguar.
2: Doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador i ara és el torn de l'Institut Martí Lomà. Les vostres paraules, en plural, són les següents. Fatxes, xutxes, ratxes.
8: Xutxes.
11: Correcte, també. En català, els dolços i confitures fets més per plaure el paladar que per nodrir es diuen llaminadures, llapolies, gourmanderies, però no xutxes.
2: Doncs 200 punts que també sumeu al vostre marcador i ara tornem a lletrejar.
1: A lletrejar.
2: El segon nivell conté paraules més llargues, de 8 a 10 lletres, i ja poden dur alguna complicació més que la primera, com sabeu. Per això també donen més premi, 200 punts per encert. Novament, teniu 60 segons de temps. Escola Sadako, és el vostre torn. Preparada, Júlia?
5: Sí.
2: Temps. Malaurat.
5: M-A-L-A-H-A-U-E.
11: No porta H.
2: Jana. Cinèfiles.
6: C-I-N-E amb accent obert, F-I-L-S.
2: Reactivar.
6: R-E-A-C-T-I-V-A-R.
2: Corredissa.
6: C-O-R-R-E-D-I-C.
11: Dues S's.
2: Mar, finament.
4: F-I-N-A-M-E-N-T.
2: Mercantil.
4: M-A-R-C.
11: És una E, no una A.
2: Doncs en aquest cas heu fet 3 encerts que sumen 600 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Martí Lomà. Nit, preparada?
8: Sí.
2: Temps. Conseller.
8: C
9: C-O-N-S-E-L-L-E-R.
2: Àgilment.
9: Amb accent G-I-L-M-E-N-T.
2: Pressionar.
9: P-R-E-S-S-I-O-N-A-R.
2: Sacrilegi.
9: S-A-C-R-I-L-E-G-I.
2: Mercaderia.
9: M-E-R-C-A-D-E-R-I-A.
2: Atrocitat.
9: A-T-R-O-C trencada I...
11: És una C.
2: Ona. Químiques.
9: Q-U-I-M.
11: La I porta accent.
2: Mar. Acolorit.
8: A-C-O-L-O-R-I-T.
2: Imparable.
8: I-M-P-A-R-A-B-L-E.
2: Agitador.
8: A-G-I-T-A-D-O-R.
2: Doncs aquesta última paraula també ha entrat just a temps. Per tant, heu fet un total de 8 encerts que sumen 1.600 punts al vostre marcador. I és el moment ara de saber com va aquest recompte general de punts. Jurat, t'escoltem.
11: Doncs les puntuacions en aquests moments són les següents. L'Escola Sadako de Barcelona ha aconseguit fins ara 1.900 punts i l'Institut Martí Luma de Montblanc n'ha aconseguit 3.000.
2: Doncs l'Institut Martí Luma, que de moment es posa per davant en aquest marcador, i el picalletres no s'atura, així que passem a la prova següent. A la prova musical d'avui tenim el grup Cel Obert, format pel Miquel Freixas, la Laia Camps i el Martí Vila, tres joves de Cassà de la Selva, Vacarisses i Tremp. Es van conèixer estudiant a l'SMUC i van decidir impulsar aquest projecte musical que camina a l'entorn de l'indie pop. Van començar el seu camí el 2023 i el 2024 van treure el seu primer àlbum, Llum, el qual li va seguir Ombres, el 2025. Avui escoltarem la cançó Bar de l'Eixample, inclosa dins l'EP Xamfrà, publicat aquest mes d'abril de 2026. Pareu bona atenció a la lletra, ja que després us faré dues preguntes, una a cada equip, i tindreu l'oportunitat, si l'encerteu, de guanyar 200 punts. Si no l'encerteu, hi haurà rebot per a l'altre equip. Vinga, escoltem Cel Obert i el seu Bar de l'Eixample.

0: Un pop que enganxa el de cel obert. Espero que hàgiu estat ben atentes a la lletra, perquè ara és quan podeu guanyar 200 punts o fins i tot més si enxampeu un rebot. Passem a les preguntes.
1: Ho has sentit?
0: Escola Sadako, vinc amb vosaltres. 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Quants anys fa que estan junts els protagonistes de la cançó?
2: 7.
3: Correcte, escoltem-ho.
4: I jo pensant aquest dissabte ja farà 7 anys.
0: Molt bé, doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador. Ara és el torn de l'Institut Martí Luma. La vostra pregunta és la següent. La protagonista recorda la primera cita que van tenir. De quin color eren els pantalons que portava la seva parella en aquella cita?
2: Blaus.
3: Correcte, escoltem-ho.
4: Tu portaves aquells pantalons blaus.
0: Doncs 200 punts que també sumeu al vostre marcador i moment ara de tornar a lletrejar la prova per excel·lència del Picalletres.
1: A lletrejar.
0: Les paraules del tercer nivell són més difícils i més llargues. Tenen com a mínim 11 lletres i també donen més punts cada una, concretament 300. De manera que en podreu sumar molts si les lletregeu bé. 60 segons de temps per lletrejar tantes paraules com pugueu. Comencem amb l'escola Sadako. Jana, preparada?
2: Sí.
0: Temps. Impermeable.
2: I-M-P-A-R.
3: És una E, no una A.
0: Mar. Paisatgístic.
2: P-A-I-S-A-G.
3: T-G.
0: Júlia. Originarien.
5: O-R-I-G-I-N-A-R-I-E-N.
0: Incomoditat.
5: I-N-C-O-M-O-D-I-T-A-T.
0: Horitzontals.
5: H-O-R-I-T-Z-O-N-A-L-S.
3: T'has deixat la T?
0: Doncs en aquest tercer nivell de lletreig heu fet 2 encerts que sumen 600 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Martí Lomà. Preparada, Ona?
2: Sí.
0: Temps. Inferioritat.
2: I-N-F-E-R-I-O-R-I-T-A-T.
0: Pràcticament.
2: P-R-A, màxim obert, T.
3: T'has deixat la C abans.
0: Mar, legalitzaran.
6: L-E-G-A-L-I-T-Z-A-R-A-N.
0: Malabarisme.
6: M-A-L-A-B-A-R-I-S-M-E.
0: Curtmetratge.
6: C-U-R-T-M-E-T-R-A-T-G-E.
0: Primaverals.
6: P-R-I-M A, B baixa, E, R, A, L, S.
0: Farmacèutica.
6: F, A, R, M, A, C, E, amb accent obert.
0: Doncs en aquest cas vosaltres, en aquest tercer nivell de lletreig, ja heu fet 5 encerts que sumen 1.500 punts al vostre marcador. I ens trobem ja a la recta final del programa, però abans repassem les puntuacions amb l'ajut de la nostra jurat. Jurat, tens la paraula.
3: L'escola Sadako té acumulats fins ara un total de 2.700 punts i l'Institut Martí Lomà en té un total de 4.700.
0: Doncs amb aquests resultats arribem a la darrera prova del Picalletres, una prova en la qual heu de lletrejar moltes lletres, però d'una sola paraula. També us pot donar molts punts perquè, com sabeu, teniu la possibilitat de multiplicar la vostra puntuació i potser conquerir la primera plaça del programa d'avui, i això significarà que sereu finalistes. Vinga, doncs, últim esforç.
7: La mega paraula.
0: El funcionament de la prova és molt simple. Heu d'apostar una quantitat dels vostres punts i triar una representant de l'equip que tindrà 15 segons de temps per lletrejar. Si ho fa correctament, sumareu els punts apostats, però si no, els restareu. Vinga, doncs, a les dues ràdios. Escollim les dues representants que faran el lletreig. Lola Santiago, qui serà la concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula?
8: Doncs ho farà la Júlia.
0: Gemma Bufies, qui és la concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula?
8: Serà la Mar.
0: Doncs ara, a tots dos equips us demano que penseu una aposta i que la custodieu bé. Tots dos equips competiu amb la mateixa paraula, per tant, desconnectarem una emissora en cada moment de lletreig perquè així no us escoltareu i podreu participar en igualtat de condicions. Desconnectem ara, doncs, de Ràdio Montblanc. Gemma Bufies, fins ara.
8: Adeu.
0: Comença la prova a l'escola Sadako. Estàs preparada, Júlia?
2: Sí.
0: Doncs som-hi. Avui parlem de l'acció o l'efecte de treure la cafeïna d'una substància, d'una beguda. Com sabeu, hi ha refrescos que no contenen cafeïna, així com també cafè que no en porta. I és que la cafeïna pot provocar insomni, nerviosisme, hipertensió. I és millor evitar-la si sabem que podem patir alguns d'aquests efectes secundaris. Doncs bé, la mega paraula d'avui és el substantiu descafeïnament.
2: Descafeïnament.
3: Endavant.
2: D-E-S-C-A-F-E-I amb dièresi N-A-M-E-N-T.
0: Molt bé, Júlia, doncs has lletrejat la mega paraula correctament. I, per tant, ara serà el torn de l'Institut Martí Luma. Per tant, desconnectarem de BTV Ràdio. Lola Santiago, fins ara.
9: Fins ara.
0: Institut Martí Luma, sou a punt? Estàs preparada, Mar?
6: Sí.
0: Doncs som-hi. Avui parlem de l'acció o l'efecte de treure la cafeïna d'una substància, d'una beguda. La xocolata, per exemple, té cafeïna de manera natural, però com sabeu, hi ha refrescos que no en contenen, així com també cafè que no en porta. I és que la cafeïna pot provocar insomni, ansietat, i és millor evitar-la si sabem que podem patir alguns d'aquests efectes secundaris. La mega paraula d'avui és el substantiu descafeïnament.
6: Descafeïnament.
3: Endavant.
6: D-E-S-C-A-F-E-I amb dièresi N-A-M-E-N-T.
0: Molt bé, Mar, has lletrejat la mega paraula correctament. Per tant, molt bona participació en aquesta prova. I ara heu de descobrir també com ho ha fet l'equip contrincant i, per tant, qui guanya aquest programa d'avui i aquesta plaça a la gran final. Connectem, per tant, de nou amb les dues ràdios. Ara ens cal veure quants punts s'hi ha jugat cada equip. I, concursants, ara sabreu com ha lletrejat la mega paraula, l'equip contrincant i si sumarà o no els punts que hi ha apostat. Lola Santiago, quants punts ha apostat el teu equip?
9: Doncs tot, és a dir, 2.700 punts.
0: Han fet una aposta valenta d'aquests 2.700 punts. I Gemma Bufies, quants punts ha apostat el teu equip?
8: 1.000 punts.
0: 1.000 punts apostats per aquesta banda. Doncs ara sí, concursants, és el moment que conegueu com ho ha fet l'altre equip. L'escola Sadako ha lletrejat la mega paraula correctament. I l'Institut Martí Lomà ha lletrejat la mega paraula correctament també. Només ens queda saber quin equip ha quedat per davant avui en el marcador i, per tant, es convertirà en el primer finalista del Picalletres Ràdio d'aquesta temporada. Quins nervis. Jurat, quan vulguis.
3: Doncs les puntuacions d'aquesta primera semifinal han quedat molt igualades, finalment. Som-hi, doncs. L'escola Sadako de Barcelona ha aconseguit finalment 5.400 punts. I l'Institut Martí Lomà de Montblanc n'ha aconseguit 5.700.
0: Per tant, ja tenim el primer centre finalista d'aquesta gran final i, per descomptat, el guanyador d'aquest programa d'avui, en aquest cas l'Institut Martí Lomà. Anem a parlar amb ells. Gemma Bufies, com esteu per aquí?
8: Home, jo diria que la paraula és eufòriques.
10: Estem molt contentes.
11: Sí, totalment.
0: Us ho esperàveu o no?
11: No.
10: No.
0: Heu de tenir més confiança en vosaltres mateixes, que ho feu molt bé, dones.
11: Gràcies.
0: A veure, quina prova us ha costat més en aquesta ocasió?
11: O sigui, el lletreig 3.
0: El lletreig 3, sí, sí, sí, sí. Bé, en els altres heu fet un putiner de punts, o sigui que moltíssimes felicitats. Enhorabona, noies, perquè la primera plaça de la gran final és vostra. Per tant, ara us toca celebrar-ho i a preparar-vos molt bé per aquesta gran final. Però no volem deixar de parlar tampoc amb l'altre centre, l'Escola Sadako, que, com heu vist, han estat uns marcadors molt ajustats i que per ben pocs punts us heu quedat a les portes d'aquesta gran final. Lola Santiago, com estan els ànims per aquí?
9: Doncs una mica més baixos, no estan tan contentes, estan una mica tristes, però bueno, ho han fet molt bé, al final ha quedat bastant ajustat i han participat. No sé si elles volen dir alguna cosa, però bueno.
0: Que diguin, estan... que diguin, no, i tant.
12: Bueno, nosaltres esperàvem guanyar, però...
2: Veníem amb moltes ganes.
0: Clar.
12: Bueno, participar, no?
0: Noies, però us heu de quedar amb que gairebé aconseguiu aquest lloc a la gran final i que ho heu fet super, super bé. Per tant, felicitats també a vosaltres pel bon paper que heu fet i us aneu d'anar super orgulloses, d'acord?
2: Sí.
0: Perfecte, sí. Així m'agrada. Doncs molt bé, noies, felicitats també a vosaltres. I a mi només em queda acomiadar una mica el programa, no? Per tant, Lola Santiago, concursants, moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres, i Gemma Bufies i concursants, també moltes gràcies per la vostra feina d'avui.
13: Gràcies.
0: La primera semifinal del Picalletres s'acaba aquí, ja tenim el primer centre finalista i d'aquí a no res en coneixerem el segon. Esperem que hàgiu gaudit tant com nosaltres i us convidem a escoltar-nos tantes vegades com vulgueu a la vostra ràdio local i també als podcasts de la plataforma La Xarxa Més. Us recordo que tenim una app del Picalletres que us podeu descarregar per entrenar-vos a venir i a concursar i, com no, seguir aprenent sobre el català d'una manera divertida. Moltes gràcies a BTV Ràdio i a Ràdio Montblanc per la seva feina, així com al professorat que prepara els nostres concursants i, com no, a tots els companys i companyes de classe i de curs que animen els seus companys en la seva participació. Tornem ben aviat amb la segona semifinal. Ens esperem. Adeu.
7: Pica lletres. Poc a poc i bona lletra.

0: Picalletres. Presenta Tina Forés.
1: Benvinguts i benvingudes a la segona semifinal radiofònica del Picalletres. Als estudis de la xarxa de comunicació local estem expectants per saber quin centre dels que avui participen es convertirà en el segon finalista de la temporada. Ja en tenim un de classificat i avui sabrem qui serà el seu contrincant a la gran final. Segur que els dos equips semifinalistes d'avui han vingut ben preparats per donar el bo i millor i la cosa estarà ben disputada. Ho comprovarem de seguida. En la segona semifinal d'avui tenim dos equips de tres estudiants de segon d'ESO que concursen en representació dels seus respectius centres. Els voleu conèixer? Doncs anem cap al Vendrell i cap al Prat de Llobregat.
0: Picalletres. Juguem amb la llengua.
1: Contactem amb en Víctor Merencio, que ens parla des de ràdio al Vendrell. Víctor, qui són els nostres joves protagonistes i en nom de quin centre concursaran?
2: Doncs ells venen de l'Institut Mediterrània d'aquí del Vendrell i ells mateixos es presenten.
3: Hola, sóc el Martí.
4: Hola, sóc la Carla.
5: Bon dia, sóc l'Abril.
2: Doncs aquí els teniu a punt.
1: Perfecte, doncs els saludem afectuosament i us donem la benvinguda. Que tingueu molta sort. Anem ara cap al Prat Ràdio del Prat de Llobregat. Com va, Marc Quinto? Qui són els nois i noies que t'acompanyen i en representació de quin centre juguen?
6: Hola, què tal? Doncs ens acompanyen des de l'Institut Ribera Baixa d'aquí del Prat i també deixarem que es presentin ells.
7: Hola, sóc l'Alejandra.
8: Hola, sóc la Clàudia.
9: Hola, sóc el Javi.
1: Us desitgem el millor també a vosaltres. Segur que veniu disposats a donar-ho tot per fer-vos amb la plaça que queda per la gran final. Molts ànims i gaudiu de l'experiència. I com sabeu, això no pot començar si no saludem abans a la nostra experta en lletres, que sempre vetlla pel bon català de tothom. Hola, jurat.
10: Hola, Tina. Hola a tothom. Concursants, us desitjo una semifinal plena d'encerts, perquè segur que heu vingut a donar-hi el màxim, oi? Vinga, molta sort i a gaudir.
1: Vinga, doncs ara això ja ho tenim. Molta sort a tothom. No us cal, però per si de cas, fem un breu recordatori d'algunes normes bàsiques. En cada prova de lletrets jugareu fins que cometeu una errada. Si això passa, li tocarà el torn al següent concursant del vostre equip. Si els tres concursants us equivoqueu a la mateixa prova, no podreu participar fins a la prova següent. Dubtes? Tot clar? Doncs ara sí, comencem!
0: A lletrejar.
1: Iniciem el recorregut lingüístic amb el primer nivell de lletreig. Aquí les paraules són curtes, afins a 7 lletres i fàcils i donen 100 punts per encert. Teniu 60 segons de temps per lletrejar el màxim nombre de paraules possible. Va, comencem amb l'Institut Mediterrània. Preparat, Martí?
3: Sí.
1: Temps. Discurs.
3: D-I-S-C-O-S.
1: Sàtira.
3: S-A amb accent T-I-R-A.
1: Dirigir.
3: D-I-R-I-G-I-R.
1: Mitjana.
3: M-I-T-J-A-N-A.
1: Textual.
3: T-E-X-T-U-A-L.
1: Peixera.
3: P-E-I-X-E-R-A.
1: Malícia.
3: M-A-L-I-C-I-A.
10: La primera I porta accent.
1: Carla. Dalit.
11: D-E-L-A-I-T.
1: Ironia.
11: I-R-O-N-A-I-A.
1: Creuer.
11: C-R-E-U-R.
10: T'has deixat una E al final.
1: Abril. Germà.
8: G-E-R-M-A amb accent.
1: Soldat.
8: S-O-L-D-A-T.
1: Neboda.
8: N-E-B-O-D-A.
1: Recurs.
8: R-E-C-U-R-S.
1: Aquesta última paraula no ha entrat, però en tot cas heu fet una molt bona arrencada amb bons encerts que sumen 1.100 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Ribera Baixa. Preparada, Alejandra?
7: Sí.
1: Temps. Positiu.
8: P-O-S-T-I.
10: T'has deixat una I abans de la T.
1: Clàudia. Àcida.
8: A-C i amb accent.
10: La primera porta accent.
1: Javi. Abaixar.
9: A-B-A-I-X-A-R.
1: Olfacte.
9: O-L-F-A-C. T-E.
1: Premiat.
9: P-R-E-M-I-A-T.
1: Mitgera.
9: M-I-T-J-E-R-A.
10: T-G.
1: Vinga, va, a poc, aquest primer nivell de lletreig heu fet un total de 3 encerts que sumen 300 punts al vostre marcador. Passem de seguida a la prova següent.
6: L'intrus.
1: Ja sabeu que en aquesta prova heu de trobar una paraula intrusa que s'amaga entre 3 paraules que us diré a cada equip. Si l'encerteu, sumareu 200 punts, però si us equivoqueu, hi haurà rebot i l'altre equip podrà sumar aquests mateixos punts. Vinga, comencem amb l'Institut Mediterrània. Les vostres paraules són les següents. Barrera, tubillera, palmera.
7: Tubillera.
10: Correcte. En català, la vena elàstica que subjecta i protegeix el turmell es diu turmellera i no tubillera.
1: Doncs molt bé, aquests 200 punts que sumeu al vostre marcador. I ara és el torn per l'Institut Ribera Baixa. Les vostres paraules són les següents. Sastreria, galeria, sabidoria.
8: Sastreria.
10: Incorrecte, rebot.
1: Institut Mediterrània. D'aquestes 3 paraules, quina seria la paraula intrusa?
7: Sabidoria.
10: Ara sí, correcte. En català, el coneixement just de les coses o el comportament assenyat en la vida es diu saviesa i no sabidoria.
1: Doncs 200 punts més que sumeu al vostre marcador i ara tornem a lletrejar.
0: A lletrejar.
1: La segona ronda consta de paraules més llargues, de 8 a 10 lletres, i ja poden dur alguna complicació més que la primera. Per això també donen més premi, 200 punts per encert. Novament teniu 60 segons de temps. Comencem amb l'Institut Mediterrània. Carla, preparada?
4: Sí, preparada.
1: Temps. Instrument.
4: I-N-S-T-R-U-M-E-N-T.
1: Sospitós.
4: S-O-S-P-I-T-O amb accent tancat S.
1: Compaginar.
4: C-O-M-P-A-G-I-N-A-R.
1: Formigueig.

0: extenuació.
1: E-X-T-U-E.
0: Doncs en aquest segon nivell de lletrets ja heu fet 9 encerts que sumen 1.800 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Ribera Baixa. Preparada, Clàudia?
2: Sí, preparada.
0: Temps. Companyia.
2: C-O-M-P-A-N-Y-I-A.
3: Y, no griega.
0: Javi. Espàtula.
4: E-S-P-A amb accent T-U-L-A.
0: Avantatjar.
4: A-V-A N-T-A-T-G-A-R.
3: T-J.
0: Alejandra, atractiu.
5: A-T-R-A-C-T-I-U.
0: Magistrat.
5: M-A-G-I-S-T-A-T.
3: T'has deixat una R abans de la...
0: Doncs en aquest segon nivell heu fet un total de 2 encerts que sumen 400 punts al vostre marcador. És el moment ara de saber com van aquests recomptes generals. Jurat, t'escoltem.
3: Doncs aquestes són les puntuacions a hores d'ara. L'Institut Mediterrània del Vendrell té acumulats un total de 3.300 punts. I l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat en té un total de 700.
0: Doncs l'Institut Mediterrània del Vendrell, que de moment es posa per davant, però encara queden unes quantes proves en aquesta semifinal d'avui. El Picalletres no perd el ritme. Següent prova. La prova musical d'avui ens porta cap a la Paula Milara. La cantant lleidatana va ser la guanyadora de la tercera temporada del concurs Objectiu Paqui i també va guanyar, al desembre de 2025, el concurs de bandes emergents de la Casa de la Música de Lleida. La Paula es mou dins el pop-rock amb tocs acústics. Darrerament ha optat també per cantar en anglès, però avui escoltarem un dels primers senzills en català que va treure, Tornes. Pareu bona atenció a la lletra, ja que després us faré dues preguntes, una a cada equip, i tindreu l'oportunitat, si l'encerteu, de guanyar 200 punts. Si no l'encerteu, hi haurà rebot per a l'altre equip. Podeu parlar en veu baixa per decidir la resposta entre vosaltres, d'acord? Després haurà de contestar un dels tres. Vinga, escoltem la Paula Milara i el seu Tornes.

0: Molta personalitat té la Paula Milara. Espero que hàgiu estat ben atents a la lletra, perquè ara és quan podeu guanyar 200 punts o fins i tot més si enxampeu un rebot. Passem a les preguntes.
1: Ho has sentit?
0: Institut Mediterrània, vinc amb vosaltres. 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Segons la cançó, amb què es fonen els colors?
2: Amb el vent.
3: Correcte, escoltem-ho.
4: Colors que es fonen amb el vent i tu.
0: Molt bé, doncs 200 punts que teniu al sac.

0: I ara és el torn de l'Institut Ribera Baixa, el mateix 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. La protagonista de la cançó, on demana que torni l'altra persona?
1: Casa.
2: Correcte, també, escoltem-ho.
3: Vine, torna a casa, comença un nou camí.
0: Perfecte, doncs aquesta pregunta que també encerteu i, per tant, sumeu 200 punts al vostre marcador. Moment ara de tornar a lletrejar la prova reina del Picalletres.
4: A lletrejar.
0: Entrem al tercer nivell de lletreig i aquí hi trobem paraules més llargues i complexes. Tenen com a mínim 11 lletres i també donen més punts cada una, concretament 300. De manera que en podeu sumar molts si les lletregeu bé. 60 segons a temps per lletrejar tantes paraules com pugueu. Comencem amb l'Institut Mediterrània. Abril, preparada?
5: Sí.
0: Temps. Irremeiable.
5: I-R-R-E-M-E-I-A-B-L-E.
0: Oftalmòloga.
5: O-F-T-A-L-M-O amb accent obert L-O-G-A.
0: Disposessis.
5: D-I-S-P-O-S-E-S-I-S.
2: Dues S abans de la I.
0: Martí, longitudinal.
6: L-O-N-G-I-T-U-D-I-N-A-L.
0: Qüestionable.
6: Q-U-E.
2: La U porta dièresi.
0: Carla, negligència.
7: N-E-G-L-I-G-E amb accent obert, N-C-I-A.
0: Desconjuntat.
7: D-E-S-C-O-N E-J.
0: Doncs en aquest cas heu fet 4 encerts que sumen 1.200 punts al vostre marcador. Torna ara de l'Institut Ribera Baixa. Javi, preparat?
8: Sí.
0: Temps. Dimensional.
8: D-I-M-A. E-N-S-I-O-N-A-L.
0: Paradisíacs.
8: P-A-R-A-D-I amb accent.
2: No porta accent aquesta I, és la següent.
0: Alejandra, conforméssim.
9: C-O-M.
2: És C, no C.
0: Clàudia, restitutori.
10: R-E-S-T-I-T-O.
2: És una U.
0: Doncs heu fet un encert que suma 300 punts al vostre marcador. El concurs entra en la recta final, però abans repassem aquests marcadors globals amb l'ajut de la nostra jurat. Jurat, quan vulguis.
2: Les puntuacions en aquests moments són les següents. L'Institut Mediterrani del Vendrell té un total de 4.700 punts i l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat en té un total de 1.200.
0: Doncs amb aquests resultats arribem a l'última prova del Picalletres, una prova en la qual heu de lletrejar moltes lletres, però d'una sola paraula. També us pot donar molts punts. I és que ja sabeu que en aquesta prova teniu la possibilitat de multiplicar la vostra puntuació. I això us podrà donar, potser, el pas a la gran final. Tot seguit ho sabrem. Molta sort.
11: La mega paraula.
0: El funcionament de la prova és molt simple. Heu d'apostar una quantitat dels vostres punts i triar un representant de l'equip que tindrà 15 segons de temps per lletrejar. Si ho fa correctament, sumareu els punts apostats, però si no, els restareu. L'aposta mínima que podeu fer són 100 punts i la màxima tots els punts que teniu acumulats, d'acord? Com més punts guanyeu, més possibilitats tindreu de guanyar-vos un lloc a la gran final del Picalletres. Vinga, escollim els dos representants que faran el lletreig. Víctor Merencio, qui serà el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula?
12: Doncs bé, el representant de l'Institut Mediterrani serà el Martí.
0: Doncs en Martí, que intentarà lletrejar aquesta mega paraula, i Marc Quintú, qui és el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula?
13: Doncs per part de l'Institut Ribera Baixa ho farà el Javi.
0: en Javi, que també intentarà lletrejar aquesta mega paraula, doncs ara el que us demano als dos equips és que penseu la vostra aposta i la custodieu bé. Com ja sabeu, tots dos competiu amb la mateixa paraula, per tant, desconnectarem una emissora en cada moment del lletreig perquè així no us escoltareu i podreu participar en igualtat de condicions. Per tant, desconnectem ara, primer de tot, del Prat Ràdio. Marc Quinto, fins ara.
1: Fins ara.
0: Comença la prova a l'Institut Mediterrània. Estàs preparat, Martí?
4: Sí.
0: Som-hi, doncs. La mega paraula d'avui és un terme que defineix les cavitats o espais situats entre les cèl·lules d'un teixit ocupats per una substància gelatinosa o líquid que faciliten el transport de nutrients, gasos i la comunicació cel·lular. Són espais que actuen com a nexe d'unió, donant consistència i estructura als teixits i òrgans. La mega paraula d'avui és l'adjectiu plural intercel·lulars.
4: Intercel·lulars.
2: Endavant.
4: I-N-T-E-R-C-E-L geminada U-L-A-R-S.
0: Molt bé, Martí, aquí seguretat, consistència, així m'agrada. Has lletrejat la mega paraula correctament. Faltarà veure com ho farà l'equip contrincant i, per tant, anem al torn ara de l'Institut Ribera Baixa. Per tant, desconnectem de ràdio al Vendrell. Fins ara, Víctor Merencio.
12: Gràcies, fins ara.
0: Institut Ribera Baixa, sou a punt? Estàs preparat, Javi?
8: Sí.
0: Doncs som-hi. Avui parlem de l'adjectiu que descriu els buits o espais físics que es troben entre les cèl·lules d'un teixit animal o vegetal. Aquests espais generalment estan ocupats per un líquid intersticial, és a dir, una substància gelatinosa o aquosa que facilita la unió, la comunicació i la nutrició de les cèl·lules. La mega paraula d'avui és l'adjectiu plural intercel·lulars.
8: Intercel·lulars.
2: Endavant.
8: I-N-T-E-R-C-E era geminada U-L-A-R-S.
0: Molt bé, Javi, has lletrejat correctament aquesta mega paraula, però el que falta saber és com ho ha fet l'equip contrincant. Per tant, connectem de nou amb les dues ràdios. Cal veure quants punts s'hi ha jugat cada equip i, concursants, ara sabreu com ha lletrejat la mega paraula l'equip contrincant i si sumarà o no els punts que hi ha apostat. Víctor Merencio, quants punts havia apostat el teu equip?
12: El meu equip s'havia apostat 100 punts.
0: 100 punts que havia apostat l'equip de l'Institut Mediterrània. I, Marc Quinto, quants punts havia apostat el teu equip?
1: Doncs els havíem apostat tots, 1.200.
0: 1.200 punts apostats per part de l'equip de l'Institut Ribera Baixa. Doncs ara sí, concursants, és el moment que conegueu com ho ha fet l'altre equip. L'Institut Mediterrani ha lletrejat la mega paraula correctament. I l'Institut Ribera Baixa ha lletrejat la mega paraula correctament, també. Només ens queda saber quin equip ha acabat per davant avui en el marcador i, per tant, es convertirà en el segon finalista d'aquesta temporada. Tens la paraula, jurat.
2: Les puntuacions finals d'aquesta segona semifinal són les següents. L'Institut Mediterrània del Vendrell ha aconseguit finalment 4.800 punts i l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat n'ha aconseguit 2.400.

0: Per tant, ja tenim el segon finalista d'aquesta temporada del Picalletres. En aquest cas és l'equip de l'Institut Mediterrània del Vendrell. Víctor Merencio, com estan els ànims per aquí?
1: Els ànims ja et pots imaginar com estan. Estan exultants, els tres alumnes que tenim aquí.
0: Home, tu diràs, a veure que expliquin una mica ells com ha anat aquesta experiència. Com esteu?
2: Molt contents.
0: Només molt contents? A veure, expliqueu-me una mica més.
1: És
0: com
1: que
0: us heu sentit?
1: Les rialles no els deixen parlar, gairebé.
0: Normal, normal. Escolteu, però ho heu fet molt bé. A veure, Martí, aquesta mega paraula, què? Era fàcil o complicada?
2: Bueno, ha estat bé.
0: Ha estat bé, bé, bé. Molt bé. I Carla i Abril, a veure, què us ha resultat més difícil en aquesta semifinal?
3: Sobretot el tercer nivell de lletrejar, que ja surten paraules bastant complicades.
0: Sí, però sí. Bé, ho heu fet molt bé, eh? En tots els nivells de lletreig heu fet molts encerts, cosa que us ha portat a ser finalistes d'aquesta temporada del Picalletres. Per tant, moltíssimes felicitats i no ens volem oblidar tampoc de parlar amb l'altre equip de l'Institut Ribera Baixa. Marc Quinto, com esteu per aquí?
4: Hola, doncs prou bé, perquè hem arribat a la semifinal i,
0: exacte.
4: I estem contents. Ens hagués encantat arribar a la final, però bé, aviam què ens diuen ells i elles.
5: Sí, nosaltres creiem que ho podríem haver fet millor, però estàvem una mica nerviosos.
6: Bueno, l'any vinent tornarem i ho farem millor.
0: Oh, i tant, clar que sí, sí.
6: I guanyarem.
0: Ben dit aquí, fent apostes clares. Bé, moltíssimes felicitats a vosaltres també. Per part meva només em queda acomiadar-me dels locutors d'avui, Víctor Merencio, Marc Quinto i concursants. Moltes gràcies per haver vingut avui aquí amb nosaltres a concursar.
1: Gràcies a vosaltres, un plaer.
4: Gràcies, tot un plaer. Adéu.

0: Amics i amigues, s'ha acabat aquesta segona semifinal. Esperem que hàgiu gaudit tant com nosaltres i us convidem a escoltar-nos tantes vegades com vulgueu a la vostra ràdio local i també als podcasts de la plataforma La Xarxa Més. Us recordo que tenim una app del Picalletres que us podeu descarregar per entrenar-vos per venir-hi a concursar i, com no, seguir aprenent sobre el català d'una manera divertida. Moltes gràcies a Ràdio El Vendrell i al Prat Ràdio per la seva feina, així com al professorat que prepara els nostres concursants i, com no, a tots els companys i companyes de classe i de curs que animen els seus companys en la seva participació i preparació. La propera vegada que ens retrobem serà per celebrar la gran final radiofònica del Picalletres d'aquesta temporada. Esperem fer una grandíssima final amb els dos centres finalistes. En tenim moltes ganes, així que marxem a preparar un gran programa que estigui al nivell que mereix l'ocasió. No hi falteu, a reveure!
1: Picalletres, el concurs que juga amb la llengua a la teva emissora local.

sigui al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a 9:00 PM. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja ho podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: La informació local i comarcal als informatius de 2:45 del migdia i a 8:00 PM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Bona tarda, sigueu benvinguts, com sempre, a la sintonia dels serveis informatius de Ràdio El Vendrell. A la sintonia del 107.1 de la freqüència modulada. Som amb jornada dimarts, dia 9 de juny de 2026. A partir d'aquests instants, disposem de 30 minuts en aquesta sintonia per parlar d'actualitat local i comarcal, per parlar del Vendrell i el Baix Penedès. I ho farem, com sempre, amb la Marga Marques de les Vies de So, present també amb l'actualitat esportiva en Jordi Garell, de Meteorològiques d'en Mar Rodero, i d'altra banda, l'edició i presentació d'aquest informatiu anirà a cura de qui us parla i amb molt de gust, Víctor Merencio. Sintonia dels serveis informatius de la ràdio, que, com és habitual, s'inicia fent repàs en síntesi els fets més destacats. És el repàs al sumari de titulars.
2: Sumari de titulars.
1: 400 alumnes del Baix Penedès han començat aquest dimarts les proves d'accés a la universitat. La novetat és que aquest any la selectivitat es torna a fer a la comarca, una cosa que només havia passat durant la Covid. I els estudiants no s'han hagut de desplaçar a Tarragona com era habitual. D'aquest fet en parlarem avui només obrir l'informatiu, però també haurem de parlar del sistema d'emergències mèdiques que posa en marxa el nou model assistencial i de transport sanitari a la regió del Penedès. Tindrem temps també de parlar d'Esquerra Republicana de Catalunya i del moviment vendrellenc que concorreran junts a les eleccions municipals. L'aliança neix després de mesos de converses amb la voluntat d'unir esforços per bastir una alternativa de govern. Un informatiu que també haurà de servir per buscar altres qüestions que ens porten a parlar del Consell d'Infants, que ha celebrat aquest dilluns al vespre el seu primer ple de rendiment de comptes. Tindrem temps de parlar de la festivitat de Corpus al Vendrell, un Corpus Christi amb tots els seus elements, l'eucaristia, la processó i les catifes de flors, que no hi han faltat. Un informatiu que, a més, també ha de servir per parlar de sardanes amb la lira vendrellenca. Tot plegat, a partir d'aquests instants, amb la crònica del món de l'esport i alhora també amb la crònica meteorològica. Sense més dilació, entrem ja directament en contingut.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Com dèiem, 400 alumnes del Baix Penedès han començat aquest dimarts les proves d'accés a la universitat. La novetat és que aquest any la selectivitat es torna a fer a la comarca, una cosa que només havia passat durant la Covid, i els estudiants no s'han hagut de desplaçar a Tarragona com era habitual. Els tres tribunals s'han constituït al municipi del Vendrell, un a la zona escolar, un altre a l'edifici Tavaris i un tercer al campus de la URB de Coma-ruga. Les proves del matí han estat les de castellà i anglès, mentre que a la tarda s'examinen de matèries específiques de modalitat.
3: L'ambient tranquil a les portes de les seus de la selectivitat aquest dimarts al Vendrell contrastava amb la inquietud i els nervis de l'alumnat. A la zona escolar, els estudiants feien els darrers en repassos abans d'accedir als centres, avui pràcticament buits per la jornada de vaga d'educació. El primer examen ha estat el de llengua castellana.
4: A les 8 ja estàvem tots i ens han entrat cap a dins, ens han començat a passar llista, ens han dit a quina aula anàvem. Llavors ens han repartit les etiquetes i ens han explicat una mica el funcionament de l'examen.
5: Hem fet aquest primer examen de castellà, jo crec que força bé, no ha sigut gaire difícil, considero. Ho han posat tot bastant així, tipus test, llavors ha estat bastant bé.
4: Era una mica l'estructura que havíem practicat durant tot l'any, però sí que és veritat que fa poc ens van canviar el part mínim o l'anàlisi inverso, i per exemple, l'anàlisi inverso crec que a tothom li ha semblat que era bastant complicat perquè hi havia dues que s'assemblaven molt entre elles. Llavors, jo he estat comentant amb la gent i estem 50-50.
6: Fa 3 dies ens van canviar el format i l'han fet ara tipus test, on no has d'escriure tant, sinó has de raonar la resposta, i que fent-ho tipus test ens ha semblat molt més fàcil que abans, que havia de redactar.
7: Ha sigut molt diferents al respecte d'anys anteriors, perquè jo he fet altres exàmens en GenCat i de més, i ha sigut molt diferent als de més anteriors exàmens, sobretot l'anàlisi invers i els parts mínims, que era top tipus test.
8: Bastant assequible, però comparat amb anys passats hi ha preguntes rebuscades.
3: Els alumnes s'hauran examinat aquest dimarts també d'anglès i en alguns casos de matèries específiques de modalitat. Aquest dimecres tocaran les assignatures obligatòries com història, història de la filosofia, matemàtiques o llengua i cultura llatines, i de nou les específiques segons el batxillerat que s'hagi cursat. Les PAU s'acabaran dijous, amb la resta de proves, entre les que destaquen llengua catalana, matemàtiques de ciències socials, química o història de l'art. El resultat obtingut a la selectivitat compta un 40% del total de la nota de tall d'accés a la universitat i el 60% restant prové de la mitja de batxillerat.
5: La selectivitat no la considero justa, perquè al final, vale, entenc que es faci una selectivitat si és conjunta a tota Espanya, perquè llavors d'aquesta manera faríem una criba de potser instis que fan un batxillerat més tou, saps? Però clar, si tu poses a cada comunitat una selectivitat diferent i amb aquesta nota pots entrar a totes les universitats espanyoles, no té gaire sentit que fem aquesta selectivitat. Considero que és més burocràtica que una altra cosa.
4: Jo crec que sí que haurien de ser els mateixos exàmens, però és cert que el nostre profe ens va dir que és molt complicat reunir-se totes les comunitats autònomes i fer un examen igual. I a més que nosaltres, per exemple, a Catalunya també tenim l'examen de català, que és afegir-li una assignatura. Llavors, crec que fer un mateix examen seria a nosaltres dificultar-nos-ho més perquè tenim a sobre una assignatura extra. Aleshores, jo crec que està bé i a mi m'agrada realment com està muntat tot. I crec que batxillerat també compta el suficient.
6: Pues que se li dona molt de bombo, perquè no he trobat que sigui per tant, és un examen més, hem fet exàmens bastant més difícils durant el curs i sí que t'hi jugues més que els altres, però no són tan difícils.
8: Podrien baixar el nivell, no treure-la, però al final vens d'un batxillerat que són 2 anys durs i surts bastant preparat.
3: La novetat al Baix Penedès és que aquest any la selectivitat es torna a fer a la comarca en després de la Covid i els estudiants no s'han hagut de desplaçar a Tarragona com era habitual. Els 3 tribunals s'han constituït al Vendrell. Al de la zona escolar s'hi ha sumat l'edifici Tavaris i el campus de la URB a Coma-ruga. El canvi ha estat molt ben valorat pels alumnes.
4: Puc anar cap a casa, puc dinar a casa, relaxar-me, estudiar una estona i llavors tornar cap aquí. A més que no he de sortir a les tantes del matí.
8: La comoditat de si tens molt canvi d'hora anar cap a casa i poder dinar a casa, la veritat és molt millor.
7: A mi m'agrada més perquè ha sigut molt més fàcil, perquè si no tindràs que anar-te ja ahir un lluny i bueno, ha sigut bastant assequible.
6: Més fàcil, no hem tingut massa temps de trajecte, almenys jo han sigut 15 minuts.
3: Aquest any es fa una prova pilot per detectar aparells digitals, com ara mòbils, rellotges intel·ligents o bolígrafs digitals. El seu ús per fer l'examen comportarà l'expulsió immediata de l'aula, la qualificació de 0 en aquell examen i la possible imposició de sancions. Totes les seus de tribunals disposen de detectors i els controls es realitzen de manera aleatòria.
1: I continuem en sintonia dels serveis informatius de la ràdio parlant d'Esquerra Republicana de Catalunya i Moviment Vendrellenc, que concorreran conjuntament a les eleccions municipals de l'any vinent. L'aliança neix després de mesos de converses amb la voluntat d'unir esforços per bastir una alternativa de govern a l'executiu actual del PSC i PP i, sobretot, amb l'ànim d'oferir una proposta basada, asseguren, en el diàleg i l'escolta al teixit social i comercial de la vila. En els propers mesos, a més, donaran a conèixer la composició íntegra de la candidatura liderada per Albert Rovira.
9: L'única alternativa real d'esquerres al Vendrell. Així s'ha presentat la confluència electoral d'Esquerra Republicana de Catalunya i Moviment Vendrellenc davant d'una 70 de persones aquest dilluns al vespre al Centre Cívic L'Estació, una aliança que feia mesos que es gestava.
10: I quan va sorgir Moviment Vendrellenc, aquesta plataforma ciutadana d'esquerres, vam estar parlant i en poques setmanes doncs, ens vam veure que teníem molts punts en comú i un d'aquests punts en comú, no, era treballar des del carrer, no? Anar a buscar la gent, parlar, perquè el futur del Vendrell ha de ser això, que la gent sigui el centre dels projectes de transformació.
9: La nova candidatura ha avançat la seva intenció d'iniciar en les properes setmanes un procés de diàleg amb diferents entitats i actors socials de la vila, tot plegat amb l'objectiu de recollir les seves demandes i incorporar-les a les propostes de la coalició.
11: Sobretot, escolta i diàleg, i això, i la unió que et dic amb els barris, perquè els barris els tenim com una mica abandonats, d'aquesta manera, doncs, bueno, fem una cohesió. Ens unim per la ciutadania, per la gent gran, per els joves, que és molt important aquí. Aquest poble hem de fer que els joves es quedin amb nosaltres.
9: En la presentació de l'acord hi han pres part també Eduard Vidal, president local d'Esquerra, i Juan Cafuentes pel Moviment Vendrellenc. De moment, la coalició afirma que no ha definit encara la composició de la seva futura llista electoral, que això sí respectarà el principi de la candidatura cremallera, és a dir, l'alternança simètrica entre homes i dones.
1: I continuem el repàs de l'actualitat informativa parlant del sistema d'emergències mèdiques que posarà en marxa aquesta mitjanit, la d'avui, entre dimarts i dimecres, el nou model assistencial i de transport sanitari a la regió del Penedès. El desplegament comporta la incorporació de 121 noves ambulàncies, una renovació integral de la flota i una inversió de més de 144 milions d'euros per als pròxims 5 anys. Tot plegat presentava el Vendrell a la jornada de dimarts al matí.
3: A partir d'aquest dimecres, a la regió sanitària del Penedès, veurem un nou model d'ambulàncies. Per primera vegada, el contracte de transport sanitari del sistema d'emergències mèdiques inclou un lot específic per a la regió, creada l'any 2023.
12: És un territori amb unes certes especificitats, sobretot perquè hi ha diferents tipologies de municipis. A més, hi ha tota la franja dels municipis de platja, que requeriran, evidentment, doncs, disposar de nous vehicles, i, per tant, el que s'intenta és amb aquest nou contracte intentar donar resposta a un servei que considerem que és del tot important. S'incrementa aquest percentatge de vehicles amb una xifra important i, per tant, té en consideració no només les especificitats dels territoris, sinó també aquest possible creixement demogràfic.
3: El desplegament comporta la incorporació de 121 noves ambulàncies, 31 de transport sanitari urgent i 90 de no urgent. Hi ha com a novetat una unitat de suport logístic sanitari per intervenir en incidents amb múltiples afectats, grans emergències, serveis de llarga durada i trasllat de professionals de psicologia d'emergències. També s'incorporen 3 ambulàncies polivalents amb capacitat bariàtrica que podran donar suport tant al transport urgent com al no urgent, especialment per traslladar pacients de més de 170 quilos o amb necessitats especials. També s'incorporarà progressivament 2 ambulàncies llançadores 100% elèctriques destinades a facilitar els trasllats de curta distància entre centres. Les unitats de suport vital avançat incorporen nova tecnologia sanitària. Es podran realitzar ecografies i analítiques de sang amb resultats immediats. Els vehicles també estaran equipats amb detectors individuals de monòxid de carboni, nous sistemes de comunicació portàtil, de retenció infantil o de monitoratge.
13: Aquestes ambulàncies noves, amb electromedicina nova, per donar aquest material per fer un diagnòstic ràpid en el lloc de l'incident, per adequar-se al que necessiten els pacients, i amb més seguretat, amb camilles amb més confortables, amb llums més eficients.
3: El desplegament incorpora una renovació completa de la imatge corporativa dels vehicles amb un sistema europeu de retolació d'alta visibilitat que permet identificar els vehicles d'emergència fins a 500 metres de distància. Una altra de les novetats és la reorganització dels recursos. Es mantindran operatives 24 hores les unitats de suport vital avançat, situades a Igualada, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú i el Vendrell, així com el vehicle d'intervenció ràpida Sant Pere de Ribes. Aquesta distribució permetrà respondre d'una forma més eficient, especialment en casos de simultaneïtat de serveis. La distribució dels recursos s'ha dissenyat a partir d'un estudi elaborat pel SEM conjuntament amb l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
13: Que s'ha pogut dissenyar de forma tècnica i científica allà on havien d'estar ubicades aquestes ambulàncies. És el que jo crec que és les coses més novedoses i més importants d'aquest nou concurs.
3: El nou model també incrementa les hores de servei del transport urgent i consolida l'ampliació de la cobertura horària en diversos municipis. Les ambulàncies de suport vital bàsic de Cubelles, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú deixen de ser reforços estacionals per convertir-se en recursos permanents tot l'any. En paral·lel, les unitats de Sant Quintí de Mediona, el Vendrell, la Bisbal del Penedès i Segur de Calafell ampliaran el servei de 12 a 16 hores diàries. El mateix passarà amb les ambulàncies de reforç estival de Sitges i Vilanova i la Geltrú, que també incrementaran la seva operativitat.
14: És la primera vegada que la regió sanitària Penedès té un accés propi d'ambulàncies de SEM, de model sanitari, perquè és la primera vegada que es posa en concurs i que la vegueria Penedès té, és pròpia. No? Llavors, jo penso que és la gran millora. No? Això què ens porta? Doncs la proximitat, a l'ajustar més tots els recursos a les necessitats de les persones que viuen a la pròpia vegueria.
3: La regió sanitària del Penedès té 75 municipis, una població propera al 500.000 d'habitants i una superfície de 1.900 quilòmetres quadrats. El 2025 el SEM va gestionar prop de 135.000 incidents a la vegueria. D'aquests, gairebé 71.300 van requerir la mobilització de recursos assistencials.
1: Música. L'Arxiu Comarcal del Baix Penedès ha preparat dos actes amb motiu de la Setmana Internacional dels Arxius. D'una banda, es farà la presentació de l'inventari del fons documental dels nens del Vendrell, que va ser cedit l'any 2021, i de l'altra es presentarà un llibre sobre el privilegi que el rei Martí l'Humà va concedir l'any 1401 a la vila de Banyeres.
15: L'Arxiu Comarcal del Baix Penedès s'ha adherit a la Setmana Internacional dels Arxius amb dos actes que es faran els pròxims dies. El primer tindrà lloc dijous a les 7 de la tarda al Centre Cívic l'Estació del Vendrell, on la directora de l'Arxiu Nativitat Castejón presentarà l'inventari del fons documental de la Colla Castellera dels Nens, que va ser cedit a la Generalitat el 2021.
16: Ha sigut uns anys de treball, d'esforç, que ha realitzat el tècnic d'Arxiu Andreu Correra, i que el dijous jo explicaré tot aquest procés com ha anat, de la sessió, de l'inventari, de com es pot trobar aquesta documentació al portal Arxius en línia, al Xac Premsa i al Xac YouTube.
15: El segon acte es farà divendres a les 7 de la tarda a la Biblioteca Ernest Lluch de Banyeres i girarà al voltant del privilegi que el rei Martí l'Humà va concedir a aquesta vila el 1401. Un document que va ser trobat junt amb altres de forma fortuïta a l'Arxiu Municipal de l'Ajuntament de Banyeres.
17: La història és curiosa perquè tot va vindre arreu d'un accident que va passar en el nostre arxiu, va haver una llevissada, es va caure a la meitat de les estanteries, va apilar-se tot, i arreu d'aquí doncs, vam tindre que tornar a rearxivar tot el que teníem. I aquí va aparèixer doncs, un conjunt de pergamins que curiosament va aparèixer, no sé per què, aquest pergamí, que feia 600 anys que tombava pel municipi de Banyeres.
15: Els pergamins van ser cedits el 2010 a l'Arxiu Comarcal, i ara la doctoranda de la Universitat de Barcelona, Elena Gracià, s'ha encarregat de fer un estudi sobre aquest privilegi.
18: Un privilegi és una concessió d'uns drets a una comunitat respecte a la resta. En aquest cas, aquest privilegi és un document del 1401 que concedeix el rei Martí l'Humà als habitants de Banyeres. Aquesta concessió és perquè la gent de Banyeres pogués circular lliurement pels termes de l'Arbós i Vilafranca del Penedès per anar a comerciar sense haver de pagar les taxes i els impostos que implicava traslladar-se de municipis.
15: Gràcies a la implicació de l'Ajuntament de Banyeres, Gracià ha publicat el resultat d'aquest estudi en un llibre.
18: Hi ha una primera part on hi ha un context institucional on es posa, on s'explica la història de Banyeres a l'edat mitjana, un breu resum, i després hi ha tota la part d'anàlisi diplomàtica paleogràfica on estudiem el document des d'aquestes disciplines. L'objectiu és posar a disposició del públic el text amb una edició crítica que la gent pugui consultar el document sense haver d'anar a l'original.
15: Tant l'estudi del document com la publicació del llibre també tindran una importància destacada a la Festa Major de Banyeres d'aquest any.
17: I nosaltres enfocarem el pregó d'aquest any, el dia 10 de juliol, el pregó en aquests 625 anys i aquest document on històricament, i sempre dic jo molt bé com ho sabeu i crec que ho diuen molts, que per saber on anem hem de saber d'on venim, no? Per tant, aquest any farem esment a aquest acte.
15: El volum ha estat publicat per Edicions i Propostes Culturals Andana.
1: I el repàs de l'actualitat informativa d'aquesta jornada de dimarts ens porta a parlar també del Consell d'Infants del Vendrell, que celebrava ahir al vespre el seu primer ple de rendiment de comptes. Davant la presència de l'alcalde, Kenneth Martínez, i la regidora d'Infància, Mariona Figueres, els 21 integrants de l'òrgan han fet balanç del seu primer any de gestió, tot presentant les seves principals propostes, molt centrades en la millora mediambiental de la vila i el respecte envers els drets dels infants. Des de l'equip de govern s'han compromès a estudiar i aplicar la majoria de les seves peticions.
19: Recollir les seves propostes i incorporar-les a l'acció del govern municipal. Amb aquest objectiu s'ha celebrat aquest dilluns al Tívoli la sessió plenària amb què s'ha passat comptes de l'actuació del primer Consell d'Infants del Vendrell, una iniciativa nascuda formalment a finals de l'any passat i que durant aquests 6 mesos llargs s'ha dedicat a confegir tot de peticions enfocades a la millora de la vida social de la vila a partir de diversos àmbits.
20: Després de recollir totes les propostes que les classes vam intentar buscar aquelles que eren les millors i vam utilitzar 3 criteris. 1. Que afectessin a la majoria d'infants. 2. Que l'Ajuntament hi pogués fer alguna cosa que no depengui d'un altre organisme. I 3. Que el Consell d'Infants pugui practicar en la resolució d'aquest tema.
19: Durant aquests mesos, 21 estudiants de GICE de totes les escoles de la vila, així com alumnes del Centre d'Educació Especial Garbí, s'han reunit amb membres del govern i han seguit alguna sessió plenària al mateix ajuntament. Entre les seves inquietuds, que se'ls tingui més en compte a l'hora de dissenyar les polítiques municipals i també alguns dels temes estrella dels darrers dies.
21: Per què heu canviat la forma del riuet i no heu deixat la mateixa d'abans?
0: A la meva escola, al carrer de la meva escola, hi ha molts arbres que estan que no els reguen i l'arrel surt en les rajoles i tot, i alguns els tallen fins i tot i estan plens de brossa.
21: Que si a l'edifici abandonat que hi ha al costat de l'escola Marta Mata es podria fer alguna cosa amb ell, perquè està abandonat.
19: Unes peticions que en bona mesura seran ateses pel govern local.
22: Esperem que hagi estat una experiència bonica i enriquidora per tots vosaltres, i alguns que repetireu i en altres que ha sigut només aquest any. Així que espero sincerament que formar part del Consell d'Infants, no?, i formar part d'aquesta administració en aquest àmbit, hagi estat una experiència enriquidora.
19: El primer Consell d'Infants del Vendrell tanca ara la seva actuació fins al curs vinent, quan haurà de renovar alguns dels seus membres. I ho fa amb el compromís d'incorporar les seves propostes a l'acció del govern local per tal que el dia de demà recordin amb orgull el seu pas per aquest òrgan de participació.
23: No tingueu cap dubte que recollim totes aquestes propostes, tots aquests suggeriments que heu fet, i els incorporarem directament a l'acció de govern, perquè a mesura que amb el temps i amb els diners necessaris, d'aquí, perquè no, sigueu grans, pugueu dir: jo vaig dir allò, i 5 anys, 3 anys, 10 anys més tard és una realitat.
19: El Consell d'Infants emana directament de les Nacions Unides, que des del 1989 reconeix el dret dels nens i les nenes a opinar i participar en els afers públics. Una experiència reconeguda al Vendrell amb un diploma acreditatiu i que de ben segur tindrà molt de futur.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: El Vendrell va reviure diumenge la tradició del Corpus Christi amb tots els seus elements: l'eucaristia, la processó i les catifes de flors. No hi van faltar tampoc els elements festius, els gegants, el lleó, així com l'acompanyament de l'agrupació musical Virgen del Consuelo i també els grallers.
24: El Vendrell va celebrar aquest diumenge el Corpus Christi amb tots els elements que caracteritzen aquesta festa religiosa que any rere any guanya participants. Al final de l'Eucaristia, de 11:45, va sortir de l'església parroquial la processó, que va recórrer el centre de la vila amb aturada als altars amb catifes de flors situats a la mateixa plaça Vella, al capdamunt de la Rambla i a la plaça Nova. Davant de cada altar, el graller Jordi Inglés Beru va interpretar una peça. Els campaners també van participar de la festa anunciant l'entrada i sortida de la custòdia del temple amb el so de les campanes. A la processó van participar els gegants del Vendrell, el lleó i també l'agrupació musical Virgen del Consuelo, a més de nens i nenes que enguany celebren la primera comunió.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: I marxem cap al carrer Conflent, que ha estat escenari aquest diumenge de la quarta trobada de puntaires que organitza l'Escola Santa Úrsula del Centre Cultural García Lorca del Vendrell. Una matinada en què la passió per la punta de coixí ha estat la protagonista absoluta.
15: L'exterior del Centre Cultural García Lorca ha plegat aquest diumenge desenes de puntaires en el marc de la quarta trobada impulsada per l'Escola Santa Úrsula. A diferència de l'any passat, quan la intensa calor va fer que la cita s'hagués de traslladar a l'interior, aquest cop les puntaires han pogut mostrar a tothom qui passava el seu treball. Des de l'escola expliquen les moltes possibilitats que ofereix aquest art.
25: Hacer un cuadro, puedes hacer abanicos, bufanda, fulat... Por ejemplo, yo hice la cara del Ángel Guimerá y lo doné al Museo Ángel Guimerá, el cuadro, y lo hice con 1000 bolillos.
15: Actualment l'escola compta amb una quinzena d'alumnes, tot i que el principal problema és la manca de relleu.
25: Juventud no está para esto. Yo tengo a mis nietas, una con 19 años, otra con 17 y la otra con 11. La pequeña le tira más a los bolillos, pero la grande ya se van a la universidad, ya esto hay que olvidarlo.
15: Precisament un dels objectius de l'escola és despertar un nou interès per aquesta tècnica d'art tèxtil entre les noves generacions.
26: Els esports en Jordi Graell.
1: I ha arribat l'hora de parlar de la crònica esportiva, com sempre, amb en Jordi Graell. Jordi, bon dia.
27: Hola, bon dia. Avui toca parlar de futbol.
4: Aquest cap de setmana s'ha dut a terme la quarta edició de la Tàrraco Cup de futbol base. Es tracta d'una competició organitzada per la Nàstic Sports Academy, que reuneix diversos clubs d'arreu del món, de les categories sub-10, sub-11 i sub-12. Com és habitual, el torneig s'ha repartit entre divendres i dissabte en diverses seus del Baix Penedès, com Banyeres, Sant Jaume, l'Arbós i Camp Joliu, així com el nou estadi de Tarragona, que a banda d'acollir alguns partits de la fase prèvia, també està l'escenari de la fase final durant el diumenge. Finalment, el campió en categoria sub-10 or ha estat el Benfica, seguit de Soccer Brawlers i The Academy, mentre que en plata s'imposà la Master Football Academy per davant del Dalian Yinglu xinès i l'Asa Futures Academy. Pel que fa a la categoria sub-11 or, el guanyador ha estat el Getafe i completaven el podi el Torre Levante i l'Sporting de Portugal, mentre que en plata s'imposava The Eye Academy per davant de The Academy i el Henmeum sud-coreà. En el cas de la categoria sub-12 or, el vencedor ha estat l'Atalanta i completaven el podi el Castelló i AP Academy, mentre que en plata s'imposava el Rayo Vallecano per davant del Fènix Alacant i el Club Atlètic Roda de Barà. I seguim parlant de futbol, perquè aquest cap de setmana s'ha disputat la segona jornada, el 28è torneig Pau Casals de futbol base, organitzat per la Unió Esportiva Tancat. Després que la setmana passada la competició arrenqués amb les categories Babies, sub-8, sub-10, sub-11 i sub-12, aquest dissabte les instal·lacions del Camp de Roda acollien els partits de la categoria infantil sub-13, mentre que diumenge era el torn de la sub-14. Finalment, en categoria sub-13 el campió està la Floresta de Tarragona, mentre que combataven el podi el Nàstic i el Catllà. Pel que fa a la categoria sub-14, s'ha imposat el Nàstic per davant del Mas Iglesias de Reus i del conjunt anfitrió, el Tancat. La 28a edició del torneig Pau Casals es tancarà aquest dissabte amb l'última jornada, que serà protagonitzada per la categoria cadet sub-15.
2: El temps amb Marc Rodero.
1: I arriba l'hora de fer crònica del temps, d'aquest temps amb unes temperatures, podríem dir que un xic més suaus. Per parlar de tot plegat, Marc Rodero, bona tarda.
5: Molt bona tarda, Víctor. Bona tarda a tothom.
1: És sensació o realment ha baixat una mica el mercuri?
5: Ho és, i a part que tenim aquests núvols, i això també impedeix doncs, que la radiació solar arribi amb més insistència. Avui, com dèiem, una jornada una miqueta variable, i és que tenim la cua d'un front que ens passa, que no ens deixarà gaires complicacions, si més no a casa nostra, sí que ho farà cap a l'àrea del Pirineu, però obrirà les portes això a un petit canvi de temps i a uns ruixats i tempestes que ens afectaran, com diem, de cara a aquesta tarda per demà. Ja haurà passat i, per tant, tot i que encara a primeres hores podem tindre restes de nuvolositat a la primera línia de la costa, la tendència és que es vagin obrint clarianes i que s'imposi el temps tranquil i assolellat. Tot plegat amb unes temperatures que, com molt bé deies, tot i que estan una miqueta per sobre del que tocaria, són prou suportables i s'han de mantenir així també de cara a les properes jornades. I pel que fa a la situació marítima, també molt tranquil·la a tots els quadrants costaners de la comarca.
1: Doncs Marc, com sempre, moltes gràcies i anirem veient com evoluciona la setmana. Gràcies i fins la propera.
5: Adéu-siau, bona tarda.
1: Doncs amb la crònica del temps nosaltres arribem a la fi d'aquesta edició de les notícies. Recordin que cada dia en trobaran dues, una al migdia de 2:15 fins a 2 i l'altra al vespre a partir de les 8 i fins a 9:15. Per a més informació la trobaran a xarxes socials, Facebook, X i Instagram, però també la trobaran a través de les notícies de la televisió local. Com no, més informació en properes edicions dels serveis informatius de Ràdio Vendrell. Molt bona tarda.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell. Jo cada any que anava passant em preguntava a mi mateix, sense demèrit de les persones guanyadores del premi, perquè, carai, no li donaven el Teresina Martorell a la nostra convidada d'avui. I he arribat a pensar que això no ha passat fins aquest any, entre altres coses, perquè la política viu una època de descrèdit. I sempre he pensat que hi havia alguna recança d'aquestes, i més amb algun polític, com la nostra convidada d'avui, que forma part de tota la vida, crec, a no ser que comencés a arrel comunista, que això ha passat molt, d'aquella gent que rebia vots de persones que segons qui considerava que no eren vendrellencs de tota la vida, que això també ho hem patit. Mira que bé que m'ho ha fet anar. Helena Ribas, benvinguda i felicitats pel premi Teresina Martorell.
1: Moltes gràcies per convidar-me al teu programa. I això que comentaves ara del premi Teresina Martorell, saps per què aquest any, a banda dels currículums i això... Perquè des de fa, crec que... Quan va començar el Premi Teresina Martorell, la regidoria d'Igualtat, la regidoria de Cultura, deia, mira, aquest any li donem a aquesta persona, i ja està. I des de fa, jo diria, uns 3 anys o així, la regidora, la Sílvia Vaquero, va dir, diu, no, diu, això hauria de ser com un jurat popular. Llavors, és les persones, la gent que voten, més... o sigui, proposen les entitats i persones a nivell personal també, i aleshores s'ha obert un ventall, no?, que el jurat forma part, doncs, de gent vendrellencs i vendrellenques, i algú t'ha de proposar. I això és molt bonic. I algú, en aquest cas, va ser l'Associació d'Extremadura, la que van proposar, i llavors han de recolzar la candidatura i buscar suports. Jo ja ho he dit diferents vegades, i el dia que em van donar el premi ja vaig dir que molt agraïda a totes les entitats que van signar a favor meu. Però després, parlant amb les altres, érem 6 candidates, i em deien, Helena, clar que te l'han donat a tu, amb el currículum que tens i això. Dic, no us equivoqueu. Dic, vosaltres, la majoria, dic, sou molt més joves que jo. Me l'han donat perquè jo tinc un currículum molt llarg, sou molt més gran. Ja estic jubilada, aviat faré els 70 anys... I aleshores dic, vosaltres teniu temps, teniu currículum més petit perquè sou més joves, teniu l'avantatge aquest.
0: A veure, abans de començar, que la gent sàpiga que això no és del tot inventat, jo t'he preguntat unes quantes coses que vull que m'expliquis ara, i és que el teu magnífic currículum que tinc aquí m'interessa menys que el que no sabem de tu, que és l'Helena pre 24 anys, que és d'allò que es parla avui quan tu li vas posar la primera veu a Ràdio Vendrell. Què passa des de que neixes a Reus fins als 24?
1: Ui!
0: Com diuen aquells, i tu de quin eres?
1: Sí, sí. Doncs, a veure, jo sí, com molt bé dius tu, jo vaig néixer a Reus, el que passa que em vaig enamorar d'una persona d'aquí, en aquell moment vivia al Vendrell, el Jordi Rossell, i aquí m'he quedat, no? Però jo vaig venir al Vendrell quan tenia 14 anys.
0: 14 anys.
1: I vaig venir aquí perquè hi havia, abans no hi havia institut aquí. El primer institut que hi va haver... van destinar a la meva mare, que era professora de literatura, la van destinar, estava a Reus, perquè pertanyia, abans hi havia un, es deia el Clar, i les persones que feien batxiller tenien que anar, els alumnes tenien que anar a examinar a Reus. Llavors era com una branca de Reus, per dir-ho d'alguna manera. Llavors la van destinar aquí al Vendrell,

0: que quan d'aquí molts anys ja no hi siguem ni tu ni jo, tu voldràs que et recordin com a mestre.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Jo sempre ho he dit, tu que ets política, dic, no, dic, jo no, tu política no, dic, jo sóc mare, mestra, i després, evidentment, política, i implicada al màxim.
0: I què suposa, així, en un concepte general, és ser mestre?
1: Doncs ser mestre, mira, jo, la tradició de casa meva, la meva mare, com he dit abans, doncs, era professora d'institut, i les seves germanes, les meves dues tietes, o sigui, les tres filles que va tenir la meva àvia, eren professores de l'institut.
0: Senyoretes Esteve.
1: Les senyoretes Esteve, exacte, exacte. I, però imagina la visió de la meva àvia, de la iaia Pepeta, que... Nosaltres a Reus teníem un negoci de, els meus avis i els meus besavis, de sabateria. Ah. Tenien una sabateria. I deien, nenes, valtre una sabateria, aquí sempre hi serà. Però jo us vull que tingueu una carrera universitària. Doncs et parlo dels anys 40. Van anar totes tres a Barcelona, a la Universitat de Barcelona, a la Facultat de Lletres, a estudiar, totes tres. Imagina't. I aleshores, doncs, bueno, doncs la meva mare, doncs, sempre, quan em va tenir a mi i a la meva germana, que també és mestra, altres nenes heu d'estudiar per mestres, vull dir que és la tradició familiar. I tant la meva germana com jo som mestres, el meu germà es va dedicar a la enginyeria, és enginyer.
0: Per tant...
1: És tradició familiar,
0: tradició
1: ser mestre.
0: Tradició familiar i vocació?
1: També, també. Jo de petita m'explicava la meva mare que ja agafava les nines i les asseia a terra, i a mi seia davant i ja els hi feia lliçons. Ja els hi feia lliçons, sí.
0: Arribes aquí amb 14 anys, i què fas aquí? Què es fa de dilluns a divendres amb 14 anys al Vendrell als anys, que és 70?
1: Doncs sí, els anys 70. Doncs jo dic que l'època meva de batxiller a l'institut va ser dels, jo diria, dels més feliços de la meva vida. Era l'adolescència, la joventut, no? I hi havia una, com una germanor, no?, amb tota la colla on nosaltres estàvem allí a l'institut. I de les meves amigues, que encara avui són les meves amigues, i hem passat alegries, penes, tot juntes, les vaig conèixer als 14 anys a l'institut. I sempre hem estat juntes, imagina't, dels 14 fins ara.
0: Moments difícils?
1: Moments difícils... No, no gaires. A veure, quan es va inaugurar l'institut d'aquí, que això ja ho sap molta gent, li van posar Carrero Blanco. Aleshores...
0: Clar, ja era mort.
1: Una... Sí, sí.
0: Era mort feia poc.
1: Sí, per això li van posar. Aleshores, bé, va durar poc. Van posar una placa, que va durar molt poc, aquella placa.
0: No devia ser tu, la que la va tenir.
1: Entre altres.
0: Pots confessar, ha prescrit.
1: Es va trencar i pels forats d'una claveguera van anar tots els trossets.
0: Quina mala sort.
1: I després ja no, després ja va ser a l'institut Baix Penedès, no? Però jo aquí sí, vaig fer fins a Cou.
0: I com són els inicis del compromís polític? Ja veig que comencem rebentant plaques, però per què algú decideix embolicar-se en això?
1: Doncs mira, qui em va implicar en política, alguna vegada potser ho he explicat, va ser l'Ernest Benito. L'Ernest, a banda que també és profe, no? Ell era el regidor d'Educació i Cultura, i aleshores em va dir, mira, jo estava molt implicada amb els moviments de renovació pedagògica, a Saifores, a Escola d'Estiu, a Marta Mata... Aleshores em va dir, jo ho vull deixar ja, i hem pensat amb el Martí, que el Vicer, doncs a veure si tu voldries anar a la nostra candidatura.
0: I això com
1: i així,
0: això es produeix així? Recordes el lloc, l'hora que teníeu a les mans?
1: No. Doncs mira que no hagués estat en una trobada a Saifores, Mira que no hagués estat en una trobada a Saifores, no ho recordo exactament, però sí que vaig dir, doncs vinga, va, som-hi, vam anar tots dos a veure el Martí.
0: I el Martí què diu?
1: El Martí, doncs sí, va dir, diu, si tu et veus capaç, et poso la meva candidatura.
0: I si arribes a saber tot el que tenies per davant, hauries acceptat?
1: Sí, jo sí.

0: Sí, a mi m'agrada l'aventura i el risc. Sí, dintre d'una altra vegada,
1: va a la marxa.
0: No, saps què passa? Jo sempre penso que si ho poses en una balança pesa més la part positiva que la negativa. Ja, perquè no és un camí de roses, ni molt menys, no? Però jo des del primer moment m'hi vaig implicar molt. Vaig portar l'àrea de cultura i educació... I després, bé, després va ser l'etapa que vaig anar a Madrid de senadora, que va ser molt interessant, vaig aprendre molt. I després, doncs clar, el millor que m'ha passat a la vida és ser l'alcaldessa del teu municipi, no? Ser l'alcaldessa de la teva vila, això és el millor que m'ha passat.
1: Sí. Bueno, jo recordo...
0: A nivell polític.
1: Jo recordo... que és important, però no és el més important, com diuen del futbol, la cosa més important de les que no són les més importants. Jo recordo al teu despatx una foto, que jo crec que és una foto que tu m'explicaràs ara i que t'explica a tu. Allà hi teníem...
0: La foto que hi havia al meu despatx, que ara la tinc al menjador de casa meva, hi havia, era la campanya que vam guanyar les eleccions, i va venir a padrinar-me, si ho voleu dir així, el Pasqual Maragall, i a la foto hi havia el Pasqual Maragall, el Martí, i va venir a cantar jo, i va venir a cantar la meva cunyada, la Marina Rossell, i és la foto molt bonica perquè en aquell moment va començar a ploure. I estem allí tots quatre com una mica encongits a dalt de l'escenari, era la Plaça Nova, no? I va ser un acte molt bonic, molt. La Marina cantant, el Pasqual, amb aquella oratòria que tenia ell, magnífica, al costat meu, el Martí, va ser molt bonic. I jo sempre hi dic que els dies doncs, més importants de la meva vida...
1: Ha plogut.
0: El dia que vam guanyar les eleccions va ploure, el dia que em vaig casar va ploure, i el dia que vaig parir la meva filla Anna va ploure.
1: Bueno, esperem que n'hi hagi...
0: És fortuna, jo, per mi la pluja és fortuna, és vida.
1: Per mi també, i jo m'he fet un fart d'explicar sempre que si no plou no floriran els camps. I per tant...
0: És vida, l'aigua és vida.
1: Per això... M'has parlat de la Marina, doncs escoltem-la.

0: t'has posat transcendent.
1: Sí, m'agrada molt. És un poema preciós d'Espriu que el va dedicar al seu amic Bartomeu, el poeta també, Bartomeu Rosselló Pàrcel, que va morir molt jove, uns 25 anys, em fa l'efecte, i li dedica, l'Espriu li dedica amb el Bartomeu Rosselló Pàrcel. A mi m'agrada molt la poesia i el Rosselló Pàrcel moltíssim. Un dels meus poemes preferits del Rosselló Pàrcel és Sonet, que és la manera més sublim, jo diria, que descriuen el poema Sonet de fer l'amor.
0: A mi em fa molta ràbia que segons qui com l'Espriu, al qual li devem admiració i punt, perquè a més la seva no era una poesia gens senzilla ni popular, quedat oblidat, com, fins i tot com el Serrat, per segons quina part de la població catalana que etiqueten a tothom segons les seves idees polítiques, en un procés que vam viure no fa pas tants anys. La sensibilitat d'un poble la fan precisament les persones independentment del que diuen, del que pensen, del que voten, quan arriben a la gent. I jo estic molt convençut, Helena Ribas, que això també et toca els nassos.
1: Sí, perquè no es pot valorar ni les persones ni la seva obra, siguin escriptors, artistes, actrius, no es poden per la seva ideologia política. S'ha de valorar pel treball, per la feina que han fet i pel valor que té, no, això? I potser sí que no ha estat prou reivindicat Espriu, no? No sé. I en Serrat, doncs bé, en Serrat és, jo després de la Marina, el Serrat és el meu poeta i cantant preferit.
0: Tu ets de les que plora quan sents paraules d'amor?
1: Sí, bueno, no tant. Com les, jo, la meva és el Mediterrani. El Mediterrani és la meva. Però, per exemple, ara, que ja és gran, no? El Serrat ara se'l comença, no?, a reconèixer-li tota aquesta trajectòria i li donen premis i més premis, no?
0: Com tu.
1: I el d'allò. Sí, ens hem de fer grans i jubilants perquè ens reconeguin alguna cosa de les bones que hem fet, no?
0: A veure, anem a desvetllar una exclusiva que no sé si gaire gent sap. Que tu passaràs a la història d'aquesta ràdio perquè vas posar la primera veu de Ràdio Vendrell ara fa 40 anys.
1: Un goig. Sí,
0: però no era la primera vegada que tu posava... 45 anys, calla bé. No era la primera vegada que tu posaves davant d'un micro.
1: No. Jo, mira, quan estava... vivia a Reus, i de jove, i quan estava estudiant, els estius treballava... I a mi això, que jo sempre he dit, no queda gaire bé per això de xupar micros, sempre m'ha agradat molt, no? I aleshores, per aquelles, no sé exactament quines circumstàncies, buscava feina. I em va sortir fer unes substitucions a la COPE de Reus.
0: Que maco.
1: I la COPE de Reus, però no t'ho perdis, clar, t'estic parlant dels anys 70, encara teníem una dictadura, vivia el Franco, i vam fer amb un company de Vilallonga i un altre del Morell, tots tres, un programa en català, música catalana.
0: Què dius?
1: Cada setmana sortíem a la COPE de Reus i clar, de l'església, doncs els capellans ens els deixaven fer en català.
0: Bueno, perquè segurament els capellans eren catalans,
1: també. Sí. I després, doncs, els hi va agradar la meva veu,
0: no quan
1: d'allò, i llavors me van donar substitucions per fer, doncs, com era l'estiu, les treballadores, les locutores de la COPE, doncs, feien vacances, i em feien, doncs, bueno, coses puntuals, fins i tot publicitat. Arribava publicitat.
0: Recordes algun anunci?
1: Ai, no ho facis ara.
0: Ara te n'explicaré una de meva que riuràs.
1: Sí.
0: Jo vaig fer l'Emília Cartagena quan anaves tu a buscar el teu pare, que d'això en parlarem després,
1: sí?
0: I em vaig presentar a Ràdio Municipal de Sant Javier, on hi ha l'acadèmia, perquè jo tenia el cotxe de mon pare i anava, eren els únics comunistes del poble, uh-huh, per entendre'ns, però la ràdio que era municipal estava controlada pel PP del 1990, eh? Uh-huh. Que també, uh-huh, déu-n'hi-do. I jo feia de tot. Feia notícies, presentava música, però també feia falques de publicitat. I en recordo una meravellosa, que és, començava així: Jueves Santo, Dia de l'Amor Fraterno.
1: Ai, que bo, que bo. No, nosaltres, la publicitat, saps què feia? Que hi havia, jo no sé si l'agència de publicitat encara existeix, que la publicitat Borrell, mm-hmm, ell era el director de la ràdio, no? Uh-huh. Llavors ens portaven moltíssima publicitat, però ara no em facis dir quines, però potser de mobles, no?
0: Sí, clar.
1: De mobles, clar. Un anunci de mobles, però sí, van ser uns anys que... Llavors, clar, quan vaig venir a viure aquí al Vendrell, i doncs tots un grup de joves que volíem tornar a reobrir ràdio al Vendrell i tal, doncs m'ho van demanar si jo volia, doncs, col·laborar-hi, i tant, molt de goig, no? I amb l'Albert Soler i jo vam ser les primeres veus que vam sortir a antena, no? Però és que, a més, és que la ràdio era un nucli que ens hi trobàvem bé, no? Que anàvem, que xerràvem, que comentàvem,
0: jo
1: no?
0: Jo t'explico què era la ràdio.
1: I fins i tot, mira què et diré, el dia del cop d'estat, uh-huh, el 23F, uh-huh, que jo estava a Tarragona, a la universitat, anava amb la Maria Carrero, totes dues, i ve la Maria a la classe, que estava a la classe del doctor Mallafrec, feia filologia catalana, jo, uh-huh, i diu, Helena, diu, anem cap a Madrid, que hi ha hagut un cop d'estat. Dic, què dius? Dic, això no pot ser. I no vam anar cap a casa, no vaig anar cap a casa, vaig anar a la ràdio. Al carrer del Nord, uh-huh, eh? Vaig anar cap allà. Què ha passat? Bueno, i ens hi van passar tota la nit, eh?
0: Vull dir que era, esperant els
1: era, sí, a veure si venia la Guàrdia Civil. Però vull dir que era una fraternitat, un ambient, una amistat.
0: Jo et diré què era, perquè jo sempre he defensat que és molt més barata, important, i arriba al cor més la ràdio que la tele, una. Sí. I segona, que quan neixen les emissores municipals, mm, fan una cosa molt important. Són, el Vendrell ja no ho vaig viure, però ho vaig viure més o menys al meu poble, són el casal de joves.
1: Sí, en aquesta línia. Sí. Aquí teníem el casal de la joventut, que també la ràdio participava, i feien programes, Sí.
0: A veure, ton pare era mariner?
1: Marino.
0: No és el mateix.
1: Capità de barco.
0: Sí. Explica'm-ho, que la gent no ho sàpiga, que es quedaran amb la boca oberta. Tu el vas veure molt poc.
1: La infància, sí. El meu pare, sí, anava amb una companyia de marina mercant, de barco mercant, no, de passatgers mercant, i era una companyia americana. I aleshores, clar, viatjava per tot el món. I llavors venia, doncs, el veiem molt poc, uh-huh, no? El veiem potser 3 vegades l'any, no? I aleshores, quan alguna vegada ella, clar, anava a Àsia, estava molt per el que és Japó, Àfrica, també, no? I quan venia a les costes d'aquí, doncs, aleshores, la meva mare, doncs, ens deia que el papà està a Santander, està a Cartagena, està a Gijón. I aleshores agafàvem el tren, anàvem en tren, la meva mare, la meva germana, el meu germà i jo, tots quatre, i anàvem a veure'l, no? I, clar, un goig, jo, de les vegades que recordo més, eren, ara no recordo si era el port de Gijón o el port de Santander. I quan vam arribar, clar, arribava, doncs, la meva mare, la dona del capità, amb els seus fills, bueno, ens esperàvem tots, una taula llarguíssima dins el barco, i portaven un cargament de pinyes.
0: Què dius, Anna?
1: Que eren de Cabo Verde, les pinyes, si no recordo malament. Doncs és la millor pinya que he provat a la vida, que el sabor de la pinya de encara veritat? Em venen aquests records d'infància.
0: Clar.
1: Ens van anar allí, van menjar pinya tots, clar, érem petits, jo no ho sé, devia tenir potser 10 anys, no? però bueno, són anècdotes aquestes. I després d'altres, doncs mira, una mica no, tampoc no tristes, perquè doncs ja estàvem acostumats, però per exemple, aquelles dates que dius el dia de la meva comunió, doncs el meu pare no hi era, clar, estava navegant, no, el meu pare no hi era. I llavors, saps quin va ser el regal? Però a part, jo vaig fer la comunió l'any 64, 65 potser, a Bellí. Doncs em va enviar, estava al Japó, em va enviar un disc, un vinil petit, amb la seva veu gravada,
0: impressionant,
1: dient, i un tocadiscos de piles, que aquí no ni havia.
0: No, se sabia que existia.
1: Llavors va enviar el tocadiscos i el vinil, dient, hola, el meu pare era asturià, el meu pare parlava castellà, i deia, hola, Elena, que tal, qual, no sé, encara el conservo, encara el tinc.
0: És que si no, encara, el fora del barret. Encara el tinc. Et volia preguntar per la degradació de la política, però no sé si em ve de gust.
1: No, personal, deixem estar. La política en aquest moment és molt complicada.
0: Que es vagi degradant.
1: És molt complicat. No, esperem que no, esperem que millori.
0: Que es vagi degradant i les noves generacions recuperin l'esperit de lluita que s'ha anat perdent ara, en comptes de l'esperit de tonteria. Què vol ser de gran?
1: Doncs el que estic fent jo ara. Estic jubilada, tinc molt de temps per dedicar a la meva família i a les meves amigues, que això formen part de la meva vida. Jo sempre dic la família de sang ve donada, però les amigues les esculls, les tries. Jo tinc les meves amigues del meu cor, que m'ho passo molt bé amb elles, viatgem, sortim a dinar, sortim de festa, altres vegades doncs, també si hi ha algun petit problema ens trobem en alguna casa i ho comentem, i això em dona vida, no? I després, doncs, veure com creix la meva filla, que ja té 27 anys,
0: sí,
1: ja és molt gran.
0: Està crescuda, eh?
1: Ja està crescuda, però veure com ella enfoca el seu camí, vetllant-la, des de la distància, també, no? I amb el meu marit, amb el Jordi, doncs, feliços, també viatjant, que ens agrada molt viatjar amb tots dos, i gaudir d'aquest nou camí, que és la jubilació. Estem tots dos jubilats i a viure. És vida.
0: Anava a dir que no utilitzar una altra expressió molt metge bacana. Elena, gràcies. Jo m'ho he passat molt bé.
1: A vosaltres, per convidar-me.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember the day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, the day I started to quit on my dream. Escoltes Ràdio El Vendrell.

la música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.

tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: A continuació, comença la repetició de La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
3: Ei, què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi. Bon dia i bona hora. Ens hi tornem a posar. Comencem una nova edició d'aquest espai matinal. Això ja és La Calaixera. De fet, ja la capçalera ens ho deixa prou clar. Programa que comencem avui dimarts 9 de juny. A més, programa número, edició número 3987. I sempre la intenció, l'objectiu i les ganes d'acompanyar-vos i de sempre explicar-vos moltíssimes, moltíssimes coses. Ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que faci falta. Això sempre vagi per davant. A més, si voleu participar i voleu enviar un missatge de WhatsApp, ara que ja estem en directe, podeu fer-ho perfectament al 686-101-101 o qualsevol moment un correu electrònic calaixera@rtv-elvendrell.cat. A punt, doncs, tot el contingut d'avui dimarts per començar, i de fet sempre és així, anirem cap al temps, la previsió amb en Marc Rodero. També hem preparat una primera cançó que ens ajuda a posar ritme, l'escoltarem, com no. Això ens portarà cap a l'actualitat i les notícies destacades del dia, aquest és un punt important d'aquest espai. També els esports, amb en Jordi Graell, el repàs que sempre fem a les principals portades als diaris i altres aspectes d'interès. Arribarem a les 10, actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local. I després d'aquest butlletí d'actualitzar les notícies, saltarem a la segona part de Calaixera amb més qüestions i amb més coses. Per exemple, avui toca aquesta secció sobre emprenedoria, aquesta secció sobre lideratge per viure millor, que porta a terme la psicòloga i també l'emprenedora i l'acompanyament que fa en aquest nivell la Begoña Cartagena. I sobre actualitat política, un espai que també compartim entre ràdio i televisió El Vendrell és el Parlem-ne, un espai dels serveis informatius d'aquesta casa, un espai que presenta i condueix en Marc Guitart. Avui podrem escoltar la conversa que ha mantingut en Cito González, que fins no fa gaire era el cap de l'oposició a l'Ajuntament del Vendrell a través de Som Poble Esquerra Republicana de Catalunya. Cito ja va anunciar que deixava, doncs, la seva responsabilitat com a regidor, així que hem de parlar com a ex-regidor de l'Ajuntament. Doncs bé, de tot això en parlarà amb el nostre company Marc Guitart, no us ho perdeu. També repassarem l'agenda, arribarem a les 11, actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local i seguirem a la tercera i última part amb més contingut i amb més coses. També ja secció habitual, secció tecnològica, de fet amb l'objectiu de perdre por a la tecnologia, sense por a la tecnologia, amb en Joan Molines. I si ens queda temps, a la recta final, a veure si podem encara recollir una trucada o alguna petició musical. Arribarem a les 12, ens plantarem al migdia i ja ho tindrem per avui. Gràcies, com sempre, per l'atenció, per la confiança i també per la paciència, sempre, sempre, sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
2: Calaixera, un programa unicap de tot.
0: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.

0: El temps per començar, ben pendents del temps, de la previsió, és aquella feina que sempre té encomanada cada dia l'home del temps d'aquesta casa, l'especialista en Marc Rodero, que ja ens acompanya. Bon dia, Marc.
1: Molt bon dia, Pere. Bon dia a tothom.
0: Tenim un dia tapat avui, dimarts.
1: Bé, ens està creuant un sistema frontal, esquifit, ridícul, inofensiu a casa nostra, però sí que implica d'una banda aquests núvols baixos que tenim i d'altra aquests núvols alts que tenim també a les zones altes. Tot plegat per això, perquè passa una cua de front, deixarà algunes precipitacions bàsicament cap al Pirineu i al Prepirineu, cap a l'àrea occidental, però a casa nostra poca cosa, ho notarem d'aquesta manera discreta amb aquests núvols que tenim hores d'ara, que es podien anar trencant a mesura que vagi avançant el dia. Pel que fa a les temperatures, avui sense gaires canvis. De fet, avui encara podien pujar una mica, però a partir de demà i els dies que vindran, davallaran i es situaran en valors que per trobar-nos a la primera quinzena del mes de juny, escolta, seran prou confortables i ni de lluny seran uns valors desfermats. Situació marítima avui també força tranquil·la, Pere, a tots els quadrants costaners del Baix Penedès.
0: Bé, perfecte. Actualitzem temperatures, Marc?
1: Vinga, ara mateix tenim aquests 22 graus tant a Coma-ruga com a Cunit, 21 al Vendrell, 20 a la Bisbal, 18 a l'Observatori del Montmell, 18 a Bonastre i 20 a l'Observatori de l'Arbós.
0: Fantàstic. Gràcies, Marc. Que vagi bé. Fins demà.
1: Fins demà. Bon dia.
0: Bon dia.
2: La Calaixera, un programa únic de tot.
0: La cançó d'avui dimarts, per començar. Marc Parrot, un dels cervells musicals d'aquest país, amb molts projectes, i de fet un dels darrers projectes és un disc, són cançons fantàstiques amb el Quartet Brossa, amb cançons com aquesta, On és l'amor?

0: l'amor? A qual van confiar-ho tot? On és l'amor?
1: Marc Parrot també ens agrada, en Marc Parrot, i tots els seus projectes musicals, com aquest amb el Quartet Brossa. On és l'amor? Cançó per començar i per posar ritme a la calaixera, avui que som dimarts, sempre en directe, sempre en proximitat, al 107 amb 1 de l'FM.
2: Viu el matí de forma propera amb la calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: Les 9 i 11 minuts. Notícies. Com ja hem explicat, ja hem avançat, l'Ajuntament del Vendrell, l'Associació de Veïns de Sant Ramon de Coma-ruga i la plataforma Salvem la Bocana han arribat a un acord per reobrir la part superior de Bany del Riuet. Les parts han consensuat dues alternatives que, un cop estiguin projectades, hauran de rebre l'aval del Servei de Costes de l'Estat i el Servei del Litoral de la Generalitat. El tancament de la Bocana havia generat un important rebuig veïnal fins al punt de recollir fins a 2.000 signatures demanant la seva reobertura. En una compareixença davant dels mitjans, l'alcalde del municipi, Quinet Martínez, ha explicat en primer lloc els motius que havien dut a fer aquest pont de terra a la part superior.
3: El pont de terra va ser simplement una solució tècnica que, ja ho dic directament, no va valorar de manera encertada el que significava a nivell d'emblema i d'elements emocionals la pròpia Bocana, però va ser una solució tècnica per poder passar de banda a banda, sobretot els vehicles d'emergència. Vam encarregar, com els hi vaig dir, de començar a fer unes propostes alternatives, directament d'obrir la Bocana, d'obrir la Bocana i obrir i fer la forma de canal de riu que tothom té al cap, que tothom té en el seu racó.
1: L'acord contempla dues alternatives, de les quals ara l'Ajuntament haurà de redactar el projecte bàsic abans de presentar-les al Servei de Costes del Ministeri per a la Transició Ecològica i al Servei del Litoral de la Generalitat.
3: Les dues propostes, molt ràpidament, que hem plantejat és mantenir un petit pont de terra, per d'una manera, passera, més que pont, passera, o buscar pel passeig una alternativa de via rampa i de més. Aquesta és la qüestió que segurament Costes opinarà més o menys. La resta de qüestions no haurien de tenir cap problema, perquè de fet ja és l'actuació que hem fet.
1: Els veïns i veïnes que en les últimes setmanes s'havien mobilitzat per demanar que ratifiqués aquesta part del projecte han valorat de forma satisfactòria aquest acord, avançant que continuaran col·laborant amb l'Ajuntament fins que la reobertura sigui un fet. Per això també, davant dels mitjans, en parlava des de la plataforma Salvem la Bocana del Riuet, la Francesca Carvajal, o la presidenta de l'Associació de Veïns de Sant Ramon, la Marta Arnal. A més, també podrem escoltar la regidora de platges, Marta Tovella.
4: Ens movia un sentiment, ens movia una voluntat, i gràcies a tots nosaltres ens hem fet escoltar. Gràcies a que ells han sabut rectificar, s'han centrat en que ells són uns servidors, són els nostres representants, es deuen a l'interès general, no al meu en particular, no, a l'interès general, però les persones tenim necessitats, les persones tenim drets.
5: Hi ha molta gent que li sembla bé el riu com està avui en dia, i hi ha molta gent que no vol. Llavors, jo realment últimament m'he posicionat amb els que no li agradava el riuet. Estic contenta d'haver aconseguit poder obrir la Bocana, que és el que volíem, i espero que tiri endavant el projecte i puguem obrir la Bocana de veritat.
6: Perquè avui ha sigut una reunió molt productiva i entre tots tindrem un riuet meravellós, que és el que ens mereixem.
1: Tot i que l'alcalde ha apuntat que els treballs per reobrir la Bocana no són complicats ni han de tenir un gran cost econòmic, no ha volgut precisar si es podran fer abans d'aquest estiu. I qui ja ha valorat aquest acord ha estat la secció local d'Esquerra Republicana del Vendrell, que veu positiu el replantejament del projecte del riuet, però lamenta que la participació ciutadana hagi arribat al seu parer quan el problema ja estava creat. Per la formació republicana, aquesta situació evidencia que hi ha hagut una manca de participació, d'informació i de transparència durant tot aquest procés. En aquest sentit, demanen al govern local que a partir d'ara hi hagi transparència absoluta i participació real i efectiva de la ciutadania, informació clara i accessible en el desenvolupament d'aquesta nova fase del projecte.
2: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
1: I encara pendents de més informacions destacades. Les activitats previstes al Vendrell amb motiu del cap de setmana genial del paisatge del Genís ha tingut una gran acceptació, com a la Casa Nadiua d'en Pau Casals, on es feia un espectacle familiar, tot recordant una obra teatral que el mestre va veure quan tenia 9 anys i que tractava sobre música, de fet. Així ho destaca des de la pròpia Casa Nadiua d'en Pau Casals, la Aura Garí.
7: L'activitat es diu Seguint les passes dels tres bemoles, és una activitat familiar, i el que volem explicar són aquests orígens de Pau Casals, tant en el moment del joc, és a dir, a què jugava amb els seus amics quan era petit, i evidentment doncs, aquesta introducció a la música. Per això per títol es diu Seguint les passes dels tres bemoles, perquè els tres bemoles van ser aquest grup de pallassos musicals que van venir aquí al Vendrell quan el Pau tenia 9 anys i els va veure per primera vegada i va veure doncs, instruments que s'assemblaven a un violoncel. Doncs aquesta petita introducció musical ens servirà d'excusa doncs, per poder explicar als infants quins instruments tocava Pau Casals.
1: Diverses famílies han assistit a aquest acte amb l'objectiu d'introduir els més joves en la cultura vendrellenca.
8: Doncs mira, m'ha motivat venir doncs que tenim aquesta Casa Nadiua al poble, fan una activitat especial familiar i volia acostar el meu fill també a aquesta casa i a que la conegui, ja que vivim aquí al poble des de fa poc i el volia introduir a la cultura vendrellenca.
9: Doncs perquè vam veure l'activitat, ens sembla com molt interessant també aprofitar aquestes activitats, no?, que es fan per promoure la cultura del poble, del Vendrell, de tota la vida i bueno, de Pau Casals, no?, que és una persona que amb tant d'influència al món de la música, no?
1: I ja al Museu Pau Casals, un dels plats forts de la convocatòria era l'espectacle teatral L'obra del Genís està malalta, quin diagnòstic doneu?, d'Antoni Baciana. De fet, d'això en parlava la directora del Museu Pau Casals, la Núria Ballester.
10: Programat conjuntament amb el Paisatge del Genís, que conformem aquests grans quatre equipaments vinculats a Gaudí, a Miró, a Picasso i Pau Casals, i és una obra de teatre que parla sobre les obres d'aquests grans genis i es titula L'obra del Genís està malalta. I aleshores el grup de teatre La Canina ens fa un recorregut, no?, per quin és l'element pel qual aquests genis es curen, no?, i tenen cura les seves obres. I bàsicament està inspirat amb el paisatge. En el cas de Miró seria la garrofa, en el cas de Pau Casals és el mar, i bé, una mica la idea ha sigut poder portar aquesta obra de teatre a tots els municipis.
1: Aquest cap de setmana genial que s'ha celebrat al Vendrell per Pau Casals, a Reus per Antoni Gaudí i a Horta de Sant Joan per Picasso i a Montroig per Miró.
11: Una sèrie d'injeccions dolorosíssimes d'un sèrum calent gràcies al qual va sobreviure.
12: Però d'això ja fa molt de temps i estem parlant d'ara i aquí.
11: No.
1: Altres punts destacats que en aquest cas parlen de comerç local. La celebració d'una nova edició del Shopping Night, una cita que s'esperen des de comerciants i ciutadans per passejar i fer compres a preus més baixos dels habituals. La rematada de productes de temporada i un dia d'ofertes especials. Aquest és el primer Shopping Night de la nova junta directiva del CIT del Vendrell amb els objectius ben clars, com destaca el tresorer de l'Associació de Comerciants, en Jordi Sonet.
13: El que estem treballant des del CIT és un objectiu que tenim molt clar, que és cohesió. És cohesionar tot el municipi, tant en tema de cultura, en tema d'esports, en tema de comerç, en tema d'empreses. La nostra idea és fer una unió de tot i anar tots a una, remar tots cap a la mateixa direcció. És l'única forma que tindrem de combatre contra les grans superfícies i les grans compres a internet.
1: A més, aquesta iniciativa coincideix amb les propostes municipals. Per això ara podrem escoltar la regidora de Turisme, Sílvia Vaquero.
14: El que està passant avui aquí al centre del Vendrell és una gran mostra de resiliència, d'unió i de treballar en equip. Agrair des de l'Ajuntament del Vendrell la tasca que fan tots els comerciants, les entitats, que avui doncs, també escenifiquen aquesta ciutat europea de l'esport, perquè el Vendrell som ciutat europea de l'esport i també som comerç viu, dinàmic i sobretot estem al costat de la gent, de les persones i l'Ajuntament sempre estarà al costat de totes aquelles persones que volen un Vendrell doncs, millor.
1: I pels comerciants, els carrers plens de gent són un gran al·licient tenint en compte que això no passa habitualment en hores d'oci.
15: Doncs que ens conegui la gent, que provin el nostre producte, bueno, i que l'ambient va bé per totes les botigues, per tot el Vendrell, va molt bé. Això està molt bé.
16: Sí, nosaltres, com la Milà, mai durant l'any obre per sopars perquè no és el nostre punt fort. Llavors, per Shopping Night, sempre com que és a la nit, aprofitem per obrir a la nit i fer sopars i no sé, i fer tipo mini hamburgueses, milaneses, que aquest any les promocionem. També fem una entrapa d'africando que està boníssim.
1: Els carrers guarnits, els comerços oberts, música i espectacles, les ofertes, l'ambient tot plegat fa que la ciutadania tingui anotada la seva agenda aquesta festa del comerç local, el Shopping Night.
17: Doncs mira, està el poble maquíssim, hi ha un munt de gent pel carrer, hi ha un ambient molt xulo, i a part les botigues fan descompte i pots comprar una miqueta millor. La veritat és que hi ha un ambient guapíssim. Mola, mola, mola el dia d'avui.
18: Bueno, pots comprar molt i a bons preus, sí, sí. I trobo que hauríem de fer més nits com aquestes, més tardes nits com aquestes, perquè tenim el Vendrell ple de gom a gom.
1: Organitzadors, el CIT, l'Ajuntament, que treballen a l'intent que el Vendrell pugui esdevenir un punt de referència comercial durant tot l'any i no únicament en jornades com aquesta del Shopping Night. Segons diuen, aquest és el repte.
2: Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Jordi, ¿qué está pasando?
19: Es la alerta chollo de OLED Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
2: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
19: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
2: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi! ¡Que solo dura 7 días!
20: Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a la Paradó de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
2: Escoltes Ràdio El Vendrell. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
1: Les 9 i 23 minuts. Saltem cap a la informació esportiva. Aquesta sempre és una feina d'en Jordi Grell.
21: Hola, bon dia. Comencem parlant de vela. Jan Heuning i Cristina Alsius han confirmat el seu domini i, finalment, aquest diumenge s'han proclamat campions de la 88a edició del Campionat de Catalunya de Patí de Vela, disputat per primera vegada a la platja de Sant Salvador. Com en el primer cap de setmana de competició, es disputaran dues mànigues dissabte i dues més diumenge, amb Heuning del Club Nàutic Sitges sent el vencedor de primera categoria, mentre que aguantaven el podi Pac Ortiz del Club Patí de Vela Barcelona i Albert Batllerea del Club Natació Badalona. El calafellenc Jordi Sánchez, del Xop Patí Català Sant Salvador, i que arribava a les dues últimes jornades a opcions de podi, finalment acabava en 11è lloc. A la segona categoria s'imposava els Ius del Club Patí de Vela Barcelona per davant de Jimmy Barjau del Club Nàutic Castelldefels i Jaume Borràs del Club de Vela Sant Antoni de Palamós. Pel que fa al conjunt anfitrió, Edu Sánchez i Berta Suau han estat els més ben classificats en 5è i 6è lloc, respectivament. Escoltem el president del Xop Patí Català Sant Salvador, Edu Sánchez.
22: La gent ha estat molt contenta, tant a nivell de competició a l'aigua, ha estat molt ben organitzat, teníem 80 patins, dues flotes de primera i de segona, i la veritat, molt ben organitzat per la part tècnica, els oficials i balissadors, i després a terra també hi hem fet uns bons dinars, ens han ajudat molt els comerços del barri, Sacallets i 60, l'Ajuntament, bueno, estem molt contents perquè la relació és positivíssima. Som molts clubs aquí a Catalunya i Península que volen organitzar campionats de Catalunya, campionats d'Espanya, i al final també és un tema d'organització pressupostària. Llavors, ara hem de fer una revisió com ens ha anat això, que crec que ha anat molt bé en general, i després també les federacions, la DIPAP, són qui demanen, depèn de com van, si vols tornar a oferir la possibilitat d'organitzar. Per nosaltres estem a favor, tenim un futur, necessitem descansar una miqueta.
21: Pel que fa a la categoria màster, el campió de primera ha estat Josep Maria Robert, del Club Nàutic Sitges, seguit d'Anna Pujol, del Club Natació Barcelona, i Joan Piedemonte, del Club Patí de Vela Barcelona. Mentre que en segona, el guanyador ha estat Esteban Vergés, del Club Natació Premià, mentre que completaven el podi Fernando García Mauriño, del Club Patí de Vela Barcelona, i Jordi Roca, del Club Marítim Altafulla. I seguim parlant d'hoquei patins. L'SNEC a Fraga d'Anna Ferrer perdut aquest dissabte per 3-2 a la pista del Vilassana Cooperativa d'Ibars, en el primer partit de la final del playoff pel títol de l'Hockey Lliga Iberdrola. Les jugadores de Jordi Capdevila aconseguien refer-se al gol inicial de les locals per forçar la pròrroga, on finalment les de Lluís Rodero s'acaben imposant per endur-se el primer punt de la sèrie. Després d'un inici trebat amb moltes faltes, Lucia Agudo aprofitava una bola morta dins l'àrea fruit d'una gran jugada d'Aina Florenza per obrir la llauna al minut 8. A les fregatines, per la seva banda, els costava generar perill en una primera part on a més es quedaven en inferioritat numèrica per una blava Carla Font de Glòria, però aconseguien resistir per marxar al 1-0 al descans. A la represa, Bea Gaet enviava fora un penal per cop d'estic a Jimé Gómez, però a partir d'aquí el Fraga es troba més còmode a través d'una pressió alta i el control de la bola per buscar l'empat, amb ocasions com una rematada al pal de Font de Glòria després d'una gran acció de Maria Sanjurjo. Precisament la gallega seria l'encarregada de notar l'1-1 en una altra cavalcada que li permetia plantar-se sola davant en Salvat i batre-la per baix. Aleshores, la bola aturada agafava protagonisme, amb Anna Ferrer, que neutralitzava les faltes directes de Victòria Porta i Laura Pastor, i amb Adriana Soto, que enviava fora la desena falta local, conduint el partit a la pròrroga. Un temps extra on, malgrat el Vilassana, no podia comptar amb Florenza després d'haver rebut un cop de bola a la cara. Es mostrava més efectiu i marcava dues dianes més de la mà de Victòria Porta de penal i de Lucha Agudo en una gran jugada individual després de recuperar en propera pista. Ja al tram final, Elsa Salvanyà no trobava porteria a la 15a falta del conjunt de la franja, mentre que Julieta Fernández donava esperances marcant el 3-2 de directe, però el marcador ja no es mouria més. Ara, el següent partit de la final serà aquest cap de setmana a Fraga, on Ferrer i les seves companyes estan obligades a guanyar per forçar el desempat i així evitar que el Vilassana ja es proclami campió.
0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 al vespre.
1: I dels esports cap a les portades, com sempre fem, les principals portades als diaris en aquesta jornada d'avui dimarts 9 de juny. Comencem pel diari de Tarragona. El regal de la Tàrraco al Papa. La reproducció de la Nina d'Ivori serà un dels dos obsequis de Salvador Illa que oferirà a Lleó 14. A Barcelona també s'espera el bàcul inspirat en Gaudí del tarragoní Joan Serramià. Pedro Sánchez, que li ofereix un bonsai d'olivera de Camarles ahir a la Moncloa. Més notícies en portada sobre l'eclipse d'aquest any. Els oftalmòlegs adverteixen de la falta d'informació i dels riscos. Tarragona identifica els millors llocs per la seva observació. I des de Reus, la nova sala immersiva del Gaudí Centre està llesta per convertir-se en una de les més grans atraccions de l'any Gaudí. En societat, les escoles especials denuncien l'abandonament. Des de Salou, el camí de costa tornarà a terrenys privats. I a la Terra Alta, els millors sommeliers del món proven la garnatxa blanca. Canviem de portada, saltem cap al diari Ara. El Papa rebutja la prioritat nacional del Partit Popular i de Vox. En el discurs del Congrés, Lleó 14 defensa els immigrants i qüestiona l'avortament i l'eutanàsia. Demana als bisbes que lluitin contra la plaga de la pederàstia i es reuneix amb víctimes d'abusos. En fotografia de portada, la imatge de Lleó 14 rebent una llarga ovació dels diputats de 7 minuts després del seu discurs. I més de 45.000 estudiants comencen la primera selectivitat amb detectors de mòbils. L'habitatge s'encareix a Catalunya per sota de la mitjana estatal. I Can Ruti prova una tècnica inèdita a Europa per frenar l'Alzheimer. I Biel Mesquida rep el Premi d'Honor fent una defensa dels docents. I ja acabarem aquesta repassada a les portades des de La Vanguardia. El Papa demana al Congrés fugir de la permanent desqualificació política. En el seu històric discurs a les Corts, Lleó 14 crida al diàleg, rebutja el rearmament i demana responsabilitat moral davant la immigració. Pel que fa a les qüestions morals, Robert Prevost recorda el rebuig a l'Església, l'avortament i l'eutanàsia. En el món actual, subratlla que la tecnologia no és neutral i defensa el dret internacional, i pel que fa a l'Església espanyola, demana als bisbes camins reals de curació a la plaga dels abusos. I en la seva visita a Catalunya, la vaga de docents d'avui complica més la mobilitat a Barcelona. Això en fotografia de portada, la imatge en els 7 minuts d'aplaudiments al discurs del Papa, que va ser ovacionat per 500 diputats i senadors reunits al Congrés. Només hi van faltar Podem i el BNG, i a la fotografia, com dèiem, Lleó 14 entre Francina Armengol i Pedro Rollán. Altres notícies, encara en portada a La Vanguardia. Trump torna a fracassar en l'intent de frenar Israel. Iranians i israelians aturen el foc creuat, però Netanyahu continua atacant el Líban. I Narbona anirà a declarar com a testimoni del cas Leire. El jutge Pedraz ha citat a Cristina Narbona, presidenta del PSOE, i demana a la Fiscalia les reunions amb Leire Martínez. I perquè fa futbol, noves normes, més càstig per perdre temps. L'actualitat i la informació en totes aquestes portades, que són habituals i que sempre expliquem, ens ajuden a acabar de conèixer i acabar de perfilar una mica millor quina és la informació del dia.
3: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. L'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
4: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
5: Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanya?

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
2: Doncs va, seguim, més qüestions, més continguts. 4 minuts que passem de 10:45 en directe, per suposat, i en aquesta segona part d'avui dilluns ja mica en mica anem agafant el ritme, aquest inici de setmana, i anem a parlar-vos d'un tema important, tot i que ara feia dies que no ens acompanyaven des de l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès. Nati Castejón, molt bon dia.
3: Hola, bon dia, Pere.
2: Com estàs?
3: Doncs molt bé, sí? I més en una setmana com aquesta, que, com bé dius, és especial, perquè iniciem la Setmana Internacional dels Arxius a tot el món, vull dir, i per tant a tots els arxius intentem doncs obrir les nostres portes per donar a conèixer a la ciutadania quina feina fem, per què la fem.
2: Val.
3: I aleshores doncs fem actes al voltant de tot el patrimoni documental que conservem.
2: Va, fantàstic. Això és, clar, és un punt de trobada internacional. Ja fa anys que celebra, perquè molt hem anat parlant,
3: Sí, sí, del Consell Internacional d'Arxius és clar, un tema a nivell mundial.
2: Clar,
3: sí, sí.
2: Una mica, suposo, aquestes jornades, aquests dies, en aquest cas aquesta setmana, el que intenta és una mica allò, recordar-nos la importància dels arxius, en certa manera, Nati, no?
3: Ah, és així, no? Per exemple, nosaltres hem programat 2 actes aquesta setmana que són fruit d'un treball intens a nivell intern, però que els hem de donar a conèixer, no? Perquè tota aquesta informació l'hem de posar a disposició del ciutadà. Per tant, us emplacem a poder venir el dijous dia 11 de juny a les 7 de la tarda al Centre Cívic l'Estació del Vendrell, que aquí doncs donarem a conèixer el fons documental de la colla Castellaranes del Vendrell. La colla va fer sessió a la Generalitat de Catalunya el 2021, quan era president el Joan Huguet. Aleshores, nosaltres, el nostre objectiu ha estat treballar aquest fons per poder aportar aquest inventari en el marc del seu centenari. Per tant, el dijous, aquest inventari, aquest treball l'ha fet el tècnic d'arxiu Andreu Gorrera. I aleshores jo el que faré aquest dijous és explicar com s'ha fet, com s'estructura aquesta documentació i com és accessible a través d'internet.
2: D'acord.
3: Això seria un punt important perquè, clar, una colla castellera té, com és el cas la Vendrellenca, té 100 anys d'història. És una fita important.
2: Clar, suposo que aquest fons deu ser vastíssim. Deu recollir moltes coses, entenc.
3: Sí, evidentment que és un fons que té una 70 de capses d'arxiu.
2: Una 70?
3: Sí.
2: Uau.
3: El que passa que, evidentment, no tot s'ha conservat, hem d'entendre, no sempre. El que passa que el que s'ha conservat és important preservar-lo tal com el tenim, accessible al públic, i també és una manera el dijous d'explicar a tothom, els socis, col·laboradors, amics de la colla, que és molt important tot el que guardem a casa, si algun soci, algú col·laborador té, guarda documentació, programes, el que sigui, fotografies de la colla, seria interessant incorporar-ho al fons.
2: Val, així fem una crida, doncs.
3: Fem una crida, també.
2: D'acord, aquella gent que ens estigui escoltant.
3: Sí, sí.
2: I que, clar, és que pot ser molt comú, no? Que, clar, és que algú que porta tants seguidors, no? Que en una diada castellera tanta gent ho va veure, fa fotografies, clar, és molt comú que molta gent tingui molta cosa a casa.
3: Sí, bueno, això ja s'ha pogut veure en l'elaboració del llibre del centenari dels nens, amb el qual hem col·laborat molt activament. Gràcies a aquest inventari hem pogut accedir a documentació de manera ràpida i àgil, de manera que hem pogut seleccionar documents i imatges per a aquest llibre, i també, si recordeu, en el llibre dels nens, al final hi ha uns QRs per poder accedir a unes filmacions.

0: però no, no descarto que pugui haver alguna sorpresa a nivell d'aquesta col·laboració, sí, no? Sí, que la gent pugui remenar calaixos.
1: Clar, ostres. Clar, també entenc una de les característiques d'aquest centenari dels nens, és a dir, una de les colles pioneres i que una mica doncs, es va establir oficialment com a colla castellera de manera interrompuda al llarg d'aquests 100 anys, també és el que allò que s'havia anomenat els castellers de corbata, és sí. a dir, els nens van ser pioners sí. a l'organització d'un grup de gent, a una associació, que en aquest cas feia castells, sí. però una mica va ser pionera en aquesta organització associativa, i això vol dir que, clar, és no, com un reflex de com fa 100 anys enrere es començaven a organitzar de manera així com més establerta i més legal, si es pot dir així. No?
0: Clar, és que, per exemple, Salvador Palau Rovira uh-huh. és un casteller de corbata, com mossèn Josep Maria Barenys, per
1: clar,
0: exemple. No?
1: Sí,
0: per
1: sí,
0: tant,
1: sí.
0: són personatges que no estaven fent pinya, uh-huh. però que escrivien.
1: Clar.
0: O que donaven suport d'alguna manera i, per tant, és molt important, no? Doncs tota la col·laboració de tothom, des
1: sí,
0: del
1: sí,
0: qualsevol
1: sí, sí.
0: punt de vista.
1: Clar, clar, clar.
0: I això és el que volem refermar el dijous. Aquest és el primer acte que dediquem, és la nostra contribució en aquest centenari, en aquesta uh-huh. Setmana Internacional d'Arxius.
1: Val.
0: I després ja vindria el segon acte, que és el de divendres.
1: Fantàstic, això recordem-ho, aquest dijous 11 de juny, al Centre Cívic l'Estació, a partir de les 7 de la tarda, això, la presentació d'aquest fons documental, del qual tothom hi està convidat, i més m'agrada molt, que passa molt amb els arxius, no? que sempre esteu vius, els arxius, però que sempre esteu a disposició, no només a trobar documentació i arxius nous, sinó que, no, que sempre es pot acabar d'ampliar i de composar, com ara estàs explicant.
0: Això esperem, aquesta Fantàstic. Crida que funcioni.
1: Molt bé, doncs a banda d'aquest primer acte que es farà dijous, un segon acte que es farà el divendres 12 de juny a la biblioteca i en aquest cas marxem fins a Banyeres.
0: Doncs sí, afortunadament aquest acte va molt vinculat a un tema de recuperació documental molt important que va tenir l'Ajuntament de Banyeres del Penedès, que va ser que el 2010 doncs van fer sessió d'una col·lecció de pergamins molt important.
1: Val.
0: Des del segle XIII al segle XVI. Uh-huh. Són una col·lecció de pergamins molt important, que es van poder restaurar i inventariar, i per tant estan en línia, el portal d'arxius en línia, i que, bueno, que aquesta setmana doncs, tenim la sort de poder presentar un primer llibre al voltant d'un dels documents d'aquesta col·lecció.
1: Fantàstic. De fet, ens acompanya l'autora d'aquest treball. Ens la presentes tu, sisplau,
0: Nati? Doncs sí, mira, us presento l'Helena Gracia, que és doctoranda en cultures medievals per la Universitat de Barcelona, i que ella explicarà com va sorgir la idea d'estudiar un d'aquests pergamins de la col·lecció de l'Ajuntament de Banyeres.
1: Perfecte. Helena, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Com estàs?
2: Bé.
1: Sí?
2: Doncs l'oportunitat d'estudiar aquest privilegi va sorgir d'un treball que havia de fer al màster, que precisament també està emmarcat en el món medieval. I llavors, doncs, volia fer alguna cosa d'aquí de la comarca i vaig buscar precisament el portal d'arxius en línia i em va sortir el privilegi.
1: Ostres, mira,
2: sí, clar, tot enllaça.
1: Clar.
2: I vaig trobar el privilegi i no sabia la seva existència, llavors vaig proposar a la professora de l'assignatura si podria elegir-lo i em va dir que sí, que endavant. I vaig poder tenir l'oportunitat de veure el document i transcriure'l i estudiar-lo i posar-lo en context. Mm. Llavors, a partir dels apunts que vaig treure en aquest treball, doncs vaig poder elaborar l'estudi, que després es va poder presentar a l'alcalde, li va agradar molt.
1: Molt
2: i
1: bé.
2: Doncs aquí estem.
1: Molt bé, doncs li podem preguntar a l'alcalde, que el tenim a
2: sí.
1: línia. Amadeu Benach, molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
0: Hola, bon dia.
1: Així que et va agradar
3: bon
1: la proposta.
3: Bon
1: et va agradar la proposta,
3: molt,
1: Amadeu?
3: Molt. La veritat que es van ajuntar tots els planetes en línia i ens va agradar molt. I com dirà, perquè jo aquí no som el protagonista ni molt menys, el protagonista és la Nati, que bon dia, i Helena
2: Hola.
3: També.
2: Hola.
3: I l'Helena, doncs, la feina que va fer. Però casuísticament, avui, 8 de juny
1: sí.
3: de 2026, fa 10 anys, perdona, 16 anys que aquests documents van arribar a l'Arxiu Comarcal.
1: Wow.
3: Avui és un aniversari de 16 anys.
1: Wow.
3: I no només això, sinó que fa enguany, que ho remarcarem també, com molt bon bé ha dit la Nati, el dia 12, amb la inauguració i presentació que farà l'Helena a la Biblioteca Municipal d'aquest llibre de privilegi, aquest any el pregó de la Festa Major, i ja m'avanço a tots els banyerencs i gent de la comarca que ens acompanyen, que anirà

0: començarà amb aquest acte perquè fa 625 anys d'aquest document.
1: Uau!
0: Per tant, encetarem la festa major nostra amb aquest acte. Jo us avanço, Helena i Nati.
2: Que fantàstic. Clar, estem parlant d'un pergamí del 1401, el més antic dels més antics, no? O què? No? Ja veieu, ja ho sabeu.
3: Sí, és baixada...
2: Molta ignorància, en general, però...
3: Sí, 1401 ja ens anem com molt cap a la baixa edat mitjana. Banyeres conserva pergamins més antics en aquesta col·lecció, tot i que és veritat que aquesta col·lecció, la majoria són pergamins que han arribat molt fragmentats, molt malmesos. En canvi, aquest, tot i els danys que ha patit pel pas de temps, es conserva prou bé.
2: Val.
3: I per això l'estudi ha sigut també bastant més fàcil que els altres.
2: I quina particularitat, doncs?
3: Home, que aquest privilegi s'hagi conservat a la comarca ja és molt.
2: Val.
3: Perquè, clar, ara, per exemple, a nivell notarial, no, perquè al final això és un document notarial.
2: Sí.
3: Els documents notarials, actualment, tu vas a una notaria i tu t'emportes una còpia autentificada, però el notari es queda l'original. En canvi, antigament, els notaris donaven l'original a l'interessat, en canvi ells es quedaven una còpia que també tenia validesa autèntica.
2: Val.
3: Llavors, que s'hagi conservat a la comarca i que, per tant, el puguem estudiar, és molt interessant.
2: Ostres, que bé.
3: Normalment aquest tipus de privilegis queden recollits en còpies fetes a l'època moderna per altres notaris, no el document original.
2: D'acord.
3: I al poder consultar el document original, que això queda reflectit en el llibre, és poder estudiar tota la part diplomàtica d'execució del document, perquè té tota una part protocolària que és el que dona validesa al document.
2: D'acord.
3: Parlo de, per exemple, es conserva el fil que penjava el segell, del qual penjava el segell, que és amb els colors de la senyera.
2: Sí.
3: El que passa és que en algun moment van tallar el segell amb aquest gust de preservar-lo, llavors només conservem el teixit, però en teoria li penjava el segell. O, per exemple, hi ha un munt d'anotacions de l'escrivà, de registrat, aprovat, a tots aquests passos que seguien en la Cancelleria Reial.
2: Uau, que interessant.
3: I això només es pot saber quan es consulta el document.
2: Clar. Podem explicar que és un privilegi?
3: Sí.
2: Més o menys l'intuïm, si parlem d'un privilegi del Martí Lomà, ja ens imaginem el que és, però com l'emmarquem?
3: Sí, un privilegi al final és un document que concedeix una llicència, no, un benefici a una comunitat respecte a la resta. No és una cosa que tothom tingui, sinó és una cosa que s'aconsegueix mitjançant, evidentment, un pagament. Val. Res és gratis en aquesta vida. I en aquest cas, el privilegi de Banyeres s'ha d'emmarcar en un context en el qual els habitants de Banyeres, més concretament els caps de família de les més importants de Banyeres, es van organitzar durant els últims anys del 14 i principis del 15 en millorar la seva situació, perquè va haver un període, la guerra que s'anomena la Guerra dels Dos Peres, que és una guerra contra Castella, en qual el Pere Cerimoniós es troba en una situació econòmica molt difícil en el regne. Llavors s'ha de vendre coses per poder continuar la guerra. I en aquest cas, justament, es dona que a Banyeres la família que gestionava el castell es queda sense hereu. Llavors hi ha una vacant. Llavors diu, val, em venc la jurisdicció de Banyeres.
2: Val.
3: Això implica que Banyeres deixa de... O sigui, la justícia a Banyeres es deixa d'impartir des de Banyeres, sinó que arriba un cavaller de fora i té el monopoli de la justícia. Llavors, a la justícia implica multes, implica tota mena de diners que se'n van a fora.
2: Val.
3: Llavors, clar, es troba en una situació de que es queden com indefensos.
2: Sí.
3: Llavors arriba un punt en què hi ha uns documents que es conserven a l'arxiu de la Corona d'Aragó que es diuen els capítols de redempció, on ells paguen per la seva pròpia llibertat, és a dir, paguen al rei per aconseguir un altre cop que la justícia depengui d'un batlle que sigui més neutral que no la compra que va efectuar el Pere el Cerimoniós. Llavors, un cop ja aconsegueixen aquesta llibertat, podríem dir, jurídica, després arriba la llibertat econòmica, que és amb aquest privilegi de 1401, en el qual els prohoms gestionen i s'organitzen per aconseguir una major llibertat per comerciar en els mercats de l'Arbós i Vilafranca, que eren els més importants. I llavors aquesta negociació es fa amb les parts tant de la Conselleria Reial com amb l'Església, perquè al final Banyeres és un senyoriu que depèn de la seu de Barcelona.
2: Val. Sembla que estiguem parlant d'una novel·la. Perdona, Elena.
3: Sí, és que és un capítol molt, clar, jo crec, molt interessant de la història de Banyeres, en el qual en pocs anys passen de mans, de dos mans diferents, i després s'aconsegueix tot com lligar i surten millors, realment.
2: Clar, clar, clar. És allò, perdó, és allò que la realitat sempre supera la ficció, la història crec que passa sempre, que la història sempre supera la ficció en aquest aspecte, i clar, explica, no?, pues això, la societat de l'època, el que suposava econòmicament i socialment a l'època. Clar, això, Amadeu, clar, explica una mica, no?, els orígens de Banyeres i dels banyerencs i banyerenques, tot i que, clar, suposem que, clar, ja la seva formació és molt anterior, però explica una mica, ja, socialment com era Banyeres, no, Amadeu? Clar, això és brutal.
0: Bueno, tan brutal que ens ha agradat tant el privilegi de Martí, la feina de l'Helena, que també tenim un altre historiador aquí a Banyeres, com arreu, el David Santander, que ja li hem encarregat fa temps, que li havíem demanat quan vam començar aquest treball del privilegi, que ens vam assabentar, també fer una recerca del castell de breu història del castell de Banyeres del Penedès i els seus castlans del 1936 al 1376. Per tant, lliguem tota aquesta història,
2: clar, clar,
0: tot emmarcada dins d'una col·lecció començat, on hi haurà un tercer i un quart llibre. I clar, al final, com sempre dic jo, i diem molts, no?, sobretot polítics, no?, per saber on te volem anar hem de saber on te venim, no? I això és fantàstic, la veritat que ha sigut molt maco, la trobada aquesta ens ha sigut molt maca.
2: Clar.
0: I bueno, estem contentíssims, la inauguració crec que serà un èxit i aquest any continuarà bastant emmarcat en el tema aquest del privilegi.
2: Sí, fantàstic. Clar, és òbvi que des de Banyeres, des del municipi, des de l'Ajuntament, ja teniu constància, no?, d'aquesta documentació, d'aquest pergamins que estan a disposició, que es veu que a vegades també, no sé si falta de recursos, falta d'empenta a l'hora d'analitzar-los i explicar-los, com ha fet l'Helena amb aquest llibre, em fa l'efecte, no?, a vegades.
0: Bé, no, només, perdona que digui, la casualitat, són casualitats que venen de la història. Aquest document ha estat donant voltes per Banyeres del Penedès més de 600 anys, vaja, 600 anys, ha estat donant voltes per aquí.
2: Que es diu aviat.
0: I això va ser una casualitat de que, concretament fa ara 16 anys, pues l'arxiu de Banyeres va tindre un accident on es van desplomar les estanteries i van caure totes en sèrie, i aquí vam tindre que destinar pues alguns recursos i treballadors de l'Ajuntament i de l'arxiu que també va col·laborar en ordenar tota aquesta documentació que se'ns va caure, no? Al caure's tot això van aparèixer els pergamins que estaven enterrats a sostre i estaven allà. Arreu d'això pues es van agafar i l'Ajuntament del moment, pues molt ben fet, ho va portar pues al Consell Comarcal, on ells ho custodien, es va signar un document de sessió, suposo que es diu,
1: Nati. Es va fer una sessió a la Generalitat de Catalunya per ser depositat a l'Arxiu Comarcal.
0: A partir d'aquí ha començat tota la recerca històrica fins a arribar al dia d'avui. Pues mira com va començar la curiositat, podia estar 600 anys més allà, si no arriba a caure.
2: Jo feia la referència a les novel·les, a les pel·lícules, la manera de trobar-ho o recuperar-lo també és molt novel·lístic, també, és molt de pel·lícula.
0: Sí, però és que a vegades les pel·lícules o molts teatres venen de la història, no?
2: Correcte.
0: Sort que en aquell moment va caure l'arxiu, que segurament que l'Ajuntament del moment es va posar a mans al cas, mare meva, quina feinada, no? Perquè feinada en d'on?
2: Sí.
0: Per sort d'això estem en el punt que estem avui en dia.
2: Correcte. I saps què hi trobo també, Amadeu? Perdona, això potser ho dic jo, també. És a dir, que a vegades potser estem més acostumats, o potser això, perquè hi ha més recursos, perquè pel que sigui, doncs estem acostumats a que les documentacions, els arxius, una mica sempre vagin a, no a petar, sinó que vinguin a parlar de les capitals, no?, de les capitals de comarca, que és el cas. I, en canvi, aquesta referència històrica i aquesta importància de referència històrica arribi, doncs, des d'un municipi com és Banyeres, ostres, doncs també jo crec que és un punt de reivindicació, també, no?
0: Molt bé ho dius, però ara faré un tema polític aquí, que no m'agrada gaire, però, bueno, ho explicaré, no? Perquè l'Helena ho pot explicar molt bé. Avui en dia, quan coneixem en el segle XXI, el 2026, Banyeres del Penedès, un nucli més, 3.400 habitants dels 14 municipis que tenim al Baix Penedès. No som ni capital de comarca, ni som una cosa important, però som el nostre poble que ens estimem i lluitem molt, evidentment,
2: tu
0: no?
2: Diràs,
0: com a tots.
2: Tu diràs.
0: Però que en aquell moment, i ens ho pot refermar l'Helena, i també en el segon capítol dels catalans fet pel David Santander, Banyeres llavors era més important. I ara ens diu que alguns voldrien passar a la província de Barcelona, Banyeres ja estava molt vinculat a Barcelona, jo com sempre he estat. No, Elena, és així, no?
3: Sí, o sigui, és molt interessant aquest fet, perquè jo crec que ja des de l'edat mitjana ja existia aquest concepte de descentralitzar.
2: Val,
3: i sobretot aquí passava amb Vilafranca. Hi ha una constant en tots els municipis, clar, jo parlo del Baix Penedès, que és el que conec, de desvincular-se a la vegueria de Vilafranca, constantment.
2: És que Vilafranca, sempre pel mig Vilafranca,
3: sí. Sap greu citar-ho, però en aquests capítols de redempció es parla de que se sentien maltractats
2: per Vilafranca.
3: Per Vilafranca. Clar, això també deu tenir algun interès en el sentit de voler-se independitzar.
2: Sí, sí, sí, sí.
3: Però és veritat que, per exemple, l'Arbós va aconseguir abans desvincular-se de Vilafranca perquè l'Arbós era vila reial, o sigui, tenia més privilegi en aquest sentit que Banyeres.
2: Sí.
3: I el 1360 ells ja van aconseguir que es desvinculés de Vilafranca, de la vegueria de Vilafranca.
2: Sí, sí, ostres.
3: El que volia Banyeres, amb aquests capítols de redempció, és aconseguir dependre directament de Barcelona. Si jo crec que haguessin tingut més diners, sí que s'hagués aconseguit potser esdevenir carrer de Barcelona, que hi ha el concepte aquest a l'edat mitjana que es diu carreratge, que era bàsicament pagar per tenir els mateixos privilegis que un carrer de Barcelona, tot i estar a quilòmetres de distància.
2: Sí, sí, sí, ostres.
3: Hi ha molts municipis que van ser carrers de Barcelona. El que passa és que no ho van aconseguir, però sí que van aconseguir que a partir del 1370 o així, que el batlle, és a dir, que impartia justícia, l'elegís des dels candidats que proposaven des de Banyeres al batlle de Barcelona. És a dir, desvincular-se, anar directament a lo més a dalt.
2: Val, ostres,
3: saltar-se escales.
2: Sí, sí, és fantàstic, és a dir, explicat així realment, i la història es repeteix, com deia l'Amadeu, ara que hi ha certs municipis, no podem dir-ho, eh?
3: Sí, que volen mirar directament a Barcelona i saltar-se.
2: Cunyit, per exemple, com mirar a Barcelona, era un fet que ja passava 600 anys enrere, i que justament ja... Ostres, és ben vist, Amadeu, en aquest cas, ben vist.
0: Sí, és que em va sorprendre molt quan vaig estar llegint-ho, i bueno, dic que la història final triga, però es repeteix.
2: S'acaba repetint, correcte, correcte, s'acaba repetint. Com està estructurat el llibre? Cronològicament, entenem, Elena?
3: Bueno, el que he presentat, clar, al final el meu treball aquest que vaig fer pel màster estava molt centrat en un anàlisi diplomàtic i paleogràfic, que també ho he volgut mantenir perquè crec que és la gràcia, no?, de posar a l'abast a la gent com s'analitza un document, perquè quan un llegeix un article científic veu directament les conclusions o les reflexions, no l'anàlisi del document. I també crec que és interessant, doncs, veure-ho. Llavors, en un principi, per ubicar el lector, tinc un pròleg que l'ha escrit el Juan Antonio Resinas, i que també és un historiador local.
2: Val.
3: I després hi ha, doncs, una introducció per ubicar Banyeres a l'època medieval, tot el context institucional que hem explicat ara, i després ja passo a l'anàlisi diplomàtica, a entendre com és aquest document, quines parts està formada, les característiques, i després ja l'anàlisi paleogràfica, que també ens dona molta informació respecte a com s'ha escrit, el tipus d'abreviatura, perquè clar, quan ara nosaltres, bueno, qui tingui l'oportunitat de llegir el llibre veurà que clar, està transcrit, de manera que ja no cal anar directament al document original i intentar llegir-lo, que és una feinada, perquè clar, al final és un en llatí i dos, les paraules estan abreviades.
2: Clar, ostres.
3: Nosaltres quan parlem per WhatsApp també utilitzem abreviatures, però són del nostre llenguatge quotidià.
2: Imagina't el llatí, clar.
3: I com que no hi ha un manual que t'expliqui aquesta paraula com s'abreviarà, llavors clar, és una feina la de transcriure, que també espero que es tingui en compte, no només en aquest llibre, sinó en totes les publicacions històriques que
2: són. I a més a més amb la feina que feu des dels arxius i qui desenvolupeu i porteu aquests arxius, és obvi, aquesta feinada que és no només guardar, sinó que és interpretar i poder explicar-ho i divulgar-ho, que també és importantíssim. Sí. Doncs bé, us recomanem moltíssim la presentació d'aquest llibre, que recordem-ho, serà aquest divendres 12 de juny a la Biblioteca Municipal d'Ernest Lluch de Banyeres a partir de les 7 de la tarda. Alcalde, convidem a tothom, sigui de...
0: Anava a tothom.
2: Anava a dir Vendrell, no, Vilafranca no els convidarem. Vendrell i comarca sí.
0: Tothom.
2: Amadeu, gràcies per acompanyar-nos, de veritat.
0: A vosaltres, moltes gràcies.
2: Fins ben aviat, gràcies.
1: Adéu, gràcies.
2: I Nati, el mateix, que acabeu de celebrar aquesta Setmana Internacional dels Arxius amb activitats com aquesta, que és una bona manera d'explicar quina és la feina que feu, com ara hem pogut comprovar.
1: Doncs gràcies, esperem veure'ns ben aviat.
2: Exacte.
1: Crec que sí que serà aviat.
2: Elena, el mateix, sé que és la primera vegada que has vingut a la ràdio, a partir d'aquí ja has vist que això no és res, i que et convidem sempre que vulguis a venir a parlar del que vulguis, que serà tan interessant com el que avui has vingut a explicar, de veritat.
1: Merci.
2: Gràcies, una abraçada.
1: Gràcies.
2: Fins aviat. Adéu.
4: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
5: Dime corazón, ¿dónde reina la alegría?
6: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat, producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.

El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid. The day I stopped being so happy. That day I started to quit all my dreams. Escoltes Ràdio El Vendrell,

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.

0: Doncs vinga, seguim, continuem actualitzades ja les notícies amb la xarxa de comunicació local. Seguim i ens plantem a la que ja és la segona part de Calaixera. Avui dimarts 9 de juny, programa número 3987. Ja ho coneixeu, eh? Sempre la intenció i l'objectiu d'acompanyar-vos, explicar-vos sempre moltes coses en tota aquesta estona de ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que faci falta. I a través de tots aquests canals, el 107.1 de l'FM, a través d'internet, també a www.rtv-alvendrell.cat i també a través de televisió. Ja ho sabeu, trieu quina manera trieu per seguir-nos, sobretot moltíssimes, moltíssimes gràcies per fer-ho. I va, pendents del contingut de la segona part, ja sabeu que cada 15 dies ens acompanya la Begoña Cartagena, que ella és psicòloga, és mentora empresarial, és coach, i ens ajuda una mica no només a la vessant més empresarial, que en principi és l'especialitat de la Begoña, sinó a portar-ho a la part personal, o aquest lligam que ja sabem que hi ha entre la part personal i l'empresarial. De seguida anirem per aquí, i com sempre molt interessant, en directe. A banda, un nou espai compartit entre ràdio i televisió és el Parlem-ne. Parlem-ne és aquest espai d'actualitat política dels serveis informatius d'aquesta casa sota la conducció d'en Marc Guitart. Doncs avui també anirem cap aquí. Repassarem l'agenda, si hi ha temps, arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i seguirem a la tercera i última part encara amb més coses. Doncs vinga, seguim, continuem. Segona hora, som-hi.
1: Calaixera, un programa unicap de tot. Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: aquestes moltes coses que sempre podem aprendre a través d'allò que ens ensenya i ens explica la Begoña Cartagena, que ja ens acompanya. Begoña, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé, sí? Molt bé, sí, sí, amb ganes d'estar aquí i, escolta'm, te veig amb una energia a tope, eh?
0: Sempre ho intentem mantenir, a vegades ens costa més o
1: avui
0: menys.
1: Avui es nota, avui es nota.
0: Sí, de veritat? Sí, sí. Clar, tenim la Iman per aquí, que des de fa uns dies ens acompanya, és estudiant en pràctiques.
1: Potser és això, eh?
0: I ens acompanyen els continguts, i com que estic acostumat sempre a estar... Anava a dir sol, no? Que estic amb vosaltres, amb els col·laboradors, etc. Doncs aquesta part que algú t'ajudi a la part professional, doncs, ostres, doncs, vulguis que no, suposo que t'ajuda a estar una mica més actiu,
1: Això està bé. Revifa,
0: molt bé. Gràcies, Iman, Gràcies per acompanyar-nos. Bé, de què parlem avui, Begoña? De què podem parlar?
1: Del que vulguis.
0: Sí? Va, de fet, clar, encara que sempre anem tractant diferents qüestions, diferents temes, i ho podem anomenar de moltes maneres, però jo crec que sempre una mica anem a petar el mateix. No, sobretot aquesta introspecció personal, aquests tips que ara es diu, sobre, no, una mica aquest... Com dir-ho, no? Em surt aquest benestar emocional, però que va molt més enllà. Si no tenia aquest poder... no de convicció, o aquest poder de poder abordar les situacions positives, per suposat que millor, però també negatives, no? Sí. En lideratge, que una mica baixa... No, liderar-se un mateix, no? Liderar-se la vida.
1: Sí, és de lo que estem parlant tot sovint, no? D'aquest autolideratge, de saber gestionar-nos, saber governar-nos a nosaltres mateixos per poder viure les diferents circumstàncies de la vida.
0: Clar.
1: I jo sempre dic que el que faig amb les persones que acompanyo a nivell individual... és els ajudo a posar ordre intern perquè després puguin guanyar més claretat i després puguin portar les situacions amb més fluïdesa, més facilitat.
0: Clar, perquè a vegades ja n'hem parlat, però és cert que és una cosa que... Sempre t'ho dic, a vegades sempre porto coses personals,
1: Vinga.
0: I acabem, s'aprofito. No, però a vegades n'hem parlat, que sempre tenim aquesta tendència a autosubotejar-nos, sempre, no?, a una mica ajudar a enfonsar-nos més del que potser podríem estar, no sé si m'explico. Sempre tenim tendència a autoplasejar-nos, no? No sé si seria aquesta la paraula. Una mica, no? Sempre...
1: Sí, tenim una ment que, diguem, la ment està... ens porta a la supervivència. Es porta a viure en pilot automàtic. La ment el que vol sempre és estalviar-nos energia. Ens vol protegir també, O sigui que la seva funció és protegir-nos, però ho fa tot el contrari a lo que ens agradaria que fes, no? Ens agradaria que ens ajudés a buscar la plenitud, a ser feliços, a lidiar el dia a dia de forma alegre, de forma amena, fàcil, etc. I la ment no fa res de tot això. D'aquí que sigui important poder gestionar-nos, poder conèixer el funcionament d'aquesta ment, aquesta ment que sol ser molt crítica, no? Tots tenim dintre un jutge, una jutgessa molt, molt crítica. Llavors, sempre ens va assenyalant les equivocacions que fem, allò que no hem dit bé, allò que hem callat, allò que haguéssim pogut dir, etcètera, no? El que vaig posposant i no acabo d'agafar mai, etcètera, no? Llavors, si ens acabem creient tot el que ens diu aquesta part de la nostra ment, aquí ja hem begut oli.
0: És una mica... respectant les distàncies, que no és el tema, però és una mica jo com l'horòscop, no? Que llegeixes al matí, primer amb el cafè, l'horòscop, i et diu que tindràs un dia horrorós i un dia fatal, i tu t'autoconvences que tindràs un dia horrorós i un dia fatal.
1: Sí. Hem de vigilar molt amb això, Hem de vigilar molt perquè les persones són molt sugestionables.
0: Clar.
1: O algú es lleva del llit i li passa algo li ronda algo pel cap o li passa qualsevol cosa i diu, uf, vaya dia m'espera avui. I així serà, però no perquè sigui així el dia, que ojo, és perquè aquesta persona s'ha pogut autoconvèncer d'això.
0: Sí, això
1: és el que hem de tenir molta cura.
0: Sí. I si després a sobre entrem en aquest bucle de és que tot em passa a mi, és que no sé què, és que tinc molt mala sort, clar, que ja entrem en unes dinàmiques negatives emocionals, psicològiques brutals.
1: Sí, exacte. Això tornem a dir perquè aquí estem desenvolupant el rol de la víctima. O sigui, tots tenim com diferents creences, maneres de pensar, etc, no? Però és molt, molt fàcil caure en aquest rol, pensar que tot et passa a tu,
2: sí.
1: Que al veí no li passa tal cosa, que el company de feina té més sort perquè no sé què. Llavors hem de tindre molt en compte, hem de posar com les ulleres, no? Amb aquests missatges que ens dona, insisteixo, aquesta veu crítica, però que de vegades ens confonem. Pensem ja que nosaltres som tots aquests pensaments. I no és així.
2: No, clar, clar.
1: No.
0: O també n'hem parlat a vegades, no? Aquesta autosuggestió en negatiu també pot ser en positiu.
1: Sí.
0: No, aquesta, sí. Al contrari, és evident que si arribem als límits entrarem en altres factors, eh? Però en aquest sentit, en comptes de sempre entrar en dinàmiques negatives de que tot és dolent, doncs bueno, intentar trobar aquesta part més positiva i dir, no, me n'en sortiré, tiraré endavant i avui serà un dia fantàstic, no?
1: Ja, sí. I, de fet, aquesta és una part de la meva feina, on jo, clar, quan treballo amb líders, amb emprenedors, o sigui, el que parlàvem ara és algo molt comú, no?, que tots tenim aquesta negativitat, aquest punt crític, pensem de manera dramàtica, de manera catastròfica, negativa, que no ens en sortirem, etc. No? Llavors, els he d'ajudar a encoratjar-se a si mateixos, a tenir aquest pensament positiu, però no és pensar positiu per pensar,
0: no.
1: Sinó... una algo que funciona molt bé és adonar-te'n quan estàs en aquests moments, no? Que tot ho pots veure doncs fosc, no? O amb aquests matisos grisos. És pensar en altres reptes que hagis tingut a la teva vida, que estiguessis preocupat, estiguessis una mica atabalat, etc, però ho acabessis solventant bé, no? Llavors això te porta de nou a la confiança, a recordar aquests reptes que has solventat, que els has sabut enfrontar en un passat.
0: Clar. I quan parlem de lideratge, també de seguida ens ve al cap, que també en podem parlar ara, aquest lideratge al món empresarial, no?
1: Sí.
0: Jo sóc líder d'un grup de treball, d'un departament, del que sigui, d'una empresa, del que sigui. També el lideratge personal, no? Davant de... ja no dic davant d'una família, d'una casa, sinó d'aquell lideratge personal de dir, no, tiro endavant, faig, intento millorar la meva situació laboral, familiar, personal. No? Una mica quan parlem de lideratge parlem d'aquests factors.
1: Sí, exacte. Per mi, el lideratge sempre comença amb un mateix.
0: Clar.
1: Això per tenir unes bases sòlides, unes bases fortes, però després, evidentment, podem liderar un equip a nivell empresarial. Llavors, quan més autoconeixement, quan més autolideratge haguem desenvolupat, més fàcil ens podrà ser liderar aquest equip.
0: Clar, perquè clar, si no som capaços de liderar-nos a nosaltres personalment, mai serem capaços de liderar un equip de treball, no?
1: Sí, exacte. Això, sí, això és el que es diu, de fet, és així, tot i que costa molt d'entendre-ho allà fora també, jo diria que el repte de lideratge, quan parlem de lideratge d'equips, és que el líder ha d'aconseguir uns resultats, no? Dic el líder, però l'equip, o sigui, han d'haver uns resultats que s'han d'aconseguir a partir del talent d'aquest equip, no? Llavors el líder ha de tindre en compte tant aquests resultats com aquest equip, aquest factor humà. I encara que sembli una obvietat, això que estem dient, no ho és en absolut, perquè hi ha persones que tenen molta tendència a anar a resultats, i llavors no són tan conscients d'aquesta part humana, no? Deixen tot aquest tema de les emocions o de la comunicació, de la confiança, ho deixen, bueno, a una altra banda, diguem, no? O ens podem trobar al contrari, persones que són molt conciliadores, molt empàtiques, que fan molt equip, però que precisament per això poden deixar una miqueta de banda l'assoliment d'aquests resultats. O sigui, és tot un repte, ja dic.
0: No, i tant, i tant. I a més, tenint en compte, he de suposar la pressió que tenen els líders de les cúpules superiors, no?
1: Sí,
0: que, clar,
1: sí,
0: suposo que ells també han de lidiar per dalt i per baix en moltes ocasions.
1: Sí, exacte. A nivell empresarial, jo diria que sempre, però avui en dia, amb aquests canvis que hi ha, amb tota amb aquest món tan canviant que tenim, amb tanta voràgine, hi ha molt d'estrès a les empreses, hi ha molta pressió. Llavors, sí, els líders tenen aquí un factor afegit, però com tot s'ha de gestionar, no ens podem deixar arrastrar per aquest estrès o per aquesta pressió, perquè quan prenem decisions sota pressió, etc, és quan pitjor surten les coses, no?
0: Sí,
1: llavors
0: sí.
1: D'aquí guanya importància, doncs, aquest autolideratge, aquest Val. M'estic deixant arrossegar per aquesta situació, m'estic precipitant, llavors és fer un pas enrere i, sobretot, gestionar aquesta pressió.
0: Val. Mm. Clar, també podríem fer, no?, com dir-ho, posar exemples o definir o etiquetar els diferents líders, en trobaríem moltíssims, no? Aquell líder que és un... l'altre que és un no sé quantos, perquè, més o menys, jo crec que qui ha tingut una mica de bagatge professional o a la seva feina, pel que sigui, han passat diferents perfils de líders, te'n dones compte, no?, que quan algú assoleix el càrrec agafa rols diferents.
1: Clar,
0: però
1: sí,
0: agafa
1: sí.
0: un rol, que és el més curiós,
1: sí.
0: no? Sembla que se't posi com una corona, no? A partir d'ara t'has de comportar com un líder.
1: Sí, sí, sí. I costa moltíssim.
0: Ja.
1: I, bueno, aquí hi ha la diferència que fem sempre, no? Que no és el mateix ser líder a ser jefe, diguéssim,
0: ja.
1: O a ser un cap, no? I com tu deies abans dels rols de lideratge que s'assumeixen, l'ideal, és que una persona pogués assumir diferents rols a l'hora de liderar el seu equip, o a l'hora de transmetre, a l'hora de parlar amb certes persones de l'equip. Tot i que no sempre passa, no? Si ja costa mantindre's amunt, o sigui, anar canviant, encara és més difícil, diem, no? Però, per exemple, hi ha líders que són visionaris, no? O sigui, aquell líder que té una visió, que aposta i coneix molt bé aquesta visió, llavors és capaç de portar tot l'equip a aconseguir o a materialitzar aquesta visió. Això se li diu com el líder visionari.
0: Val.
1: Hi ha un altre que és el líder timonel, no? Aquella persona que sap molt bé en tot moment què s'ha de fer, què no s'ha de fer, com, etc. Llavors aquesta persona et dona les directrius molt clares, quins resultats vol, etc. L'únic el perill és que aquesta persona pot acabar assumint molta responsabilitat.
0: Val.
1: No? Ficar-se, llavors aquí poden haver problemes per delegar. Després, evidentment, està el líder coach, no? El líder coach és aquella persona que es preocupa per desenvolupar el seu equip. O sigui, vol observar i té en compte aquestes fortaleses, aquestes àrees de millora del seu equip i fa a través de preguntes, potser no tant com el timonel que hem dit abans, no amb aquestes instruccions tan clares, sinó més a través de preguntes, fent reflexionar, etc. Però el que busca és desenvolupar l'equip i aquesta és una figura molt interessant. Però, clar, no sempre és possible fer-ho. També depèn de la casuística de l'empresa o dels resultats que necessitem, no? Perquè, per exemple, aquest lideratge necessita temps, perquè aquest desenvolupament de les persones necessita temps, no?, per fer reflexionar, per aquest autoconeixement, etc. Si nosaltres estem en un projecte molt, molt intens, que hem de treure resultats ràpids, etc., no ens podem dedicar, no?
0: Potser clar.
1: Hem de fer un altre estil més resolutiu, com dèiem abans.
0: Clar, és a dir, que un bon líder s'ha de poder adaptar les circumstàncies del moment, de la càrrega de feina, del teu equip, dels canvis del teu equip.
1: Exacte, sí. D'aquí la dificultat o d'aquí els reptes que té un bon lideratge.
0: Clar, no només manar per manar.
1: No,
0: això està canviant, per sort, no? Jo crec que d'aquest tipus de líders crec que ja no en queden massa, segur que en queden seguríssim.
1: Sí que n'hi ha, però bueno, s'està portant com un relleu, eh?
0: Clar.
1: Un relleu, sí. Sobretot amb indústries així més productives, etcètera, no? O quan hi ha més seniority, persones amb molta veterania, amb molt bagatge, encara podem trobar algo d'aquest estil, no? Però sí, ara ja se va ampliant la consciència, es tenen més recursos, i s'està anant cap a un altre estil de lideratge.
0: Un cop vaig escoltar, què en penses, Begoña? Que un bon líder, un cop ja ha fet la feina, s'entén, un líder ja estable i consolidat, és aquell que si no hi és tot funciona igual.
1: Exacte.
0: Sí? Era cert, això?
1: Sí, perquè aquest líder, això demostra que no ha d'estar ell per perquè l'equip arribi als seus objectius o als resultats econòmics, podríem dir, o de qualsevol tipus. I alhora l'equip ha pogut assumir el compromís i la responsabilitat per arribar a aquests resultats. Idealment, això és el que hauria de passar. I d'aquí els problemes que tenen molts líders per delegar. que no són capaços de delegar. Si jo estic, tinc un equip i no delego suficient, això fa que jo sempre hagi d'estar present.
0: Clar.
1: O si no estic, o si no estic molt present, amb sustos de que pot passar qualsevol cosa, no?
0: Clar.
1: Per tant, la maduresa, sí, està amb això que tu deies, no? Ah. Al no haver d'estar present perquè tant l'equip, l'empresa, arribi a assolir aquests, sí, sí, objectius.
0: I si et pregunto, Begoña, amb tot això que ara hem estat explicant, aquests, sí, perfils de líders, sí, quin podria ser allò, el Frankenstein líder perfecte?
1: Quin podria ser, perdona?
0: Quin perfil hauria de tenir un bon líder per tu, eh? És a dir, tenint en compte tot això que hem anat explicant, allò, fer un Frankenstein, de tots, yeah, una mica de tot, suposo, no? I crear un líder perfecte.
1: Clar, és que el líder perfecte és tot això, és aquella persona que té visió, és aquella persona que contempla el seu equip, és aquella persona que no perd de vista els resultats, també, no? Que pot tindre claretat, no? Jo, més que dir-te quin rol hauria de tenir un bon líder, mira, hi ha un llibre boníssim que ara m'està venint al cap, que és de Patrick Lencioni, és l'autor, que es diu Les 5 disfuncions d'un equip.
0: Wow.
1: Vale?
0: Uh-huh.
1: Perquè un equip, perquè funcioni bé, què necessita? En primer lloc, necessita confiança. No? Aquest líder ha de donar confiança a l'equip. Això vol dir que ens podem, el líder dona permís perquè les persones puguin ser vulnerables, puguin explicar, puguin mostrar emocions, puguin compartir pors, inseguretats, bueno, el que sigui. Quan això passa, quan hi ha aquesta confiança forta, això possibilita una bona comunicació, que és la base de tot lideratge, també.
0: Val, sí.
1: D'acord? Perquè llavors, si tenim una bona comunicació, ens podrem parlar, o sigui, que podrem evitar el que volíem converses que dèiem que s'evitaven molt. Si hi ha una bona comunicació, tenim aquesta actitud, aquest coratge per portar converses difícils, no? I no fer que els conflictes, que sempre hi ha a tota organització, a tot departament, però perquè les persones som éssers socials, i això és una condició sine qua non dels conflictes, no? Que tenim molta por als conflictes, però el tema és que de conflictes n'hi ha sempre, i hauríem de tindre aquesta actitud, aquesta voluntat de poder-los solventar, poder-los reconduir, no?
0: Sí, sí.
1: Doncs a lo que anàvem, quan tenim una bona comunicació, estem oberts a solventar conflictes, estem oberts a dir les coses pel seu nom. Això farà que l'equip estigui molt més compromès i assumirà aquesta responsabilitat d'assolir resultats i assolir objectius. Per mi, aquesta seria com la base. Això és com en aquest llibre que comentàvem, ho té en forma de piràmide.
0: Clar, també, arribats a aquest cas, i si un líder o una empresa, per exemple, contactés amb tu, perquè justament això, no? Creu que necessita, doncs acompanyament sobre com millorar el lideratge, també és una bona senyal, no? Si hi ha l'interès per millorar-ho, ja és una bona senyal.
1: Totalment, totalment. Sí, sí. Això és que, bueno, s'està adonant, està prenent consciència de que alguna cosa no acaba de rullar bé, voldrien tenir millors resultats, no saben què poden fer, o tenen problemes amb la seva gent, amb el seu talent, etc. Llavors, sí, sí, se poden plantejar treballar de forma individual, diguéssim, no? Fer un procés per millorar l'autolideratge d'aquesta persona, del líder, o de qualsevol altra persona de l'equip, o si no, també es pot treballar el que és el lideratge d'equips. Se poden fer, doncs, tant formacions com altres tipus de feina entre tot l'equip.
0: Val.
1: I sol ser molt enriquidor.
0: Sí, sí, que a vegades hem sentit a parlar, no?, d'aquests, no?, de com fer-ho, com de jugant per aprendre els conceptes, no?, de treball en equip, de reconèixer les emocions de l'equip, etc. No? Que es poden fer moltes dinàmiques molt diferents,
1: sí,
0: i a vegades crec que inclús molt divertides.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. I mira, me fas pensar en una situació que vaig viure amb un equip, era un equip de direcció, que vam quedar per crear la visió de l'empresa. No? Llavors, jo vaig anar a aquesta sessió i em vaig portar com un trencagel, no? O sigui, a mi al principi m'agrada fer alguna cosa molt simple, perquè les persones puguin començar a obrir, a relacionar-se des d'un altre punt de vista diferent al dia a dia de l'empresa, i llavors a partir d'aquí crear i centrar-nos en el tema que estem treballant, d'acord?
2: Val.
1: Doncs amb aquest trencagel vaig fer dos preguntes. Uh-huh. Una era que tothom expliqués algo que li agradava molt, molt fer, no? Algo amb el que gaudia moltíssim, i després que fos capaç de compartir una por. Tu saps el que va donar de sí.
0: Ostres.
1: Allò?
0: Por a l'empresa o a nivell personal?
1: No, no, no,
0: a nivell personal, eh?
1: Del que fos.
0: Uau.
1: Una por que tinguessin, perquè a través d'això el que es fa és crea la vulnerabilitat, o sigui, es comparteix la vulnerabilitat,
0: clar.
1: I això genera molta confiança.
0: Val.
1: Llavors, el que va passar, que per mi era un exercici molt simple, molt, bueno, per trencar el gel i després ja ens hi fiquem, i gairebé vam estar treballant
0: tot això.
1: Amb aquest tema.
0: Uau.
1: Eh?
0: És clar, és que avui en dia estem programats per no ensenyar les nostres vulnerabilitats.
1: Sí,
0: al contrari.
1: Exacte.
0: Sempre ens hem de mostrar allò, no?, grandiloents, som els millors, som els més poderosos, som els més forts, i ens ensenyen que no hem d'ensenyar les nostres flaqueses.
1: Ja.
0: És curiós, eh?
1: Ja, d'aquí venim, però no, no, és justament el contrari. Per tant, un mal lideratge és aquella persona que amaga la seva manera de ser, les seves pors, podríem dir, etc., no? Perquè llavors ni aquesta persona s'autoritza a sentir, s'autoritza a posar-se, a veure's a si mateix, i per tant, si això no ho faig a mi mateixa, tampoc ho faig de cara als altres.
0: Sí, sí, sí.
1: S'entén?
0: Sí, sí, sí. Sí. Saps que em ve al cap també moltes vegades quan parlem d'això, del líder i de la relació amb l'equip, que també... Que guardem les distàncies i no estem parlant de patriarcat ni molt menys, sinó de la figura dels pares i les mares cap als fills i filles, moltes vegades, és a dir, no estem parlant de paternalisme, no em refereixo a això, sinó a aquest sentit que a vegades, suposo que com a, si ets mare, si t'ho vull preguntar,
1: jo com a
0: pare, que ho admeteixo, ja l'audiència ja ho sap, a vegades la relació amb els teus fills i filles és això, com ho has de fer? Si ets massa proper, no pots ser-ho, perquè no ets el seu col·lega, ets el seu pare, però tampoc no pots ser molt seriós, no? Ni molt estricte.
1: Sí,
0: no?
1: Mica,
0: no sé per què sempre em ve al cap això, que sempre has de buscar el terme mig.
1: Exacte, tampoc pot ser molt
0: permissiu,
1: ni molt
0: protector, correcte.
1: Exacte.
0: Que tot això ho podem aplicar al món empresarial.
1: Sí, sí, sí. Amb altres paraules, sí, és una bona comparació aquesta. Sí.
0: No, i això s'ha de treballar. O es pot treballar, que és el millor.
1: Clar, exacte. I sempre parteix de l'autoconsciència, com de l'observació d'un mateix, no? Per exemple, si jo me n'adono que estic protegint molt a la meva filla, no li deixo fer, no li deixo prendre decisions, li tallo l'autonomia, etc. Si jo me n'adono, puc dir, bueno, possiblement aquí ja no cal que ens jutgem ni res, no? Però puc dir, bueno, algo no estic fent del tot bé, podríem millorar, llavors vaig a provar-ho a fer d'una altra manera. La manera saludable seria aquesta. Què passa? Que les persones de vegades no tenim aquesta capacitat d'observació amb un mateix. No per res, perquè tenim tants estímuls, tenim tantes coses alhora, tantes obligacions, responsabilitats, etc., que és com, no tenim temps per això, no? Però, insisteixo, hauríem de... Això és com un estil de vida, no?
0: Yeah.
1: O sigui, hauríem d'observar-nos més, adonar-nos com estic actuant i com estic sentint. Em sento bé? Perquè de vegades podem cridar una mica, tal, llavors jo si estic cridant, o si estic donant una ordre de, o alguna cosa a fer a la meva filla de males maneres, després me n'adono de, ui, això no anem bé, no? Llavors és posar la mirada de nou cap endintre.
0: Molt bé. I una cosa que també em ve al cap de seguida, que és qui tria el líder. Saps què vull dir? Que també jo crec que és una part de responsabilitat en el món empresarial, és a dir, clar, pares i mares, és el que
1: t'ha tocat.
0: A nivell empresarial, però, és a dir, clar, en principi, en la majoria de casos, hi ha un equip directiu o qui sigui que tria un líder. Que també és a dir, la tria del líder també és important, que aquí podríem parlar moltíssim, de qui ascendeix a vegades aquests càrrecs de lideratge, perquè a vegades no són els més competents.
1: No, i a veure, bueno, aquí seria tot un tema, però de vegades el que passa també de vegades un molt bon tècnic sí. o una, un molt bon professional es desenvolupa, diguem, o sigui, li donen un càrrec de lideratge perquè era molt bon tècnic, podríem dir, uh-huh. no? Llavors, aquest és un error, perquè aquesta persona s'ha de desenvolupar com a líder. O sigui, que tu siguis molt bo amb una feina X no vol dir que tu siguis molt bo liderant un uh-huh. equip,
0: Val.
1: No? Llavors, aquest és un error que es fa constantment, però més que un error és que aquesta persona necessita un procés de desenvolupament, que és el que dèiem abans, no? Pues aquest estil de líder coach, no? Perquè de vegades el que passa amb les empreses és, vale, et promociono o tu vens del carrer, t'incorpores i venga, aquí està, no? Els nostres objectius són aquests.
0: Val.
1: I tota persona necessita una adaptació, un aprenentatge, un desenvolupament. El desenvolupament
0: uh-huh.
1: és...
0: S'ha d'aprendre, no? També a ser líder també n'has d'aprendre.
1: Exacte.
0: Clar. I que potser no tothom serveix, també ho hem d'assumir-ho, això,
1: també,
0: no?
1: També.
0: Vull dir, tu pots fer una gran tasca i una gran feina en molts àmbits, però potser el lideratge no és el teu millor camp. No?
1: Exacte. Mm-hmm. De nou, reconèixer aquests punts, no? I sobretot demanar ajuda, també.
0: Clar.
1: Perquè, mira, amb el tema de lideratge, o sigui, a nivell empresarial, doncs el càrrec o la targeta que tinguis te dona la posició, diguem, no? Si tu tens un equip i si tu tens una posició de lideratge, bueno, tu ja assumeixes això. Però realment el lideratge... te'l donen els altres.
0: Val.
1: No estic parlant de les persones que han pres la decisió volen que tu estiguis allà.
0: Sí.
1: Sinó, o sigui, les persones de l'equip han de tindre la suficient confiança per otorgar el lideratge una persona.
0: Queda clar. Mm. I a vegades també he sentit, imagina't amb uns arguments, jo he sentit, també en alguna ocasió, he sentit a parlar, que inclús crec que té un nom, que és que moltes vegades les empreses no acaben, no sé si és premiant, o no acaben ascendint els treballadors més vàlids, sinó al contrari, els que potser no ho són tant, perquè, clar, si tu ets bo al teu lloc de feina, i a tu t'ascendeixen i queda vacant el teu lloc de feina i crees un problema a l'empresa.
1: Yeah.
0: Tu ja ets bo en el teu lloc, no et vull canviar, perquè ja em va bé que tu siguis bo en el teu lloc. Llavors sempre acaba ascendint, sempre acaba pujant, doncs potser el que no és tan vàlid o potser la seva feina no és tan representativa, perquè, bueno, és més fàcil col·locar aquesta persona que no pas aquesta altra que modificarà tota la manera de fer, no? M'explico, eh?
1: Ja entenc. A veure, aquí no m'agradaria generalitzar, perquè potser això sí que ha passat en alguna banda, però, clar, d'aquí podem entrar amb aquests col·laboradors cremats, amb aquestes persones...
0: El burnout i tot plegat, eh?
1: Exacte, perquè aquí hem de veure si una persona és molt bona a la seva feina, però té recorregut, té potencial, té ganes, no? Per molt bo que sigui la feina, o sigui, si aquesta persona té talent, té capacitats, té ganes, actitud, podria... O sigui, l'ideal és que aquesta persona pogués delegar. O sigui, el tema de que pogués delegar, pogués créixer.
0: Sí, pogués.
1: Sí?
0: O més tenia la sensació, no?, de que pogués promocionar.
1: Exacte. Mm-hmm. Ara bé, si en una empresa, i ojo que pot passar molt, en una empresa hi ha un molt bon professional que veu que persones del seu entorn van promocionant o s'acaba incorporant algú de fora, quan aquesta persona podria assumir aquesta altra feina... No sé, això pot portar problemes també.
0: Que és evident que això ja, si entréssim en aquesta casuística, també ja serien situacions de la pròpia empresa o temes a solucionar o a millorar de la pròpia empresa.
1: Totalment.
0: No? Que els casos hi són, perquè tots estem rodejats d'experiències professionals i una mica hem vist de tot ja en aquesta vida. Però jo crec que el més important i el punt positiu d'això i d'aquestes converses que tenim de manera quinzenal és aquesta intenció, les ganes i la voluntat de voler millorar i de rodejar-se de bons professionals de que puguin ajudar a trobar aquesta millora, Sens dubte, penso, eh?
1: Sí, exacte. O sigui, les ganes de voler evolucionar, de voler... Ja no diria canviar, perquè de vegades més que canviar ens hem de entendre, hem de comprendre una mica com funcionem nosaltres,
0: etc. Sí.
1: Però sí, aquestes ganes de poder viure millor. Mira, li vam donar el títol, no?, amb aquesta secció, liderar-se per viure millor. Doncs jo abogaria amb això, no? Quan una persona diu, vull viure millor, què podria fer? Doncs llavors, a partir d'aquí, tu ja tens unes ganes de créixer, de millorar, i és buscar aquell professional la manera que et pugui ajudar tu. Eh? A veure, que de vegades pot ser anar a unes classes de ioga.
0: Sí, no, sí? I tant.
1: Però bueno, aquí ja cadascú pot trobar la seva via.
0: Molt bé. Begoña, recorda'ns, ara que dèiem, la necessitat de poder contactar professionals, i en aquest cas grans professionals com ets tu, com podem contactar? Com et podem conèixer una mica més?
1: Sí, doncs podem contactar per les xarxes, que estic a LinkedIn i a Instagram, com a Bego Cartagena. La meva web són www.begocartagena.com o al mail hola@begocartagena.com.
0: Fantàstic. Que la gent no dubti de posar-se en contacte amb tu si has escoltat això i té ganes una mica d'això de trobar aquest punt de millora, doncs que et pregunti, que es posi en contacte sense dubtar-ho.
1: I tant, aquí.
0: Ens retrobem d'aquí 15 dies.
1: Perfecte.
0: Gràcies, Begoña.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Adéu-siau.
2: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Connecta't a Ràdio El Vendrell a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
3: Compra El Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
4: Jordi, ¿qué está pasando?
5: Es la alerta chollo de OLED Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
4: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
5: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
4: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi! ¡Que solo dura 7 días!
6: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
4: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
7: Parar. Frenar. Sintonizá. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
8: Radio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes?

0: carrer.
1: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a 9:00 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
2: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. La Calaixera, un programa unicap de tot.
3: Les 10:39 minuts. Més qüestions, més coses. I ja sabeu, en tot aquest espai compartit entre televisió i ràdio, ràdio i televisió, tenim aquest espai habitual, mensual, d'actualitat política. És el Parlem-ne, un espai que arriba des dels serveis informatius d'aquesta casa, sota la presentació i també una mica sota la guia del nostre company Marc Guitart. En aquesta ocasió ens porta la conversa i l'entrevista a Sito González, el que fins ara ha estat regidor principal a l'oposició de l'Ajuntament del Vendrell.
4: En aquest Parlem n'hem volgut convidar el que durant bona part del mandat ha estat el cap de l'oposició a l'Ajuntament del Vendrell, Alfonso González Sito, del partit Som Poble Esquerra Republicana. Fa uns mesos va anunciar que no continuaria i no es presentaria en les pròximes eleccions. I hem aprofitat per preguntar-li com ha estat aquesta experiència a l'Ajuntament. Comencem.

0: Alfonso González, benvingut al Parlem-ne, de Televisió al Vendrell. Convidem una mica perquè facis una valoració d'aquest mandat, que ha sigut el primer mandat com a regidor de l'Ajuntament, en principi l'últim.
1: Sí, moltes gràcies, sí. El primer i l'últim.
0: Almenys per

0: principi. I, per tant, des d'aquest punt de vista, això et fa créixer com a persona, et fa tornar a recuperar la il·lusió en veure gent implicada, gent que vol que les coses es facin millor. Però també frustrant, he dit. I el frustrant ve perquè, bueno, estem a l'oposició i, per tant, aquest és un paper que assumim amb total naturalitat i amb molta dignitat, perquè és on la gent ens ha volgut posar amb els seus vots, però alhora tenim una responsabilitat, que és intentar que les coses es facin millor des de l'oposició. I jo crec que amb això hem fracassat. No perquè no haguem fet la feina perquè les coses es facin millor, sinó perquè no hem trobat en el govern municipal la voluntat d'escoltar realment, de veritat, no només fer veure que escolta, sinó escoltar de veritat i analitzar si les propostes que se li fan des de l'oposició són propostes que milloren les seves propostes. I això jo crec que t'acaba generant una sensació de frustració. Jo, després de cada ple, pràcticament havia de fer autoteràpia perquè sortia una mica indignat, no? Veia que molta feina que s'havia fet, que havíem fet nosaltres, doncs no serviria per res. I després, quan veus que alguns dels problemes que tu deies que podrien passar passen, encara t'indignes més, perquè penses, si haguessin estat una mica més receptius, no? Si haguessin volgut escoltar i fer aquelles coses que se'ls proposa amb més amplitud de mires, doncs segurament alguns d'aquests problemes no haguessin passat.
1: No ho hem dit, el seu àmbit és el de professor. Clar, suposo que és molt diferent un i altre espai, sobretot perquè un professor al qual no l'escolten, com diu ara, evidentment ha de ser molt frustrant en aquest sentit.
0: Bueno, en el cas d'un professor, si no t'escolten, hi ha una part que és frustrant. Tu has de buscar estratègies perquè t'escoltin, entenguin el que expliques i els hi aprofiti. Però després també ells tenen una part de responsabilitat, que és que si no els hi aprofita els ensenyaments que li fan els docents, doncs poden fracassar i no superar l'assignatura. En el cas de la política, un no té tampoc la recepta perfecta per solucionar les coses, però dialogant, buscant solucions de manera consensuada, moltes vegades ets capaç de trobar la millor solució possible. I llavors, després el fracàs sí que és veritat que és del govern, però és un fracàs col·lectiu. És a dir, quan un problema al Vendrell no es pot solucionar o no es soluciona, ho patim tots plegats, no només aquells que han provocat el problema o aquells que han estat incapaços de solucionar el problema.
1: En aquest sentit, a l'oposició jo crec que han volgut marcar un to més aviat col·laboratiu. Ho dic pel sentit que es va formar un govern, PSC-PP, l'altre era el primer partit de l'oposició, però heu arribat a certs acords durant el mandat, recordo un precisament per la gestió de Ràdio Televisió al Vendrell, també per l'ordenança nova de convivència i civisme, és a dir, sí que hi ha hagut una voluntat en alguns temes de mà estesa.
0: És cert que en alguns temes el govern municipal ens ha vingut a buscar en el marc, a vegades, fins i tot de les pròpies comissions i grups de treball en el que participen tots els grups municipals. Allà nosaltres hem fet aportacions i algunes d'aquestes aportacions s'han tingut en compte. En alguns casos ens han vingut a buscar perquè nosaltres prèviament havíem presentat mocions o propostes de resolució al ple demanant que es fessin determinades coses i en algun determinat sentit. Llavors, quan el govern, algunes d'aquestes propostes, lamentablement, molt poques d'aquestes propostes, perquè us ho he de dir que aproximadament el 95% de les propostes que hem fet han estat aprovades per el ple de l'Ajuntament, és a dir, amb el suport dels grups de govern. Però d'aquest 95% aprovades, les que realment després s'han complert són poquíssimes, molt poques, molt poques. I això també és molt frustrant. Doncs quan alguna vegada han complert alguna d'aquestes coses, ens han vingut a veure què és el que havíeu pensat, nosaltres ho aportem i després ells decideixen. És a dir, i nosaltres tenim una màxima quan vam començar. Nosaltres el que volíem era que davant de cada crítica que féssim, és a dir, nosaltres cada vegada que hi havia alguna cosa que no estàvem d'acord i havíem de criticar, estàvem obligats, ens autoobligàvem a fer una proposta constructiva. Aquesta era la nostra manera de fer oposició. Crítica més proposta. Si no teníem proposta, no hi havia crítica. Perquè jo crec que és l'única manera de construir un millor futur, no? I que les coses funcionin. No? La gent espera d'un polític que critiqui, no? Que posi en evidència el govern i ja està, i ja s'ho faran. No, jo crec que allà la gent ens ha votat perquè portem a terme un projecte. I per poder portar un projecte tu has de criticar, això crec que no ho esteu fent bé, això aquí tenim un problema, no l'estem afrontant, i nosaltres us aportem aquesta solució. I aquesta ha estat la nostra marca durant tot aquest mandat.
1: Queda encara una

0: veritat, és cert, però tenint en compte més o menys el que es pot avaluar d'aquests 3 anys que han passat, creu, segueix defensant aquesta manera d'actuar des de l'oposició, creu que és adequada?
1: Crec que és necessària, és a dir, crec que la política ha de ser així. Moltes vegades m'han acusat, a mi, no? Perquè tinc aquesta manera de parlar que sembla dialogant, intento ser dialogant, que és constructiva, que no és cridanera, que no és la de pujar el to i ser faltón. No, jo crec que es pot fer una crítica contundent i demolidora sense utilitzar males paraules, sense alçar el to, sense ser lliscar la maleducació, i pot ser igual de contundent i fins i tot de destructiu des del punt de vista de destrucció, de dir és que això que heu fet no val, de veritat, no val i tal, per això, per això, per això, sense pujar el to. I això a vegades a mi la gent m'ha dit, és que tu no critiques prou, és que tu els has de fotre més canya, i jo sempre penso, ostres, si jo he fotut molta canya, és a dir, el missatge de fons és molt contundent, molt crític amb algunes de les coses que s'han fet, i en canvi la gent això no ho percep, perquè la gent el que espera és el circ, i jo de circ em faig poc, la veritat.
0: Clar, és una mica anar contracorrent amb els temps actuals, no? A tots els nivells, en política local però també estatal. No sé si és bo això.
1: Jo crec que amb aquest hem perdut una mica com a societat, és a dir, però també és veritat que el món va tot tan ràpid, tan ràpid, tan ràpid, que a vegades has de ser capaç de, amb un missatge curt, expressar moltes coses, i això també s'ha de tenir una certa habilitat. Jo, que ja tinc una determinada edat, segurament aquesta habilitat no la tinc, i jo ho haig de reconèixer. Llavors costa molt més connectar amb la gent quan requereix les coses una explicació pausada i raonada de per què això està malament i per què això es pot fer millor. Potser jo no he estat capaç de fer-ho d'aquesta manera, i això també fa perdre percepció positiva per part d'una part de la gent.
0: Com defineix l'obra de govern d'aquest mandat, aquests 3 anys que portem per ara, aquí al Vendrell?
1: Doncs, com deia abans, jo crec que és... Si jo deia que per mi havia estat frustrant, jo crec que és frustrant pel conjunt del municipi. Perquè s'ha seguit amb una fórmula que potser és una fórmula que serveix per electoralment per aconseguir vots, però que potser no és la fórmula que necessita el Vendrell per construir una població millor. És a dir, tothom sap que per aconseguir vots una de les claus és fer molta obra pública. Molta obra pública. Per què? Perquè això entra pels ulls. I per tant, construir coses, fer coses, això impacta, i impacta positivament. En canvi, solucionar problemes de fons que requereix decisions ben pensades, ben planificades, sabent quin és el problema, buscant a veure com pots afrontar aquest problema, això és una feinada increïble, una feinada que no es veu i que a vegades no serveix per recollir vots, perquè les solucions tampoc no són immediates. I aquest tipus de feines jo crec sincerament que no s'ha fet, i crec que alguns dels problemes de fons que té el nostre municipi doncs es mantenen i fins i tot s'han agreujat. Nosaltres vam dir durant la campanya electoral que el nostre objectiu era que el Vendrell fos una ciutat on la gent, on les persones poguessin tenir una vida plena. I una vida plena vol dir una vida en la que tu puguis néixer, créixer i morir, no? I fer-ho de manera completa, amb tranquil·litat, amb possibilitats de formar-te, amb possibilitats de tenir un lleure, amb poder anar segur pel carrer, amb poder estar en espais públics que siguin acollidors, amb la possibilitat de poder trobar feina al nostre propi municipi, el poder comprar al nostre municipi, no? El que hi hagi una riquesa cultural, comercial, etc. I aquí estem perdent molt, molt. És a dir, la situació no és millor que la de fa 3 anys. I jo crec que aquí havien d'haver afrontat aquest problema de manera més seriosa. Aquí la cosa no consisteix en dir hem fet moltes coses. No, la qüestió és hem solucionat molts problemes. I en canvi ens venen de hem fet moltes coses, i fan un llistat de totes les coses que hem fet. Vale. I els resultats d'això realment són positius? Hem aconseguit solucionar el problema que volíem fent aquestes coses? I la resposta és que en molts casos no.
0: Coses d'aquestes que s'han fet, hi ha en marxa el projecte de transformació de la Riera, també el del Riuet, hi ha certes controvèrsies en en ambdós. No sé com valora aquests projectes que s'estan desenvolupant.
1: Els projectes, el projecte del Riuet sorgeix amb una situació problemàtica d'inici que nosaltres hem estat denunciant sistemàticament respecte a moltes decisions que pren el govern municipal del Partit Socialista i del Partit Popular, que és que quan tu planteges un projecte de transformació, ho has de fer escoltant a la gent, ho has de fer amb participació real, ho has de fer explicant què és el que vols fer. I un cop has escoltat la gent, has vist que, quines són les necessitats que té les persones, quins són els anhels d'aquestes persones, tu això ho has de traduir en un projecte que compleixi amb aquestes expectatives. Quan tu fas un projecte sense explicar-lo prèviament, sense escoltar la gent, i després la gent es troba aquest projecte, et pots trobar que t'has equivocat i després aquests diners no han servit per solucionar un problema o has generat un nou problema. I en el Riuet ha passat justament això. És a dir, hi havia pressa per fer aquest projecte perquè teníem un ajut europeu per fer el projecte i com que hi havia pressa es van saltar passos i van anar directament a la licitació del projecte. I quan tu ja fas la licitació del projecte, això ja no ho para ningú. No ho para ningú. I si tu planteges malament el plec de condicions de la licitació, és a dir, les condicions que han de complir el projecte per portar-lo a terme, després aquest projecte surt com surt. Surt com ha dit el licitador que volia que hi fos, no? I que era, bueno, feu el que pugueu, no? I, o feu aquesta coseta i tal. I això és el que ha passat amb el projecte del Riuet. Amb el de la Riera, home, jo crec que ja es pot veure en el primer tram defectes que, des del punt de vista del plantejament del projecte, són greus. És a dir, en aquest primer tram, per exemple, veiem que hi ha un talús en perpendicular sense una tanca de protecció. I això és realment perillós, perquè no és un talús pràcticament a peu pla, no? És un talús en perpendicular completament. I després, clar, jo crec que és molt poc sostenible aquest projecte. Això de la renaturalització en realitat ha estat una canalització, una nova canalització. Tenim el mateix ciment, tenim també tanques a un nivell inferior i, per tant, de renaturalització, poca. I, a més, amb una sèrie de problemes afegits que nosaltres també vam denunciar en el seu moment, que eren, senyors, esteu traient places d'aparcament. El nostre municipi té un problema greu de places d'aparcament. Per tant, abans de fer això, solucioni el tema de l'aparcament. Doncs no, fan això perquè hem de gastar els diners, perquè si no ho fem, perdem l'ajut i tenim un problema més greu encara, que és el de l'aparcament, sense solucionar.
0: Em dóna peu a aquest altre tema, que és el de l'aparcament. Hem parlat molt, hi havia un pla d'aparcaments que no s'ha acabat de desenvolupar i també ara hi ha tot el rebombori una mica de les noves places de zona blava que en teoria són per compensar altres d'aparcament. No sé com veu aquest aspecte.
1: Miri, nosaltres des de l'inici del mandat ho vam dir. És a dir, aquí tenim un problema greu d'aparcament que afecta moltes coses, afecta la capitalitat de la comarca, afecta el futur comercial del petit comerç de proximitat de la nostra comarca, afecta a les persones que venen a gaudir de les experiències culturals, de les experiències gastronòmiques, de lleure del nostre municipi i que no pot aparcar. I això s'havia de solucionar. Nosaltres hem exigit contínuament, s'ha de fer un pla d'aparcament i s'ha d'implementar. I l'Ajuntament no ha volgut fer aquest pla. Es va fer un estudi amb una sèrie de propostes i sobre la base d'aquest estudi que va fer una empresa, doncs vam una mica seleccionant algunes mesures, però sobre la marxa. Ens van anunciar primer l'aparcament de la Rambla. Tothom sabia que l'aparcament de la Rambla no es podia fer, però va ser un dels grans anuncis de final del mandat anterior. I no es podia fer perquè econòmicament no era viable. Després es van anunciar l'aparcament del parc del Botafoc, que també era inviable perquè requeria tota una sèrie de modificacions urbanístiques que el feien inviable i que, a més, nosaltres vam dir allà ha d'anar un parc. Tu pots fer un aparcament subterrani, en una altra zona, etc. Ara ens plantegen un tercer aparcament que costarà molts diners, que tindrem un ajut també europeu per poder-lo fer, però que no complirà amb les necessitats. I tenim l'antic aparcament, el que hi ha davant del mercat, que és un aparcament que ja fa temps que hauria d'estar en marxa i que tampoc està en marxa. I, per tant, haurem passat un mandat sense solucionar un problema que era prioritari des del començament. I és un problema de planificació i d'execució de les decisions. I lo de la zona verda, perdó, la zona blava de Coma-ruga, doncs, en realitat, el motiu de fons era per compensar una sentència que contrària de contra l'Ajuntament respecte a unes compensacions que s'havien de fer de places d'aparcament com a conseqüència de una sèrie de decisions de peatonalització que eren en altres zones i que al final tot això s'havia de compensar d'alguna manera i se'l compensa amb aquestes zones blaves. I per tant, no pensant en una solució a un problema d'aparcament, sinó pensant en solucionar un problema d'una empresa privada que a més ha entrat en dèficit i que s'havia de salvar com fos.
0: Una altra valoració que li demano és un repte important que s'han començat ara i és el dels canvis dels sistemes de recollida de residus. Evidentment, també comporta moltes crítiques perquè és un canvi important i perquè s'ha de fer, de certa manera, perquè hi hagi el menys impacte possible. Com analitza aquests canvis que s'estan fent i que ara es començarà a desenvolupar llocs com el tancat?
1: Nosaltres sempre hem dit, ja no en aquest mandat, sinó en el mandat anterior, que el Vendrell estava a la cua de Catalunya respecte a les capitals de comarques en termes de reciclatge. I érem el pitjor municipi del Baix Penedès. I que això tenia un cost en les butxaques de l'Ajuntament i també en el cost de les taxes d'escombraries que paga la gent. I que l'única manera de revertir això, és a dir, rebaixar aquest cost, rebaixar la taxa, era augmentar els números. I nosaltres fa temps que demanàvem ja accions concretes perquè la gent reciclés més i, per tant, accions de publicitat i d'educació a la gent perquè se n'adonessin que això era necessari, no només des del punt de vista mediambiental, sinó també des del punt de vista econòmic per les seves pròpies butxaques, i l'Ajuntament no va fer aquesta feina, no feia campanyes de conscienciació sobre això. I aquest era el primer pas. Llavors, quan tu després fas un canvi de model de gestió i és un model més exigent respecte al tema de la recollida selectiva, et trobes que la gent no et segueix el pas. Però no segueix, la gent no et segueix el pas i la gent és responsable de no seguir-te el pas, però tu tens una responsabilitat molt més gran perquè tu no has fet res perquè la gent et segueixi el pas. I per tant, quan l'Ajuntament fa malament les coses ja des de l'inici, i aquest govern municipal ho estava fent malament des de l'inici perquè fa anys que se li reclama aquestes campanyes de conscienciació perquè ja només amb això segurament haguéssim pujat el nivell de recollida selectiva, doncs haguéssim aconseguit que el que està passant ara no baixi. I després hi ha un altre problema molt greu en la situació actual, que és que està tot molt mal planificat. És a dir, hem tingut desbordament de contenidors, no només en els moments de Setmana Santa o de Ponts, és que hi ha zones en les que els contenidors no poden recollir tot el que t'arriba. I, per tant, trobem brossa pels carrers de manera continuada en alguns punts del municipi. Han fet molt malament la planificació. Fa molt de temps que saben que havien de fer això. Com és que ho fan tan malament? És que no hi ha ningú que dirigeixi aquest vaixell. Això no és una qüestió dels tècnics. Això és una qüestió de la direcció política. I d'estar allà, colze a colze amb el tècnic, cada dia, mirant a veure quines són les coses, ajudant, donant directrius, donant objectius, establint una manera de treballar. I tot això no s'ha fet. S'està governant en algunes qüestions de manera excessivament alegre i superficial, i després això ho paguem tots.
0: Alfonso González, abans d'acabar vull preguntar-li, ja més a nivell personal, la decisió de per què va decidir no seguir com a regidor, com està al capdavant, com a portaveu de Som Poble Esquerra, i no tornar-se a presentar.
1: Jo quan em vaig presentar ja ho vaig dir des de l'inici, que em presentava per un mandat. Jo crec que una persona quan s'enfronta a una responsabilitat d'aquest tipus s'ha de buidar i ha de dedicar tot el seu temps. I quan fa això, i també es pot fer des de l'oposició, quan fas això, sacrifiques moltes altres coses. Sacrifiques la família, sacrifiques els amics, sacrifiques el teu temps lliure. Ja? I això no es pot mantenir molt de temps. És a dir, jo crec que si un vol fer ben feta la seva feina, s'ha de dedicar al 100%. I després tens la teva feina. Els que estem a l'oposició tenim la nostra feina, que és d'on ens guanyem el pa. I jo tinc una responsabilitat. Soc professor d'universitat, tinc una responsabilitat amb els meus alumnes, amb el meu centre. I jo no puc fer... no puc oblidar-me d'això. I, per tant, jo tenia aquest compromís d'un mandat, de fer-ho el millor possible, i un cop acabat el mandat hem de donar pas a gent jove, preparada, que n'hi ha, perquè agafin... segueixin el mateix camí que hem marcat durant aquests 4 anys.
0: No sé si veient-ho ja una mica, encara dins, però ja una mica com a fora... hi ha hagut una separació d'Esquerra i de Som Poble. No sé si de cara al futur segueix creient que és necessari que hi hagi el màxim d'unió en els partits d'Esquerra a l'hora de concórrer a eleccions. No té per què ser així.
1: Jo sóc partidari de sumar el màxim possible entre les forces progressistes del municipi que volen un projecte alternatiu i que creuen que amb aquest projecte actual ja està, ja s'ha acabat, ja està col·lapsat, ja no hi ha més futur, és a dir, cal una renovació, i crec que és necessari que el vot es concentri en una formació, en una candidatura que tingui aquesta visió alternativa i que representi els interessos del progressisme i de la innovació en el nostre municipi.
0: Molt bé, Alfonso González, gràcies per venir al Parlem-ne i acabi de passar bé a l'any que li queda de mandat a l'Ajuntament.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.

0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid. The day I stopped being so happy, that day I started to quit all my dreams. Se la faccio, el programa de Ràdio del Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia della radio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
1: Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
2: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
3: Sempre a prop teu i on vulguis. Ràdio El Vendrell.
4: De manera virtual i sense l'actualització de les notícies amb la xarxa de comunicació local, bé, això, ens plantem ja a la tercera i última hora de Calaixera. 5 minuts que passem de les 11, estem en directe a través del 107.1 de la freqüència modulada. Sempre recordant que avui és dimarts, 9 de juny, programa número 3987. I sempre la intenció és acompanyar-vos, estar amb vosaltres, i des de les 9 puntuals que comencem i fins a les 12, això, buscar aquesta bona companyia. En molts termes. Per exemple, aquest terme o aquesta terminologia que sempre ens acompanya els dimarts en aquesta tercera i última hora, que passa per la part més tecnològica, tot allò que ens explica en Joan Molines sobre tecnologia, sobre, bé, tendències actuals, etc. Amb aquest títol prou recurrent que és Sense por a la tecnologia. Això vol dir que l'objectiu, la importància justament és perdre por a la tecnologia. De seguida anirem cap aquí i després encara ens quedarà una estoneta per la participació i les trucades. Així que vinga, seguim, continuem. Tercera i última part, som-hi.
3: La Calaixera, un programa únic de tot.
4: Joan Molines, què tal, com estàs? Molt bon dia.
5: Bon dia, per què rius, Pere?
4: No. Sí, avui m'han dit que estic com... tinc molta energia, avui.
5: Bueno,
4: no sé.
5: Avui tens aura.
4: Mira, gràcies. Ostres, això ho diuen molt els joves avui en dia,
5: Ja.
4: Jo a casa estic cansat. Aura, mira que aura.
5: No sé. Six Seven i aura, no?
4: Six Seven i aura, correcte. Six Seven ja està la caiguda, ja, eh?
5: Jo d'això em vaig enterar fa molt poc, de l'Ubi de Six Seven.
4: Què dius? En sèrio?
5: Sí, jo és que estic molt fora, Jo estic molt fora, no tinc TikTok i això fa molt.
4: Bé, ja entraràs, però... Jo no tinc TikTok. Però,
5: bueno, però fills.
4: Clar, m'acaba arribant.
5: Té dos anys, llavors. La meva, el Six Seven són les dents que té, llavors.
4: Clar,
5: tampoc, no...
4: ja t'arribarà.
5: Ja m'arribarà. Espero que siguin altres coses i millors.
4: Esperem-ho. I, clar, és, mira, perdona que dèiem això. Clar, Six Seven, l'Aura i el Prime.
5: Bueno, i els Bros.
4: I els Bros, sí, ni t'explico. Sí. Però també el Prime em fa molta gràcia. Jo, pap, estàs al teu Prime. I jo, no sé el que és, però gràcies. Saps, bueno, aquest tipus de coses.
5: Això és bo, o sigui...
4: No, sí, que és el Prime... bueno, sí, no, bueno, els fills, el que tenen és això, que un dia una de freda i una altra de calenta, no? Ja. Perquè un és aquesta i després és papa fa scringe, saps? Vull dir que una cosa llega a l'altra, també t'ho dic, eh?
5: Ja.
4: Però hi arribarà. Bueno, una cosa... clar, no sé, sí, jo crec que sí, que això va una mica lligat a la tecnologia, tot això, no? Aquesta manera,
5: bueno,
4: de llenguatge i de comunicació de la gent jove avui en dia
5: és lo que la gent
4: passa per aquí, no?
5: És el que la gent veu a xarxes i darrere d'una xarxa de tecnologia, llavors. Per aquestes coses no ha fet gaire bo.
4: Ja, no.
5: No, però bueno, sí.
4: Bé,
5: sí.
4: De què parlem avui? Perdona, espera. No, explica'ns de què parlem avui i presentem qui t'acompanya, que avui ho han canviat.
5: No, comencem per l'important, que és qui m'acompanya.
4: Sí? Va, va.
5: El que parlem, ja saps que aquí sempre porto un guió i no ens el seguim mai, així que no...
4: No, sí que l'intentarem seguir, més o menys.
5: Sí, però no passa res.
4: Però hem de dir que, bé, amb aquesta intenció sempre d'intentar trobar-hi aquest punt de tertúlia, aquest punt d'opinió, aquest punt de conversa en els temes i en les qüestions que sempre ens expliques, que evidentment són interessantíssimes. A vegades ens ha acompanyat la Sílvia, altres vegades ens ha acompanyat gent del teu equip, però avui ha sigut cosa nostra. T'hem demanat si t'importava que t'acompanyés la Iman, que, per cert, no he dit el teu cognom perquè no el sé, Iman, el teu cognom.
6: Es quedarà el misteri, eh?
4: Sí? No vols dir-lo?
6: No, és igual.
4: Ah, val, val.
6: Arcoutxen. El que passa que per recordar-se és una mica complicat.
4: Val. Bueno, és el teu cognom, a veure, Iman, és el teu cognom, no? Ni més ni menys. Doncs bé, la Iman, que fa pràctiques des de fa ja temps a la televisió i que molt acertadament ha decidit venir a la ràdio, perquè s'aprèn més a la ràdio que a la tele, ja t'ho dic ara. I aleshores, això, dins d'aquest món radiofònic, jo crec que també és bo que una mica que es desenvolupi davant dels micròfons i que pugui participar en una secció com aquesta, perquè, primera, que ja tinc confiança, Joan, sap greu per tu, però ja tinc certa confiança.
5: No, sí, jo encantat, si jo quanta més gent vingui a veure amb aquest programa que va començar com una idea rocambolesca, jo encantadíssim. Clar.
4: I a més a més, també jo crec que la Iman entra en aquest perfil de, que deia, ara dèiem, de gent jove, d'aquest perfil actual, no?, de gent jove que es relaciona amb la tecnologia i que també es pot donar una opinió molt vàlida de com una mica ella, la representació de la seva generació, viu i està vivint la tecnologia, en certa manera,
5: sí,
4: no? Et sembla? Sí? Iman, d'acord?
6: Sí, em sembla superbé.
5: Això no vol dir que nosaltres no siguem joves, eh?
4: No!
5: Que això de joves...
4: No, perdó.
5: Som joves.
4: Som, sí.
5: Som joves.
4: Som, sí, som... Sí, som joves.
5: No, som joves, però som joves.
4: Una miqueta més que jo, però...
5: Bueno, però són coses de l'edat, però ens hem de sentir joves. El dia que deixem de dir que som joves, malament.
4: Sí. Jo començo ja a utilitzar el terme viejoven.
5: Ja, però no. Això no està permès en aquest espai tecnològic.
4: Ostres, veig, mira què em passa, Joan, que quan començo a tenir confiança amb els col·laboradors dic coses personals.
5: Ben fet.
4: Veus? No per l'audiència, que ja em coneix, sinó pels col·laboradors. Bé, em vaig comprar les ambes noves l'altre dia, unes Vans xulíssimes, que les porto posades, després te les ensenyo, i un company, no de feina, un company d'una cosa que faig, em va dir, què et penses, que tens 15 anys o què?
5: Però aquí el problema el té, no el tens tu.
4: Ja ho sé, però em va fer com gràcia.
5: Sí, si tu vas com vols, sí, no fas mal a ningú, no, si a algú no li agrada, el problema el té i no el tens tu. Jo és que veig així les coses.
4: No,
5: és si et molestes, és el teu problema.
4: Sí. I jo li vaig dir, què passa, xaval?
5: Bueno, pues sí.
4: No, pambes xulíssimes.
5: No l'has de dir 6-7.
6: Bueno, parlant del 6-7, vau veure el vídeo aquest del papa?
5: Sí.
6: Que surt fent-li el 6-7 a un nen.
4: En sèrio?
5: Sí.
4: No ho he vist, això.
6: Que feia, estava passant pel carrer amb el cotxe aquest.
4: Sí, amb el papa mòbil.
6: Sí, i de sobte pues el graven fent el 6-7 a un nen. Perquè un nen li va fer el 6-7 i segurament aquest home, pobre home, no sap ni el que és.
4: Va fer cringe.
5: I serà captar les noves generacions.
6: Sí. I va recrear el moment i s'ha viralitzat moltíssim.
4: Ah, doncs no ho he vist.
5: El que no sé és d'on neix el 6-7, no tinc ni idea.
4: Crec que és una celebració d'un jugador... No, és la celebració d'un jugador de bàsquet de la NBA. Ah. Crec que tot parteix d'aquí, que després ha anat com pervertint, però crec que inicialment parteix d'una d'aquestes celebracions que fan els jugadors professionals, i si anem a la NBA, doncs imagina't de què estem parlant, i crec que parteix una mica d'aquí.
5: I el significat és que...
4: No, és això, no té un significat clar. És allò, una celebració que devia fer... Potser el 6-7 és el número d'aquell jugador, eh? I potser per celebrar fent aquest moviment un jugador... i després van acabar desencadant, no sé, una cosa estranya. És que el pitjor d'això és que no hi ha explicació.
5: Ja són d'aquestes coses random que la canalla fa.
4: Clar, que és com el brain rot aquest, saps? No,
5: però el brain rot està bé perquè és encefalograma plano.
4: Sí,
5: però això ja sé que és quan...
4: Però tot el que ha desencadenat no té explicació.
5: Bueno, ja, no, clar.
4: No? Ara ja ho anem perdent, perquè vaig veure la manera del
5: caputxino,
4: no sé què, i del... Hòstia, això també, aquesta
6: època... El tralero,
4: que dius, nois, ens estem extingint.
5: Bueno, sí.
4: No? Sí. Vull dir, en certa manera. Va. Sí. Joan, de què parlem ara? Si un cop ja hem presentat a l'Iman, de què parlem avui? Què ens portes?
5: Doncs avui parlem de que ahir va passar la conferència d'Apple, ahir a les 7 de la tarda, 10 a San Francisco, començava la conferència d'Apple, i venim a parlar de les novetats que ha presentat Apple aquest any.
4: Molt bé.
5: En quant a tecnologia.
4: Bé, que això és un aconteixement. És allà on tu hi has participat altres anys, oi?
5: Sí. I al final és una setmana que Apple dedica als desenvolupadors per explicar les novetats, que els desenvolupadors s'adaptin a les noves novetats, i al setembre, que és quan llancen el nou sistema operatiu i les noves tecnologies, llavors els desenvolupadors ja han tingut 3 mesos per implementar tot el nou que han fet. Ha sigut bastant descafeinada, jo em,
4: sí?
5: Se'n vaig a dormir.
4: Què dius?
5: Sí, també t'he de dir que vaig bastant cansat, però les últimes... O sigui, a diferència de quan jo hi anava, que anaves presencialment, estaves amb un amfiteatre i tot, aquestes són, amb, o sigui, són online.
4: Però hi ha públic per això.
5: Sí, però hi ha un públic de Ficalí que hi deuen haver 300 persones, quan anaven altres amb 5.000.
4: Ostres,
5: sí, clar. O sigui, tancaven el Moscone Center, que perquè us feu la idea és com un... és com un Palau Sant Jordi, però sense que sigui palau, sinó gran, moltes plantes, amfiteatre i tot. I allà et sortia el Steve Jobs, el Tim Cook, i et presentava una horeta, i després pues, allà tenies accés directe als, als enginyers. Ara ho han canviat, des del Covid van canviar el format, i ara és més vídeo. I és molt més marketingiano. O sigui, la posada en escena és molt millor, perquè la qualitat dels vídeos és espectacular, però, si no t'interessa el tema, és una castanya brutal.
4: Sí?
5: Molt. O sigui, jo, a les últimes tres, els trossos que no m'agraden, m'he dormit. Sí. Perquè et parlen que és l'Apple Watch pels esports. No tinc Apple Watch ni
4: la feina de l'esport.
5: I et parlen de coses molt marketingianes. Aquest any ha sigut una mica diferent. Han centrat tot en el tema que aquí hem parlat moltes vegades, que és el tema de la intel·ligència artificial i com això estarà integrat dintre dels dispositius Apple. Ha sigut algú més entretingut, però, hòstia... va ser una hora que se'n va fer una mica llarga.
4: Sí. Però, clar, pot ser que cada vegada hi hagi menys recurs que explicar, no? És a dir,
5: sí.
4: Abans sí que havia la gran... Clar, jo recordo, és evident que són, clar, suposo que són anys ja d'aquests màximes, de presentació del primer iPhone, la presentació
5: de... Això és el setembre.
4: Ah, és el setembre. Però em refereixo que abans hi havia la presentació d'alguna cosa molt grossa, no? Sí. Del MacBook, me'n recordo, de...
5: O dels nous sistemes operatius.
4: O les tablets,
5: van,
4: no?
5: Sí, quan van presentar el nou llenguatge de programació Swift.
4: Val.
5: Abans era una posada en escena molt guai. Des de que es va fer tot més en vídeo, és tot més marketingiano. És més,
4: clar.
5: És més de venda. Que per això Apple val el que val, eh? Per això ja. Apple és la primera o la segona empresa més capitalitzada a borsa, perquè... Quan estava Steve Jobs, em sembla que valia, no sé, fica-li que valia 1.000 milions, no sé quan valia, quan estava Steve Jobs, ara val com 35 vegades més, perquè s'ha centrat amb el consumidor final. Llavors, com tot el que fa Apple quasi sempre va a un consumidor final, ho han de fer molt marketing, no han de vendre el que ha de sortir els diaris. Després tenen microconferències durant tota aquesta setmana, que és més per desenvolupadors i gent friki com
4: nosaltres.
5: Però el que és la gran keynote... És més ventes i màrqueting.
4: Que per això Apple és el que és.
5: Per això Apple
4: no,
5: el que val.
4: Perquè a banda de la tecnologia...
5: Són els genis.
4: Han sabut crear, no?, un...
5: És el que té el Tim Cook. O sigui, clar. Apple per mi és Steve Jobs, però perquè jo sóc tècnic i sóc de producte, però el Tim Cook el que ha tingut ha sigut una visió enorme de com fer Apple indispensable en la vida de les persones.
4: Val.
5: És molt diferent, són la cara i la creu.
4: Val.
5: I a més, també és l'última conferència que presentava el Tim Cook, que es jubila, i ara entra el vicepresident de tecnologia, o sigui, torna un tecnòleg a dirigir Apple, que és el John Ternus, que ja es va presentar fa un parell o tres de setmanes, potser una mica més, i ell agafa el rol al setembre, diria, després d'estiu.
4: Val, ostres.
5: Diria, sí.
4: Clar, això és... política tecnològica, no? Perquè també Apple marca una mica les tendències, no? Entenc, corregeix-me si no és així, marca una mica les tendències de com anirà, no?, els dispositius, la tecnologia...
5: Sí.
4: Quan ells marquen una mica, no?, el ritme, crec, no?
5: No tant com abans, segueix tenint molt de pastís, però no tant com abans. O sigui, hi ha competidors, o sigui, estan els Xiaomi, que fan les coses bé, Samsung es va ficant les piles, hi ha uns que no són molt coneguts, que es diuen Nothing, que també fan dispositius molt bons, o sigui... El que era abans Apple, que era el faro, ja no ho és tant. Però sí que és veritat que sempre tot el que diu Apple és un cop sobre de la taula. L'únic que les últimes tres vegades han sigut també molt descafeinades perquè va dir que trauria intel·ligència artificial i no ha tret gaire. Aquest any sí que ja crec que han trobat la forma, associant-se amb Google, de treure un Siri intel·ligent. Perquè Siri era de tot menys intel·ligent.
4: D'acord.
5: No sé si ho heu provat mai, jo només ho feia per... Truca'm a la mama o truca'm...
6: Bueno, de fet, abans la Siri feia moltes més coses de les que pot fer ara. És a dir, abans jo, què sé, li preguntaves Siri, busca'm això a Google, i t'ho buscava i t'ho explicava. Ara et fa la búsqueda i te l'has de llegir tot sol.
5: És que era inútil, era molt
6: o sigui,
5: era molt dolent.
6: No, o sigui, hi ha moltes coses que les han millorat, però a la vegada les han empitjorat.
5: Sí, i això era perquè... Diuen les males llengües, no sé, ningú m'ho ha dit d'allà dintre, però diuen les males llengües de que els altres els hi van passar la mà per la cara amb el tema de la intel·ligència artificial. OpenAI, Claude, sí, Gemini... Sí. Llavors, Apple tenia una cosa molt bona, que era la distribució, o sigui, tenien accés a milers de milions de dispositius a la vegada. Llavors, quan ho van intentar, van veure que la qualitat segurament no era bona, i el que van fer va ser associar-se primer amb OpenAI, que es va trencar el contracte que tenien, perquè el que jo he llegit per internet és que les expectatives que tenia Apple sobre aquesta partner no van ser satisfetes, i es va associar amb el segon més gran, que és Google. Llavors, Apple el que ha fet ha sigut integrar Gemini, que és la IA de Google, dintre de Siri. Algú així ha sigut.
4: D'acord. Que, de fet, no, el Siri, inicialment, almenys jo el concebia com un primer pas cap a la intel·ligència artificial,
5: és que va ser
4: no?
5: És que va ser el primer producte de consumidor final que es plantejava com una intel·ligència artificial.
4: Val, per això, no? I llavors...
5: Però es va quedar allà.
4: Es va acabar desenvolupant, i després la IA va manar cap per un camí paral·lel, no?
5: Sí. I, bueno, van sortir els competidors, hi va haver altres empreses que van crear la intel·ligència artificial, i el que ha fet Apple, que jo per mi és un moviment acertat, és en comptes d'invertir els milers de milions que inverteixen els altres, anem a veure què ens costa associar-nos amb Google, suposem que ens costa 30.000 milions. Uh-huh. 30.000 milions per Apple són pipes.
4: Ja.
5: O sigui, amb el que ells tenen són pipes. Per ells. Són molts diners per tots, eh?
4: Sí.
5: Moltíssims. I espero que algun dia els veiem. Uh-huh. Però això per ells estan acostumats a aquests tipus de tractes. Però clar, ells s'estalvien a l'haver de fer tota la posada en escena d'infraestructura i tot això, que també és un mal de cap brutal. Llavors van trobar Google i en principi ahir van anunciar que em va fer molta gràcia perquè van dir end of year, o sigui, tio, estem en un punt que això ja ho pots treure demà si vols, però ells han dit end of year.
4: Val,
5: que trauran el Siri, doncs a veure, té bona pinta,
4: o sigui, és la nova Siri, no? Entendre'ns?
5: Es diu Siri AI, i hi havia un comentari per Twitter molt graciós que deia, si ara es diu Siri AI vol dir que abans era sense AI.
4: D'acord.
5: La gent a Twitter s'avorreix molt, però sí, però sí, i en principi es diu Siri AI i té bastanta bona pinta.
4: Val.
5: Veurem a veure què tal funciona. Apple juga amb un avantatge molt gran, que és la distribució, o sigui, si fan un Siri competent serà un gran hàndicap per tot el que són els OpenAI, per tot el que són Cloud Anthropic, que ara són les aplicacions que els no tècnics segurament facin servir, perquè no hi ha més. Si això t'ho fiquen a nivell d'iPhone i t'ho fiquen gratis, hòstia.
4: I així, a nivell d'usuari, quines millores ens portaran aquesta nova Siri?
5: Que està integrat amb tot el sistema, o sigui que podràs dir-li... jo què sé, imagina que fas servir una aplicació de... el calendari. Vull dir, poder dir, escolta, truca'm al Joan i canvia'm la reunió de les 10 a les 13. I com està tot integrat per dintre, que veurem fins a quin punt això és veritat, que ells ho venen molt bé, però després hem de veure si això és això o no, doncs s'integrarà nativament amb totes les aplicacions que tens al sistema. Llavors serà com el teu Harvest de Tony Stark, per fer la referència. Això és, així és com ho han vengut. L'any passat ho va vendre igual i no va sortir res. Però...
4: bueno.
5: Aquest any ja ho han presentat com a Siri. L'any passat ho van presentar com a Apple Intelligent.
4: Sí.
5: Aquest any ja ho han presentat com a Siri.
4: Val. Què més?
5: Què més? Un tema important que jo crec que és bastant interessant. No li vaig fer molt de cas perquè encara no m'afecta, però és el tema del control parental. Aquí ho hem parlat diverses vegades, del tema dels controls parentals, com evitar que la gent pugui fer servir xarxes i tot, doncs entraran diverses funcionalitats noves sobre el tema del control parental perquè els pares o els tutors puguin restringir més a xavals i xavales petits, de menors de 13, que és la barrera que hi ha, per controlar molt més el que poden fer. I han tret un sistema bastant innovador. No me'l vaig mirar molt perquè aquesta part estava fent feina també i no li vaig prestar molta atenció, però és una de les coses que més em va cridar, que vaig dir, hòstia, això m'ho he de mirar per veure què han tret, per venir un dia a la ràdio i parlar sobre això.
4: I tal,
5: sí, sobretot per tenir el control, que moltes vegades hem parlat de...
4: Sí.
5: Hòstia, aquests xavals i xavales de 8 anys que fan, comencen a fer servir el mòbil i tenen accés a TikTok, xarxes i tot... Com evitem que vagin per mal?
4: I això vol dir que hi ha una consciència real per part d'aquestes empreses tecnològiques de començar ja a treballar en
5: Apple,
4: aquest aspecte? Sincerament.
5: Sí, perquè una de les propostes amb què Apple es va diferenciar és amb el tema de la privacitat.
4: Val.
5: O sigui, a Espanya no... Espanya no gaire, però tu vas per San Francisco i vas per Nova York i, el, i la venda d'Apple que et penja amb un cartell de carretera és privacy, o sigui, és privacitat. Ells venen
4: Val.
5: La privacitat. Hi ha molts competidors que fan mòbils, ells sempre s'han vengut com som l'empresa que es preocupa per les teves dades. I ahir ho van dir molt. Ahir van dir molt que sí, que aquesta AI ni ells ni ningú tindrà accés, que és cloud private i coses d'aquestes.
4: Clar, perquè sobretot als Estats Units va haver-hi uns anys, suposo que també per maniobres...
5: És que ja no hi ha cookies, ja no hi ha res, allò és la selva.
4: Clar, i també pensava que no era Xiaomi o no sé quina empresa xinesa de fabricació també deia d'això que... deien o es denunciava que venia o no, o cedia totes les dades als seus usuaris al govern xinès.
5: Bueno, això ho fan moltes empreses. Sí. Però sí que és veritat que
4: sí, no, els xinesos són molt així. No, que els americans que són tan una guerra sí. freda i tot plegat, va haver-hi com molta polèmica, va ser així,
5: I,
4: no?
5: I també hi ha casos de... No recordo el cas, hi havia un cas d'un judici d'un assassí o un agressor o algú així, que ells tenien un iPhone i Apple no va cedir a desencriptar l'iPhone.
4: Val.
5: Llavors... ells venen com que són l'empresa que tu li pots deixar les teves dades i ningú tindrà accés.
4: Llavors,
5: això et diferència doncs, potser davant d'un Google, davant d'un Xiaomi, davant d'un Samsung...
4: Val. Bueno, ja és un primer pas.
5: No, però em va semblar interessant, jo animo la gent que això, que busqui apple.com i que miri les novetats, perquè amb el tema de la privacitat, bueno, doncs Apple està bastant ficat.
4: Sí, sí, sí.
5: Tu què en penses de tot això? Perquè aquí hem parlat amb la Sílvia, hem parlat amb el Pere moltes vegades del tema de la privacitat amb els
4: menors,
5: l'accés
4: dels menors,
5: l'accés al menor,
4: a l'ús dels menors.
6: A veure, és un tema delicat, perquè sí que és important el tema aquest del control dels menors, però jo crec que a nivell social es té una perspectiva com errònia, no?, de treure autoritat als menors, treure independència, autonomia, etc. Però se'ns oblida que aquestes persones... a nivell cognitiu no estan desenvolupades com un adult per poder tenir accés a certa informació i que aquesta informació en comptes d'influenciar de manera positiva pot influenciar molt negativament, no només en el seu autoestima sinó en el seu desenvolupament de personalitat, cognitiu, etc. Aleshores, que hi hagi aquest control em sembla superbé, perquè avui dia cada vegada els nens tenen accés a aquestes informacions més aviat. Jo me'n recordo de petita pues estar amb els meus cosins amb el telèfon de Montiet, no? I sense voler tu entres a l'App Store o al Google Play i compres una aplicació i després ha d'haver el tiet o el pare qui ha comprat això, no sé què, pues perquè no passin aquestes coses ha d'haver aquests controls, de la mateixa manera que hi ha controls de programes de tele o de continguts que són per adults que els nens no haurien de poder veure. En aquest sentit em sembla superbé, i el tema de la privacitat jo crec que és una cosa molt important perquè per bé o per malament, cada dia depenem més de la tecnologia i de les nostres dades per aquesta tecnologia. I que aquestes dades s'utilitzin com qui utilitza l'euro per anar a comprar a qualsevol país d'Europa, pues, tampoc és el correcte. Aleshores, que Apple realment digui el nostre objectiu és mantenir aquesta privacitat i que realment vegis que ho compleixen és el que dona aquest potencial a que sigui una empresa que sempre tira cap endavant.
5: Jo crec que és important perquè cada vegada hi ha més gent avispada i ara amb el tema de l'intel·ligència artificial cada vegada hi ha més gent que no sap fer les coses però l'intel·ligència artificial els hi fa per fer un mal ús. Aquí a vegades hem parlat d'estafes, escams
6: sí, correcte,
5: i tot, sí, que potser a nosaltres no ens passaria, però clar, imagina que ara un nen rep un SMS que no l'ha de rebre, entra en un enllaç...
6: Correcte. I que és una tonteria, però jo ho veig amb els meus alumnes, no? El tema del ChatGPT... La gent ja no utilitza ChatGPT com una eina per treballs, per feina, sinó per companyia, tio. Hi ha molta gent que utilitza ChatGPT per tenir converses això es queda registrat i al final, mira, hi ha trends d'aquests de TikTok de fes-me una foto de com creus que sóc jo per les converses que hem tingut.
5: Sí, sí, sí.
6: Pues totes aquestes coses et demostra...
5: I la clava.
6: I et fa un, pues, jo què sé, un retrat de com ets tu físicament, les coses que t'agraden i de fons surt. Pues, si jugues als escacs, uns escacs, un llibre de no sé què, perquè tot això és el que ha anat... és el que les persones han anat preguntant al ChatGPT i parlant amb ChatGPT i això pues, ens hauria de fer pensar el tema de la privacitat i tot això. Pues ara imagina't tot això aplicat a menors
4: d'edat. No, clar, que és això, que estan en plena formació emocional, cognitiva, acadèmica, cert. Hem parlat en moltes ocasions. Però bé, això que dic, que una gran tecnològica ja comenci a posar una mica l'ull en aquesta privadesa o en aquesta salvaguarda dels menors...
5: els controls parentals ja, o sigui, ja fa molts anys.
4: Sí, però a vegades és com una mica allò de bebe con moderación, que és tu responsabilitat, o sí, que a vegades, és a dir, no, es veuen obligats, com les tabacaleres, sí, que es veuen obligats a fer certes campanyes, però clar, en el fons saps que no ho poden acabar de fer perquè se'ls acaba el negoci, no, perquè una mica es carregarien el seu negoci, bàsicament, i jo tenia la sensació de que una mica les tecnològiques anaven per aquí. Sí, sí, està clar, però clar, és un percentatge molt elevat, no? La gent jove i els adolescents del consum o de l'ús de les seves tecnologies. Per això dic que a vegades, no?
5: Sí, no, ja està bé.
4: És perillós. Però
5: que
4: almenys
5: per
4: això. Seguim parlant d'aquesta trobada internacional d'Apple, també. Crec que sobre el que és molt conegut Apple, tot i que ara parlarem també, si us sembla, que ha tingut grans fiascos, no? Com es diuen aquests perifèrics, no? Dels iPods,
5: el
4: rellotge... No, no, jo em refereixo que... I és que em ve el cap de seguida...
5: Les
4: ulleres
5: sí,
4: aquestes...
5: Les Apple Glasses,
4: que ha sigut un fracàs.
5: Sí, han tingut fracassos. Però amb això és... Bueno, ja saps com penso jo, Pere, que jo, per mi no és un fracàs. Ells van apostar per algú sí, que no els ha sortit bé.
4: Ja.
5: Jo he de dir... Potser perquè que les Apple Glasses no estan per tothom, però les Apple Glasses són una obra d'art de la enginyeria.
4: Però les màscares, eh?
5: Sí, són les que són com unes ulleres.
4: Val. Perquè, perdona, el que sí que estic veient que està funcionant molt i que cada vegada ho veig més són aquelles, les ulleres de Ray-Ban.
6: Sí, les Meta. Aquestes són les Meta, oi?
5: Sí, jo me les vaig comprar quan van sortir... N'hi ha dos, hi ha les Ray-Ban i les Oakley.
4: Uh-huh.
5: Les Ray-Ban són les quadrades de tota la vida, uh-huh, i les Oakley són aquestes que porten ara, que són així més d'esport.
4: Val.
5: I això, a més, és una obra de l'enginyeria. Jo estic encantadíssim amb aquestes.
4: Per això dic, aquestes sí que han funcionat, però en canvi l'aposta que va fer...
5: Sí,
4: no?
5: Perquè són diferents.
4: Per això són...
5: Sí, perquè les Meta el que fan és... tenen un miniassistent virtual i tu escoltes el que et dona les ulleres a través de la membrana de l'oïda, o sigui, uh-huh, no... O sigui, a través de la patilla envia
4: les vibracions,
5: amb les vibracions aquí. Sí. Que això està molt bé. Les Apple Glasses, no, les Apple Glasses és immersió. És, tu et fiques les ulleres i entres com en un món on tu tens les teves pantalles, on tens coses amb 3D. Això, uh-huh, encara, unes ulleres Ray-Ban encara no arriben.
4: No.
5: Ni sé si ho arribaran per tipus de format que són les ulleres. Uh-huh. Però sí que és veritat que les, amb dues són ulleres, però el propòsit és diferent. O sigui, les d'Apple era immersió, que és, jo me les fico i entro al meu món on estic amb realitat augmentada, on tinc pantalles, on tinc pel·lícules, on puc fer la decoració, m'ho puc fer tot, que és guai, però per mi això no és pel públic no tècnic, perquè jo no veig amb una àvia ficant-se unes ulleres d'aquestes, però sí que veig amb una àvia amb unes ulleres que tu li puguis dir, escolta, em fica amb una alarma, com em truca amb el Joan, el que sigui, que és també tecnologia, però... més bàsica.
4: Sí.
6: De fet, perquè la gent entengui la diferència entre unes i unes altres, les Apple Glasses es podrien comparar amb les ulleres aquestes de videojoc de realitat virtual.
5: Amb les Oculus.
6: Exacte, o sigui, tot això de la realitat virtual seria com l'equivalent d'aquestes ulleres. Val, i en canvi l'altre és com tenir una Siri, però a les teves ulleres. I la diferència és que una et permet pues fer el teu dia a dia i l'altra pues és més de m'assec, tinc les meves aplicacions, veig la meva peli, etc.
5: Uh-huh. L'altre dia, no sé si va ser ahir o en els últims 3 dies vaig veure que un proveïdor xinès havia tret unes ulleres tipus les de Ray-Ban, uh-huh, que ja tenien un ordinador al vidre.
4: Vaja.
5: O sigui, cada vegada va avançar més. I Facebook també les va anunciar l'any passat, o sigui, va cap allà. Tot va cap a... tinguem més perifèrics per interactuar amb l'internet.
6: És com si tot el que veiem abans a CSI, a Hawaii 5.0, que tenien les pantalles
4: aquestes
6: a l'aire, és com si tot això s'estigués fent realitat a través d'unes ulleres i tot això.
4: I perquè fa aquests perifèrics o aquestes altres plataformes, hi ha novetats? Es van presentar novetats ahir?
5: No. Es va parlar de l'Apple Watch una mica... O sigui, sobretot es va centrar en privacitat, amb el nou macOS, que és el sistema... d'Apple, o sigui, el macOS, l'iOS i de més, i molt per sobre com afectaria la intel·ligència artificial als altres dispositius. Per sort, que jo, per mi va ser una de les coses bones, no van disparar a tot. O sigui, no van dir, fem una conferència d'una hora i mitja on diguem Apple Watch, Apple Music, Apple TV... No, o sigui, es van centrar en el que jo crec que el públic els hi demanava, que és com la intel·ligència artificial m'ajudarà a la meva vida a través d'un iPhone. I en això sí que ho crec que van fer bé. També van afegir el que comentàvem abans del control parental i de més, però sobretot va ser intel·ligència artificial.
4: Val. El punt clau, eh?
5: El com estava integrat a dintre de l'iPhone, a dintre del Mac, a dintre de l'iPad, petits redissenys que han fet i aquestes coses.
4: Val, val. Clar, és que tot va cap a la intel·ligència artificial, no? Clarament. És a dir, veig, no?, que qualsevol debat tecnològic avui en dia sí o sí passa per la intel·ligència artificial.
5: Sí, hi ha una bombolla que jo crec que petarà en breus, però la tecnologia està aquí per quedar-se, crec jo. Tu que ets profe ho sabràs molt més, o sigui, el canvi en quant esforç que una persona ha de fer per aconseguir alguna cosa és abismal. Tot. Sí, bueno, l'escaleta que jo porto me la fa la intel·ligència artificial i jo li dic, busca'm sobre aquest tema, fica punts, alguns estaran més acertats o menys acertats, però quan hagués tardat jo em feia això, bueno, és que no l'hagués fet perquè no tinc temps de fer-ho, llavors això, treballs, correus, correccions, els alumnes entregar coses, és que ha vingut per canviar les coses.
6: Però és que, de fet, se'ns oblida que des de que va néixer la tecnologia, amb la tecnologia de la mà ha nascut la intel·ligència artificial, sempre ha estat, el que passa que no tan integrada en el nostre dia a dia. És a dir, la intel·ligència artificial sempre ha estat en el món dels audiovisuals per fer els chroma keys, tot això. O sigui, ha anat avançant al punt de que ara l'utilitzem en el nostre dia a dia, però el que és la intel·ligència artificial sempre ha estat. Tots els auxiliars de software a nivell tècnic, totes aquestes coses a nivell tècnic digital, de treballs, el que passa que ara ha arribat un punt que s'ha desenvolupat tant que, pues, jo què sé, això... Que
5: ara és accessible a tothom.
6: Correcte. Abans tothom no té l'accessibilitat, o gairebé tothom té aquesta accessibilitat, val, a la intel·ligència artificial.
4: La democratització de la intel·ligència artificial.
6: La globalització,
4: clar,
6: també.
4: Que tot a partir de ChatGPT, no entenc, no? Jo crec, no?, que el gran boom de la IA o d'aquesta democratització... Sí. No, crec que va ser ChatGPT.
5: ChatGPT neix... O sigui, és graciós perquè això ja ho havia fet Google amb DeepMind. O sigui, Google té un... De tot el que té Google, té un departament que és DeepMind, que és el departament d'intel·ligència artificial de Google, que són els que van descobrir que van aconseguir fer totes les proteïnes. O sigui, són gent molt, molt crac. I el ChatGPT, o sigui, el GPT, que és General Process Text o alguna cosa així, això ve de Google. L'únic que Google no va saber com vendre-ho. I van dir, bueno, ho traiem. O sigui... Hem descobert aquesta tecnologia, no sabem comercialitzar-la, la fem open source. I va venir OpenAI i ho va saber comoditzar i ho va saber vendre al consumidor final. Però el primer GPT, fins on jo sé, i potser hi ha alguna empresa que no conec, la va crear Google. La va crear Google amb DeepMind.
4: Wow. Google és, avui en dia, no?, el déu tecnològic.
5: Google està fent molt bé les coses, que és... Quan va sortir el tema de la intel·ligència artificial, parlem de fa 3 anys i mig, més o menys, quan va sortir el novembre de fa 3 anys el ChatGPT, el primer any i mig Google no ho va fer gaire bé, anava intentant apostar per tirem per aquí, tirem per allà... O sigui, matant mosques a canyonazos. I diuen les males llengües que em sembla que era el Sergey Brin o el Larry Page, un d'aquests dos, estava en un sopar en un bar o en un restaurant i un tio li va dir, tu què estàs fent amb la intel·ligència artificial, com m'ho fan-se? I es veu que això s'ho va prendre bastant malament i es va tancar amb l'equip d'intel·ligència artificial de Google i va dir, serem els millors fent intel·ligència artificial. I amb l'últim any i mig Google s'ha de dir que està fent molt bona feina perquè li ha passat la mà per la cara a moltes altres intel·ligències artificials, potser a ChatGPT i a Claude no, però per mi Google és la tercera de carrer.
4: Val.
5: I és una bestialitat la capacitat que tenen de produir un nivell com Google, que ens pensem que és una empresa, no, és una empresa que té desenes de milers de treballadors i produeixen amb una qualitat molt bona. Jo no el faig servir molt, sí que és veritat, jo sóc més de Claude, que és el d'Antròpic, però Google a nivell consumidor ho està fent molt bé.
4: I de fet, ara que deies abans, que també ho tinc per aquí el guió, entenc, que ara Google i iPhone comencen a treballar. No havien treballat fins ara, doncs, junts, si ja ho havien fet.
5: Google li paga no sé quants 20.000 milions, em sembla, potser mai hi ha un zero, però jo crec que són 20.000 milions, perquè quan obri Safari s'obri Google.
4: Val. I això, als natius d'Apple us agrada?
6: Sí. Especifica la pregunta.
4: És a dir, jo sé que els qui utilitzeu Apple, els dos feu utilitzeu Apple?
6: Sí.
4: Sí? Jo no. Jo sempre he entès que els que utilitzeu Apple és perquè, és perquè és diferent, perquè és una altra manera de fer, és una altra tecnologia, no té una altra empremta diferent que no pas l'Android.
5: Ja, però és que Google és una cosa i Android és una altra.
4: Mm-hmm. Ja.
5: Encara que Android sigui de Google, jo Android... A mi no m'agrada gens. Hi ha models molt bons i hi ha mòbils que són superxulos, però a mi no m'agrada Android. Però una cosa és Android i l'altra cosa és Google. O sigui, Google té un ventall de coses infinitament més que no només Android.
4: Val. Però que per navegar a partir d'ara s'obri el Google i no el que tenia...
5: Això ja fa molts anys.
4: Sí, això ja passa.
5: Sí, o sigui, ja et dic, si Google li pagava 20.000 milions, jo diria que el número és correcte, perquè quan tu obris el Safari, el navegador per defecte fos Google i no Bing o qualsevol d'aquests.
6: Jo, de fet, tinc Apple, o sigui, tinc un iPhone, però jo sempre el navegador utilitzo Google, perquè és el que millor em funciona.
5: Bueno, i ara, amb que et fan el resumet aquell dalt de tot, que ja fa que no hagis entre les webs, això és una bestialitat.
6: Sí, sí, correcte.
4: Sí, és veritat. Sí. I intel·ligència artificial, no?, també, de fet,
5: sí.
4: No?
5: Sí.
6: I, de fet, t'ho poses al costat.
4: Sí,
6: eh?
4: Sí.
5: Sí, sí.
4: Que si vols pots acabar, no?, de preguntar
5: tota
4: i d'aprofundir.
5: Ells tenen tota la informació d'internet, o sigui...
6: Sí, és com agafar totes les pàgines web d'on pots treure la informació, et fa un resum i al costat de cada paràgraf et posa el link d'on han tret aquesta informació.
4: Sí, està bé. És la font, no?, el que
6: sí,
4: sempre fem
6: correcte,
4: en periodisme.
6: Les referències.
4: Exacte, la referència i la font, que a vegades la font és la que és, però...
5: Bueno, si algú ha fet un blog totalment erroni i Google l'indexa i ningú diu que allò no és correcte, doncs Google no sap diferenciar.
4: Exacte, i ho dona per bo, no?
5: Sí.
4: Hi ha uns quants temes de debat aquí, no sé si hi ha algun... Ens queda poquet temps, que sé que has de marxar, Joan. No sé si entre els temes de debat hi ha algun que li podem preguntar a la Iman, a veure què en pensa ella. Doncs això, una mica ho hem fet, la presència de Google, no?, dins d'iPhone, per exemple, en aquest aspecte, control parental, que també ho hem fet. Bueno, això de manera ja ho hem parlat tot, no?, també.
5: Sí, jo crec que potser la pregunta seria... Perquè tu de quina quinta ets?
6: Del 99.
5: Del 99. Ah, bueno, encara et salves. O sigui, a partir del 2000 ja és diferent. Tu què en penses? O sigui, cap on creus que va la tecnologia?
6: Jo crec que la tecnologia és el que has dit tu. O sigui, des que va començar, està per quedar-se. Però a nivell personal i a nivell professional sí que puc dir que no mai substituirà el treball del que és l'ésser humà. Perquè, al final, tot això que es diu de no, la IA ve a treure feina... No, la IA no ve a treure feina. La IA ve a compatibilitzar i ajudar i a fer d'auxiliar, per dir-ho d'alguna forma. I ja estan sortint noves feines... que són controladors d'IA, és a dir, també està donant feina.
5: Però realment penses que no traurà la feina?
6: No.
5: En cap aspecte?
6: No, en cap aspecte. Com a molt pot treure feina tècnica, però sempre hi ha d'haver algú supervisant, que supervisi, no? O sigui, vigilar.
5: Clar, però si per supervisar... O sigui, si suposem que ara et fan falta 5 persones per fer un programa, suposem que aquest programa es fa amb 5 persones, el fa un crac i només ho fa un, però imaginem que hi ha 5 persones. Clar, si d'aquestes 5... la intel·ligència artificial fa que puguis baixar dos i ja estàs traient feina.
6: Sí, però perquè baixi aquestes dos necessites a dues persones que estiguin alimentant aquesta intel·ligència artificial perquè pugui funcionar.
5: Ja, però perds tres llocs de feina.
6: Realment no, perquè aquests llocs de feina s'estan fent d'una altra manera. És a dir, m'explico.
4: Però el Vendrell sí.
6: Què vols dir?
4: Clar, és a dir, el que diu el Joan, no? És a dir, imagina que em diu ell, aquest programa el fem tres persones, que no és així, i la intel·ligència artificial fa la feina de dos, i ràdio, televisió, el Vendrell acomiada dues persones, aquí estem perdent el treball, que després a Barcelona o amb una empresa tecnològica segurament contractin a 50 més per programar aquesta intel·ligència artificial, però no, a nosaltres ens ha...
6: Sí, en aquest sentit...
4: Saps que vull dir una mica
6: sí,
4: anava per
6: sí,
4: aquí,
6: en aquest sentit sí, però... És el que et dic, al final no existeix la intel·ligència artificial sense el treball de l'ésser humà.
5: Encara.
6: Però és que mai podrà existir.
4: Oh,
6: perquè
4: està punt, està
6: al final,
4: punt.
6: No, perquè o sigui, això és una realitat. La intel·ligència artificial és una màquina i aquesta màquina no pot subsistir sola. Necessita una alimentació.
5: Encara.
6: No, però hi ha alimentació que no la podrà tenir mai, en el sentit de... L'ésser humà es caracteritza pel criteri de raonament, pel criteri emocional, i això no pot arribar a tenir una intel·ligència artificial perquè no és un processador d'emocions. Pot saber què és una emoció...
5: Encara.
6: El Joan em dirà
5: no,
6: que ara...
5: No, és que la cosa està... O sigui, si partim de que l'ésser humà... No sé quants anys portem a la Terra, però partim de que portem... Fica-li 5.000 anys, no sé quants portem, segurament molts més.
7: Sí.
5: La intel·ligència artificial en porta 3 i mig.
6: Sí, sí.
5: O sigui, la tecnologia potser ara no et permet... tenir sentiments perquè ni naltros

0: la complexitat d'aquest sentiment en totes les circumstàncies possibles en les quals es pot viure. Tu pots dir, l'amor és això, això i això, i la intel·ligència artificial absorbirà aquesta informació, però mai ho aplicarà com ho aplicarà una persona.
1: Tu no penses que en altres són màquines?
0: No.
1: Tenim una altra font d'alimentació que es diu aigua i es diu el X.
0: Sí, però nosaltres tenim una capacitat que les màquines i els animals no tenen, i és el poder reflexionar, corregir, però a través de el criteri cognitiu, l'experiència, les emocions, els sentiments i tot això. Tu, per molt que ho sintetitzis, que ho guionitzis o que ho marquis de com funciona, la mateixa persona, un dia, d'un dia a l'altre, mai serà la mateixa persona. Per què? Perquè ja té unes vivències, ja té unes... Ja... Saps el que et vull dir? No sé si m'estic explicant.
1: Sí.
0: I això, a una màquina...
1: No, això per... una màquina no passa, perquè la màquina és igual. Que això és el bo de tenir la màquina treballant. Que és...
0: Això és el que vull
1: dir. No s'agafen baixes, no estan malament...
2: Però, clar, és que, però potser a la intel·ligència artificial no li farà falta tenir emocions.
0: Sí, però aleshores, per això mateix et dic que mai podrà substituir un ésser humà. Per això mateix.
2: No, clar, depèn de quins aspectes.
0: Claro, per això et dic, amb aspectes tècnics, sí que podria dir-te, o agafar-te amb pinces, pots substituir l'ésser humà, però ja. amb altres feines que impliquen més treball emocional o psicològic, etc, la intel·ligència artificial no pot complir aquest rol. Fins a cert punt.
2: De moment.
1: Jo sí que penso que en algun moment ho farà. No crec que en altres vivim, penso que encara estem molt lluny de poder replicar el que és un humà en màquina, perquè penso que la tecnologia, o sigui, no seran xips, o sigui, intento fer el símil de que nosaltres no deixem de ser un ordinador, tenim un xip que es diu cervell, que no sabem com funciona, hi ha neurones, però si fem servir el 10% és perquè algú ens l'ha limitat, no deixem de ser una màquina, que no una màquina com s'entén un ordinador.
2: Una màquina orgànica.
1: Una màquina orgànica, han sigut anys i anys i anys i anys d'evolució i tot. Hòstia, jo no crec que nosaltres ho visquem, i ojalà en algun moment passi. Però en el moment en què sapiguem replicar el que sentim fent un algú, podrem crear màquines que ens donguin aquest sentiment perquè nosaltres ho visquem.
2: Clar,
1: també.
2: Sí. No, és un exemple molt, molt fàcil, però no és, no? Segurament molt del que ens passa al cos són reaccions químiques.
1: Correcte.
2: Suposo que si arriba un moment, com a exemple, que ets capaç de desxifrar, no, aquella cadena química, ho pots reproduir, encara que sigui de manera sintètica.
1: Sí.
2: No, una mica crec que va per aquí també, la situació.
1: Sí, que jo crec que estem molt, molt lluny d'això.
2: Sí, sí, no, està clar.
1: Sí, estem molt lluny perquè penso que la tecnologia encara no està molt lluny de poder-se fer.
2: Sí, no, està clar. Bueno, doncs és un intens debat que n'hem parlat en moltes ocasions. És molt interessant.
1: Aquí començar a filosofar.
2: Exacte, cada setmana ho fem, com aquell qui diu, i no, és un tema xulo que segurament ho seguirem fent.
1: Estic buscant els anys que portem a la Terra.
2: Pregunta-li a...
0: Sí, pregunta-li al GPT.
1: De la humanitat. A veure, humanitat. A veure quan ens portem. Ah, o sigui, he dit 5.000 anys, estic perdudíssim. 300.000 anys.
2: Com a humanitat, eh?
1: Los humanos modernos, homo sapiens, tenen 300.000 anys. Pues claro, o sigui, nosaltres som l'evolució de 300.000 anys a l'homo sapiens. Clar. No el mono, sinó...
2: No, l'homo sapiens. I això que deies tu, la intel·ligència artificial en aquests 3 anys i mig, imagina el que ha pogut desenvolupar-se, que a vegades hem parlat que és un concepte que a mi em peta el cap, que jo no sé mai explicar-lo, i un dia el Joan ho va fer molt millor que jo, que és aquest... Té un nom, i tu sempre l'has dit, i mai me'n recordo de recordar-lo, que és que arriba un moment que la intel·ligència artificial... Això, l'AGI. Serà capaç ja d'autoprogramar-se a si mateixa, és a dir, que hi ha un moment que ja la capacitat i la programació humana ja no sabrà...
1: Intel·ligència artificial general, es diu.
2: Exacte, és a dir, la pròpia intel·ligència artificial es sabrà autoprogramar a si mateixa, perquè els humans ja ho hem explicat tot ja. I hi haurà un moment que aprendrà sola, i això estem a les portes de... No és ciència-ficció, això ha de passar...
1: Hi ha gent que diu que passarà l'any que ve, i hi ha gent que diu que passaran 10 anys.
2: Imagina't.
1: A la Terra, a l'homo... No el sapiens, l'homo porta 2,8 milions d'anys.
2: Val.
1: Jo deia 5.000, mare meva, estic perdudíssim.
2: No pateixis, imagina't. No, però és una bona comparativa, eh?
1: Molt bé.
2: Pot passar, imagina't, la intel·ligència artificial d'aquí 2.800.000 anys.
1: Estarem sota terra.
2: O Skynet, que saps que a mi ja saps que a mi Skynet m'agrada molt. Gràcies per venir, Joan.
1: A vosaltres dos.
2: T'esperem la setmana que ve. Si tot va bé, si vols. Ja en parlarem, no cal que m'ho diguis.
1: En principi sí.
2: No cal que m'ho diguis, saps que sempre anem parlant.
1: No, però sí, sí. En principi, setmana que ve, dia 16, sí, ho tinc marcat.
2: Iman, gràcies per posar-te davant del micròfon.
1: I quan vulguis venir, pues estàs més que benvinguda.
0: Moltes gràcies.
2: Fantàstic. Que vagi bé. Gràcies. Adéu-siau.

0: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a Compra i Descobreix. Puncat.
0: Jordi, ¿qué está pasando?
2: Es la alerta chollo de OLED Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
0: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
2: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
0: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi, que solo dura 7 días!
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
4: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
5: Radio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes?

0: carrer.
1: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
2: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12, amb Pere Sallent.

0: Temps de participació i trucades. Res, aquests darrers minuts ens queden a partir d'aquí 7 minuts per les 12. 977 15 70 69, almenys una o dues cançons podem posar, o una o dues trucades encara podem agafar, si voleu, si us ve de gust. 977 15 70 69. I, de fet, tenim ja això, una trucada. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Hola, Maria Dolors.
1: Escolta, tens poquet temps,
0: sí, tenim una part de... Els dimarts ja ens passa això, ja.
1: Bueno, és normal, amb la tecnologia sempre és bo sentir.
0: Sí.
1: Escolta, posa'm Ginassà, Les coses senzilles.
0: Vinga, que maca aquesta cançó.
1: Sí.
0: Vale.
1: Llavors ja demà ja tindràs més temps, ja en demanarem... Vinga. Ja xerrarem més.
0: Perfecte.
1: Molts petonets.
0: Igualment, adéu. Maria Dolors, que vagi bé. Adéu, adéu. Adéu. Doncs veneu a buscar aquesta primera petició d'avui, a veure si ens quedem ja amb aquesta cançó. Quina hora és? Segons com ja la utilitzarem per acomiadar-nos i per posar el punt i final d'avui. Però bé, encara si voleu, podeu això, marcar el 977 15 70 69 o enviar-nos un WhatsApp al 686 101 101, que també sabeu que està operatiu, de fet, sempre que estem en directe a partir de les 9 del matí i fins ara que posarem el punt i final.

Potser sí que acabarem ja amb aquesta cançó xulíssima, així que també pot ser una molt bona cançó per acomiadar-nos. Aquestes coses senzilles de Ginestar. I amb això us donem les gràcies per acompanyar-nos, per estar amb nosaltres, i sempre explicant que demà hi tornarem puntuals a partir de les 9 amb més ràdio de proximitat, com ens agrada fer ràdio a nosaltres. Que vagi molt bé, fins demà, no hi falteu, adeu-siau.